0: Ell és professor de secundària. Benvingut, Jordi, de nou a les Portes de Troia.
1: Moltes gràcies. Bona tarda, Sergio.
0: Jordi, comentàvem fa una estona que la sèrie Shogun ens està agradant, ens ha agradat, de fet, ja està disponible per qui pugui i vulgui veure-la a la plataforma Disney+. Ens ensenya aquesta sèrie parts d'aquesta arribada dels europeus a parts de l'Extrem Orient. Com a interessat en el tema, què t'ha semblat la sèrie?
1: Bé, l'he trobat bastant interessant perquè al final retrata un període històric semblant a nivell cronològic. Una de les coses que més m'ha agradat potser és el tractament que fan de les diferències culturals i lingüístiques. Al final és un tema, el fet de la diferència lingüística, que no s'acostuma a tractar a les pel·lícules americanes on tothom parla anglès, correcte, per art de màgia. I això és un fet que li dona bastant més realisme, però sobretot, i vinculat amb el que hem estat parlant en el darrer capítol, el paper de la religió i els interessos comercials dels europeus occidentals en aquestes noves terres, veient com es creuen constantment aquests interessos, ambicions i, podríem dir, idees de com enriquir-se, com engrandir els seus imperis, com estendre les seves idees i les lluites culturals que van aparèixer.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs comencem el Portes de Troia d'avui amb aquesta cançó que ha descobert el nostre convidat per pura casualitat.
1: Per pura casualitat, exactament. A l'hora de buscar alguna música per poder ambientar aquest capítol o aquests capítols, sempre acabo com tirant de músiques tradicionals, però se'm va acudir buscar per la paraula Indoxina a YouTube, a Spotify o alguna altra plataforma, i m'apareix aquest grup francès de rock, una mica electrònic dels anys 80,
0: total,
1: que es diu Indochine, amb aquest tema L'Aventurier, que dona bastant, encaixa bastant amb el perfil dels personatges dels que parlarem a continuació.
0: Molt bé, i abans de començar amb el programa d'avui, recordar-vos que esteu a les últimes hores de poder participar al concurs que tenim engegat a Instagram, on se sorteja el llibre Bricks, que va venir a presentar l'Aníbal Garzón al desembre, i per tant podeu aprofitar. Tu ja ens segueixes, Jordi, a Instagram?
1: Sí, ho segueixo.
0: Ja podeu, com el Jordi, com tants altres, doncs, seguir-nos en aquesta xarxa social i doncs, fer el que cal fer per participar a aquest sorteig últimes hores, i us podria tocar un llibre doncs, ben, ben interessant. Ara sí, com dèiem, amb el Jordi comencem aquest segon programa de la nostra particular saga d'Indochina. Vam acabar l'última entrega amb l'arribada dels peninsulars a Indochina, i per tant, Jordi, situem-nos on ens vam quedar i com continua la història d'aquests dos pàjaros, Diego Veloso i Blas Ruiz, que vam deixar l'últim programa, ara ja pues, farà uns 2 mesos i mig.
1: Sí, aquests dos personatges, Diego Veloso i Blas Ruiz, per recordar i fer una mica de resum, dins del context de l'Indochina o el sud-est asiàtic de finals del segle XVI, hem dos personatges, un portuguès, l'altre castellà, que per diferents circumstàncies i vicissituds vitals van anar a parar al regne de Cambodja, on van entrar en contacte i van tenir molta influència a la cort cambodjana, però que el 1594, degut a la invasió siamesa de Cambodja i posterior imposició del vassallatge, són detinguts per les noves autoritats, però s'ho fan venir bé per alliberar-se, aconseguir escapar cap a Manila. El gener del 1593... del 1596, munten una nova expedició des de Manila cap a Cambodja amb promesa de grans riqueses per també, segons com socórrer o rebre el suport, segons les fonts que ens diuen coses diferents, del rei Sata, però vam parlar també i vam acabar amb les dificultats que va patir aquesta expedició.
0: Correcte. Com seguia aquesta història? Perquè és aquí fins on més o menys amb aquestes dificultats que ho vam deixar.
1: Totes les dificultats que van tenir durant el trajecte entre Manila i la capital de la cort cambodjana els va portar, un cop arribada en aquesta cort, veure que el seu contacte, el seu home de confiança, el rei Sata, havia estat deposat per un familiar seu, Chung Prey, que algunes cròniques diuen que era un titella, havia estat posat pels siamesos com a governant titella. El rei Sata havia fugit, pel que van assabentar-se, a la cort de Vientiane, sota la protecció d'un dels reietons laosians. Recordem que Laos era una constel·lació de petits regnes, i Veloso i Blas Ruiz veuen que el seu contacte no hi és, però el que se'ls acudeix és intentar guanyar-se la confiança i el favor del nou governant, d'alguna forma donant peu a la seva actitud de, pues, ens diu el qui mani i nosaltres volem estar sempre a prop del poder.
0: I aconseguiran Chung Prey?
1: Chung Prey, doncs, ho tenen una mica més xungo, segons com, en un primer moment, perquè al final ell tenia molta més desconfiança d'aquests nous vinguts. El rei Sata havia acceptat una escorta, no?, una guàrdia de corps composada per mercenaris ibèrics, portuguesos i castellans, però que Chung Prey elimina, la substitueix per mercenaris malais i també d'ètnia Cham, i abandona aquests nouvinguts, Diego Veloso, Blas Ruiz i els seus homes, a la perifèria de la capital de Cambodja, i així deixant-los una mica desprotegits i a la mercè d'uns contingents comerciants i també militars xinesos que arriben a la capital cambodjana i que d'alguna forma busquen venjança pel tracte rebut pels castellans. Al final, aquí el tema és que els xinesos, que era un grup de població comerciant, que s'establia en ports comercials a diferents àmbits de tot el que seria l'Extrem Orient o el sud-est asiàtic, aquests interessos comercials moltes vegades xocaven amb els interessos comercials incipients cada cop més importants dels europeus i això provocava molts conflictes. Aleshores, hi han tingut uns conflictes a Manila amb els castellans, quan veuen aquesta tropa de castellans i espanyols o ibèrics allà acampats, els ataquen, però, òbviament, podríem dir, la força militar superior dels ibèrics fa fugir els xinesos i acaben calant foc a la majoria de cases del barri xinès de la ciutat, de la capital de Cambodja.
0: Carai, i aleshores, en Veloso i en Ruiz, en tota aquesta tessitura, quins moviments fan?
1: Bueno, ells intenten, d'alguna forma, malgrat que ser com part activa d'aquest conflicte, intenten buscar audiència amb el rei de Cambodja, per intentar com explicar-se, com que el rei els dona llargues, mica en mica aquests personatges comencen a tenir cada cop més ressentiment cap a aquest rei Chung Prey, acaben assaltant amb les seves forces al Palau Reial, matant el propi rei i fent volar el magatzem de pólvora del Palau Reial. O sigui, tot plegat acaba amb un despropòsit de proporcions bastant considerables. En aquest moment just, el líder original d'aquesta expedició, que era el capità Juan Suárez Gallinato, arriba a la cort de Cambodja i intenta, d'alguna forma, mediar, negociar entre la cort cambodjana, comerciants xinesos, i d'alguna forma força aquests dos personatges una mica més rebels a abandonar Cambodja. Però, òbviament, no ho aconsegueix, perquè aquests dos personatges tenien alguna mena d'obsessió malaltissa amb la regió i quan els conviden a marxar acaben manegant-s'ho per tornar a desembarcar a la costa del centre de Vietnam, arribar per terra a Vientiane i trobar-se amb el seu antic contacte a la regió, el rei Sata, que havia estat deposat i que havia estat, d'alguna forma, enviat a l'ostracisme a Laos. Uh-huh. Però, quan aconsegueixen arribar allà on s'amagava aquest rei, se n'adonen que ja s'ha mort. Havia mort. Aleshores, el que fan és intentar convèncer la dona i el fill d'aquest rei Sata, sí, per posar-lo un altre cop al tron de Cambodja. Aleshores, veiem que aquí hi ha una situació de canvi de peces constant molt, molt rocambolesca.
0: Correcte. Aleshores, la seva història amb tot això com continuarà? Perquè, no, o sigui, la seva, com tu deies, obsessió amb Cambodja continua.
1: Obsessió amb Cambodja i obsessió pel poder polític, perquè al final el que volen és sempre estar el més a prop possible del poder. Quan intenten posar o forçar la coronació del fill del rei Sata com a nou rei de Cambodja, ho aconsegueixen, de fet ho aconsegueixen. Això provoca nous canvis de peça de la gent de confiança dins de la cort cambodjana, eliminant tots els cortesans cambodjans i malais que havien estat posats per el rei. Això provoca un nou cop del rei de Chung, de l'anterior rei o dels partidaris del rei que havia estat assassinat pels propis Veloso i Ruiz. I al final, amb això, que aconsegueixen? Imposar-se un altre cop per la superioritat de les seves armes i el 1598 seran nomenats governadors de les províncies del sud de Cambodja. En aquest moment...
0: Ja ho han aconseguit.
1: Han aconseguit ja, podríem dir, el moment de màxima influència d'algun personatge d'ascendència ibèrica, podríem dir espanyola, portuguesa, castellana, on vulguem, dins el territori del sud-est asiàtic. Vull dir, serà el moment de la història amb màxima influència si deixem a part el que seria el tema de les Filipines.
0: Exacte.
1: Però dins el sud-est asiàtic continental serà el moment de màxim poder d'algú d'origen castellà o ibèric. Aleshores...
0: Clar, aquest poder com el faran servir? Quines polítiques influenciaran?
1: Bueno, aleshores, seguiran volent tenir influències sobre la cort cambodjana, establint factories i barris ibèrics a Phnom Penh, la capital del regne, i, bueno, seguiran tenint conflictes amb les altres comunitats comercials, especialment els xinesos, de la diàspora xinesa, malais i altres elits comercials. Això provocarà nous conflictes violents, moltes vegades, i, finalment, en mitjans del 1599, el propi Veloso i el propi Blas Ruiz es veuran implicats en unes noves lluites violentes entre diferents faccions comercials / militars, i seran, bueno, resultaran morts, seran morts en aquesta lluita, igual que gran part de la comunitat ibèrica de Phnom Penh, formada per mercaders, missioners, soldats, que també seran massacrats per, doncs, aquesta classe comercial / militar xinesa, malaia, etc. Això suposarà el fi de la influència ibèrica a la regió, allà per sempre, tot i que sí que a nivell religiós els missioners catòlics seguiran pululant per aquesta regió, tot i que amb una incidència pràcticament nula o molt...
0: Molt reduïda, no?
1: Exacte.
0: És com allò que comentàvem al principi del programa, no? Mm-hmm. Que la gent també, si ho ha vist la sèrie, relacioni amb aquesta... Mm-hmm. A més, és bastant en aquest moment justament aquesta tasca dels missioners a la zona.
1: Exacte, sí que és una història, com hem dit, rocambolesca, amb
0: totalment
1: uns canvis de guió, i quan sembla que estan a punt de perdre-ho tot, tornen a guanyar influència, fins que al final ja acaben trencant el sac de les seves oportunitats i la seva sort, i acaben, doncs, morts.
0: Molt bé. Aquí acabaríem amb una part de la història d'Indochina, tal i com l'estem tractant, i, per tant, canviem de terç, també hem de parlar de la influència dels neerlandesos i del seu periple pel sud-est asiàtic amb la fundació de la Companyia de les Índies Orientals Neerlandesa, que es va fundar el 1602, perdoneu. Quins serien els orígens de l'arribada dels avantpassats d'en Johan Cruyff?
1: Doncs un dels primers personatges que es menciona, d'origen holandès, que viatja per la regió, és Jan Huyken van Linschoten, si he pronunciat bé, que després de viure 5 anys a Goa, que era aquest enclavament comercial a la costa oest de la Índia, enclavament portuguès, després de viure allà 5 anys, va viatjar per la regió i va publicar, doncs, bueno, una informació sobre el seu periple a la regió, tot i que, òbviament, la Companyia de les Índies Orientals, que neerlandesa, que has comentat, sí que sempre va estar més interessada en el que és l'arxipèlag d'Indonèsia, en totes les illes de les espècies, que és el que al final va acabar esdevenint una colònia holandesa en l'època de l'imperialisme. Tot i que el seu paper, bueno, va ser important, també dels holandesos, van fundar ports comercials a una ciutat que es deia Udong, al nord de Phnom Penh, que també servia per comprar productes de primera necessitat que es podien enviar a Batavia, que era la capital d'aquesta colònia holandesa a Indonèsia. També hi ha altres expedicions intentant remuntar al riu per intentar arribar, per exemple, a Laos. Un personatge anomenat Gerrit von Buitshoff també és un dels primers registres escrits que tenim sobre com era el dia a dia a la cort de Vientiane, de Laos, i també de les dificultats que suposava arribar-hi navegant al Mekong contracorrent des de Phnom Penh. També aquest Gerrit van Buitshoff ens dona testimoni d'algunes celebracions, no?, de com molt, molt colorides, amb focs artificials, que deixaven també com aquests europeus de, podríem dir, d'una tendència ideològica religiosa molt puritana. Mm-hmm. Al final, aquests holandesos, no?, calvinistes, molt, gran part d'ells, molt puritans, clar, al veure totes aquestes festes amb tan, podríem dir, amb tanta promiscuïtat a nivell sexual, fins i tot, amb tant de luxe, amb tant de, bueno, podríem dir, amb tanta disbauxa, es van quedar, bueno, bastant angoixats, bastant preocupats, però a la vegada el document és una descripció bastant bona, bastant antiga i bastant bona d'aquesta manera de viure.
0: Mm-hmm, molt bé. Hi ha una obra de Giovanni Leria, 1642, que va ser referència durant 2 segles. Per què?
1: Perquè també va ser aquest Giovanni Leira va ser un missioner jesuïta portuguès o italià, jo crec que era portuguès, que malgrat fracassar en el seu intent evangelitzador, perquè al final molts d'aquests missioners catòlics que viatgen per la regió, la seva missió principal és anar a convertir la població, però ja vam parlar en el capítol anterior que tenen moltes dificultats.
0: Clar.
1: Per la fortalesa de les religions locals, sobretot el budisme o en algunes altres zones l'hinduisme, però malgrat fracassar en la missió evangelitzadora, la seva obra, que és Nova i curiosa història dels regnes de Laos i Tonkin, serà com una de les grans referències sobre la regió, com una incipient guia, no?, del sud-est asiàtic per a no iniciats, que, malgrat contenir, òbviament, molts errors geogràfics degut a la manca d'exploració del territori, serà, durant més de 200 anys, una obra referent.
0: Molt bé, i ens expliques que la regió, a partir del segle XVI, entra com en una mena de decadència. Quins serien els motius d'aquest canvi polític, en l'estructura política? Què passarà?
1: Va, com vam parlar també en el capítol anterior, el regne de Cambodja mica en mica va deixant enrere el seu temps d'esplendor amb l'imperi Khmer, degut a la creixent influència de dos regnes que estaven al seu voltant, com el regne de Siam i el regne de Vietnam. Al final, els vietnamites acaben colonitzant el que quedava del regne de Champa a mitjans del segle XVII, i això també obliga de retruc als holandesos a abandonar la majoria de factories comercials que tenien a Cambodja. Mica en mica, aquest interès europeu per aquesta zona, per Laos, Cambodja i aquesta zona del sud-est asiàtic, es va apagant i no reapareixerà ja fins a mitjans del segle XIX.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, i aquesta cançó sona justament per recordar als nostres oients que aquest camí que iniciem, que vam iniciar ja fa un... aquest serà el segon programa de la saga d'Indochina, per recordar-vos que aquest camí ens porta a la guerra de Vietnam del segle XX, amb aquesta cançó de...
1: Les guerres del Vietnam.
0: Les guerres del Vietnam, amb aquesta cançó de The Doors. Volem recordar això, que aquest camí que se'ns farà doncs, amb moltes parades, i justament la que ens atem ara, perquè ara obrirem un programa dins del programa per fer una història dels orígens de Vietnam, ja que com es dona aquesta colonització vietnamita, i després per tornar al segle XIX amb l'imperialisme europeu. Per tant, recordem, com ens va dir el Jordi en el primer programa, que, com dèiem, la idea és fer aquesta saga d'Indochina i que ens deixaran al Vietnam al segle XX. Com dèiem, abans de fer aquest gran salt al segle XIX, aprofundirem en aquesta cronologia bàsica del Vietnam. On hem de situar els seus orígens, Jordi?
1: Bé, doncs, el Vietnam, dins del que seria el context geogràfic del sud-est asiàtic continental, seria l'entitat política més important. O sigui, potser exceptuem Tailàndia o el Regne de Siam, l'altre gran poder a la zona serà el Vietnam. Al final hem parlat en el programa anterior molt de Laos i Cambodja, que acaben sent, diríem, els germans petits, no? Les entitats menys poderoses en molts moments de la història, per això és tan important, malgrat la importància del Vietnam, sí que intentar fer una mica de resum de com arribem fins al segle XIX. Començant pels orígens remots del Vietnam, els podem situar a la conca del riu Vermell. El riu Vermell és aquest riu que discorre pel nord del Vietnam, passa per Hanoi i desemboca al mar de la Xina Meridional. A inicis del segle III abans de la nostra era, s'hi funda el regne d'Ao Lạc, que es considera el bressol mític del poble vietnamita. Una altra vegada, aquests temps tan remots, tenim molt poca informació, no sé si per algun registre arqueològic, però sobretot tenim informació per les fonts xineses de les primeres dinasties que seran contemporànies d'aquests regnes. A l'any 207, abans de la nostra era, els xinesos, veïns al nord d'aquest regne, creen el regne de Nam Yue, en xinès, en vietnamita serà Nam Viet, que acabarà engolint aquest bressol mític del regne d'Ao Lạc.
0: Molt bé, i per tant, com ens deies, aquestes primeres etapes de vietnamites sota el control, el domini xinès.
1: Exactament. Al final, dos països que són veïns estan condemnats a odiar-se i a invadir-se mútuament i a buscar-se les pessigolles constantment. Podem pensar, no?, l'exemple de Polònia amb Alemanya o Rússia, o Catalunya entre França i Espanya. I al final, el fet de ser veïns sempre provoca que hi hagin períodes d'influència d'uns sobre els altres. En aquest cas, el control xinès sobre la regió sempre va provocar constants rebel·lions de la població vietnamita, ja des del segle I de la nostra era, però fins al segle IX de la nostra era aquestes rebel·lions fracassaran. Els xinesos, quan envaïen aquests territoris vietnamites, i així com amb altres territoris que podien envair, duien a terme una política de sinització de les èlits, en aquest cas les èlits vietnamites. Què volia dir això? Doncs que agafaven a les èlits i les intentaven aculturitzar, o aculturitzar. Doncs amb tema de llengua, tema de comportaments, tema de religió, però aquesta sinització de les èlits, que tampoc no impedia que aquestes èlits segueixin sent hostils als xinesos, no va quallar entre el poble. El poble sí que va mantenir més els seus atributs culturals. A partir del segle VI, arriba a nivell religiós el budisme mahayana, i al segle VII, la dinastia Tang, una dinastia molt poderosa a la Xina, canvia el nom del país de Nan Yue a Gangnan, que significa el sud pacificat. I d'aquest Gangnan, si he pronunciat bé, en derivarà un nom que potser sonarà més, que és el d'Annam, vale? Que serà una de les divisions de la Indochina francesa.
0: Correcte. I Jordi, amb la fi de la dinastia Tang, els vietnamites tindran una oportunitat per sortir d'aquesta dominació xinesa?
1: Exacte. Quan els Tang cauen al segle VIII, s'obre una oportunitat d'or per aconseguir la independència d'aquests incipients regnes vietnamites. El 939, el dirigent vietnamita Ngo Chuyen funda el regne del Dai Viet, que aquest nom sí que és important, regne del Dai Viet, perquè ja perdurarà durant molts segles, i el 960, o sigui, uns pocs anys després, la dinastia Song xinesa, que haurà succeït a la dinastia Tang, reconeixerà, a contracor, òbviament, la independència de facto d'aquest nou regne del Dai Viet. Però, malgrat aconseguir la independència, les relacions tributàries entre aquest regne independent del Dai Viet i la dinastia Song xinesa seguiran vigents. O sigui, aquest nou regne seguirà pagant impostos a la cort xinesa. I entre aquest 939 i el 1009, serà una època també molt turbulent a la història del Vietnam, on succeiran diferents dinasties, diferents famílies regnants, que en molt poc temps patiran un munt de canvis i un munt d'esclats violents.
0: Molt bé, entre aquestes dinasties destaquem les dinasties Li i Tran.
1: Exacte, aquestes dues dinasties, a partir del segle XI, sí que donaran una mica més d'estabilitat i podran governar durant més temps. Per exemple, la dinastia Li governarà entre el 1010 i el 1225, per tant, 200 anys de regnat. Suposarà una primera estabilització del regne de Dai Viet, que d'alguna forma copiarà el model de govern de l'imperi xinès. Vale? Un govern centralitzat, basat en el sistema de mandarins, amb una burocràcia il·lustrada, amb el sistema d'exàmens per entrar en el cos funcionarial de la cort imperial, i també aquesta dinastia Li traslladarà la capital a la població de Thanglong, coneguda a l'actualitat com a Hanoi. Posteriorment, entre el 1225 i el 1400, la dinastia Tran imposarà un règim més autoritari i amb un major pes del confucianisme, una altra cosa per influència xinesa, sobre el budisme, que potser tenia més arrelament entre les classes populars.
0: Molt bé, i entre tot això, el Vietnam tindrà rivalitat amb el regne Champa?
1: El regne Champa, que n'havíem parlat tant en el programa anterior, per recordar, és aquesta àrea política, aquest regne entre el centre i el sud del Vietnam, que tenia molta més influència de la religió hinduista, que també era una família lingüística diferent, els Cham, que tenen aquest regne de Champa. Hi haurà, des del primer moment de l'establiment de la independència del regne del Dai Viet, una rivalitat amb aquest regne. Hi haurà diferents guerres frontereres. A finals del segle X hi haurà una invasió del regne de Champa per part del Dai Viet, i això obligarà els reis Cham a abandonar part del territori del centre del Vietnam i anar més cap al sud, cap a la ciutat de Vijaya, on establiran una nova capital. A principis del segle XI, Champa estarà obligada a cedir els seus territoris al nord de Hue. Hue, per qui tinc un mapa davant, és una ciutat que està al centre, al pur centre del Vietnam, que serà molt important també després com a capital de l'imperi, de les dinasties...
0: Exacte. Sí, obriu el mapa.
1: Exacte.
0: Perquè, si no, de seguir tota aquesta geografia que ens agafa tan llunyana, és amb el mapa molt més fàcil.
1: I també hem de recordar que entre els segles XI i XIII també es pot estar produint a la vegada l'expansió de l'imperi Khmer, que vam parlar en el capítol anterior, amb tota la rivalitat que va tenir amb el regne de Champa, vale, amb els Cham, les guerres Cham-Hemers, que això també farà que entre el Dai Viet i els Cham hi hagi com un mica equilibri de forces.
0: Molt bé, i a totes, a tota aquesta història que li estem sumant amb tants protagonistes, regnes, cal esmentar. Al segle XIII, atenció, l'arribada que va pertorbar el món de l'imperi mongol. Aquesta zona patirà una sacsejada important amb aquest control mongol del gairebé mig món. Es veuran alterades les relacions Viet i Cham per aquesta arribada dels mongols?
1: Exactament. Els mongols derroten primer de tot a la dinastia Song, a la Xina, i funden la dinastia Yuan, que serà la dinastia mongol, encapçalada per el més conegut Kublai Khan. I sí que, òbviament, no tenen mai prou, no?, en la seva ànsia expansionista, i els mongols de Kublai Khan ataquen el Dai Viet, però seran derrotats successivament per diferents generals de l'exèrcit vietnamita, o el 1288, per exemple, pel príncep Tran Hung Dao, que serà, doncs, un referent, no?, històric pels vietnamites com a heroi de la defensa de la independència vietnamita. També podríem argumentar que els mongols no poden arribar mai a conquerir el Vietnam per les dificultats que hi havia d'aplicar les tàctiques de guerra mongols tan útils en zones d'espais oberts, com podia ser l'estepa mongola o la Xina, o la Gran Xina, en un territori selvàtic, com és el Vietnam, o zones del sud-est asiàtic, a causa de les malalties tropicals, climes molt més càlid i humit, també la presència de grans serralades, vull dir, van tenir moltes més dificultats, i això va suposar que, bueno, doncs aquests mongols fracassessin. També es va produir una treva entre els Cham i els vietnamites per poder afrontar aquesta amenaça dels mongols, però, tot i així, quan van ser finalment derrotats aquests mongols, tant el regne de Champa com el regne de Dai Viet, van establir relacions de vassallatge. Com ja havíem vist al passat, no?, que s'independitza el Dai Viet, però segueix pagant tributs a la cort xinesa, doncs va passar el mateix. A principis del segle XIV, s'estableix un tractat entre el Dai Viet i Champa, que cedeix encara més territoris als vietnamites, que s'estaven també expandint.
0: Molt bé, al segle XV tornaran els xinesos amb la segona dinastia Le.
1: Exacte. Hi havia hagut una primera dinastia Le que va governar el país durant molt poc temps, en els convulsos primers anys de la independència del Dai Viet. A principis del segle XV, un usurpador, que es deia Ho Chui Li, va prendre el poder. Els xinesos, ja sota la dinastia dels Ming, que aquesta potser sí que serà, potser sonarà més al públic, ni que sigui per les gerres, no?
0: Sí, estava pensant això.
1: De porcellana, de la Xina dels Ming, ocuparà el país també el 1407 per fer fora aquest usurpador i durar a terme un altre cop una política molt forta de sinització. La sinització vol dir de convertir a culturitzar a la cultura xinesa aquests rebels. Molts d'ells seran desterrats a la Xina i molts funcionaris xinesos seran enviats a la cort d'aquest Dai Viet per prendre control efectiu d'aquests territoris. Aquesta invasió, aquesta política de sinització serà resposta per una guerrilla antixinesa que operarà durant molts anys, dirigida per un dirigent o príncep que es deia Lanoi. Aquest nou rei aconseguirà derrotar els xinesos, fundarà una nova dinastia, que és la dinastia Le. Hi haurà un nou conflicte amb els Cham, a més al sud, que havien aprofitat la feblesa d'aquesta nova dinastia davant dels xinesos per tornar a ocupar territoris al nord de Hue, però finalment el rei Le Thang Tong els derrota i ocupa gran part un altre cop de Champa a finals del segle XV. Le Thang Tong serà un gran legislador que governarà durant 37 anys, promulgarà un codi civil, el Hongduk, que regularà gran part dels aspectes de la vida social del regne i també ajudarà a consolidar la independència del Dai Viet. Però, llestimosament, amb la seva mort, el Dai Viet torna a entrar en una època de decadència.
0: Molt bé, i amb aquesta etapa de decadència, després de la mort d'aquest gran legislador, com ens deies, això comportarà una nova etapa en la història de Vietnam cap al segle XVI i XVII?
1: Els següents segles, el XVI i XVII, com comentaves, també es produeix una lluita de poder entre diferents dinasties, entre diferents famílies governants, que podríem destacar la dinastia Mac, la dinastia Trinh i la dinastia o família Nguyen, que anem comentant. El 1527 la dinastia Mac s'apodera de Tonkin. Tonkin seria la part nord de l'actual Vietnam, al voltant del que seria l'actual golf de Tonkin, i al sud veiem que la família Nguyen es fa forta al voltant de la ciutat de Hue. Uh-huh. A finals del segle XVI, una altra família, la família Trinh, s'apodera de Tonkin i restableixen un sobirà de la família Le, de l'anterior, per tant, de l'anterior dinastia, fent fora els que s'havien imposat en aquesta zona, que eren els Mac. Per tant, veiem aquí els Trinh, els Mac, els Le, els Nguyen, hi ha un munt de famílies implicades en aquest pollastre de rivalitat i de lluites de palau per aconseguir el poder. I al final és complicat perquè hi ha molts noms, però al final això suposa un inevitable conflicte entre totes aquestes famílies, un conflicte civil, perquè a principis del segle XVII el conflicte entre els Trinh, que eren vistos per als usurpadors a ulls, per exemple, de la família Nguyen, i els Nguyen, que eren vistos com a rebels per aquesta nova autoritat que havia posat un sobirà titella a la cort de la capital del Viet, provocarà una guerra entre totes dues famílies o totes dues dinasties. Això, mitjans del segle XVII, hi haurà una guerra entre els Nguyen i els Trinh, que acabarà a finals d'aquest mateix segle sense guanyadors, amb un empat tècnic, i això suposarà una divisió

0: del territori que en èpoques més d'anarquia o de debilitat de regnes més forts podien aconseguir més control efectiu sobre el territori, però aquesta família anguiana, a més, ja tenia vincles a través de casaments o llaços de parentiu amb el poder polític de la capital, del Daiviat, ja des del segle X. Per tant, sempre havien estat allà a l'òrbita del poder, com uns cortesans que, al final, podíem dir que movien una mica els fils del poder a l'ombra.
1: Molt bé, i aleshores, així, doncs, com deies, els Nguyen marxen al sud. Això quines conseqüències tindrà en la geopolítica de la zona?
0: Vale, un cop el país està... Bueno, encara s'acaba com de dividir, no?, per zones d'influència, aquests Nguyen que estaven al voltant de la zona de Hue, que és concretament al centre del país, decideixen expandir-se cap al sud. Veiem un empat tècnic per expandir-se cap al nord, no tenen prou de força, per tant, van expandint-se cap al sud, el que es coneixerà com el Nam Tien. Nam vol dir sud, tant en, bueno, en xinès seria Nan, en vietnamita el Nam vol dir cap al sud, vol dir l'expansió vietnamita d'aquesta, en aquest cas liderada pels Nguyen, cap al sud, i això provocarà un conflicte amb el regne de Champa, que recordem que encara estaven allà, acabaran conquerint territori d'aquests Cham, finalment el 1471 els derrotaran, i això provocarà una gran migració de camperols vietnamites cap a regions del sud del Vietnam. Els Nguyen, aquesta família dirigent, alimentaran aquest moviment migratori i, amb el pas dels segles, aquesta migració progressiva de camperols vietnamites que colonitzaran les noves terres al sud de Hue, ja fins i tot cap a zones molt més al sud que no havien hagut mai presència molt poderosa o molt important de població vietnamita, s'accelerarà ja a partir del segle XVIII, amb la destrucció de les restes del regne de Champa. Aquests Champs seran obligats a emigrar cap a Cambodja i a mitjans també del segle XVII-XVIII els vietnamites acabaran ocupant la ciutat de Saigon i fins i tot ocuparan ja el que serà el delta del Mekong a finals del segle XVIII.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Doncs el Jordi ara fa moment mencionava el delta del Mekong, del riu Mekong, i ara que el mencionem recordem que és un dels eixos centrals de la saga d'Indochina que ens porta el Jordi. En parlarem més endavant per l'ús que en faran els europeus, i hem de parlar en paral·lel de les missions evangelitzadores del moment.
1: Exacte, perquè al final, a principis del segle XVII, també arriben els primers jesuïtes al territori vietnamita, sobretot provinent de Macau, colònia o port comercial portuguès. Per tant, aquests primers jesuïtes seran sobretot portuguesos. A la primera meitat del segle XVIII hi haurà un jesuïta francès, Alexandre de Rodes, que viurà al Vietnam, i és important i rellevant aquest personatge perquè transcriurà el vietnamita a caràcters i alfabet llatí, per intentar, d'alguna forma, facilitar la tasca evangelitzadora dels nadius, dels indígenes del Vietnam, i això provocarà el naixement de la grafia Quokngu, o Chokngu, no sé exactament com es pronuncia, però que és realment la grafia que encara s'utilitza avui dia. Si algú ha viatjat per la zona, diu, hòstia, com és que el Vietnam és l'únic país de la regió que utilitza l'alfabet llatí? Doncs va ser gràcies a, o per culpa d'aquest Alexandre de Rodes. Si al final tu viatges a Tailàndia, tenen el seu propi alfabet, a Laos també, a Cambodja també, i a la Xina.

0: Xina, Corea, el Japó, òbviament també. En canvi, Vietnam és un país de la zona, juntament amb Malàisia i Indonèsia, que tenen un alfabet llatí. També això servirà una mica per fer el camí invers. Al final, les autoritats vietnamites, a través de la presència d'aquests jesuïtes, d'aquests missioners, descobriran Occident. Però, d'alguna forma, serà un descobriment que els provocarà certa angoixa, certa por i bastanta desconfiança, ja que veuran aquest cristianisme com un perill subversiu. Aleshores, aquestes primeres onades de missioners s'hauran d'enfrontar amb persecució per part d'aquestes autoritats, per exemple, a la dinastia dels Trinh, al nord del Viet, que tenien el control efectiu del nord del Vietnam, perseguiran aquests missioners, però els missioners catòlics, que si alguna cosa són tossuts...
1: Són perseverants.
0: Són perseverants i bueno, estan allà fins a les últimes conseqüències, no abandonaran mai la seva activitat, malgrat totes aquestes persecucions.
1: I en aquest context hem de parlar de la insurrecció dels germans Tyson.
0: Exacte. Que...
1: Aclareix, perquè el nom...
0: Sí, el nom aquí, suposo que tothom està pensant en boxa, però no... No, bueno.
1: Orelles arrencades,
0: amossegades...
1: No té res a veure.
0: No, aquests germans Tyson, a finals del segle XVIII, duen a terme una insurrecció a una província al sud de Hue, que estava dirigida per tres germans, que es deien Nag Lu Hue, que es va anomenar la rebel·lió dels Tyson, perquè era el poble d'on eren originaris, o sigui, el poble de Tyson va ser l'origen d'aquesta rebel·lió, però que va tenir suport de comerciants i camperols. I aquesta rebel·lió, en un principi, anava dirigida en contra dels dirigents Nguyen d'aquesta zona de Hue, que era d'on eren originaris aquesta família dels Nguyen. Recordem que estem en un moment que el país està dividit entre els Trinh, que governen al nord, i els Nguyen, al sud, però els Trinh, en aquest moment d'aquesta rebel·lió, aquesta insurrecció, aprofiten el caos que s'està vivint al sud, a la zona d'influència dels Nguyen, per ocupar Hue, que era la capital d'aquesta dinastia i aquesta família Nguyen, i això provocarà la fugida de la família governant Nguyen cap a Saigon. Posteriorment, el 1777, aquests Tyson ataquen Saigon i assassinant a tota la família dels Nguyen. Excepte, i recordeu el nom, el jove Nguyen Anh, que aconseguirà fugir.
1: Recordem aquest nom perquè justament un dels tres germans Tyson es proclamarà emperador.
0: Exacte, que també es deia Nguyen. Ojo aquí perquè...
1: M'encanta.
0: Perquè al final Nguyen seria l'equivalent a García del Vietnam. Exacte. És un dels cognoms a dia d'avui més utilitzats. Vull dir, al final és el que hi ha, com un xinès que es digui Li. Doncs, bueno, pues, quin Li és? Doncs un entre tants milions.
1: Exacte. Nguyen seria el Li de Vietnam.
0: Sí, o el García d'Espanya. Aleshores, el 1786, aquest dirigent Tyson que es deia Nguyen Hue, un dels tres germans, no confonguem amb membre de la família Nguyen, perquè no era, es tornarà contra els Trinh, que governaven al nord, i ocuparà Hanoi. El 1788 es proclamarà emperador de Viet, també, amb el nom de Chuang Trung, i derrotarà fins i tot els xinesos, que l'emperador de la dinastia Qing, i estem ja a finals del segle XVIII, per tant, ja estem amb la última dinastia regnant a la Xina, que no els Qing, que havia, aquest emperador xinès havia enviat per socórrer a la dinastia Trinh, que eren tributaris seus i, per tant, tampoc no volia veure'ls fora del govern.
1: Val, el nom que havíem de recordar, Nguyen Anh, unificarà el país en nom de la seva família, no és així?
0: Exacte, aquest jove Nguyen Anh, que haurà fugit, haurà escapat de la massacre de la seva família, aconseguirà construir un exèrcit amb ajuda dels portuguesos de Macau i també d'oficials francesos que havien estat, subvencionats o reclutats pel vicari catòlic de la Cochinchina. Per tant, aquí veiem un paper molt important de missionaris religiosos en la política regional. Tenim una influència molt evident. El 1788 aconseguirà recuperar Saigon, destruirà la flota dels Tyson el 1792 i el 1801 ocuparà Hue. L'any següent, el 1802, ocuparà Hanoi. Per tant, podem dir que el 1802, de nou, el Vietnam està unificat sota un sol regne, sota un sol governant.
1: I d'aquest segle XIX vietnamita, a l'empara de Xina, quines són les seves característiques principals, Jordi?
0: Vale, primer de tot, aquesta nova etapa política al Vietnam estarà sota el control d'aquesta nova dinastia, la dinastia dels Nguyen, que governarà entre el 1802, amb aquesta unificació de Nguyen Anh, fins al 1940, quan ja entrarà, ja, bueno, perdrà la seva independència en favor primer dels francesos, després dels japonesos, després un altre cop els francesos, i posteriorment ja tot el que passarà amb els americans. Aquest Nguyen Anh adopta el nom imperial de Jialong, governarà durant gairebé 20 anys com a emperador del Vietnam unificat i reconegut i emparat també per la Xina. I això és important, eh? Que la Xina, malgrat sempre aquesta rivalitat històrica, en aquest moment empara o dona d'alguna forma el seu beneplàcit a aquest nou emperador que ha unificat el país. Reorganitza l'administració territorial del país, dividint-lo en tres regions, el nord, el centre i el sud. Restaura la pau civil, la pau social, du a terme la construcció de grans infraestructures, doncs carreteres, dics, al final els treballs hidràulics en un país com aquest, per amb la producció d'arròs, per exemple, molt important, també la presència de grans rius, però instaura també un règim molt, molt tradicional, inspirat també, un altre cop, en el model imperial xinès. Al final els xinesos són aquests odiats veïns del nord, però que a la vegada ens donen un model, uns patrons a seguir, sobretot a l'hora de governar. Aquest model imperial també recolzat en mandarins, impregnat de confucianisme. Al final, el confucianisme, no? Aquesta ètica, aquesta moral individual que has de servir a l'Estat, igual que has de servir a la teva família, de l'adoració filio-paternal, i que veus a l'Estat o a l'emperador com el teu pare, per tant, el que has d'obeir sempre. I aquests mandarins, també impregnats d'aquest confucianisme, ajudaven a transmetre, d'alguna forma, aquestes normes de comportament. A Jialong el succeirà l'emperador Minh Mang, que governarà fins al 1841, també molt impregnat de cultura xinesa i també amb actituds molt hostils cap al que ell considera els bàrbars occidentals. Implantarà un règim molt autoritari i això farà també aparèixer moltes revoltes en diferents llocs del país, com per exemple a Saigon, on hi participaran grups de cristians. Ja no sabem si fossin només europeus, sinó també vietnamites convertits al cristianisme. Això provocarà un augment de la persecució del cristianisme i dels missioners per part d'aquest emperador, i el 1836 també provocarà el tancament de ports vietnamites al comerç estranger. Posteriorment hi haurà els regnats de Thieu Tri i Tu Duc, aquest últim, el de Tu Duc, entre el 1848 i el 1883, per tant, gairebé 40 anys, que seguirà la mateixa seguiran tant un com l'altre polítiques anticristianes, antioccidentals i pro-xineses. Però aquestes polítiques, tant antioccidentals, estaran molt condicionades, sobretot per la derrota xinesa en la Primera Guerra de l'Opi, que serà als anys 40 del segle XIX.
1: Clar, i en aquest punt justament tanquem aquest looping narratiu que hem fet amb la història del Vietnam, perquè ja entronquem amb la revifada de l'interès europeu per aquestes terres. Ja ho acabes de mencionar, i és amb les guerres de l'Opi a mitjans del segle XIX, i és que, clar, el focus tant d'anglesos com de francesos es posarà sobre aquesta zona del món. Recordem també que tenim el Portes de Troia, dos programes, si no recordo malament, dedicat a les guerres de l'Opi, molt interessants per donar forma a aquest conflicte importantíssim en la història, en la nostra història. Com comença, Jordi, aleshores, aquest intervencionisme europeu ja de caire decimonònic?
0: Doncs començarà, com dit, després de les guerres de l'Opi, amb l'augment de que s'utilitza, no, en nivell més tècnic, la paraula del gunboat diplomacy, o la diplomàcia de les canoneres enteses com a vaixells de guerra, que els europeus utilitzaven, ja fossin francesos, britànics o els que fossin, utilitzaven per amenaçar a les autoritats d'altres regnes, d'altres cultures, amb un nivell de desenvolupament tecnològic inferior. Al final és, mira, jo estàs al port, t'ensenyo les meves armes i si no farà el que jo et dic, tu mateix. És una mera qui la té més grossa, doncs els europeus en aquest sentit sempre la tenien més grossa i més moderna. En el cas del Vietnam, aquesta diplomàcia de canonera o de vaixell de guerra es va aplicar per part dels francesos, sobretot per exigir a les autoritats vietnamites l'alliberament de missioners als anys 40 i 50 del segle XIX. El 1859, la marina francesa s'apoderarà de Saigon i de la ciutat de Saigon, i el 1861 de gran part del que seria la Cochinxina Oriental. La Cochinxina Oriental, o la Cochinxina, seria la part sud del Vietnam, al voltant del que seria el delta del riu Mekong. El 1867 obligaran l'emperador Tu Duc a capitular, i això provocarà que França controli de forma efectiva tot el que serà la zona de la Cochinxina, per tant, al sud del Vietnam, com a colònia pròpia de França. Per tant, ja estem aquí parlant d'imperialisme i colonialisme clàssic decimonònic.
1: I ja per acabar, perquè ens queda un minutet de programa, però ja ho has començat a esmentar, justament amb aquest control de la zona garantit pels francesos és quan serà molt més fàcil per ells fer l'exploració del riu Mekong.
0: Exacte, exacte. Ja pensem que des dels anys 60 del segle XIX els francesos havien ja aconseguit imposar un protectorat a Cambodja. No sé si ho havíem parlat en el capítol anterior, però sí que el rei cambodjà, que en aquesta època serà el rei Norodom, signarà un tractat d'aliança o d'ajuda mútua per posar sota protecció als francesos enfront del seu principal rival a la regió, que era el regne de Siam, i això facilitarà, vale, aquest acord de protectorat entre el rei de Cambodja i els francesos, les exploracions del riu Mekong per part d'uns personatges que parlarem segurament en el proper capítol, d'Henri Mouhot, de Delagré o Francis Garnier.
1: Molt bé, no tenim temps per més, però ja ho acabes d'avançar, m'has tret el que anava a dir, que això ens queda justament ara, ja ens aboca a l'imperialisme del segle XIX, a les exploracions franceses de la zona. Moltíssimes gràcies, Jordi Salellares, per un nou episodi, un nou capítol en aquesta saga d'Indochina tan interessant que ens estàs portant.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: El Carlos Lecé i el control tècnic i a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: 2026 comença a ple rendiment literàriament parlant. Obriu agendes, perquè us proposem dos grans festivals. Tiana Negra, al gener, i Beza Negra, al febrer. El tango, les passions i les tragèdies són protagonistes de la novel·la de la Laura Anguera Cuando mi mano bailaba a su espalda, publicada per Contraluz Editorial.
3: El meu aterratge en el tango ha sigut una mica a l'inversa. Les primeres em vaig estar qüestionant com els dos protagonistes, la parella protagonista de la novel·la, es podien conèixer i podia haver-hi, diguéssim, una atracció física i un contacte així com d'una manera molt ràpida, no? molt directa. I se'm va ocórrer que es podien conèixer ballant.
2: No deixarem enrere l'alvoltatge, perquè ens acompanya Carlos J. Sánchez, autor de No haureu de plorar els morts, publicada per Obscura Editorial. Un poble, una ermita i un secret que malda per continuar en silenci.
4: Tenia molt clar que volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor de qui el pateix i de qui el causa, i al final un, quan escriu una novel·la, almenys jo, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions de la violència de gènere, la violència domèstica i familiar, és el que li he dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res.
2: I de secrets i misteris en tenim uns quants a les novel·les juvenils de la Imma Romeu. Després de La cova de les llegendes, arriba El secret de la lluna plena, publicades per Bolian Edicions.
5: Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la Serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català, i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento informar-me bé, perquè clar, és una història de ficció, jo no pretenc fer novel·les històriques.
0: El Calaix, edició 325, de la temporada 7, capítol 20. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
1: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespino Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana, els Premis Tiana la trajectòria de traducció i creació i, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, l'Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escrivá i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Xavier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Clàudia Piñeiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
0: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socias està a punt de conversar amb la nostra convidada, Laura Anguera Armengol, llicenciada en dret i fa més de 30 anys que exerceix com a advocada, però que des de ben petita tenia molt clar, claríssim, que volia ser escriptora. Ha treballat per un dels més prestigiosos bufets nacionals i ha assumit la direcció legal de grans empreses. I, entremig, ha escrit contes i relats curts. La seva primera novel·la amb un títol realment impactant, Boom, va arribar al 2012. El 2022 publicava Ningú em va parlar de tu i avui ens presenta, atenció, la seva nova proposta literària titulada Cuando mi mano bailaba su espalda. Si el títol us ha cridat l'atenció, escolteu ara breument la sinopsi. Una nit, un tango i una obsessió. Tots els dimecres, cada dimecres, a la Red Kisses, una antiga discoteca de barri que conserva amb molta dificultat la brillantor d'altres temps, doncs, a les nits baixen les llums i el tango es fa l'amo de la nit. Un primer protagonista, en Víctor, que és actor a l'atur, i també Elsa, l'altra protagonista, atrapada en un matrimoni sense amor. Troben en aquesta sala un motiu per trencar les cadenes que els ofeguen. Quan els seus cossos es troben a la pista, la passió és immediata, però res és el que sembla fora de la Red Kisses.
1: Bordeamos la pista, zigzagueamos, nos detenemos. Un ligero movimiento de cadera, un cambio de peso hacia atrás para modificar la dirección. Su cuerpo obedece. Nuestros pies marcan una diagonal, un cruce, tejen un par de ochos rematados por un molinete. Los movimientos fluyen, nos compenetramos muy bien. Mi mano trepa despacio por las suaves lomas de su columna, vértebra a vértebra, hasta acabar aposentada entre los picachos de sus omoplatos. Siento de nuevo cómo se tensiona, cómo cierra los ojos, cómo se muerde el labio inferior. Así que dejo que mis dedos resbalen por su piel, que caigan en picado hasta topar con el borde del vestido. Y a ella se le escapa un ligero gemido.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: Doncs la benvinguda a la nostra convidada, Laura Anguera, la fem, ja ho heu escoltat, entre tangos, amb aquest petit fragment, perquè si una cosa té aquest llibre, Cuando mi mano bailaba en su espalda, precisament és que ens fa dansar en aquest ritme, no? Aquest erotisme. Laura, benvinguda i gràcies per posar aquest punt de salseta, no? Al programa, avui.
2: Encantada d'estar aquí amb tots vosaltres.
1: Escolta, jo ara haig de fer-te una pregunta a banda de la novel·la. El tango, per què el tango? Balles tango?
2: No, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades i m'encantaria dir que sí, la veritat, perquè quan t'hi comences, quan comences a ficar-hi el nas en aquest món, la veritat és que és apassionant. Però el meu aterratge en el tango ha sigut una mica a l'inversa. Primer em vaig estar qüestionant com els dos protagonistes, la parella protagonista de la novel·la, es podien conèixer i podia haver-hi, diguéssim, una atracció física i un contacte així com d'una manera molt ràpida, no? Molt, molt directa. I se'm va ocórrer doncs, que es podien conèixer ballant. I dintre les opcions, el tango em va venir de manera molt instintiva al cap, no? I a partir d'aquí és quan em vaig començar a documentar, vaig començar a anar a milongues i em vaig plantejar anar a classes. El que passa que la meva parella, quan li vaig insinuar, va dir que de cap de les maneres m'he quedat amb les ganes, però si algú s'apunta, jo vaig.
1: Doncs entren ganes i realment és qui té contacte més assiduament, més sovint, doncs suposo que ho viu molt, no? Però jo ara, per exemple, que feia molt temps que no escoltava tangos, anava llegint la novel·la i pensava, uau, se m'arissava la pell, no? Aquesta sensació.
2: Sí, és que el tango en aquesta novel·la jo crec que queda com una banda sonora perfecta, no? La realitat és que vaig escollir el tango justament, et diria que perquè, diguéssim, el tango discorre com per dos raïls que són els mateixos pels que discorre la novel·la, no? Una és aquesta sensualitat que té el tango, que tot, en el nostre imaginari, no? Sempre, és, segurament és la dansa més sensual de totes, quasi per dir sexual, de totes les que hi ha, no? Deixem de banda el reggaeton i el perreo, que per mi no tenen res de sensual.
1: No, no, no, no.
2: Això potser ho fa l'edat, també, però bueno, és igual. No. Estem d'acord. Vale. Que reflecteix, no?, aquesta passió que genera entre la parella protagonista. I l'altre raïl és, si tu escoltes els tangos, la gran majoria, però no hi ha pràcticament tots, les lletres són lletres tristes, són lletres de melangia, són lletres de desamor, de pèrdua, no? Els tangos bàsicament van néixer quan els emigrants que arribaven a Argentina i malvivien en cases allà tots amuntegats, sortien al pati, tocaven una mica el bandoneon i s'inventaven i musicaven poemes que ells anaven fent, no? I per tant, en general són poemes molt tristos, no? De l'amor que han deixat a casa, de la melangia que tenen de la seva terra, d'això no està ple. Llavors, aquest punt fosc, aquest punt trist, també li anava molt bé com a, perquè els personatges, quan es coneixen, estan en un moment, doncs això, molt, molt dur de les seves vides. Els argentins diuen que tanguejar és ballar la tristor, no? Ballar la tristor. Llavors jo crec que ells van a la milonga justament això, a ballar la tristor, i és en aquest moment en què es coneixen, no?
1: Aquesta frase és preciosa.
2: És molt maca. Jo quan la vaig
1: llegir...
2: És molt maca, sí. I a més és molt així. Si t'hi fixes, si tu mires vídeos d'això de balls de saló, això de concursos i tal, en tots els balls, el xa-xa-xa, no sé què, el foxtrot, tots somriuen. Quan ballen tango, ballen, no somriu. És l'únic ball del món en què no somriu quan es balla.
1: Aquí ho poses, eh? Diu,
2: sí.
1: Ella también opina que los tangos hablan de amores rotos y malos tragos, y por eso no queda bien reír mientras se danza.
2: Exacte. És així, és tal qual.
1: Doncs ella ja ha parlat, la Laura ja ens ha explicat aquestes dues línies, no? La passió, per una banda, que trobarem en aquesta novel·la. És que ho estic dient i se m'està deixant novament la pell, s'ha posat la pell de gallina. I parlant de l'altra banda, doncs aquesta vida de vides dures, no? I quan parlem de vides dures no té res a veure, no sempre té a veure amb l'estatus social, no?
2: No,
1: té
2: a veure... en aquest cas no, té a veure amb una situació personal interna, no? De buidor, de relacions que es desfan i que no són capaços de reposar en res més, no? Jo sempre dic, bueno, vull pensar que al final nosaltres ens mantenim vius més enllà de perquè respirem, mengem i de tant en tant dormim, perquè tenim anclatges en el món, no? I amb la gent. I no només, i un anclatge basat bàsicament en l'amor, però no de parella, no, va molt més enllà d'això, vull dir, un entorn familiar que ens acull, un grup de bons amics, bons companys de feina, tot això es fa tenir anclatges en el món, no? Arrelar-nos. I aquests dos personatges, per motius diferents, han anat perdent tots aquests anclatges, no? Estan molt sols, malgrat viuen en una gran ciutat i malgrat poden tenir una sèrie de relacions socials, però tots dos estan molt sols per motius diferents. I llavors jo crec que per això, quan es coneixen, quan es troben, jo sempre dic que són com dos matolls molt ressecs, no? I que per això la guspira no? Pren flama tan ràpidament i es desborda d'una manera que potser no tocava, però és aquesta necessitat de trobar algú, no?, que et salvi, que et doni la mà i et tregui del pou. I els dos una mica això és el que busquen en l'altre. I per això sublimen també, en certa manera, no?
1: I ara vaig demostrar una miqueta la llengua per no explicar coses que no es poden explicar de llibre, evidentment.
2: És un problema que té aquell llibre.
1: Sí, és el que té, que quan, però quan parla ella de desbordar, anireu veient al llarg de la lectura que es parla de desbordar, però en molts sentits, no? La passió es pot desbordar per amor, per odi, per ràbia, per impotència, per tristesa. Per tant, aquí tenim tots els vessants. La família, també considero que has fet un gran treball, no? Perquè parles de la família, de les parts no tan boniques de les famílies, no? I no només de ser pares, de la maternitat, de la paternitat, de formar part, no?, d'aquesta empresa familiar. Sí. I penso que aquí també hi ha... Això m'ha agradat molt, també, aquesta part, no?, de com ho tractes i quines escenes hi ha. Hi ha una residència d'avis, és brutal. Les trobades familiars són complicades, eh? I ara això que venim d'unes festes, eh? Encara portem una mica... Hi ha cueja, però portem una mica la ressaca d'aquestes festes, no? I és com...
2: Bueno, és allò que diem sempre, no? Les famílies no són escollides i, per tant, no sempre hi estem del tot d'acord, ni a vegades ni tan sols no hi estem del tot de gust, però és el que ens toca i el que... I en el fons, vull dir, al final sempre és el que dèiem, no? Si toca una bona família, és el millor que pots tenir, perquè sempre serà el coixí aquell que no... L'edredon que sempre tindràs a mà perquè t'escalf, perquè et doni escalf.
1: Per què la tragèdia? Per què la passió? Per què unir aquestes dues coses? Quina va ser? Tu has parlat de guspira i m'agradaria, sempre m'agrada aprofundir una miqueta més. Per què? Quina ha estat la guspira de triar aquesta història? Una història amb un final que absolutament us sorprendrà, eh? És una història molt real. No vol dir que hagi passat de veritat, però sí que toca molt de peus a terra, Laura.
2: Sí, a veure, el que volia era escriure algo que ens fes plantejar una mica el que està bé i el que està malament, no? Vull dir, és molt fàcil establir línies de dir, saps, línies vermelles d'això està bé, això està malament, quan la teva vida funciona, quan tot va bé, quan pots tenir les idees clares, quan no estàs en el por. Però quan estàs en un moment molt fosc i necessites sortir d'allà i l'única manera que al final se'm planteja és creuant una d'aquestes línies, volia posar els personatges davant d'aquesta situació i veure com reaccionaven cadascun d'ells, no? Que és una mica aquest final, no? Les diferents reaccions o les diferents decisions que prenen davant d'una situació que realment és colpidora i que no és gens fàcil. Però el fet de que siguin justament persones que podrien ser, no sé, tindria els nostres, vull dir, no és una gran epopeia, aquí no hi ha herois, saps? Vull dir, gent normal, que podríem ser, doncs, tu i jo, si la vida ens haguessin tocat unes cartes pitjors, no?, o més complicades. Doncs això fa que... O vull pensar que el lector, quan acaba l'última vegada, diu, i jo què hauria fet, no? Jo què hauria fet? I clar, és molt difícil de decidir.
1: El Víctor i l'Elsa, de la mà de la Laura, ens portaran en aquesta... És inevitable que quan llegiu el llibre jutgeu. És inevitable.
2: I hi haurà gent que estarà d'acord amb el que fa un o amb el que fa l'altre, però la idea és dir, escolta'm, això que per tu, asseguda en el teu sofà amb la teva vida més o menys perfecta, és molt clar que és blanc o és negre, en una altra situació pot tenir tota una gamma de grisos, saps?
1: Bueno, grisos... Molt grisos, eh? Perquè per veure la llum S'han anat de saltar moltes de línies aquí. Però sí, sí, està molt ben fet. No? La tria del bé i el mal, a més de dos mons absolutament oposats, perquè l'Elsa té una vida molt acomodada, econòmicament parlant, en canvi el Víctor no, no? I és que, clar, jo penso que agafes una empatia amb el Víctor i, bueno, en el meu cas, com a lectora, he estat empatitzant molt amb el Víctor i veus que va tirant i sembla que hagis de veure la llum, no direm res més, sembla que hagis de veure la llum, no? Aquesta lluita continua, i és una lluita perquè parlem d'addiccions, parlem de relacions amb pares i fills, parlem de divorcis, parlem d'èxit, parlem de fracàs, és que aquí no t'has deixat res.
2: No, però és que una mica, o sigui, és del que vivim avui en dia, no? Vull dir, que sigui un pare divorciat amb un fill que a més viu lluny i amb el que es comunica només per videoconferències un dia a la setmana, comença a ser... Vull dir, no m'ho he inventat, és que tinc alguna amiga amb aquesta situació, no? I et diuen lo dur que és. Gent amb addiccions, doncs, per desgràcia, també n'he tingut un cas molt a prop. Vull dir, són coses que estan en el nostre dia a dia. Tampoc he anat a buscar... Tot i que pugui semblar en un moment donat, crec que no he anat a buscar allò de dir a l'extrem més extrem, ni molt menys. Però són circumstàncies en les que, a dia d'avui, ens envolten d'alguna manera, no? I crec que també és bo de, quan escrius un llibre que transcorre a dia d'avui amb la societat nostra, doncs també recollir-ho, encara que sigui, no sigui el tema principal, però sigui com un trasfons de darrere que d'alguna manera també va empapant i va... No, es va colant en aquesta història, perquè és així, igual que es cola la vida de molts de nosaltres.
1: Són vides dures que sempre tenen un punt d'esperança, no? I hi ha també aquest rerefons de dir, si tot t'ha anat malament a la vida, tot sempre t'anirà malament, i si tot t'ha anat bé, tot sempre t'anirà bé. I tu aquestes lleis també les has canviat una miqueta.
2: Sí, perquè un dels personatges, que no és ni el Víctor ni l'Elsa, però... Perquè jo crec que...
1: És que hi ha més personatges.
2: En un moment donat, aquesta relació es converteix, podríem dir, en un triangle així una mica estrany i pertorbador, no? Jo crec que fins aquí sí que podem llegir, però...
1: Res més, no podem explicar massa més, eh?
2: Exacte, no massa més.
1: És molt pertorbador, això ja us ho dic jo.
2: Sí, sí. Doncs aquest tercer personatge, per exemple, era una persona destinada a l'èxit social, professional, i tot se li va en orris amb un mal cop de sort, diguem, no? Una petita patinada, un mal gest, quasi com aquell que diu, un mal gest. I bé, tot es trenca, no? I amb ell...
1: No entraré, Laura, a jutjar aquest mal gest, ja em jutjaran els lectors i lectores.
2: Sí, però també és algo, no diré que passi cada dia, però també és algo que al final, saps? Pot acabar passant. Ha passat.
1: Jo no us puc dir que us quedeu a casa quiets perquè es pot caure el sostre i et pot passar de tot. Tant si et quedes a casa com si surts de casa. Però vindreu a casa perquè la vida té conseqüències. La Laura diu. No diguis que tu has escrit la novel·la, eh?
2: No, però saps, de vegades una cosa... Un accident de cotxe, saps?
1: Sí,
2: i simplement... canvia de la vida... Totalment, i de manera... No d'un dia per l'altre, sinó d'un minut per l'altre. No?
1: Des de la passió fins l'amor més abnegat, fins al sacrifici personal, i gelos, i enveges, i intrigues també hi trobarem aquí, i aquest triangle que subscric, que és pertorbador. No sé si hi ha algun detall més que puguem parlar, perquè, clar, no ens podem estendre massa, vagi a ser que diguem coses que no toquen. Però no sé, Laura, si vols fer algun últim comentari abans d'entrar en aquests tangos que ens han acompanyat a l'inici.
2: No, doncs res, que m'alegro molt que us hagi agradat i que, bueno, que crec que és una novel·la que, doncs això, que pretén el que el lector es qüestioni, no? Es qüestioni el que hauria fet ella en aquest cas. I, bueno, pues, això és el que us convido a fer si llegiu la novel·la.
1: Quan l'agafeu, penseu que vola, eh? Us ho dic perquè en seguida, i quan arriba el tram final, ja necessites aquest... És addictiu en el sentit que necessites saber com realment s'acabarà, quina serà la tria. Doncs, com dèiem, hem començat amb aquests 7 tangos i acomiadem també la Laura amb aquesta música. Poseu-la, sisplau, quan llegiu la novel·la, perquè aleshores ja és el sumo. Vull dir...
2: És banda sonora obligatòria. Vaig estar pensant fins i tot a fer una tria i posar-la com una llista de Spotify, saps? A darrere. Vaig estar pensant i tot.
1: Sí, perquè realment és una música preciosa i penso que li has fet un molt bon homenatge, no? Sí. També. Laura, moltes gràcies i fins la propera lectura.
2: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

0: al calaix.
1: No deixarem enrere l'alt voltatge, perquè ens acompanya Carlos J. Sánchez, autor de No haureu de plorar els morts, publicada per Obscura Editorial. Un poble, una ermita i un secret que malda per continuar en silenci.
2: Tenia molt clar què volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor, de qui el pateix i de qui el causa. I al final, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions, de la violència de gènere, la violència domèstica i familiar, és el que li he dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Atenció al debut literari en català de Carlos J. Sánchez, antropòleg de formació i professor per vocació. El nostre proper convidat ha publicat un grapat de relats en antologies i plataformes online i una novel·la en castellà amb el títol de Oscura Deriva, centrada en la foscor humana i l'obsessió. Carlos J. Sánchez sempre li ha interessat temes relacionats amb la por i la impotència davant d'allò que és terrorífic, que desperta l'enfrontament entre el bé i el mal dins de cada persona. No haureu de plorar els morts. És el títol d'aquesta primera incursió en català del nostre proper protagonista. Els secrets només es poden enterrar durant un temps. I els secrets, escolteu bé, no moren, no se'ls ha de plorar. L'ombra d'una ermita vella immutable s'estén pesada i negra sobre Vall de Plors. És un poble amagat del món per les muntanyes, on el passat mai no desapareix del tot i els silencis amaguen veritats. En voleu saber més de No haureu de plorar els morts? Escolteu la propera conversa amb Mònica Socias, amb Carlos J. Sánchez. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: El títol és impactant, No haureu de plorar els morts, i el viureu des de moltíssimes vessants. Jo començo amb un fragment que m'ha agradat molt, però després continuarem amb la nota de l'autor. Diu així: en el patiment hi queda sempre una part de nosaltres, del que vam ser i no tornarem a ser mai més. O potser és una cosa que serem per sempre, tot i que mirem d'ignorar-ho. I a la nota de l'autor, doncs ja se'ns parla del dolor. Benvingut, Carles.
2: Hola, bona tarda.
1: Un llibre intens, eh? Una novel·la intensa.
2: Sí, intensa. I per mi va ser intensa. I realment espero que per la gent que li doni l'oportunitat i la llegeixi també.
1: Parlàvem d'aquest patir, parlàvem del dolor, i a l'inici, que a mi em va cridar molt l'atenció, i vaig pensar, ui, a veure que em trobaré la novel·la, eh? Ja condiciona la lectura, eh? Perquè penses, ostres, hi entraré, no hi entraré. Però aquí parles del dolor, no? I m'agrada molt, no?, dels que el causen i dels que el pateixen, d'aquestes dues bandes, no? És una novel·la que ens posa les dues parts.
2: Sí, per mi és una qüestió de la que es parla al llarg de la novel·la, i aquesta nota de la que parlem, aquesta nota inicial, és un afegit que jo tenia molt clar que volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor, de qui el pateix i de qui el causa. I al final, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions, de la violència de gènere, la violència domèstica i familiar, és el que li he dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res. Hi ha moltes altres coses per llegir, però si és quelcom que tu pots llegir, que et pot interessar, que pot formar part de la història, doncs, evidentment, benvinguts i parlem-ne. Són coses de les que hem de parlar.
1: No us penseu que no us podreu llegir la novel·la. No hi ha imatges Sí, no hi ha escenes explícites d'aquesta violència, però sí que hi és molt present. Però penso que ho has tractat amb molta cura. I després, mira, ara ho comentàvem abans de començar la novel·la, jo penso, abans de començar l'entrevista, la quantitat de detalls cap a la nostra literatura, cap a la nostra història, no? Els noms... penso que has estat molt curós, és una novel·la molt treballada, molt pensada i molt cuidada, Carles.
2: Gràcies, gràcies. He intentat que així fos. Al final, una cosa que a mi m'agrada molt d'escriure és que et dona el temps, un cop has acabat una, bueno, allò que diuen, no? Que una novel·la no està mai acabada, està enviada i publicada. Però un cop has acabat pots tornar i veure com pots millorar, pots canviar cosetes, se't pot acudir alguna manera de que aquella escena del principi que mai has tingut molt clar que li faltava acabés d'estar rodona, i jo crec que és una cosa que m'ha anat bé amb aquesta novel·la, no? L'he treballat durant molt de temps i li he pogut anar fent aquestes petites referències, aquests detalls, aquest polir cosetes, jo n'he quedat molt content.
1: Ens n'anem a un poble petit, per tant, estem parlant d'una vall, estem parlant d'una comunitat petiteta, i a les comunitats petites tothom es coneix. Tothom, qui més qui menys, ho sap tot. Però això no vol dir que ningú faci res ni per l'un ni per l'altre, però que la radiografia està feta. I, a més, es troben tots, ja comencem així, eh? Comencem amb un enterro. El nom, quedeu-vos amb el nom, Miquel Llop. Ja, a l'inici de tot, els grans lectors ja sabreu d'on agafar-vos, no? Amb el Miquel Llop. Ambient rural, un enterro. El mossèn, que jo m'he enamorat de mossèn Mateu. Pobre home, que no sap el que li espera aquest senyor que l'envia en aquesta vall. No ho sap. Aquí hi ha personatges que són absolutament innocents i que no es poden imaginar tot el que els hi pot passar, no? Però jo penso que aquest ambient rural també mostra la part més fosca o més agresta, no? I més dura de les persones.
2: Sí, jo crec que el fet que sigui un ambient rural, primer, ajuda que sigui una comunitat més o menys delimitada, no? Que tinguis controlat una sèrie de personatges, que coneguis tot el poble fàcilment, com no podries fer-ho en un ambient urbà, en una gran ciutat, i que puguis veure quina relació hi ha entre totes aquestes persones, no? Que puguis veure, doncs, aquella parella d'un senyor i una senyora gran que viuen una mica apartats i que són familiars amb la resta del poble, però potser tenen les seves coses que no expliquen a ningú, que puguis veure que hi ha aquest poc jovent, perquè al final és un poble petit i el jovent queda reduït, que es coneixen tots entre tots i sempre estan xerrant de què fan uns i fan safareig i què fan uns i què fan els altres, no? Doncs totes aquestes relacions per mi eren interessants, primer perquè són una bona forma de traslladar al lector que aquest poble és viu, no? que hi ha una relació entre totes aquestes persones, que hi ha una història, que hi ha uns passats, i després perquè al final és com una caixa de joguines. Tu tens una sèrie de ninos, no? És com un nen petit que tens una sèrie de ninos i els poses noms i decideixes qui és qui i què s'han fet abans. I per mi l'exercici a l'hora d'escriure és molt interessant fer-ho així. I jo volia, doncs, que de cara al lector també quedés una cosa interessant.
1: Bé, el poble ja es diu Vall de Plors. Entre que no s'hauran de plorar els morts, el Vall de Plors i l'enterro, ja ho tenim tot. El mossèn no espera el que es trobarà, però curiosament el metge, que també té un paper important, el Jeroni, ell tampoc s'espera, després de tant de temps d'haver estat al poble, tot el que es trobarà. El poble té un secret. Jo no sé si podem explicar el secret o l'hem de deixar en secret. Com ho fem, això, Carles? Perquè, clar, ara discutim què expliquem i què no expliquem de la novel·la, no? Però sí, aquí es guarda un secret que alguns van descobrint, però molts ja sabien, i és curiós, no? Tots callaven.
2: Exacte. Sí, és una cosa... És una mica el que volia explorar, al parlar d'un poble petit en el que tothom es coneix, fins i tot les coses més secretes, algú les sap. Encara que ningú en parli, hi ha algú que ja ho sabia, no? Llavors, en aquest poble, el que sí podem explicar és que hi ha un secret en aquest poble. Comença la novel·la amb aquest enterrament, no, d'aquest home, d'en Miquel Llop, i al principi del llibre, doncs, veiem que hi ha coses estranyes al poble, no, relacionades amb la vegetació, amb aquestes vinyes, que un any estan malaltes i l'any següent no, amb els animals, que sembla que el propi noi de la granja no té gaire clar si té, quantes gallines té, no? I bé, el gran detonant de la història d'aquesta novel·la és que, passats uns dies d'aquest enterrament, en Miquel Llop es desperta a la tomba i torna al poble. I això és el que engega, en realitat, tota la narració, no? De cop i volta, aquest home ha tornat a la vida, ningú entén què està passant.
1: A mi una de les reflexions que m'ha fet agafar el llibre, no?, és si tornéssim tots a la vida, no?, si ara diguéssim avui se'ns acaba, en fóssim conscients i tornéssim a aixecar el cap, què faríem, què repetiríem i què no repetiríem, no? I aquella gran frase de és que no n'aprenem mai. Hi ha persones que arriben en aquest món i és que no n'aprenen ni patres. El cas del Miquel Llop, li fas una radiografia molt bona.
2: Bueno, és que és un personatge que ja de per si és... a veure, no és un personatge estimable, és un personatge interessant, no? Són coses diferents.
1: Però sí, és per realment li vas fent aquesta radiografia i quan més avança la novel·la, Carles va increixendo, eh?
2: Sí, sí, per mi era interessant aquest preguntar-me què li causa a una persona el tornar de la tomba, no? Què li causa a nivell psicològic, no des d'una qüestió màgica o mística, no? Sinó que li cau, que entén del que li ha passat, què en fa del que li ha passat, com ho expressa. Per mi era molt interessant.
1: A Miquel Llop ens deixa amb el cor encongit i temorosos prosseguir el mossèn Mateu. Així és la mort quan arriba de forma tan inesperada. Doncs ara imagineu-vos que igual que arriba la mort, arriba la resurrecció, perquè jo ja parlo de la resurrecció dels morts i no estem a Setmana Santa, i arriba a Miquel Llop i que te'l trobis a la porta de casa, no? O sigui, això ja és una cosa impactant. Darrere d'aquí... Ja no, jo penso que no podem explicar res més, Carles, que després d'això ja ho anirà trobant.
2: Sí, sí.
1: Després l'ermita, que és també un punt clau de la novel·la, no? Aquesta ermita abandonada... Sí. Aquí també hi ha teca. Què podem explicar de l'ermita?
2: Per mi, el paper de l'ermita realment és interessant perquè, bueno, tots els que hem fet una mica de vida a poble, tant a l'interior com a la costa, doncs hi ha aquests punts, no, que han format part, han estat llocs importants per la vida en societat del poble i potser avui ja no tant, no? I tenen aquest pes, aquesta ànima, no? Encara que sigui una ermita de pedra que ningú visita, que està tancada i no s'hi pot entrar, tenen aquesta ànima pròpia, no? I són molt interessants com a lloc personatge. I jo és una cosa que volia explorar clarament. Després és una ermita... Bé, de fet, amb l'ermita comença la novel·la, pràcticament, no? És el personatge que està contemplant la primera escena. Jo volia explorar això.
1: Aquí tenim aquest personatge que no sé, m'agrada molt com tractes els morts, no? Perquè en aquest sentit vas veient una veu entremig de la narració que al principi no saps acabar de col·locar, no us

0: és molt important, no? Al final és allò de que cadascú és un protagonista de la seva vida, encara que ens creuem amb gent que, de la qual no sabrem mai el nom, però tot el que fem té una gravetat, té un efecte, no? És com si tinguessis la gent en una habitació més aviat petita, estan obligats a interactuar entre ells, no? A afectar-se d'una manera o d'una altra.
1: Sí, sí, realment, perquè a Vall de Plors estan tots allà dintre i no se us acudeixi treure el peu del poble. Al principi sí. De la novel·la encara podeu marxar. Cap al mig camí, mira, algú. Però cap al final, aquí no surt ningú. I tothom es queda.
0: Després veus que la vall els ha atrapat d'alguna manera, no?
1: Sí. Els ha atrapat d'alguna manera, no, els ha atrapat absolutament. A més, es posa superinteressant, no tenem res més, però quan en mossèn Mateu se n'ha de buscar l'altre mossèn, no? Aquí també hi ha tota aquesta part de la religió, tota aquesta part sobre el bé i el mal, sobre el que és real i el que no. Sí. Ostres, és que no els hi poses fàcil a ningú.
0: No. No era la meva intenció posar-los-hi fàcil. De fet, per mi, la part interessant era aquesta, no? El personatge de mossèn Mateu era un personatge que sorgeix de forma molt orgànica, perquè al final estem parlant d'una mort i una resurrecció i del capellà del poble, no? Que hi haurà una lectura religiosa forçosament d'això que passa. I per mi és un personatge que vaig escriure amb molt de carinyo, perquè volia que fos el que per mi hauria de ser un capellà, no? Una persona propera, una persona que al final el que vol és donar respostes als seus feligresos i el vaig ficar en un embolic que no s'esperava, del que va tirant endavant, però per la seva bona voluntat, pobre home.
1: No, és que, bueno, ja ho anireu llegint, però certament... Sí. Mantenir-se, no? És un dels personatges que es manté en la línia. Jo he vingut aquí a fer això, m'estic trobant tot el que m'estic trobant, però sé que haig de tocar de peus a terra i no puc perdre el nord. Però és molt difícil no perdre el nord estant en algunes situacions, no? Com has marcat tu en aquesta novel·la, situacions límit. No deixa de ser una aventura i un misteri, eh? Al final és com espectacular. Jo també em quedo molt... Clar, no vull traspassar línies d'espoilers que en diuen, però la protagonista, la Marta Maria, que seria la vídua, entre cometes, no?, d'en Miquel Lloc, la seva filla Caterina i el seu fill Andreuet, però clar, la seva filla Caterina també a mi em resulta un personatge, tant la Marta Maria com la Caterina són absolutament espectaculars, la força, són la superació, que no són perfectes, però uau, també són dos personatges impactants,
0: Sí, i també ho fa el fet això de que són dos personatges, tres, amb l'Andreuet, que han viscut en una situació molt dura durant molt de temps, no? I això, bé, és una cosa que et trenca o t'enforteix. I una mica el que volia... Hi ha qüestions a la vida, hi ha dolors que potser et trenquen i t'enforteixen alhora, no? Hi ha parts del seu caràcter que estan enfortits, parts del seu caràcter que estan trencats, que poden sanar, que poden caure, i al final, dins de tot un misteri, de tota una aventura, com dèiem, que té unes altres proporcions, la seva peripècia és una altra, no? És personal, és de dins, és d'una cosa que hem viscut abans de tot el que està passant. Són personatges que per mi eren molt delicats d'escriure, que els vaig escriure amb el desig de que quedessin ben representats, de que totes les paraules que jo volia dir arribessin de forma entenedora. Jo estic content amb el resultat i, en general, el que m'ha transmès la gent és molt positiu. És d'aquest dolor, de la gent que rep el dolor i de la gent que el causa, del que parlàvem al principi, el que dèiem, sense parlar-ne de forma crua, sense escenes de representació explícita, perquè no és una cosa que a mi m'agradi treballar tampoc, no? Jo vull parlar de problemàtiques concretes, però no cal, no cal fer-ne massa, no? Podem parlar de les coses entenent-nos-hi prou.
1: Jo diria que és colpidor i real, que té misteris, que ens fa reflexionar, però que és ciència-ficció, a veure, aquí hi ha aquí una...
0: Sí, a veure.
1: Fantasia, que també viure una aventura, perquè normalment és que jo analitzo tant els llibres al final de tant de llegir que hi ha, però que hi ha molta cosa, però que el vulgui llegir com una aventura.

0: lectura també el pot llegir com una aventura.
1: Al final és això. Sí. Al centre hi ha un nucli emocional i un nucli que és, doncs, dos persones, el metge i el capellà, investigant un misteri i anant de cap fins al final, fins a descobrir el que passa, peti-qui-peti.
0: I quan acabeu de llegir la novel·la, agafeu una llanterna i us n'aneu a descobrir magies, n'aneu a la vinya i totes aquestes coses. Recordeu aquesta frase quan hagueu acabat de llegir aquesta novel·la. El que sí que m'agradarà agafar un fragment que penso que és de l'inici del llibre, que no me'n vaig cap al final, però que també té molt a veure amb el que hem dit, no? A Vall de Plors eren tan pocs veïns que qualsevol esdeveniment mobilitzava a tota la població. I no sabeu com la mobilitzada en Carles a No haureu de plorar els morts, publicat per Obscura Editorial, tota una aventura. Comencem aquest any 2026 amb molta força. Gràcies, Carles.
1: Gràcies, Mònica.
2: Al calaix.
3: I de secrets i misteris, en tenim uns quants a les novel·les juvenils de la Imma Romeu. Després de La cova de les llegendes, arriba El secret de la lluna plena, publicades per Bolian Edicions.
4: Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento informar-me bé, perquè clar, és una història de ficció, jo no pretenc fer novel·les històriques.
2: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Posem-nos nostàlgics. Recordeu aquelles aventures literàries de Los Cinco, de Enid Blyton? Doncs aquestes històries, aquelles vivències, van servir d'inspiració per la nostra convidada, que en els propers minuts ens presentarà la seva particularitat missió d'aquells cinc personatges, en aquest cas són els seus quatre aventurers adolescents que viuran una nova aventura amb el que és ja una segona novel·la, un segon viatge al passat amb El secret de la lluna plena, que us presentarem en els propers minuts. La nostra convidada és l'Imma Romeu, d'original del Maresme, i que té ben clar que Vilassar de Mar és el seu poble. La seva vida professional sempre ha estat vinculada als infants i al lleure educatiu. És tècnica en educació infantil i directora de lleure. L'Imma Romeu, escriure sempre ha estat una de les seves passions i en la seva obra doncs s'hi reflecteix l'interès per la nostra història, les llegendes, l'arqueologia i la preocupació per la conservació de la natura i del patrimoni. Com us dèiem, El secret de la lluna plena és una proposta literària adreçada als joves i adults i que recupera aquella essència de les novel·les d'Annie Blyton, però personalitzat en les vivències de quatre adolescents i, en aquest cas, un viatge ple d'aventures que els permetrà conèixer en primera persona la història real del Maresme del segle XIX i convertir-se ells també en part d'una llegenda. Compartim, doncs, aquestes vivències d'aquests quatre joves adolescents amb la proposta literària que ara doncs, tindrem més detall amb la conversa amb Mònica Socies, amb l'autora de El secret de la lluna plena, amb l'Imma Romeu. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: La col·lecció Boliana Joves acull aquesta col·lecció que tenim sorpresa, que l'Imma ja ens explicarà com ha d'anar d'aquesta colla que a mi em recorden, abans d'entrar en matèria, tots aquests llibres que em llegia jo i que em feien tan addictes, que Los Cinco, de veritat. La veus, l'Imma ens va dient que sí.
4: També es llegia alguna cosa que ha quedat, jo també es llegia.
0: Sí, després van venir els Hollister i ara m'encanta perquè tenim una història molt nostra, molt catalana, i bé, jo a les mans tinc El secret de la lluna plena, que és el segon llibre que trauràs, però jo penso que ja podem començar per la bomba explosiva que m'acabes de dir. A veure, jo he parlat de dos volums, Imma Romeu, benvinguda, però en seràs més.
4: Sí, serà una trilogia, el tercer sortirà al setembre, si tot va bé. Jo ja el tinc acabat, ara està en mans de l'editorial, i al setembre es dirà, ja en primícia us ho puc dir, El darrer viatge.
0: Oh, el darrer viatge. Jo volia que fos una col·lecció més llarga, Imma.
4: Bé, no em tanco a res, però de moment ara tinc ganes de fer alguna altra cosa i no sempre els pot reprendre, però de moment deixarem aquests tres.
0: Bé, són aquests llibres que enganxen, no? Que ens van enganxar en el seu dia i ara enganxen els joves de l'actualitat. Tenim La cova de les llegendes, que és el primer volum, sí. I aquest que tinc a les mans, com deia jo, El secret de la lluna plena. Són llibres molt complets, perquè a més parlen, agafes tot aquest tema de l'adolescència, no? I els seus diàlegs a mi m'han sorprès, perquè he pensat com es tracten de tants temes amb tanta naturalitat, no? De les relacions, del sexe, de l'enamorament, de l'amor, de les separacions dels pares. Vull dir, no sé, penso que està molt ben trobat. A més, ha tingut molt èxit. Vull dir que són dos llibres que han tingut una acollida enorme.
4: Sí, que a més, jo els vaig escriure més pensant en gent jove i la veritat és que agraden a gent de totes les edats. Ara ja faig la conya de dir des dels 12 fins als 112, perquè a la gent gran també els agraden, si veuen reflectits. A veure, se'n diu el llibre juvenils perquè els protagonistes són joves, tenen 14 anys, però bé, és un tema que tothom el coneix, que tothom el tracta, i els llibres són divertits, el que tu dius, són aventures i són divertits.
0: Bé, aquí tenim una colla de quatre, tenim el Carles, tenim la Blanca, tenim la Gina i tenim el Sergi. Ells són els protagonistes de totes aquestes aventures. I, clar, de rebot, doncs, totes les famílies, germans... Ui, les germanetes petites, eh? També m'encanta. També tenim alguna germana d'aquelles que dius jo n'havia tingut una o jo m'havia sigut i ara ho veig. Clar, és veure tot aquest món dels joves que ens fa tornar a la infància. Però per què ens atrapa? Perquè també parles de llegendes i d'història.
4: Intento... Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la Serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento informar-me bé, perquè, clar, és una història de ficció, jo no pretenc fer novel·les històriques, però sí que a mi m'agrada molt la història, les llegendes i l'arqueologia i tot això, i aleshores m'agrada que el que explico sigui veritat, no enganya ningú, vull dir, es veu molt clar, és una barreja de fantasia i de realitat, i penso que es veu que és força evident que el que realment és fantasia i el que és veritat, el que ens ho podem creure.
0: Home, els hi fas viure les aventures, que hi ha algunes escenes que fins i tot a mi se m'ha encongit el cor i he pensat, si fos jo, no sé si seria tan valenta. Vull dir, ells acaren, no? També les coses que els hi van venir i van superant aquests esculls com pot ser la por.
4: Tampoc tenen més remei, els poses en una situació que, bé, has de tirar endavant. L'aventura va cap aquí i no tenen marxa enrere, no? No, aleshores no tenen més remei i bé, ens posem les piles, això ho fem tots. I els joves, doncs, potser, bueno, tenen més empenta per fer aquest tipus de coses, no?
0: Tenen aquesta capacitat, sí.
4: Sí, poder a vegades, des del punt de vista d'un gran, diries que inconscient de ficar-se en això, però realment, a la situació que estan ells, no poden triar, han de tirar endavant.
0: Parlàvem de llegendes, parlàvem de misteri i parlem de que hi ha una escena que m'agrada molt perquè hi ha aquesta frase, no?, que dius estem trepitjant els carrers del Vilassar d'abans, no? I ells poden veure la diferència, aquest moment, moments històrics diferents, veure el seu poble, d'on venen. També les arrels són molt importants, no només les arrels familiars que són, sinó també les de territori.
4: Sí, això de conèixer, bé, conèixer i comparar fins i tot, perquè a part de conèixer, doncs això, com qui van ser les beceroles del teu poble, no? D'on ve el teu poble i què passaven allà, en aquell carrer que tu estàs trepitjant, com era allò fa 150 anys, o en el cas del primer llibre, encara va més enrere, perquè parlem dels principis del segle XVII. I a part m'agrada que comparin, vull dir, per exemple, pues, que se n'adonin com és de diferent tal l'adolescència pues, fa un segle i mig amb l'adolescència d'ara, no? Vull dir que, clar, se n'adonen que estan al 1860 i alguna... I que, doncs, els nois de la seva edat estan treballant i moltes noies, doncs, estan embarassades o porten nadons, noies no gaire més grans que elles, no? Que, que la, realment són una mica privilegiats, no?, per, en l'entorn social que viuen i en el temps que els hi ha tocat viure. I això m'agrada tocar-ho, m'agrada que es vegi, que ells ho vegin i una mica transmetre-ho al lector.
0: Sí, perquè moltes vegades parlem d'aquests misteris, parlem d'història i ens fixem molt en, per exemple, en aquest cas parlàvem de llegendes o en edificis històrics que ara estan enrunats i, per tant, a nosaltres ens fascinen. Però a nivell social moltes vegades veiem adults i potser no hi ha tant la mirada cap als infants i cap als joves.
4: Sí. Mm-hmm. I realment ha canviat molt. En el llibre del que parlem ara, el segon,
0: El secret de la lluna plena.
4: Sí, El secret de la lluna plena, que estem parlant del segle XIX, a principis, i, clar, molts nens no van a escola, molts joves, si no és gent molt rica, normalment pues, els hi toca treballar des de molt joves, es casen molt aviat, tenen fills molt aviat, vull dir, la vida és molt diferent de com és ara. I moltes vegades no ho pensem, és el que tu dius, que et fixes amb els monuments i amb la història dels llibres, no? Però la història, el que veus quan voltes pel carrer, doncs és el que amb ells els hi sorprèn potser més, no? Com és la gent que hi ha en el seu entorn quan volten pel carrer, més que el que s'hi fixen ells, es poden sí que veuen, mira, aquest edifici hi era, no hi era, però a part de que tenim la Blanca, que és una mica més friqui de la història i que ho sap una miqueta més, aquesta seria jo, també sóc una mica friqui de la història, però els altres, doncs, potser els hi crida més l'atenció.
0: Doncs ja ho sabeu, recupereu totes les històries de la Blanca, la Gina, el Sergi i el Carles a la col·lecció Goliana Joves amb aquestes dues novel·les de la Imma Romeu. Gràcies, Imma, per tota la tasca que fas i per la passió que hi poses.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat han anunciat una gran mobilització el pròxim 20 de setembre a Barcelona. Marxem fins al Prat de Llobregat, on hi tenim en Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma Aeroport anuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i la degradació del delta del Llobregat. En parlem amb Clàudia Custodio, membre de l'Aeroport. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, per què considereu que setembre és un moment estratègicament clau per sortir al carrer?
2: A veure, aquest setembre marca una data molt important, és que fa 5 anys de la darrera gran mobilització que va aconseguir aturar l'anterior proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat el 2021, i no a motiu d'aquests 5 anys, però també responent al context actual, i és que AENA no, ara està a punt d'aprovar el nou pla d'inversions per als propers 5 anys, en què s'inclouen inversions per incrementar la capacitat actual de passatgers de l'aeroport del Prat, i per tant creiem que és molt important assenyalar-ho, denunciar-ho i aturar-ho per mitjà de la mobilització als carrers.
1: Mm-hmm. Són 5 anys després, com comentava, d'aquesta protesta. Què ha canviat des de llavors? No sé si considereu que realment hi ha més consciència social, no potser política, però sí social, envers la defensa del territori i les infraestructures, o tot continua una mica igual?
2: A veure, de consciència social ja n'hi havia el 2021, que es va quedar molt clar, no?, amb els milers de persones que van sortir al carrer per dir que no a aquest projecte, però també és veritat que no, els impactes d'aquesta infraestructura no han fet més que agreujar-se, no? Veiem com l'emergència climàtica és una realitat cada vegada més present, no? Ara mateix estem a maig i les temperatures, o principis de juny, no?, i tenim unes temperatures molt per sobre, no?, de la mitjana, i això es deu en part, no?, a, bueno, sobretot a les emissions, que en part produeix, no?, infraestructures com l'aeroport del Prat, però també altres problemes socials, com la crisi de l'habitatge que estem vivint actualment, no?, que és impossible accedir a un habitatge no només a Barcelona, sinó en tota l'àrea metropolitana, i això es veu directament afectat, no?, per l'increment de visites de turistes a la ciutat, i al final, no?, l'aeroport és la principal infraestructura d'entrada, no?, de turistes en aquesta ciutat. També, no?, veiem com la situació del transport públic és demencial, veiem com Rodalies cada vegada, no?, està en una situació més precària i que no s'inverteixen diners, que en canvi es volen invertir en infraestructures com l'aeroport del Prat, no? Per tant, hi ha més consciència, però no ho sé, però el que està clar és que cada vegada aquests impactes són més presents i, per tant, esperem que la resposta sigui contundent.
1: Mm-hmm. Vosaltres també denuncieu que el projecte d'ampliació continua d'amagat. Com ho justifiqueu, això? En què es concreta?
2: Doncs al final, no, el que està passant és que els governs, tant de la Generalitat com del govern central de l'Estat espanyol, no estan ara fent gaire ressò d'aquests moviments per continuar ampliant la capacitat, i pensem que justament perquè tenen por d'aquesta resposta social, no?, perquè són conscients de que ara mateix hi ha molts fronts oberts amb tots aquests problemes, no?, que hem esmentat, la crisi del transport públic, la crisi de l'habitatge, la realitat de l'emergència climàtica, i per tant no se n'estan fent gaire ressò justament per evitar que hi hagi, no?, una resposta ciutadana, però per tant pensem nosaltres que és important assenyalar-ho, no?, fer-ho visible perquè es pugui donar igualment.
1: Malgrat això, les administracions, almenys en aquest projecte, asseguren que hi haurà compensació. Recordem aquest famós 1-10, no?, de les hectàrees afectades amb la suposada ampliació a banda i banda de la pista. En canvi, vosaltres no us els creieu. Per què no us els creieu?
2: Clar, el tema de les compensacions també és un tema molt pervers. Ara mateix veiem com encara no s'han dut a terme les compensacions ambientals que estaven previstes pel 2009, per l'ampliació anterior del 2009, i de fet la Comissió Europea ja ha dit a l'Estat espanyol o a AENA que no pot fer una altra ampliació sense executar les compensacions anteriors. Estem a 2026, no?, fa 17 anys, i no s'han dut a terme, no? Per tant, no hi ha cap garantia de que es puguin complir. A banda que això, al final, aquestes compensacions són compensacions que també són problemàtiques, perquè al final el que fan és suposadament compensar una part molt petita dels impactes que té una ampliació d'una infraestructura com l'aeroport del Prat, no? Perquè al final miren de pal·liar els impactes en la biodiversitat, no?, local i en el territori local, i podem parlar de si això realment s'assoleix o no amb els plans de compensació que hi ha, però és que no compensa per tota la resta d'impactes, com són la salut de les veïnes, no?, perquè l'aeroport té un gran impacte també en termes de salut respiratòria i també de contaminació acústica. En cap cas no compensa, evidentment, el fet que arribaran molts més turistes i, per tant, tots els impactes socioeconòmics que això té en la ciutadania de Barcelona i els voltants, ni l'impacte que té, per tant, en l'agreujament de la crisi de l'habitatge. i tampoc compensa l'increment d'emissions que s'emetran a l'atmosfera i que alimenten l'actual situació d'emergència climàtica, no? Per tant, pensem que és una mena de distracció per justificar una ampliació que és injustificable.
1: I en aquest sentit, precisament, en aquest darrer punt, el de la crisi climàtica, clar, el projecte parla d'arribar fins a 80 milions de passatgers, que és l'objectiu, no? Originalment, a l'anterior s'havia parlat de 90 milions, ara es parla de 80, potser s'ha rebaixat una miqueta, es parlava dels vols, es parlava dels tipus d'avions, es parlava... En tot cas, és viable pensar en aquesta idea de creixement del turisme, de les arribades de vols, de les arribades de passatgers en el context climàtic en el que ens trobem? I tornem a recordar les paraules que deies al principi, no? De estem al maig però sembla que estiguem a l'agost pràcticament.
2: Clar, al final, voler incrementar la capacitat de l'aeroport en el nombre de passatgers implica augmentar el nombre de vols. I justament, o sigui, l'única manera de reduir les emissions derivades de l'aviació és reduint el nombre de vols. O sigui, hem d'anar cap a un escenari del que potser aquesta paraula que no agrada gaire, però que seria el decreixement, no?, de la capacitat de l'aeroport, de l'activitat de l'aeroport de Barcelona. Plantejar qualsevol escenari diferent, i en aquest cas d'augment, és completament negacionista amb la realitat climàtica que estem vivint. Sabem que l'aviació és el mitjà de transport més contaminant per passatger, i tot i així s'està plantejant, no?, seguir-la incrementant. La indústria té algunes propostes que, sincerament, fan bastant de riure sobre com fer créixer l'aviació reduint les emissions amb combustibles que en diuen sostenibles, quan en realitat s'ha vist que són econòmicament inviables, quan també tenen molts impactes ambientals i no són escalables no, a la quantitat de vols de la que estem parlant. Per tant, realment, o sigui, va completament en direcció contrària a qualsevol política que realment vulgui abordar la situació d'emergència climàtica que estem vivint. A banda, no, que si parlem concretament de l'aeroport del Prat, sabem que està construït en una zona que és inundable, no, que, o sigui, que a mesura que creix l'emergència climàtica doncs produiran més fenòmens extrems, i també és com molt paradoxal que justament una infraestructura que es veurà directament afectada pels impactes d'aquesta emergència climàtica plantegi seguir atiant-la. No? És com una contradicció que no té cap sentit.
1: També n'ha parlat de la turistificació, no?, d'aquest increment de presència de turistes a la capital catalana, però també als municipis de l'entorn, que cada cop doncs, també és més visible aquesta presència. Evidentment, doncs, la ciutat no pot assumir totes les persones que hi arriben, i al final municipis com el Prat mateix acaben també sent un lloc on també hi ha activitat turística, si bé no és la mateixa que el centre de Barcelona, evidentment. Quin impacte pot tenir precisament això amb una economia com la de Barcelona, que ja està pràcticament, sobretot a la zona del centre, orientada només als serveis concretament per les persones turístiques, que els preus no són assumibles per les persones que viuen en aquells barris, no són assumibles tampoc els habitatges per aquestes persones que viuen en aquests barris, que veuen com els seus pisos es converteixen o en pisos turístics o en hotels o en apart-hotels, etcètera, etcètera. Quin impacte pot tenir aquest creixement turístic en la qualitat de vida dels barcelonins i dels catalans en general?
2: El que veiem és un increment del cost de la vida, no? O sigui, al final, l'augment de visitants, de turistes en una ciutat que s'ha convertit en un aparador, és que la ciutat compleix una funció que és d'això, no? Doncs d'aparador per a les persones que venen a visitar-la en un període molt curt, sinó per a les persones que realment l'habiten i viuen, no? I això impacta no només en l'accés a l'habitatge, que al final cada cop veiem més el parc d'habitatge disponible per les persones que viuen permanentment a la ciutat reduït i, per tant, han d'anar cap a les afores, no? Perquè els habitatges es destinen a usos turístics, sinó també en els tipus de comerços que hi ha al centre de Barcelona, no? En els lloguers dels locals comercials, quines botigues de barri desapareixen, quines cadenes s'instal·len, no?, en el centre de la ciutat per satisfer la, diguem-ne, demanda, no?, d'aquest sector turístic. També veiem com l'accés als serveis públics, no?, també es veu limitat, l'accés a l'espai públic, no? Quins són els transports que es prioritzen? Per exemple, ara hi ha una nova proposta, no?, d'una línia de Rodalies que connectaria el centre de Barcelona amb l'aeroport, quan ja hi ha 5 mitjans de transport per accedir a l'aeroport del Prat, mentre les persones que van servir Rodalies cada dia per anar a la feina, a l'escola, els seus desplaçaments diaris, veuen un servei que és completament lamentable, deficitari i amb molts problemes, no? Per tant, veiem com no es prioritzen les inversions en els serveis públics que farien servir la majoria de la població. I tot plegat plantejat en un model, no, creixement turístic sense límits, sense tenir en compte doncs, també els, o sigui, la realitat física, no?, de la ciutat, i per això veiem que s'està estenent, no?, perquè és que Barcelona ja no pot absorbir més persones, i per tant, per això, doncs ara també els municipis de l'àrea metropolitana veuen també, no?, com aquests impactes també s'estan produint a casa seva, justament per això, perquè ja no hi ha prou habitatge per allotjar aquests turistes, i al final on aniran tots aquests milions de passatgers que han d'arribar a l'aeroport del Prat si no hi ha espai, no?, per acollir-los.
1: En referència a un element que acaba de posar sobre la taula, precisament aquesta R-Aeroport, no?, que és aquesta línia de rodalia gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat que uniria Barcelona amb l'aeroport del Prat. Justament aquest dijous, dia 28 de maig, el ple municipal del Prat, per unanimitat, totes les forces han aprovat fer una moció per demandar que es posi en marxa aquesta línia de metro. Aquesta línia de tren, perdó. Vostès aposten precisament per el tren, més enllà d'aquesta línia concreta, el tren com a opció pel transport, pels viatges de mitjana i curta distància en comptes de els avions, com també s'ha començat a fer, per exemple, a França fa ja pràcticament 5 anys. Vostès aposten per aquesta com una de les opcions?
2: Com a alternativa a l'aviació, sí, està clar que al final el tren és un dels mitjans més, a banda de més segurs, també amb un impacte ambiental menor i que ha de ser una alternativa, no? I amb això, sí, vist, per exemple, no, com la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no ha aconseguit reduir moltíssim els vols al pont aeri, no, diguem, entre Barcelona i Madrid, que tot i així segueix existint, ens preguntem per què, no? Si és que fa falta o no. Però està clar que s'ha d'apostar per alternatives com aquestes, no, com la ferroviària, que permeten que hi hagi desplaçaments de persones amb un impacte molt menor, tot i que és veritat que també s'ha de replantejar el model de mobilitat i anar cap a una reducció dels desplaçaments en general. Però això no vol dir que no n'hi hagi d'haver, no? I que si s'han de produir, doncs molt millor, amb alternatives ferroviàries que per carretera o, no cal dir-ho, per aviació.
1: Entitats ecologistes, socials, ambientals, heu fet un manifest, una nota de premsa també, on expliqueu doncs, aquesta convocatòria del 20 de setembre com a manifestació unitària contra l'ampliació de l'aeroport, i entre els punts que destaqueu doncs, és la creació de xerrades i debats precisament per formar, per informar, per fer pedagogia sobre aquesta campanya, en què consistiran i quin és l'objectiu precisament d'aquests elements que van units també al que serà després la reclamació de la manifestació unitària.
2: Doncs sí, pensem que és molt important també, no?, donar veu a diferents persones expertes, no?, que poden aportar també, no?, la seva mirada sobre quin és l'impacte d'aquesta ampliació, que com hem dit, al final, i de l'infraestructura en si de l'aeroport, que al final, com hem dit, té impactes en molts sectors, i per això no, ara no apostem doncs, per donar-los veu, no?, i visibilitzar totes aquestes veus de cara a la mobilització. Tenim algunes dates ja marcades. De fet, el proper 9 de juny farem, no?, una taula rodona amb veus expertes que parlaran des dels impactes en econòmics, en el turisme, habitatge, però també en la salut de les persones, de les partícules cobertes en la contaminació que s'emet a l'aeroport del Prat i en l'impacte climàtic. Per exemple, també anirem al Congrés dels Diputats a Madrid el dia 15 a fer un acte també per compartir tots aquests impactes, i tenim tot un calendari de xerrades que podeu anar veient a les nostres xarxes per explicar, no?, doncs això, què implica i quines serien les conseqüències i per què ho hem d'aturar.
1: I per acabar, m'agradaria enllaçar amb la primera pregunta que li feia. Què esperen vostès del 20 de setembre? Una manifestació que suposo que esperen que sigui, doncs, si no com la del 2021, similar en moviment, però en tot cas, amb un moment polític també diferent i fins i tot convuls. No sé si creuen que potser pel moment, la proximitat de cada cop més pròxima, evidentment, d'unes eleccions municipals, també no sabem què passarà a nivell de l'Estat. Vostès creuen que pot ser clau una manifestació com aquesta per fer pressió per les administracions que fins i tot canviïn la seva posició envers l'ampliació de l'aeroport?
2: Esperem que sí, esperem que hi hagi, que pugui ser un punt d'inflexió com va ser el del 2021, no?, que va marcar un no contundent a l'anterior proposta d'ampliació. Pensem que el 20 de setembre hem de ser moltes, hem de sortir als carrers a demostrar que hi ha, que des de molts àmbits, no?, rebutgem aquesta ampliació. I el que ara farem també és convocar, no?, de manera conjunta tots els col·lectius per preparar aquesta mobilització i acabar de definir exactament quin format tindrà, però el cas és que hem de ser moltes, dir-ho ben clar, i esperem que sí, que els responsables polítics realment puguin atrevir-se, no?, també a denunciar i a posar la línia vermella a l'ampliació com una de les condicions per a qualsevol negociació en el futur, diguem-ne, no?, de cara als moviments polítics que hi puguin haver i que realment escoltin la ciutadania, no?, que és el que haurien d'haver fet ja des de fa 5 anys.
1: Doncs, Clàudia Custodio, membre de Zeroport, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: quarts de cinc de la tarda, moment per obrir aquesta finestra. L'opinió, la tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Què tal? Tot bé? Avui millor, sí. No?, que no la setmana passada.
1: Sí, amb la calor,
0: sí. Sí, clar.
1: Sí, avui millor,
0: així. Avui estem en, diríem que la normalitat. Deixa'm que saludem també el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
2: Bona tarda a les dues.
0: També bé? Aguantant millor sí, sí. El temporal, sí?
2: Sí, perfecte. No, ja dintre de l'estudi, amb aire condicionat, o sigui, no tinc queixa.
0: Estic millor aquí que a casa. Ah, molt bé. I Juan Merino, jubilat, activista, tu també estàs bé?
3: Pues sí, fins aquí arribar, com diu el francès, fins aquí arribar a l'estudi, pues molt bé. Aquí està en l'estudi molt bé, però bueno, des de la floresta aquí a Sant Cugat, passat lo meu.
0: Bueno, sí. Aquesta xafogó que fa,
3: està,
0: no?
3: La xafogó que hi ha, que, bueno, però aguantant, com sempre, bueno, encara queda que vingui l'estiu, no?
0: Espera que arribi.
3: Que arribi l'estiu,
0: Espera que arribi. Molt bé, doncs, bé, com que les coses funcionen totes tan bé i no hi ha cap problema, ens n'anem de les vagues dels docents, que encara no podem dir que s'hagi acabat, perquè estan en aquest compàs d'espera de fer recompte i pronunciar-se a favor o en contra del preacord. Ara afegim, de fet no és que sigui nou, la vaga dels metges, que ja n'han fet unes quantes, però ara han estrenat una campanya que es diu Ni un minut més, que té a veure amb les hores extres voluntàries que fan per cobrir aquest increment de pacients que hi ha. És a dir, són hores que se sumen a la jornada ordinària i aquelles hores de guàrdia que han de fer. S'han plantat part d'alguns serveis i alguns hospitals i han decidit que no faran hores extres. Assegura el sindicat de metges que fins a un 30% de l'activitat assistencial depèn d'hores extres voluntàries. Això vol dir que al sistema públic falten mans? Està mal organitzat estructuralment? O quin és ben bé el problema segons vosaltres? Qui vol començar? Vinga, Francesc, et deixen.
2: Bueno, sí, gràcies. Moltes gràcies, suposo. A veure, dic, en primer lloc, has començat molt bé quan deies que acabaven de sortir, entre cometes, de la vaga del personal docent. Ja veurem si hem sortit o no.
0: Sí, sí.
2: Perquè, de moment, les coses que hem vist que s'han aconseguit són les que, en teoria, no eren les importants, segons deien els mestres,
0: sí.
2: Que era el tema econòmic, sinó que la part important era rebaixar les ràtios, que era crear més personal per la inclusió i moltes altres coses que no surten amb els acords, i que per això hi ha alguns sindicats que demanen que es voti que no amb aquest acord. No?
0: Mm-hmm.
2: Passant aquesta pantalla i centrant-nos amb el dels metges...
0: L'altre, que no és menor...
2: que no és menor, el que passa que els metges fan, legítimament, com a treballadors, fan una mostra, un pas més en la pressió d'unes reivindicacions que com a, laboralment són legítimes i que també barreixen el que volen realment amb el que diuen realment. Els metges el que volen és un conveni exclusiu pels metges segregat dels altres convenis. Això és
0: sí,
2: el que volen.
0: Sí,
2: a partir
0: sí.
2: d'aquí. Aquesta és la realitat. Igual que passa amb el personal dels ferroviaris, els que teníem els controladors aeris, volen tindre una capacitat d'influència molt gran per aconseguir millores, bàsicament, salarials. Ara bé, contestant el que deies tu, fan falta metges? Sí, fan falta metges... fan falta infermeres, falta auxiliars d'infermeria, fa falta molt de personal amb el sector de la salut pública, entre altres coses perquè la població de Catalunya en els últims 10 anys ha crescut molt i tot i que el nombre de metges també s'ha incrementat molt, no de forma suficient com per poder donar a la ciutadania el mateix nivell de qualitat que rebíem fa uns anys. Per tant, totes les passes que es facin per aconseguir més metges, d'acord. El tema de que diguin no farem guàrdies voluntàries, estan amb el seu dret de les guàrdies voluntàries, no de les obligatòries.
0: Hores extres, eh? Penseu... Hores extres.
2: Sí, les... sí. Bueno, penseu que, per exemple, el conveni que es va firmar fa molt poc amb l'ICS fixava un límit de guàrdies, per exemple, de 4 a l'any. De 4 al mes. 4 guàrdies al mes, perquè es fem la idea la gent que ens escolta, són unes 2.000 euros bruts al mes d'increment. Per tant, bueno, legítimament, si no volen fer hores voluntàries, sí que tenen raó en que moltes operacions s'hauran d'ajornar. Pues sí,
0: però
2: és una eina de pressió.
0: Del que estan en contra és d'aquestes guàrdies de 24 hores que, de fet, també van en detriment del servei que després et puguin donar, no?
2: Sí, bueno... Puc estar d'acord, però amb una cosa, perdona'm una cosa només. Les guàrdies de 24 hores es fan a França, es fan a Alemanya, es fan a Itàlia. No és una normalitat, és normal. Després, les guàrdies de 24 hores no vol dir que tinc que estar operant o atenent les 24 hores. I han d'estar-hi presents les 24 hores.
0: Sí, sí, no? Sí.
2: A partir d'aquí, evidentment... Estar de 24 hores no és bo per ningú, no és bo pel metge i no és bo pel pacient per l'atenció. És bo, per exemple, per evitar que hi hagin molts canvis de tort i que algunes coses es puguin perdre, no? Ara bé, més metges vol dir més recursos encara a la sanitat pública, que tots seran benvinguts. I bé, i deixo que parli el company, que el telèfon
3: sí. És bona, eh? No. Jo, Francesc, no? Jo te faig una pregunta. Em vols dir, doncs, que con los metges que tenim estem bé, no? I que el treball que estan fent, o sea, l'horari està normal, no? No ho sé, tu has dit que s'han incrementat molt els metges aquí. Jo no ho sé si s'han incrementat, però bueno, aquí tenim que entrar en una altra qüestió també. Els metges que s'incrementen aquí, que dius tu que s'han incrementat molt, com estan? Han passat tots? S'han convalidat els títols que tenien ells? Perquè normalment venen tots de fora. S'han convalidat? No. Han passat per el MIR? No. És correcte el que estan demanant els metges o no? ¿O es nomás que una cuestión corporativa? Yo no creo que siga una cuestión corporativa, independientemente de que, lógicamente, están reclamando que le afectan a ellos personalmente lo que es los horarios y todo, pero una deficiencia muy grande dentro de la sanidad hoy en día, que se está reflejando en la ayuda que portan muchos metges, muchos hospitales aquí en aquel país. No ho sé, però jo penso que porta molta raó en el que estan fent i que tenen una sèrie de mancances que crec que són necessàries, que són prioritàries, que el govern, tant de la Generalitat, que són els responsables d'això, tenen que fer front amb ella. No se pot dir el que han dit del Departament de Salut, diem, no, això nosaltres, els conflictes laborals no és competència nostra.
0: Això per l'amor, també ho abordarem.
3: Va, per favor.
2: Amb això et dono tota la raó.
0: Vinga, Georgia, que deies no. No què?
1: Ja no sé per on anava. Espera't. Ah, sí, lo de que si estan convalidats, no? Perquè la majoria són estrangers, no han passat al MIR... no, a més, a sobre els hi parles en català i no t'entenen. Però jo crec que l'arrel de tot ha estat que si les infraestructures de l'Estat eren per 6 milions de persones i ara en són 8 i pico de milions...
0: 8 que camí dels 9, sí.
1: Clar, si ja de base no arreglem una infraestructura de sanitat, d'educació, si de base ja no ho arreglem, evidentment ha de fotre un pet com una fa, tot.
0: Estem... Digues.
1: No, i que tenen raó. Clar, vull dir, els que arriba un moment, i el que deia el Francesc, que les 24 hores s'han fet sempre. Però clar, si sobre estan mal pagats, a sobre els hi fan fotre més hores, i a sobre falten més metges i falten més infermeres, doncs clar, estan fins aquí. I si a sobre som molta més gent, doncs aviam, tu no et queixaries?
0: Bueno, hi ha un augment demogràfic, sí, això és evident.
3: D'acord, però bueno...
0: Però després també hi ha un altre factor, que és l'envelliment de la població.
1: Sí.
0: I això significa... I això significa que hi ha més necessitat, no, per aquesta població.
3: És que molts sectors de la població sempre hem fet 24 hores, quasi. de treballar, eh? Molts. Hem treballat 17, 18, moltes hores a aquest país. Això no vol dir que continuar igual. I sobretot els metges. Tenen en compte, 24 hores, aunque ese senyor no estigui allí atendent sempre a cada minut a los enfermos que le arriben, a la situació que le arriba, aunque esté descansant una hora fins a que no le arribi una altra, són 24 hores allí pendent exactament d'això. Són 24 seguides en tensió. No saps el que te va arribar per atendre a aquelles persones que arriben. I luego després surten d'allí i què?
2: Bueno, que penseu una cosa per això, eh? Vàries coses. Primer lloc, amb els últims 15 anys, jo dic, per situar sempre, les dades sempre són molt objectives i eliminen la part de subjectivitat d'algunes afirmacions. Amb els últims 15 anys ha crescut la població de Catalunya un 10%. Hem passat dels 7 i escaig als 8 milions i escaig. Els metges a la salut pública han crescut un 30%. No són suficients. En absolut, no són suficients. Entre altres coses, per una de les coses que comentava la Georgia o el Joan, que és que la població ha anat envellint i quan la població envelleix necessita més recursos, sobretot humans, a banda dels tècnics. Mm-hmm. Després, no estem parlant de la... O sigui, el que parlen els metges no són de les guàrdies de 24 hores en aquest moment. Estan parlant de les guàrdies voluntàries per operar o part està amb els hospitals, no són les de 24 hores, perquè precisament amb aquest conveni que es va signar no fa gaire amb l'ICS, cada guàrdia de 24 hores, a l'endemà el metge té un dia de descans si no falla la memòria, és a dir, 24 hores són exagerades, però és que com organitzes des d'un hospital unes guàrdies que han d'haver-hi personal sense aquestes 24 hores, sense anar al meollo que diuen els castellans de la qüestió, és a dir, necessitem més personal de metges i de totes les estructures, i això vol dir més recursos econòmics. Catalunya genera prou recursos econòmics? Sí, però com tornem a la mare del corder, mentre no administrem els nostres recursos no podrem fixar les nostres prioritats. I a Catalunya les prioritats haurien de ser l'educació, la sanitat i el tercer sector, els sectors socials.
3: Totalment d'acord.
2: Això és el que necessitem, però bueno, sense la valentia d'anar a veure on està el problema, malament
3: doncs, rai. Doncs, eh? Doncs per què? Perquè tots aquests anys no s'ha solventat aquest problema. Sabent que les necessitats bàsiques són aquestes, s'han distret, no sé com, iniciativa per a que un altre sector, perquè també eren per al país, que anaven bé, però els bàsics no s'han fet. I quan ja, això ja entro aquí a tothom, tots els partits polítics. Perquè és que jo recordo la política sanitària que va començar Convergència i Unió amb Jordi Pujol, l'han continuat tots els que han vingut després.
2: No és veritat.
3: Com que no és veritat?
1: No.
3: Quins canvis han hagut?
1: No.
2: T'ho explico en 30 segons. A veure, si te'n recordes, hi havia un senyor que es deia Bui, que era conseller de Salut, sí. Amb les Generalitats Convergent.
3: Era representant senyor, de la patronal, no?
2: Sí. Pues vale. Exactament. Aquest senyor era el principal privatitzador dels serveis públics de Catalunya.
3: Sí.
2: Bueno, quan vam haver-hi un canvi de govern, no el d'Esquerra en solitari, sinó quan va haver-hi el primer canvi de govern, el que es va tindre que fer és anar capgirant a la nau, i el que es van anar a fer és anar acabant en tots els concerts que havien en segons quins tipus d'hospitals. Què es va fer quan havien els consellers d'Esquerra en aquests moments? Mireu, agafa el xat EGP, agafa qualsevol eina, mireu quants milers de places es van convocar a medicina, a infermeria, es va firmar per primera vegada el conveni, un conveni de la salut pública, que no s'havia firmat cap conveni de la salut pública. Però tot això, el que portàvem és un enterrariment de dècades, Bueno, es vam ficar més o menys al dia, però tenen tota la raó els professionals i nosaltres com a usuaris. A veure, és que la sanitat pública l'hem de defensar tots els que estem aquí, els que estan escoltant i els que estem parlant, perquè per la sanitat pública passarem tots. Els que tenen molts diners potser no, però nosaltres quatre passarem per la sanitat pública. I tot el suport a aconseguir de veritat més recursos, més personal per la sanitat pública, però no perquè altres persones vulguin aprofitar aquestes hores que no estiguin voluntàries a l'hospital per anar-se després a una mútua o a una consulta privada, que això també no se'n parla.
0: Doncs sí, sí, el que diu el Francesc és que es va redreçar el camí després de la intervenció de Boi Ruiz Es va reorientar, però continuem, diríem, amb problemes. És evident, la població no ha deixat de créixer.
3: És evident que s'ha fallat.
0: Els problemes han continuat apareixent.
3: Per molt bones intencions que tinguessin en reendreçar aquest camí...
0: No s'ha arribat a abordar el problema
3: com... perquè és un problema estructural ja. És un problema
2: perquè
3: de fons. És un problema
2: de fons. Perquè un milió i mig de persones... Mm. Però és que teniu raó... Per una essència rossi, per molt que tu redrecis un vaixell, per molt que fiquis més recursos, per molt que inverteixis més, per molt que facis més hospital, més CAPs, més QAs, per molt que facis això, si la població no para de créixer, o sigui, agafar el ritme suficient, no arribes. És que no, hi ha molt pocs països en el món que hagin passat en 10 anys dels 7 milions a 8 milions.
3: I sobretot, si estem fent una política que estem afavorint el que és la concertada con la privada, doncs anirem a pitjor.
0: Georgia, si vols ficar cullerada.
1: No.
0: Perquè tu t'has aliat amb el Juan dient que no.
1: Anàvem seguint lo de Convergència i lo de Convergència. Jo estava amb el francès que també ha dit que no, i jo també he dit que no. Vull dir, jo estava amb el que deia el francès.
0: Ja. I escolteu una cosa, això ja ha sortit a la tertúlia. El fet que el Departament de Salut s'espolsi les puces de sobre dient que la negociació de les condicions laborals dels metges no són de la seva competència. Alguna cosa cosa de fer, no?
2: Però és que això no, jo crec que amb això s'equivoca el conseller o la consellera, sigui de la consellera que sigui del partit que sigui. És a dir, els que hem tingut responsabilitats amb el camp municipal, per molt que no tinguis competències, tu t'has de posicionar i tu has d'estar al costat de la gent que demana una solució i una resposta. I si t'has de ficar davant seu per anar a Madrid, et fiques davant seu per anar a Madrid. Si t'has de barallar amb la Diputació, et baralles a la Diputació. Si t'has de barallar amb qui sigui, t'has de barallar. Perquè tu, encara que no siguis el titular de la competència, la teva responsabilitat cap als treballadors i cap als veïns també és teva, políticament és teva. No es pots deixar de la mà de Déu. No pots dir, no, és que la llei diu a l'article 4 que les competències... No, a la gent això se li enfum. Dic, tu posiciona't, acompanya'ls, pressiona'ls. O és que a Madrid governa un partit que no té res que veure amb el PSC o a Madrid governa un país que no té res que veure amb els comuns. Perdona, aquests dos partits estan al govern de Madrid, estan governant.
0: Precisament,
2: que no xiulin. Jo ja sé que no, que
3: la confiança de les competències... I aquí estan fent acord amb la Generalitat, també.
2: Sí, doncs per això, que apretin els dos. O sigui, a veure, jo ja entenc que si no hi ha recursos suficients és molt difícil donar respostes. Doncs que apretin també.
3: Bueno, o sigui, però mira, la realitat, Francesc, la realitat és que nosaltres tenim que apretar, i ja jo parto d'aquí de la base de Sant Cugat, tenim que apretar a los polítics que tenim aquí a l'Ajuntament, i sempre s'excusen el mateix que ha dit ara mateix la senyora aquesta, que diem que no és competència de l'assumpte laboral, no són competència d'ells, no? De salut. Bueno, pues aquí tenim la taula de sanitat de Sant Cugat i resulta que tampoc són competència d'ell. O sigui, una taula de sanitat que no serveix per res. Tu portes allà una sèrie de temes que és el que a la gent del poble, o sigui, la gent el que necessita, el que és el de dia a dia, i no te donen solució. O sigui, això és el que tu deies. Dius, no, és que els polítics que tenen aquí al nostre abast, que són els primers, són els de l'Ajuntament, tenen que defensar la nostra postura, la postura del poble en contra d'aquestes situacions que hi ha, que són general. Bueno, pues tenen que lluitar, no tenen que defensar en nostres propostes.
2: Totalment. Totalment, però és que la responsabilitat de la societat civil no és anar a votar cada 4 anys. A veure, jo respecto a la gent que només va votar cada 4 anys o fins i tot que no va votar. Jo ho respecto tot. Ara bé, si vols que canviïn les coses, has de ficar de la teva part. I aleshores, bueno, no hi ha un sol regidor en un poble, per petit que sigui, que pugui dir que no és responsabilitat seva o que no pot fer-hi res. I tant que pots fer res. Tu pots agafar, pots ficar-te al costat de la societat civil, pots acompanyar els treballadors a tancar a tallar l'autopista, pots anar-te a manifestar-te a la plaça Sant Jaume, pots anar a situar-te davant de la conselleria. Pots fer política, que és a dir, agafar, utilitzar els contactes, reunir-te amb la consellera, amb la directora general, això és el que s'ha de fer.
3: Sí, però bueno, això és afició.
0: Deixem a la Georgia.
1: Al cap de dos dies el regidor o la regidora està al carrer. Seguríssim.
3: No, que és això afició.
1: Clar, home, perquè agafen unes directrius del que diu la sucursal o de Madrid. A Madrid, a una vegada, la sucursal d'aquí diu, s'ha d'agafar aquesta directriu. Aquí no es mulla ni Déu, però ni Déu.
2: Pues mira, a Badalona...
1: Mira, perquè amb l'una de les competències, si és competència, la culpa és vostra. Si no és competència, tampoc fotem res. És que, igual que la Renfe. La competència que si ens l'han traspassat, que si no ens la traspassen. Però els trens no van, arriben tard, es trenquen les catànies. Bueno, així, però així és amb tot. I no ens acabava.
2: Però jo insisteixo, o sigui, mira,
1: sí,
2: un exemple molt concret i perdoneu que ho personifiqui jo amb el meu cas. A Badalona hi ha un barri que és el barri del Gor, i un barri que s'estava desenvolupant molt i que s'està desenvolupant molt. Amb els números a la mà encara no era suficient, no hi havia suficient població com per fer construir un CAP. Què vam fer nosaltres des de l'Ajuntament, tot i no tindre competències? Pots agafar, buscar estadístiques, mirar llicències futures que havien, anar a parlar amb la consellera,

0: cada 4 anys, però anem molts que estem cada dia lluitant per el poble, no? Bueno, mira, hi ha una qüestió. Les xifres que sempre et donen és que a partir de 5.000 persones se pot tenir un CAP. I jo sempre em va fer la mateixa pregunta. Bueno, si nosaltres som, per exemple, de Sant Cugat, se té que mirar tota la població de Sant Cugat. No se té que mirar la població que té un barri en concret, perquè a nosaltres, a la Floresta, nos diuen que nosaltres no tenim per què tenir un CAP perquè no arribem a 5.000 persones.
1: Però, de fet, hi havia un centre sanitari.
0: Bueno, allí tenim un ambulatori. Uh-huh. Bueno, però que l'estan desmuntant totalment. O sea, ja portem anys amb la lluita aquesta, i a més en les Planes només que queda una infermera, que és un altre barri de les rodalies de Sant Cugat, que són quasi 2.000 persones. Bueno, escolta, o som tots del mateix poble o no lo som. O com van aquestes coses? Perquè si hi ha una població que necessita estar, no entenc per què no tenen que tindre un altre CAP.
2: No, i no oblideu, perquè nosaltres aquí som els tres som de municipis que tenen molta població, però no oblidem el gran drama de la gent que viu a comarques d'interior, que viu per les zones de Lleida, i que aquesta gent no és que hagin triguin 10 minuts per anar al seu CAP, sinó que a vegades triguen mitja hora, tres quarts per poder anar al seu CAP. O sigui, jo crec que hi ha molts recursos.
0: Mira, jo, perdona, Francesc, que te digui això, jo estic cansat ja, de veritat, de tota aquesta qüestió que sempre nos posen el mateix. És que hi ha molta gent en les comarques. No, és que nosaltres hem buidat les comarques, hem deixat les comarques, hem deixat els pobles, els hem deixat de la mà de Déu, i tothom només que s'ha ficat en el que és la gran ciutat, i posar allí tots els elements. No. Pues sí, ostres, és que això no se tenia que haver fet mai.
2: Aprofitem per enllaç, donem-li a la moderadora la possibilitat de que enllaci el segon tema que havia. Que
1: la moderadora està plantejant-se si entrem o no i obrim aquest meló, perquè no ens queda massa temps. Volíem parlar del projecte Arrel, aquest pla del govern per impulsar botigues multiservei als micropobles. És una idea que pel que vol servir és per garantir serveis bàsics en municipis de menys de 1.000 habitants i evitar el despoblament, que estava fent referència ara al Juan. Una iniciativa com aquesta, quina opinió us mereix? Ràpid, bueno, tenim
3: principi,
1: un minut i mig.
3: Multiservei, què vol dir? Un colmado?
1: Sí, però un colmado on tu pots anar a buscar el diari, pots anar a comprar-te una llibreta o...
0: Sí, tot.
1: Multiserveis.
0: És pan per avui, fan per demà.
3: No, perquè aniran les botigues aquestes de paquis. No. Ja està.
2: Clar. Jo crec que tenim tots plegats, tenim molt mala memòria o hem viscut sempre a ciutat, O sigui, la botiga típica del poble, on tenien els enciams, on tenien les conserves, on havien un parell d'endolls, on havien unes llibretetes i alguna cosa per comprar, no és una cosa del segle XXI, és una cosa del segle XIX i del segle XX.
0: Sí, jo no...
2: Si no volem...
0: Perdona, allà al meu poble, en Extremadura... que vaig sortir jo amb 19 anys i tinc ara 80, ja estava així. Era aquell comerç que havia d'agafar així.
1: Acaba, Francesc.
2: Tot el que sigui ajudar, benvingut. O sigui, si recordeu, ara, en l'any 2022, la Generalitat, amb el Pere Aragonès, va acordar portar a 308 pobles, micropobles, uns vehicles amb oficines bancàries perquè la fractura digital que es produeix en els pobles es pogués solucionar. Això va tirar endavant, és una bona mesura. Esperem que això baixi també amb la bona sentit.
1: Tot i que sigui un projecte, podríem dir que micro, petit, és un servei que també necessiten... aquestes poblacions, perquè també hi ha gent gran que no té possibilitats de desplaçar-se. Georgia, Juan, Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
0: Bona tarda.
1: Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Aquest dissabte el nucli antic de Castellar del Vallès tornarà a convertir-se en un punt de trobada ciutadana amb la celebració de la quarta edició de la Festa Major del Casc Antic. La jornada organitzada per l'Associació

0: La Associació Veïnal del Casc Antic vol servir per posar en valor aquesta part del municipi i dels seus veïns. La Marina Antúnez parla amb en Roger Pineda, un dels responsables de l'organització. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem d'entitats i parlem també d'una festa major, perquè aquí a Castellà no ens estem de res i aquest cap de setmana, aquest dissabte, de fet, 6 de juny, té lloc la festa major del casc antic. Per parlar-ne, avui hem trucat al Roger Pineda. Ell és un dels responsables, un dels veïns, de fet, d'aquesta associació de veïns que amb molta empenta ja fa alguns anys que duen a terme aquesta festa major. Bona tarda, Roger.
2: Hola, bona tarda, Marina. Com
1: Benvingut.
2: Estàs? Gràcies.
1: A veure, parlem d'aquesta festa major que no s'estrena pas aquest any, com hem dit, que ja porta uns anys de carrera, no?
2: Aquest, si ara no m'equivoco, és el quart any que la celebrem. Vam començar ara en fa quatre. Entre mig n'hem tingut una remullada que no vam poder acabar tots els actes, però fins ara han sigut molt exitoses i ens ho hem passat molt bé.
1: I torneu aquest any i amb quines activitats?
2: Doncs, a veure, mira, al matí començarem, al matí sempre des del primer any fem un recorregut històric per aquí el casc antic, que l'organitzen des de l'arxiu i que fa una mica de recorregut per cases, llocs curiosos del casc antic. És molt super recomanable per tothom, que es poden apuntar al nostre Instagram, hi ha un enllaç per apuntar-se, si no al mateix moment si arriben també tampoc hi haurà problema, i començarà a les 10 del matí.
1: D'acord.
2: Vull dir que pot venir tothom qui vulgui, també.
1: O sigui, no cal ser del casc antic, eh? Bueno, no cal ser del nucli antic, no? Perquè aquí hi ha, el primer intríngulis, no? Que vosaltres sou l'associació del casc antic, però, de fet, de forma, diguéssim, oficial i correcta, seria nucli antic, no? El lloc on us trobeu.
2: Ai, no ho sé, casc antic o nucli antic, ara m'agafes.
1: Ara t'agafo,
2: No sé oficialment com ens hauríem de dir. Aquí en diem casc antic.
1: Uh-huh.
2: Clar, no sé si vols dir que amb el casc antic també englobaria alguna altra part.
1: Clar, parlo només des del punt de vista lingüístic, crec que seria nucli antic, perquè fos doncs, així, com il fo, no? Però...
2: Es passaré la junta per veure si caldria canviar els estatuts o no.
1: D'acord. En tot cas, aquesta ruta històrica que sempre té molt bona acollida, perquè com deies, no, comenteu algunes de les façanes, alguns dels edificis emblemàtics històrics de Castellà del Vallès.
2: Exacte, que a més aquí al nostre barri n'hi ha varis i hi ha coses molt interessants per descobrir. Sempre queden coses per descobrir a casa teva. I el que deies de si és obert a gent que no sigui veïna o no, evidentment, vull dir, la idea de la festa major sencera és obrir-la a tot el poble.
1: Uh-huh.
2: Vull dir que, o sigui, les activitats les fem des d'aquí, pensem molt amb els veïns, però està convidat tothom de Castellà que vulgui venir a treure el cap.
1: Perfecte, comencem a les 10, doncs, amb aquesta ruta i seguim amb què?
2: Llavors, a les 10 també, a la plaça Vella, hi haurà les teixidores, que són un col·lectiu de teixidores que faran una mica de decoració amb teixits per a la plaça Vella i els encontorns.
1: Uh-huh.
2: I una
1: o sigui,
2: mica de taller
1: teixits
2: també
1: que es fan per poder decorar durant la mateixa festa major o teixits per tenir-los?
2: Sí. No, per decorar allà, i suposo que si algú fa alguna cosa i es vol endur a casa tampoc hi haurà cap problema, però farem una mica de taller això amb les teixidores.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Tot el carrer engalanat, doncs no queda?
2: Exacte, sí, de fet el divendres a la tarda hi hem quedat, que engalanarem una mica, ficarem banderoles perquè tot estigui bonic i maco.
1: Que bé. Molt bé, què més?
2: I llavors a les 12 farem vermut popular, hi haurà un taller de danses del món que s'encarrega una secció de l'agrupació sardanista que faci danses més de tot el món, alguna sardana haurem ballar també. I tot seguit, concert de les Atzamares, que és un cor que forma part del cor Sant Esteve, que van començar sent només mares de cantants del cor infantil de Sant Esteve, també. Ara s'ha obert una mica més, no totes són mares, però que ho fan molt bé, canten molt, molt bé.
1: Mm-hmm. D'acord, les gaudirem altra vegada, doncs sí.
2: I tot seguit dinarem al carrer.
1: Val. Dinar de Carmanyola, una mica...
2: Sí, dinar de Carmanyola. És dinar que cadascú es porta al dinar, es pot compartir, es pot menjar cadascú el seu, això una mica, tothom com vulgui. però això també obert a tothom que vulgui participar. Nosaltres aquí posem taules, cadires i servei de barra. A partir d'aquí, tothom es porta el menjar de casa.
1: D'acord. El gruix així d'activitat i de públic, suposo que arriba a la tarda?
2: Sí, sí, perquè bueno, esperem que al matí també hi hagi gruix de públic. Sí. Això, bueno, això va com va. I a la tarda començarem amb un cercavila, que arribarà fins a la plaça Vella, també. Aquest any amb la participació de la colla Geganters i el Ball de Gitanes Infantil.
1: D'on sortiu?
2: És que ara m'has agafat perquè ho estava preguntant just abans que em truquessis i no ho sé.
1: Si no, preguntaré.
2: M'has de perdonar, però no ho sé, no sé dir-t'ho. Sé que arriba a la plaça Vella, comença a les 5.
1: Sí.
2: I si no, si segueixen les xarxes on hi hem fet anuncis, exacte, hem posat cartells pels carrers, també.
1: O la mainada, segur que si segueixen la mainada arriben a bon port, no?
2: Exacte, si veuen nens, és cap allà.
1: Molt bé. Ball de Gitanes, també els gegants de l'Esbart Teatral de Castellà.
2: Sí.
1: Tots junts, com ja ha passat altres vegades, amb aquesta cercavila, que sempre té molt èxit, aquesta cercavila.
2: Sí, i a més és un dels actes més macos i més com representatius, no?, al final de la cultura popular del poble, i estem molt contents que s'afegeixin aquestes colles i que ens ajudin amb la festa. Aquest any hem tingut un petit problema que, per raons de malentesos dins nostre, vam avisar tard els castellers i al final no podran venir. Oh. I des d'aquí els hi demano disculpes perquè va ser un... Bueno, errors de coordinació nostra, algú li toca avisar i anar repartint tasques les coses que hem sense fer. Però això, vull dir, disculpes des d'aquí als castellers, esperem comptar amb ells a la pròxima edició.
1: D'acord. En tot cas, hi ha una activitat molt xula que es diu el ganxut de ferro, que arriba a 6:45. Què és això del ganxut de ferro?
2: Això és novetat d'aquest any. I és un... són proves d'habilitat i força. D'acord? Pot participar també tothom qui vulgui, amb equips de 4. De fet, es poden inscriure a través dels posts que pengem a Instagram, hi ha l'enllaç, o en el mateix moment podrem inscriure'ls també allà.
1: Però a veure, habilitat de força... No, explico bé això.
2: A veure, és una mica tot sorpresa, eh? Vull dir, hi haurà unes quantes proves, algunes més d'habilitat, algunes més de força, que ningú s'espanti, no hi pot participar tothom que vulgui. Sí que ho recomanem per una mica més grans, és a dir, nanos molt petits, entremig farem una activitat per petits, però potser no és tan recomanable, perquè hi ha algun sac que pesa. D'acord? Però jo crec que ho passarem molt bé.
1: Molt bé. No seria com un humor amarillo, doncs, una miqueta més diferent,
2: no, eh? No tant. Serà més d'aquí, més no tan bèstia.
1: Molt bé.
2: No tan bèstia, però seran xules, seran proves xules. Tot molt lligat és el ganxut de ferro, llavors tot es lliga molt amb la mongeta del ganxet, que és una cosa molt nostra. I això, hauran de fer diferents habilitats, competir entre els equips i a veure qui guanya.
1: Anirà bé per agafar gana, perquè, clar, el faran fet exercici, perquè després arriba el sopar popular, no?
2: Sopar popular, sí. Mongetes, botifarra i una mica de pa de calvinyes i tothom ha disfrutat del sopar.
1: Aquí recordem que es poden comprar tiquets, no? Fa falta també un tiquet per poder sopar allà al carrer. Es poden adquirir a la taverna del Gall i la Gallina i a Cal Calissó, és així?
2: Exacte. Poden passar per qualsevol dels dos establiments i comprar els tiquets per al sopar anticipadament. Si no, allà mateix també es podran comprar.
1: Una festa major no és festa major si no hi ha música, i en aquest cas arriba la música, no?
2: Sí, després gaudirem, just després de sopar, gaudirem de les Hortènsies, que és un grup amb algun membre d'aquí mateix del Casc Antic i altres membres de Castellà al Vallès, que farà una mica repertori de versions i festa major.
1: Molt bé. Molt marxosos, em consta, no?
2: Molt marxosos. Ens consta a nosaltres també, esperem que compleixin.
1: a veure si és així. Molt bé.
2: Sí. No, jo et puc assegurar que porten marxa...
1: Molta rumba, no?
2: Sí, tindran corda fins tard.
1: Doncs després de les Hortènsies, encara per qui tingui corda, també teniu DJ, no?
2: Sí, després tindrem discjòquei fins a l'hora de tancar. Uh-huh. D'acord? Una mica per acabar d'amenitzar la festa.
1: Roger, ens agrada molt aquesta festa, ens agrada molt que tornem a organitzar-ho, ens agrada molt que, doncs, tota aquesta colla sigueu prou valents i tingueu prou d'energia per organitzar això. Perquè això neix de la voluntat dels propis veïns, no?
2: Sí, això neix de la voluntat de quan es va organitzar l'agrupació veïnal, la idea d'això era poder fer activitats variades durant l'any, que també anessin una mica en direcció de crear teixit de barri, de crear més vida, que ja n'hi ha en el cas antic, de vida de barri, n'hi ha molta. Però això vull dir que crear vincles, des d'aquí organitzem també l'engalanat per festa major, d'acord? Una mica la festa també ens serveix per després poder tenir fons i recaptar per poder fer l'engalanat de forma xula. I en el futur poder anar fent més activitats per això, per teixir barri, en el fons.
1: Mm-hmm. Clar, amb aquesta voluntat de teixir barri, doncs l'associació del casc antic, que fa aquesta festa major per quart any consecutiu, com dèiem, doncs per reforçar aquests vincles entre veïns, però també per convidar tota la ciutadania, de fet, tota la resta de la població de Castellà del Vallès i voltants, no? Suposo que si venen de Sabadell o Sentmenat també els accepteu.
2: De Sabadell, sí.
1: I Terrassa?
2: Sentmenat, no, Terrassa ja veurem.
1: Ah, molt bé, molt bé. I Sentmenat...
2: Faig broma, bé, pot venir, tothom, evidentment, i a més, de moment no tenim idea de demanar el DNI quan arribin a la festa. O sigui, pot venir tothom qui en tingui ganes i estarem contentíssims que vingui tothom.
1: Molt bé. No, no mirareu l'accent, aquell, els de Sant Llorenç? Pot ser un accent més tancat?
2: Bueno, ja veurem, això se'n pot anar a parlar.
1: Molt bé. En tot cas, doncs, enhorabona, Roger Pineda. Avui n'hem parlat amb ell. Recordeu, Festa Major del Casc Antic serà aquest dissabte 6 de juny, a partir de les 10. Ja us podeu apropar per allà, a la vora, i no marxar-ne, doncs, fins ben entrada la matinada. Roger, que vagi superbé i que el temps acompanyi.
2: Moltes gràcies, espero que sí, i gràcies per l'entrevista, de veritat.
1: Doncs de res, a tu també. Una abraçada forta. I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies, Marina.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
1: Hola, connectats, doncs sóc l'Albert Sant Andrés de Ràdio Castellà i la cançó que volia recomanar avui és Requiem per un cabron d'Enrique Bunbury. Aquesta és una cançó una mica random d'ell, és una cançó que va sortir en els singles de quan va presentar el seu segon disc, el disc de Pequeño, i és una cançó, no sé, amb un so una mica estrany, no sé, és una mica encisadora i sempre m'ha agradat molt. A gaudir-la...

0: l'espai de literatura que fem en col·laboració amb la llibreria Celler de Llibres, avui confrontem i analitzem avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca i els llibres de tapa dura. I per fer-ho ens acompanya, com no, el llibreter Pablo Jiménez. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Carme. Passant calor.
0: Passant molta calor, però escolta, un refresc que pot ser una llimonada feta a casa, sí, fresqueta, i un bon llibre sota...
1: Ajuda.
0: Sota una bona ombra, sí, és fantàstic. Per cert, avui que parlem d'aquest tema que pot semblar un tema banal o de poca transcendència, segurament per alguns no ho és tant.
1: No ho és gens.
0: Perquè a l'hora d'anar a comprar, segurament tu sabràs més que tractes amb el client. A banda del contingut, que és una de les coses que més es valora, que per això es van a buscar llibres concrets, el tema format, mm-hmm, no? En quin format es presenta un llibre? Això és important per al client?
1: Sí, sí. I és important per dos factors, vale? Primer aclarim què vol dir el format. Mm-hmm. Tenim tres formats bàsics,
0: val,
1: al nostre país, que un és el format de llibre gran, per dir-ho d'alguna manera, aquell llibre que està amb les mides tradicionals d'aproximadament 15x12, 16x12, vale? El llibre habitual. Després tenim el format de butxaca, que és aquell llibre més petitet, normalment també amb una lletra més petita, més amb un tipus, sí, amb un tipus de font més reduït, amb menys marges, el text més atapeït, però molt més portable, molt més còmode, si t'estàs movent. I després tindríem ja l'edició, doncs això, no?, amb tapa dura, a lo millor amb un aspecte de luxe, de donar-li una portada especial, d'afegir unes il·lustracions, segons quin cas, o de donar-li, doncs, el tall, que és la part contrària al llom, per entendre'ns, és a dir, la part que formen tot el gruix de les fulles aplegades, sí, doncs a lo millor decorat, d'alguna manera, o el que sigui. Llavors són tres formats molt diferents, amb tres preus molt diferents. Què és el que influeix en la decisió del client? Per una banda, pot influir el preu, i, per una altra banda, influeix la comoditat.
0: I si no és per tu, i has de fer un regal.
1: Correcte.
0: Però, per exemple,
1: aquí,
0: no?,
1: parlem de la comoditat,
0: sí,
1: que en realitat és el preu. Per què? Perquè quan tu fas un regal, vols que sigui vistós. Uh-huh. Si ens baséssim només amb el contingut, tu el regalaries amb butxaca i ja està, el contingut és el mateix. El contingut del llibre no varia en cap dels tres casos.
0: Sí.
1: Però, què passa? Clar, si vull quedar bé, doncs home, que sigui amb tapa dura i no el tens més maco, no, és que no l'han fet més maco, és així. Ah, bueno, vale. Clar, el tema econòmic és important. És a dir, estem parlant que un llibre de butxaca moltes vegades costa la meitat que el mateix exemplar amb el format normal o amb el format de luxe. Ah, hi ha una diferència de preu important. Si un llibre que val 24 euros, quan el treuen en butxaca et costa 12 o 13, dius, home, m'estalvio uns quartos, que sempre van bé. Això és una opció. Però després hi ha un altre tema, i és un tema que a mi se m'ha acudit parlar d'això avui, perquè tenim l'estiu a sobre. La gent voldrà anar a la platja, a la muntanya, a fer un viatge. Clar, endur-te un llibre de 600 pàgines amb tapa dura, ben encolat, ben... Home, és molt més maco, però clar, pesa més. Si tu vas al metro, és incòmode. El llibre de butxaca és la solució tradicional per portar-lo, doncs, a aquests llocs on, doncs mira, per una banda, més còmode de manipular, i per una altra, si se'n fa malbé perquè es mulla a la platja, perquè em cau a terra quan vaig a muntanya, perquè amb el metro m'emputxen, m'apreten, m'estressen... Bueno, però escolta, no m'importa tant perquè el seu preu és molt menor.
0: Algú et diria, escolta, ben fàcil, un e-book.
1: Sí,
0: però estem parlant...
1: Però estem parlant de llibres.
0: Estem parlant de llibres...
1: Clar, jo parlo de l'objecte...
0: físic.
1: Sí, sí, sí. No, no, l'e-book l'he fet servir, sobretot quan havia de viatjar més per temes de feina, que potser estava fora de casa un mes o un mes i mig. Clar, si m'havia d'endur els llibres que jo llegeixo en un mes i mig, per mi, o sigui, era horrorós, en una maleta només pels llibres. Llavors, l'e-book m'era molt útil per això. Però a mi m'agrada tenir el llibre en format físic i tenir-lo a casa. Què és el que acaba passant? Clar, a més, hi ha una diferència, i és que la tradició aquí a Espanya, no a tot arreu és igual, la tradició aquí a Espanya és que primer surt el llibre amb tapadura, amb maco, amb gran i tal, i passats uns mesos, 6 mesos, 8 mesos, un any, treuen l'edició amb tapatova. Això, per exemple, al mercat anglosaxó no passa. Al mateix temps que surt el llibre amb gran, et treuen l'edició de butxaca. Perquè ells consideren...
0: I aquí per què es fa així, ho saps?
1: Bueno, aquí és una manera de rendibilitzar l'edició. És a dir, si tu tens molta ànsia per llegir aquell llibre, perquè resulta que per fi ha sortit la tercera part del Nombre del Viento o la sisena de Juego de Tronos, te compraràs amb el primer format que surti i no t'importarà gastar-te més. I passat el temps, pues ja te'l compraràs amb tapa tova o amb més petit o amb butxaca o el que sigui. El plantejament, per exemple, als països anglosaxons és no, jo els trec a la vegada...
0: I que el client triï.
1: I el client que triï. Llavors, són formats, són plantejaments diferents.
0: A banda de la comoditat i del preu, hi ha algun altre avantatge que poguéssim destacar d'aquestes edicions de butxaca?
1: Sí, mira, jo normalment, jo hi ha una bona quantitat de llibres a casa que els tinc en gran i en butxaca. I diràs, Pablo, però si és el mateix llibre. Ja, però per exemple, a mi m'agrada molt rellegir. Si jo un llibre el rellegeixo 6, 7, 8 vegades al llarg de la meva vida, aquell llibre pot acabar fet malbé, pot malmetre's. Llavors, clar, si a mi se'm malmet una còpia que tinc de butxaca, bueno, doncs què hi farem? I l'altre el tinc ben conservat i ben guardat, perquè vull que algun dia doncs, la meva filla o els meus nets o els meus besnets doncs, puguin recuperar aquell llibre que tenia l'avi que els agradava tant. Llavors, doncs, per exemple, després hi ha el col·leccionisme, eh? Perquè si et dic que del Senyor dels Anells tinc 15 edicions diferents, perquè m'agrada tenir, és un dels meus llibres de capçalera...
0: Això és friquisme pur.
1: Això és friquisme pur. Jo ho reconec, ho assumeixo, em reconeixo com a friqui i m'encanta, i no passa res. I penso que és una paraula que hem de reivindicar.
0: No, que està bé, que està molt bé, clar, que no és pejoratiu, eh?
1: No, però, per exemple, el llibre de Fahrenheit 451... Tinc una edició amb tapadura molt maca, molt xula, que va sortir, és un llibre que a mi m'encanta, però en el seu moment vaig decidir, el primer cop que el vaig voler rellegir, me'l vaig comprar amb una edició de butxaca superbarateta de 9 euros. Per què? Perquè si se'm fa malbé aquesta no m'importa, no passa res, però aquella edició que em vaig comprar i que tinc des de l'any 80 i pico, em sembla que la tinc, que és un dels meus llibres que em vaig comprar d'adolescent, doncs no la vull perdre.
0: O sigui que tens l'edició del col·leccionista.
1: Per dir-ho d'alguna manera.
0: A part de l'usuari, tens la del
1: exacte,
0: col·leccionista.
1: Exacte.
0: Ah, és una manera de veure-ho. Amb el tema dels llibres de butxaca podem parlar que d'alguna manera democratitzen la lectura perquè és més accessible a les butxaques de més gent?
1: Sí, aviam, avui dia tenim una gran sort i és que tenim, almenys a Catalunya, tenim una xarxa de biblioteques públiques absolutament meravellosa amb molta diversitat de títols i que el que no tenen els hi pots demanar i per préstec interbibliotecari t'ho porten. Però no tens el llibre a casa, no el pots llegir i rellegir sempre que vulguis. ¿Vale? Mm. Llavors, el fet de que el llibre sigui en butxaca significa que gent amb un poder adquisitiu menor deixa de convertir-se el llibre en un article de luxe, que el llibre va néixer com a article de luxe. Perquè, clar, a l'edat mitjana un llibre es copiava a mà, allò valia doncs, com en un esportiu, un cotxe esportiu.
0: Un imperi.
1: Un imperi, valia un... Pensa que els llibres es guardaven amb arcons tancats amb clau.
0: Home, tu te'n vas a un museu i quan trobes un manuscrit, allò està...
1: Correcte.
0: Guardat, a pany i forrellat.
1: Llavors, el fet de que del llibre de butxaca ens permet... Per una banda, jo ho trobo molt interessant, primer per això, perquè et permet accedir d'una manera molt més econòmica a la cultura. Però després, el que et permet també és que aquell llibre circuli molt més fàcilment. Per què? Perquè un llibre de butxaca no t'importa deixar-lo amb un amic de dir i fet un cop d'ull que a mi m'ha agradat molt. En canvi, el llibre aquell que t'ha costat 30 euros diu, i si no me'l torna, me'l mato o què faig?
0: Sempre es perden llibres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I penso que és important que tots els elements culturals han d'estar a l'abast de tota la població el màxim possible.
0: Parlem ara dels de tapadura i aquestes edicions de luxe que hem associat, vulguis o no, al tema del col·leccionisme.
1: Uh-huh.
0: però quins avantatges o què destacaries com a part positiva d'aquests formats?
1: Aviam, a nivell de contingut, res. A no ser que hi afegeixin algun capitulet extra o algun comentari de l'autor que no està amb l'edició, que això s'ha fet diverses vegades. L'edició col·leccionista és senzillament el dir m'agrada molt aquest llibre. Fixa't que mai surt de sortida amb edició col·leccionista. Sempre surt l'edició normal i un temps després et treuen l'edició il·lustrada de col·leccionista, que a més normalment li posen la franja de limitada. És a dir,
0: sí. No ho té tothom.
1: Exacte, hi ha 2.000 exemplars, quan s'acabin s'han acabat. Després resulta que han tirat 20.000, però bueno, és igual. Però és limitada, és limitada. És un tema més de passió per un tipus d'objecte. És el mateix que dius les bambes.
0: Fetichisme.
1: Sí, però, o per exemple, les bambes. Per què t'has de comprar les bambes, no sé, la que estigui de moda ara, Nike, Salomon, Adidas, la que sigui, i no t'agafes les del Mercadillo, que surten molt més barates. Per què? En realitat, no és perquè no, és que amb el meu tipus de peu, aquest tipus de calçat, pocs casos són aquests. Tu et compres les Nike perquè t'agrada l'aspecte que tenen. Amb el llibre passa el mateix. El llibre dius, és que m'agrada amb aquestes il·lustracions, amb aquesta portada, amb aquest rivet d'or que li han posat al llom. Bueno, és una qüestió de... I que després de cara a fer un regal, evidentment, aquesta edició de col·leccions és mira el que t'he aconseguit. Jo recordo l'última edició que em vaig comprar al Senyor dels Anells, que me la vaig comprar en anglès i que em va costar 150 euros en el seu moment. Clar, dius, et feia falta? No. Llavors, per què compres aquesta edició? Perquè això és una edició limitada de la que van fer 500 exemplars, que jo volia tenir aquesta edició perquè, a més, hi havien reproduïts els dibuixos que va fer Tolkien, que els pots trobar a internet. Però tu dius, bueno, però vull tenir l'objecte. És una qüestió, això. Gairebé de fetichisme, et diria.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si tu haguessis de regalar un llibre, quin format triaries?
1: Si puc, regalaria. Si és un llibre que a mi... Si he de regalar, per exemple, el llibre de la selva, que m'enamora, jo regalaria dues edicions. Una molt barateta, molt barateta, molt barateta, i li diria, llegeix-te aquesta, i aquesta te la deixes al prestatge pels teus fills.
0: És una bona opció. De fet, és el que tu fas. Inconvenients que tenen aquests diferents formats.
1: Mira,
0: no?
1: L'inconvenient més clar amb el llibre gran, amb el llibre de tapadura, amb el llibre així, és que és un llibre que és incòmode de portar, de manipular. És un llibre que, sobretot amb segons quins autors, com et posis a llegir al llit i et quedis adormida, igual el llibre t'obre una sella quan et cau a sobre. Després, això amb el llibre de butxaca no passa, i si m'he de moure, si he de viatjar, el llibre gran em molesta. Ara bé, per contra, el llibre de butxaca es desmunta amb una facilitat molt més alta, si el manipules una miqueta amb una certa rudesa, bueno, acaben sortint-se pàgines, s'acaba trencant el llom, les pàgines, el paper normalment és de pitjor qualitat, amb la qual cosa les pàgines en pocs anys poden gruguejar, queden brutes, queden marcades. Clar.
0: La lletra petita, pels que necessitem ulleres
1: sí,
0: i ens agrada la lletra més gruixuda.
1: I és menys còmode de llegir, en realitat. Clar, si tu vas amb el metro, amb el llibre enganxat al nas, pues, bueno, encara és igual, encara que tinguis presbícia, com tenim ja els que tenim uns quants anys, pues, no passa res. Però clar, el problema és que és més incòmode. Tu al llibre gran seus amb una butaca, allò amb una musiqueta suau de fons, no vas al llibre, te'l recolzes a les cames o a la taula. Ah, és un altre plaer a l'hora de llegir.
0: És un altre gaudi, està clar. Per tant, si qui fem guanyador del combat?
1: Ah, no, això és un empat tècnic.
0: De les tres opcions.
1: Depèn del que vulguis. Si vols un regal, vés-te'n a l'edició de luxe. Si vols llegir còmode i és per estar a casa, agafa't l'edició normal. I si el que vols és viatjar amb ell o manipular-lo molt, perquè potser el vols subratllar, vols prendre notes i tal, agafa't l'edició de butxaca, que el dia que es faci malbé, pues es llença i es compra una altra i ja està.
0: Molt bé, doncs aprofitem els últims minuts per parlar d'una visita que tindràs dijous.
1: El dijous al
0: celler de llibres. Es tracta de David B. Gil. Uh-huh. És un autor que... D'on ve? Qui és?
1: És un autor que ara mateix viu a Màlaga, que ell és a Cádiz, i és un autor que a mi m'enamora, que el vaig descobrir de casualitat poc abans de la pandèmia, just poc abans de començar la pandèmia, perquè el llibre que em va enamorar és un llibre que va publicar ell, va publicar per segona vegada el 2017. El David és una persona encantadora, absolutament meravellosa, i ell escriu un llibre de novel·la històrica ambientada al Japó feudal, ¿vale?, que es diu El guerrero a la sombra del cerezo. Una història que em fascina.
0: Em sona molt, aquest llibre.
1: Sí, jo crec que igual hem parlat alguna vegada d'aquest. Però llavors, jo el 2020 el descobreixo, contactem amb ell per fer unes xerrades online, vam tenir molt bona relació, i ara cada cop que passa per Barcelona, pues ell pues ve a fer-nos una visita al celler per presentar el llibre que hagi publicat ara. Llavors, ell ha publicat una novel·la de ciència-ficció, Hijos del Dios Binario, que va ser la primera que li van publicar, i arran de que aquesta va funcionar, li van recuperar un llibre que havia guanyat un premi de novel·la històrica, la primera vegada que se li donava el Premi Libris a un autor autopublicat, i el publica la mateixa editorial, Suma. Suma publica El guerrero a la sombra del cerezo, té moltíssim èxit, i llavors hi ha anat publicant tots els altres llibres, com han sigut 8 milions de dioses i Forjada en la tormenta.
0: I tot és novel·la històrica?
1: El primer és de ciència-ficció. Els altres tres, novel·la històrica. Què fa el David? Pues ara he d'escriure més novel·la històrica? No em ve de gust. Deixo el Japó feudal i fa un thriller policíac boníssim ambientat a Màlaga i la Costa del Sol.
0: Uf.
1: Brutal. O sigui, em falten...
0: Contemporani.
1: Sí. Vull dir, van amb mòbil. és un llibre que em queden 80 pàgines per llegir i m'estic frenant per no acabar-me'l. I el vaig començar dissabte, eh? O sigui...
0: T'ha enganxat?
1: Molt. Una història molt ben estructurada, amb uns personatges superinteressants, amb diferents punts de vista, tot i que és un autor... L'autoria és en plan omniscient, és a dir, no veus la història des del personatge, sinó des de fora, amb un ritme que, a més, et va jugant amb el ritme segons quin personatge està narrant, perquè no és el mateix com pensa un policia que com pensa una persona dels baixos fons... Increïble. M'ha enamorat. I a més, un llibre com molt progressiu. Et comença amb un ritme més suavet, i a poc te'l va pujant, et va pujant, com una pel·lícula d'aquestes, com un thriller d'una pel·lícula que cada vegada el muntatge és més ràpid, més àgil, i penso que com a novel·la d'estiu és absolutament perfecta. O sigui, novel·la policiaca, clar, t'ha d'agradar el gènere, eh? Vull dir, si no t'agrada la policia que o el thriller...
0: Però sí, cada vegada hi ha més seguidors de novel·la negra.
1: Pues els hi encantarà. Sí? De veritat. Sí,
0: doncs
1: sí,
0: quina estrena, no? Aquest canvi de gènere
1: Canvi de gènere. A mi em va fer molta por perquè vaig dir, tio, la novel·la històrica la fas molt bé. En saps moltíssim del Japó feudal. Ara, xiques... Clar, ell viu a Màlaga. Els ambients els coneix. Vull dir, amb la qual cosa, reflectir la societat d'aquella zona per ell és més fàcil. Però de veritat és que m'ha tornat a sorprendre el David, m'ha tornat a sorprendre perquè li tenia molt poques expectatives a la novel·la, pensava, ai, zapatero a tus zapatos, no et fiquis amb coses que no... I no.
0: Ja, de vegades.
1: Molt bo.
0: I això serà dijous?
1: Dijous.
0: A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, t'adoni temps celler. A recollir els nens al col·le i tot això.
0: El celler de llibres. Uh-huh. I el thriller, com es titula?
1: Ciudad de Sal.
0: Ciudad de Sal.
1: Uh-huh.
0: Tinc entès que no és la primera vegada, no?, que ve a la teva llibreria.
1: No, a presentar llibres ja va venir quan encara estàvem a Rambla del Celler. Va venir a presentar Forjada en la tormenta. Resulta que tenim gustos molt similars, el David i jo, i llavors el primer cop que vaig parlar amb ell, en teoria, era per quedar per fer una videoconferència durant la pandèmia, per fer una activitat per Sant Jordi, i ens vam tirar una hora i mitja xerrant. I vam veure que vam connectar. Llavors, pues, el David, sempre que pot, s'escapa, i si no m'avisa, i si només pot anar a Barcelona o anar a Granollers o una cosa d'aquestes, pues, llavors m'escapo jo a veure'l. Però de veritat és que fascinant com escriu. A mi m'encanta. Jo recomanaria, de veritat, aquest estiu, si teniu temps, llegiu Ciudad de Sal, però després tota la seva trilogia de novel·les ambientades amb el Japó feudal, increïbles.
0: Doncs deixarem aquí la recomanació per aquest estiu, perquè ara no és que agafis la tovallola i les xancletes, que podria ser perquè aquí ja hem acabat el curs, no?, pel que fa a la teva participació, però encara tens moltes coses per fer.
1: I tant, i tant.
0: Abans que arribin les vacances.
1: Bueno, les vacances pels autònoms... Vacances,
0: les,
1: què és això?
0: Les que es puguin fer,
1: no, però sí, si sí, pots. Tenim molta feina. Jo ara estaré... Tot aquest mes de juny tinc diversos viatges per temes de feina que no tenen a veure amb la llibreria, una altra feina que faig. I després sí, suposo que podrem agafar alguns dies al juliol o a l'agost.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I moltíssimes gràcies, Pablo.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

Heu sentit vacances? Doncs no, encara no. Encara falten algunes setmanes i nosaltres hi serem aquí al peu del canó, com sempre, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Per tant, per avui acabem, però demà més. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Ara que sembla que els nostres representants polítics hauran de tenir molt poder de seducció i molta paciència per poder formar un govern, nosaltres comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una coalició de tres llegendes del jazz: Sidney Bechet, Buck Clayton i Sarah Vaughan. Els tenim gravats en directe a Brussel·les, i això no vol dir que estiguessin exiliats, simplement tocaven allà a finals de juliol de 1958. Escoltarem la cançó Blues Ad Lib, en la que Sarah Vaughan fa una lliçó magistral de cant amb la tècnica scat.

0: Sarah Vaughan, Sydney Bechet, Vic Dickinson, Buck Clayton, Arvel Shaw, Candace Fields, George Ween, Marshall Brown, the International Band. Thank you and good night.
1: Hem començat Jazzit amb Blues Ad Lib, una versió del sextet de Buck Clayton i Sidney Bechet amb la col·laboració de la cantant Sarah Vaughan. L'hem seleccionat perquè aquest 14 de maig fa 127 anys del naixement de Sidney Bechet, un músic amb una biografia tan curiosa que podria inspirar molts programes. Sidney Bechet va néixer a Nova Orleans. El seu primer instrument va ser el clarinet, però fruit d'una de les seves freqüents visites a Europa, el va substituir pel saxo soprano i se'l considera un dels introductors d'aquest instrument en el jazz. De jove a França, Bechet va passar un any a la presó a causa d'una baralla. Diuen una baralla entre músics que va acabar malament, és a dir, amb ferits i fins i tot algú va disparar un tret. Sidney Bechet el podem considerar un músic militant del jazz tradicional de Nova Orleans, i quan aquest estil no tenia demanda i ell no es podia guanyar la vida com a músic, treballava de sastre. Passem pàgina. Trobem un altre músic i una persona entranyable del que celebrem l'aniversari del seu naixement. És Woody Herman, el director de la darrera gran big band de l'època daurada d'aquestes formacions. Herman i els seus nois també ens porten un blues. En aquest cas és Autobahn Blues, que en alemany vol dir el blues de la carretera.

Woody Herman i la seva orquestra ens han interpretat aquesta Autobahn Blues que acabem d'escoltar, una cançó gravada el 7 de setembre de 1954. Woody va néixer a mitjans de maig fa exactament 111 anys. 111, que és un número la mar de xulo. La seva primera orquestra es va dir The Band That Plays the Blues, la banda que toca blues, un nom, podríem dir que, molt poc atractiu. Però sembla que això dels noms no era l'especialitat de Woody Herman, perquè a partir de la segona formació va agafar el costum d'anomenar a les seves orquestres Herds, que vol dir ramats. El segon ramat, que va estar actiu entre el 1947 i el 1948 aproximadament, va ser, sens dubte, el més famós. És el que tenia aquella secció de saxòfons coneguda com els Four Brothers, els quatre germans, que va inspirar la cançó titulada d'aquesta manera, Four Brothers, que es va convertir, a més, en un dels grans èxits de Herman i els seus nois. La que hem escoltat abans, Autobahn Blues, correspondria al tercer ramat. I ara seguirem amb una gravació del 20 de novembre de 1976 a Nova York, en un concert d'homenatge que va reunir a membres dels diferents ramats de Woody Herman. Escoltarem Early Autumn amb solo de saxo tenor de Stan Getz, que segurament és el membre dels Four Brothers més conegut, més popular i més famós per mèrits propis. Aquí la teniu.

0: Hola, envio una abraçada superforta per tota la gent de Jazzit. Sóc el Marc Miralta.
1: Jazzit us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre músic que recordem avui perquè fa anys del seu naixement és el cantant de blues Big Joe Turner, que era 2 anys més gran que el nostre protagonista anterior, Buddy Herman. Hi ha molts crítics que veuen en Joe Turner a un precursor clar del rock and roll, fins al punt que l'any 1987 a Joe Turner se'l va inscriure en el Rock and Roll Hall of Fame, que és una llista de celebritats d'aquest gènere que manté el Museu del Rock and Roll que hi ha a la ciutat de Cleveland, a l'estat d'Ohio, als Estats Units. Als anys 50, a més, Joe Turner va ser un cantant molt popular que va comptar amb èxits com, per exemple, Shake, Rattle and Roll. Però a nosaltres, òbviament, ens interessa la seva part més jazzística, que ens arriba des del camp del blues i al costat de figures com Count Basie, amb qui va treballar als anys 40, en l'època daurada de la seva orquestra. Us proposem ara una gravació de 1973, produïda per Norman Granz, en la que el cantant, com és habitual en les produccions de Granz, està rodejat per un octet d'estrelles que inclou, a part de Basie, els saxofonistes Eddie Lockjaw Davis i Zoot Zims, el trombonista J.J. Johnson i Harry Sweets Edison a la trompeta, entre altres. Aquí teniu Good Morning Blues.

Big Joe Turner i Count Basie ens acaben de portar Good Morning Blues. I per acabar, la roda de natalicis que hem celebrat avui a Jazzit, us portem a Gil Evans, una figura segurament no tan popular com les tres anteriors, però amb una obra molt important en el camp de la composició i especialment dels arranjaments. Gil Evans tenia un any més que Buddy Herman i un menys que Joe Turner. I se'l relaciona molt amb Miles Davis, amb qui va col·laborar durant uns quants anys a partir de l'obra mestra de joventut The Birth of the Cool, que Evans va arranjar i Davis va gravar entre 1949 i 1950. Però avui us portem dues gravacions, una a nom propi, Gil Evans, i l'altra a nom de la cantant Helen Merrill. La primera es titula New Bottle, Old Wine, i és de 1958, per tant, l'època aproximadament dels discos aquests que dèiem de Miles Davis. Miles Ahead, Porky and Bess, per exemple. El títol, que traduït vol dir Ampolla Nova, Vi Vell, fa referència a que el disc està format per una selecció d'estàndards arranjats a la manera de Gil Evans. Aquí teniu una clàssica molt clàssica, St. Louis Blues.

Acabem d'escoltar St. Louis Blues, arranjada per Gil Evans i interpretada per la seva orquestra l'any 1959. La segona gravació seva que us portem la va fer per a la cantant Helen Merrill i és de 1957. El disc es va titular Dream of You i és una vegada més una selecció d'estàndards. Escoltarem You're Lucky to Me amb la veu de Helen Merrill i l'orquestra de Gil Evans.

0: Soc Jordi Rossi. Una abraçada molt forta a tots els amics de Jàcid.
1: Jàcid a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El músic cubà, nacionalitzat nord-americà Paquito de Rivera, està a punt de fer 76 anys i segueix en plena forma i amb una gran activitat. Hi ha un parell de dates a punt de confirmar-se en territoris de parla catalana. De fet, una ja es pot dir. Paquito de Rivera el tindrem a la mostra de jazz de Tortosa d'aquest any, que es celebra finals de juny i començaments de juliol. De moment nosaltres ja li dediquem un espai en el nostre programa. Francisco de Rivera Figueres, nascut a l'Havana el dia 4 de juny de 1948. Fill de músic i nen prodigi. Als 6 anys va fer la seva primera actuació en públic i als 10 va actuar en el Teatro Nacional de la Havana. La cosa es va complicar una mica quan, cansat de la situació política i social a Cuba, l'any 1981 va viatjar a Espanya, en principi per feina, però un cop a Madrid va aprofitar per demanar asil polític a l'ambaixada dels Estats Units. El seu amic Dizzy Gillespie va ser un dels primers artistes i personalitats del món del jazz i de la cultura en general que li va donar suport. Comencem el repàs que farem a la seva trajectòria amb una gravació de 1991 feta a Nova York, en la que intervé el nostre admirat Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Havana Café, que és la composició que dona títol a tot el disc i que la va escriure el pianista panameny Danilo Pérez, que és el pianista de la sessió de gravació.

que en aquell moment era un músic jove, 25-26 anys, que destacava poderosament en l'apartat del jazz i sobretot del jazz amb arrels sud-americanes. També hi ha en aquest disc el guitarrista Farid Haque, que encara que no ho hem dit, també l'hem sentit en el disc anterior. Us portem un bolero preciós, escrit per Chucho Valdés i dedicat a una noia de nom Claudia.

0: Hola, soy Carlos Arduy. Estáis escuchando Jazz It.
1: Paquito Rivera és el nostre protagonista d'avui i juntament amb Arturo Sandoval ens han interpretat fa uns instants Clàudia, un bolero composat per Chucho Valdés. Paquito també va ser fundador al costat de Dizzy Gillespie de la United Nations All-Stars Big Band, que va recórrer el món amb una proposta basada en el jazz amb influències cubanes, brasileres i, en general, de la majoria de països de l'Amèrica Llatina. Un dels seus membres i un dels músics de jazz més destacats de Brasil dels darrers 40 o 50 anys va ser Claudio Roditi, trompetista, que malauradament ens va deixar l'any 2020 víctima d'un càncer. Amb ell, Paquito va gravar a començaments de segle XXI un disc de música brasilera, és a dir, composicions de Jobim, de Luis Bonfà, del propi Claudio Roditi, un disc amb una sonoritat molt original perquè comptava amb un quartet vocal anomenat New York Voices, que es fusionava d'una manera molt subtil amb l'aire càlid de la interpretació dels músics llatins. Aquí en teniu una mostra amb la seva versió de Desafinado, aquesta clàssica d'Antonio Carlos Jobim.

I per acabar el programa d'avui hem portat a Paquito de Rivera vestit de diumenge i de 21 botons, acompanyat de la Big Band alemanya WDR, que és l'orquestra de l'antiga ràdio de l'Alemanya Occidental. És una gravació de l'any 2022 en la que repassen temes populars del repertori del saxofonista i clarinetista, com per exemple una que en la seva versió original la trobem en el disc Habana Café, amb el que hem començat aquest temps dedicat a Paquito de Rivera. La peça en qüestió es titula Who's Smoking? I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gravenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa l'Amon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Així ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de dos grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
18: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
19: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
20: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
21: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
19: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: A El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
3: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Nosotros somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reemprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem, tot seguit, en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'has respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial

0: Durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tonyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres ja ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis de tensió aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
4: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional, i que a més ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
4: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més,

0: El sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
0: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
1: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
0: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I un any més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
1: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no?, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no?, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
0: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
1: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar, se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa a classe al setembre perquè no hauran tingut aquestes vacances i, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
0: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè al maig tanca Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
2: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
4: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
2: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
5: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo. Sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
6: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei i patins.
7: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei i patins, territori d'hoquei.
6: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: Badalona, les 8 del matí. Tuti García.
1: Bon dia. Els parcs del Turó del Caritx i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. I és que l'Ajuntament i l'AMB estan ultimant un projecte de reforma d'aquests dos espais. Un projecte que compta amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un i que està marcat en el pla per renovar carrers i places de la ciutat que estan en mal estat. Ara per ara hi ha 40 obres d'asfaltat de carrers en marxa a Badalona i una de les obres, com sabeu, més importants del mandat és la del carrer Francesc Layret. Les obres, diu el govern, avancen a bon ritme, com estava previst, però al mes de juliol començaran unes altres obres a la Via Augusta, que donaran pas a un carril en sentit Montgat perquè hi pugui circular el transport públic. Caldrà veure si ens hi acostumarem. És dimecres 3 de juny de 2026. Repassem altres notícies destacades. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: L'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, al barri del Gorg. Sílvia Llamas, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i uns preus que oscil·len entre els 670 i els 870 euros. Les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny.
1: I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras.
2: El projecte d'Esquerra Badalona passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats i canviar el model de seguretat. Montornès també proposa reobrir Can Bofill Vell per les persones sense llar.
1: I l'atur a Badalona baixa per tercer mes consecutiu i registra la millor xifra en un mes de maig dels últims 19 anys.
2: Les dades publicades aquest dimarts mostren una millora també a bona part del Barcelonès Nord i a Catalunya, on s'han tornat a superar el rècord històric d'ocupats.
1: I les obres de la nova canonada que connecta la potabilitzadora de Cardedeu amb Barcelona i la seva àrea metropolitana haurien d'estar enllestides a finals d'aquest any per entrar en funcionament el primer trimestre del 2027.
2: Es tracta d'un recorregut de 6,5 km i de moment ja se n'ha instal·lat la meitat, aprofitant un desdoblament que ja havia començat.
1: I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral.
2: En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny.
1: I el Laboratori Clínic Metropolitana Nord, ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, celebra enguany el seu 10è aniversari.
2: L'espai, que realitza més de 10 milions de proves analítiques anuals i processa diàriament més de 12.000 mostres biològiques, es proposa com a repte de futur donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients de territori, una població d'1.400.000 persones.
1: I la xarxa d'entitats pel Padró presenta demà dijous al Centre Cívic de Sant Roc una nova web que pretén ajudar en la tramitació de l'empadronament.
2: La iniciativa neix com a resposta a l'arbitrarietat dels requisits que molts consistoris exigeixen a l'hora de sol·licitar-ho. Vulneran el marc legal, segons denuncien les entitats socials que formen part d'aquesta xarxa.
1: I en plana cultural, el pilot d'avió Ramon Vallès presenta a l'Espai Batul i el seu llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante.
2: El llibre repassa les diferents vivències que Vallès té del món de l'aviació, des dels seus primers vols en avioneta fins a experiències inoblidables i moments crítics a l'aire.
1: I també us expliquem que després de la seva estrena al Festival de Venècia i el seu pas pel Festival de Reykjavik, Estrany Riu arriba aquest vespre a les 8 al Teatre Margarida Xirgo.
2: És el primer llargmetratge de Jaume Claret Muixart i es tracta d'un drama que explora temes com el primer amor o el desig, que reconnecten amb el món emocional adolescent a través d'en Didac, un noi de 16 anys que passa les seves vacances d'estiu a la vora del Danubi.
1: I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-off contra el Baskonia. Els de Badalona jugaran avui el partit d'anada al Buesa Arena en una sèrie al millor de 3.
2: Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Janis Morin, hauran de fer un pas endavant.
1: I també hem sabut que la migcampista argentina Stefania Banini no continuarà al Badalona Women la propera temporada.
2: És una de les novetats de l'equip al curs vinent. La icona del futbol femení mundial i figura de les badalonines durant aquests darrers dos anys ja ho va deixar molt clar un cop finalitzat el darrer partit al camp del Levante.
1: I fora de Badalona és notícia que el PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit. El partit ho explica en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències, on detalla que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada, entre el 2015 i el 2017.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. En la seva visita a Barcelona, Feijóo no s'ha pronunciat explícitament sobre aquesta possibilitat, tot i que sí que ha remarcat que no demanarà favors ni els regalarà i ha apel·lat a la relació seriosa que havia tingut amb l'antiga Convergència.
1: I el papa podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes. Fonts eclesiàstiques han confirmat que l'arcabisbe Joan Josep Omella té la intenció de demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, malgrat que l'arcabisbat nega que s'hagi tancat cap acord en aquest sentit i sosté que només la Santa Seu pot incidir en les paraules del papa.
2: I en planes internacionals, Trump diu a Netanyahu que és un boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban. Ho ha revelat aquest dilluns al mitjà nord-americà Axios, citant fonts de l'administració Trump, i hauria estat en una conversa telefònica entre el president dels Estats Units i el primer ministre israelià per intentar salvar les negociacions amb l'Iran per posar fi a la guerra.
3: Ogramat Badalona, dissenyat per fer de la seva compra una experiència fàcil i ràpida, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs a les 8 i 7 minuts obrim planada de serveis. Ho fem amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que la situació viària és bastant complicada a l'àrea metropolitana. A la part nord destaca que hi ha aturades de 2,5 km a Badalona cap a la plaça de les Glòries. A la C-33 i la C-50, hi ha 8 vies que venen dels Vallesos, també la situació és congestionada, però de sortida també hi ha aturades, com per exemple entre Ripollet i Montcada. Pel que fa a la C-17, aturades a Parets i a Mollet, també apareixen aturades a la C-16, als túnels de Vallvidrera, i on sí hi ha molta congestió és a la ronda de dalt, on hi ha alguna incidència, això, a l'entesa de circulació. També al litoral aturades i a la T7 destaquem sobretot la zona de Parets i Barberà amb dos sentits a la marxa. A la part sud destaca A2 a Molins i Cornellà i l'entrada i la sortida per la B23, la via que surt i entra de la Diagonal. Això és tot. Molt bon dia.
3: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
1: I anem a la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Luismi, com pinta aquest dimecres? Bon dia.
5: Molt bon dia. Ens espera una jornada de temps molt tranquil a l'àmbit metropolità i això que aquesta nit passada ha anat plovint. En alguns racons, sobretot, ho ha fet amb una mica més de gràcia en algunes viles vallesanes i també al Maresme, justament quan s'ha fet de dia. Totes aquestes nuvolades s'han d'acabar trencant, retirant. De fet, a hores d'ara ja el sol és molt més present i ho acabarà sent durant tota la jornada. Aquesta tarda cap a l'Almaresme, al voltant del Montseny, el cel estarà una miqueta més atapeït de núvols, però sense pluja. Avui no tindrem cap mena de tempesta. De fet, qui dominarà serà el sol i, per tant, un sol que picarà. S'ha de dir que la sensació serà de calor, per bé que no es desbocarà. La temperatura màxima estarà entre els 24 i 28 graus a la majoria de municipis metropolitans. I fins i tot a hores d'ara, la temperatura ha refrescat una mica respecte ahir al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí, Les notícies de les 8 amb Sílvia Llamas.
2: Amb Xavi, amb Roger Cuixart a les vies de so i en Quico Bernal a la realització de Televisió de Badalona. Els parcs del Turó del Carig i el Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics.

0: Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que junt amb l'àrea metropolitana de Barcelona estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins d'un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona, l'avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Caritx i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns, a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
1: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Caritx és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla el projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
0: El pla d'asfalt de carrers obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat.
1: El que això ens permet és estalviar la tramitació, perquè nosaltres hem licitat els metres quadrats a un preu i el que fem és anar asfaltant carrers en base a aquesta bossa de metres quadrats. Anirem asfaltant carrers a l'empresa que ja prèviament ha estat adjudicada d'aquesta bossa de metres quadrats en 6 lots, en 6 contractes.
0: Una de les obres més importants del mandat és, sens dubte, la de la pacificació de Francesc Layret. Segons el govern, les obres avancen sobre el termini previst i asseguren que no afectaran a les festes de Nadal. El proper mes de juliol, a més, començaran les obres a Via Augusta per habilitar un carril en sentit Montgat perquè hi circuli el transport públic. Unes obres que tindran una durada d'entre 4 i 5 mesos.
2: Badalona Matí.
0: I l'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, entre els números 245 i 268, al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. Les persones que podran fer el tràmit són les inscrites prèviament al Registre General de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona ja ha publicat la llista de sol·licitants que compleixen els requisits generals. Entre els 8 pisos hi ha 4 amb 3 habitacions que tindran un preu d'un lloguer de 868 euros. Els altres 4 disposen de 2 dormitoris i el seu preu serà d'uns 677 euros. Els contractes tindran una durada de 7 anys prorrogables en un màxim de 3 més. I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo davant de veïns i entitats i acompanyat pel president del partit, Oriol Junqueras. Montornès ha centrat el seu discurs a la idea que una altra Badalona és possible. Això sí, sempre i quan apunta Esquerra aprengui dels seus errors i aconsegueixi millorar els resultats a les properes eleccions locals al maig de l'any que ve. El seu projecte explica passar per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats, acabar la línia de metro vermella i canviar el model de seguretat amb una guàrdia urbana més propera. En matèria d'habitatge, Montornès proposa sancionar els pisos turístics il·legals, facilita la rehabilitació d'habitatges antics i reobrir Can Bofí Vell per les persones sense llar.
3: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem al maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bofí Vell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres d'arbre Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo, que està Badalona salvatge, insolidària, no la reconec.
0: Per la seva banda, Junqueras ha remarcat la voluntat d'Esquerra de prioritzar les inversions a les escoles i a l'educació. Per això ha criticat que el govern d'Albiol acumuli diners sense gastar.
4: Ens esgarrifa i ens indigna, almenys a mi, pensar que hi ha 334 milions d'euros aturats en un compte bancari i que no estan al servei de la gent d'aquesta ciutat. Com és possible que algú tingui 334 milions aparcats en un compte bancari en lloc de destinar-los a les escoles dels nostres fills?
0: Els republicans també han assegurat que la seva prioritat serà aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús. Montornès ha reivindicat un projecte de ciutat a llarg termini i ha posat com a exemple la seva proposta de renovar els polígons industrials. Un pla que passa per aprofitar i impulsar els pols econòmics de Can Ruti i del futur Catalunya Media City. L'atur a Badalona baixa per tercer mes consecutiu i registra la millor xifra en un mes de maig dels últims 19 anys. Les dades publicades aquest dimarts mostren una millora també a bona part del Barcelonès Nord i a Catalunya, on s'ha tornat a superar el rècord històric d'ocupants. En total, a Badalona hi ha 11.064 persones sense feina, sent la xifra més baixa, com dèiem, d'un mes de maig des del 2007, quan n'hi va haver 9.572. Respecte a l'abril, 220 persones han trobat feina. A la resta del Barcelonès Nord, l'atur també baixa a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha 231 desocupants menys que el mes anterior i se situa en 5.900 persones. També a Sant Adrià, amb 2.332 veïns sense feina, 50 menys que el mes anterior. En canvi, a Montgat i a Tiana, al maig s'ha registrat un lleuger augment i hi ha 433 i 240 persones a l'atur, respectivament. En el conjunt del territori català, el total de desocupats ha continuat disminuint per tercer mes seguit, amb 6.900 aturats menys. En total s'han registrat 307.000 desocupats, el valor més baix des del maig del 2008. De fet, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació i ja frega els 4 milions d'empleats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol, sent la segona comunitat que més va reduir l'atur en nombres absoluts en comparació amb l'abril.
5: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
0: Per sectors, l'atur ha caigut sobretot en l'agricultura i en sectors serveis, però també a la indústria i la construcció. I l'ens d'abastament Aigües Ter Llobregat es prepara pel repte d'abastir d'aigua una àrea metropolitana cada vegada més poblada i amb sequeres més freqüents. L'ATL ja compta amb diversos projectes sobre la taula per fer-hi front, com el desdoblament de l'actual canonada que abasteix d'aigua l'àrea metropolitana i l'ús de l'aigua del riu Besòs com a aigua potable. Ens ho explica en Sergi Crusells.
6: Les obres de la nova canonada van començar el gener de 2025 i haurien d'estar enllestides a finals d'aquest any per entrar en funcionament el primer trimestre del 2027. Es tracta d'un recorregut de 6 quilòmetres i mig i de moment ja s'han instal·lat la meitat aprofitant un desdoblament que ja havia començat. Però per què si en un any i mig porten la meitat estarà acabada l'altra meitat en 6 mesos? Doncs perquè els primers mesos no es van instal·lar canonades. Es va aprofitar per preparar el terreny, que no s'acumulés aigua a les zones on es faria la instal·lació, que és molt a prop del riu Llobregat, i per fabricar les canonades. Uns tubs d'acer de gairebé 2 metres de diàmetre que s'han construït expressament per aquesta obra. Escoltem el director de l'ENS d'Abastament Ter Llobregat, David Vila, sobre les necessitats de construir aquesta canonada.
7: Ens donaria una millor resistència a la nostra infraestructura perquè ens permetria tenir dos canals de circulació de l'aigua que funcionen de manera independent i que en el cas de necessitat de realització d'algun manteniment preventiu o correctiu, doncs fer circular indistintament l'aigua per un costat o altre.
6: El desdoblament de l'actual canonada servirà per reparar les importants filtracions que té a l'alçada del barri de Canyet, a Badalona, però també a Santa Coloma de Gramenet. Així es podrà reparar l'estructura sense deixar sense aigua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara no se sap quan costarà aquesta reparació ni quant temps estarà aturada. Aquesta informació se sabrà quan es revisi tota l'estructura per documentar totes les fuites un cop acabi l'actual intervenció. Però aquesta no és l'única obra que l'ENS té prevista al Barcelonès Nord. En els pròxims anys s'hauria de construir una infraestructura per poder aprofitar l'aigua del riu Besòs com a aigua potable. Tornem a escoltar a Vila.
7: Dues noves estacions potabilitzadores en el riu Besòs, més una estació d'aigua regenerada, que el que permet és que tota aquella aigua que es depura a través de l'estació depuradora, doncs la puguem recircular riu amunt per tornar-la a potabilitzar després. I complementant aquestes infraestructures, fins a tres noves plantes dessalinitzadores, que també ens aportaran nou recurs.
6: Tots els equipaments al que es refereix Vila haurien d'entrar en funcionament a 5 anys vista. A més, ha assegurat que aquesta mesura ha estat possible gràcies a tota la feina de naturalització i neteja del riu Besòs en els darrers anys.
0: 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que, sense aquestes jornades complementàries, superarien 500 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga pel pròxim 17 de juny. A la campanya, els Germans Trias s'hi han adherit al servei de cirurgia general, oftalmologia i traumatologia, amb un seguiment del 100%, a més del servei d'anestologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al servei de digestiu i radiologia. L'any 2003 es va crear el concepte de l'hora d'atenció continuada. Això permet sumar la jornada laboral serveis fora de l'horari habitual, com les guàrdies o les peonades, que serveixen per donar cobertura a l'increment progressiu de pacients. La suma de totes aquestes hores fa que molts metges hagin d'afrontar jornades maratonianes amb poc temps de descans. D'aquí ve aquesta campanya. José Troya és cirurgià general a l'Hospital Germans Trias i delegat de Sindicat de Metges de Catalunya.
8: Los horarios del médico no son tan estrictos como pueden ser de otros estamentos, ¿no? Que empiezas a las 8 y te vas a las 3:30, sino que si tú tienes un paciente en quirófano o tienes un paciente que está... pues que se ha complicado alguna cosa, pues normalmente pues te acabas yendo más tarde porque no vas a dejar al paciente complicado en la planta y te vas como si fueras un, ¿no?, fichas y te vas. Y la vocación siempre implica un punto en el que el horario a veces no lo cumples de forma estricta, ¿no?, como de los estamentos.
0: De fet, ja fa 9 mesos que el col·lectiu manté mobilitzacions i vagues per reclamar una taula de negociació tant amb la consellera com amb la ministra de Sanitat amb la finalitat de modificar l'Estatut Marc vigent des de fa 23 anys i que consideren obsolet. D'aquesta manera, esperen millorar progressivament les seves condicions laborals, reduint la durada de les guàrdies, millorant els contractes i ampliant les plantilles. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges de Catalunya.
9: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar. El menor temps possible esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
0: Per la seva part, el Departament de Salut ha afirmat que comparteix la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels professionals. Per això, diu que ha impulsat un grup de treball per abordar un model alternatiu al sistema de guàrdies de 24 hores i assegura que el Sindicat de Metges de Catalunya ha declinat participar-hi. El Laboratori Clínic Metropolitana Nord realitza més de 10 milions de proves analítiques anuals i processa diàriament més de 12.000 mostres biològiques. L'espai ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol celebra enguany el seu desè aniversari i ho fa amb reptes de futur, com donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients del territori, una població d'1.400.000 persones. El Laboratori Clínic, el segon més gran de Catalunya, rep unes 3.800 peticions diàries i compta amb una xarxa de més de 100 centres d'extraccions analítiques situats a municipis del Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Oriental i Occidental. La irrupció de la pandèmia va afavorir la seva transformació. Un dia abans del decret d'estat d'alarma va ser designat laboratori Covid i des d'aquell moment va haver d'adaptar-se a l'alta demanda d'anàlisis de PCRs i d'altres proves per diagnosticar la malaltia. Així, els seus professionals treballen per avançar en una medicina de precisió innovadora i personalitzada. Ho ha explicat el director clínic del Laboratori Clínic Metropolitana Nord, Ignasi Blanco.
10: Fer 6.000 PCRs de mitjana al dia, i això ha quedat, perquè hem transformat, per exemple, la microbiologia en una microbiologia molecular, hem introduït la genètica clínica, hem introduït també la farmacogenòmica, és a dir, és una progressió continuada. No tant en espais, perquè a l'hospital està manca d'espais, però sí de noves determinacions i noves especialitats.
0: A les instal·lacions hi treballen prop de 300 professionals en 5 àrees especialitzades: anàlisis clíniques i bioquímica, microbiologia, immunologia, genètica i hematologia ICO. Totes elles assenyalen oferint un diagnòstic integral i d'alta complexitat gràcies a l'aplicació de les noves tecnologies i al coneixement científic dels experts.
10: Donar el valor afegit al treball humà. Tenim regles diagnòstiques que ens ajuden a optimitzar resultats i som un laboratori que no només produïm resultats, sinó que ens impliquem amb els companys, amb els facultatius, per trobar l'explicació dels resultats, per intentar buscar noves determinacions que puguin ajudar a millorar el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients.
0: Per celebrar aquests 10 anys en funcionament, l'ENS ha organitzat diversos actes per repassar les fites més rellevants d'aquesta dècada, amb taules de conversa i xerrades inspiradores i un sopar de germanor de tots els professionals, entre d'altres activitats. I la xarxa d'entitats pel Padró presenta dijous al Centre Cívic de Sant Roc una nova web que pretén ajudar en la tramitació de l'empadronament. La iniciativa neix com a resposta a l'arbitrarietat dels requisits que molts consistoris exigeixen a l'hora de sol·licitar-ho, vulnerant el marc legal, segons denuncien les entitats socials. Sònia Lacalle és assessora jurídica de Càritas.
11: Ens estem trobant, sobretot les entitats que treballem amb persones en situació de vulnerabilitat social, que els ajuntaments posen moltes traves a l'hora d'empadronar-se. Per què? Perquè al final el padró acaba sent com una eina per seleccionar la població. Llavors, a la vegada de seleccionar, d'excloure aquella població que potser a la vista dels ajuntaments requereixen més atenció per part de serveis públics.
0: Des d'aquestes entitats adverteixen que Badalona és un dels municipis on resulta més difícil empadronar i recorden que és una obligació que han de complir els ajuntaments, tal com és obligatori pels ciutadans estar empadronats. El padró és sovint la porta d'accés a serveis fonamentals com la sanitat i l'educació i és indispensable per acreditar la residència i l'arrelament social, un dels requisits en el procés de regularització extraordinària de persones migrants. Les elevades temperatures i humitat d'aquests dies faciliten la proliferació d'algunes plagues. Així ho expliquen les empreses especialitzades en control de plagues, que alerten que cada vegada els insectes i rosegadors s'estan tornant més resistents als tractaments. Precisament fa una setmana, veïns del centre denunciaven una plaga de xinxes al solar on hi havia les pistes del Sant Josep. Els veïns es van veure alertats que una munió de xinxes sortien d'un dels solars direcció al carrer i començaven a enfilar-se per les façanes. Després de contactar amb l'Ajuntament i ser derivats al propietari del solar, l'arquebisbat va actuar aquest dilluns fumigant l'espai. La Mercerra és veïna del carrer Colom, del barri del centre.
12: Vèiem que anaven com fent un camí en el carrer i llavors ens vam alertar bastant quan vam veure que començaven a pujar pel desaigua de la terrassa. Finalment, quan vam poder contactar amb l'arquebisbat, després de parlar i d'enviar-los les imatges i els vídeos, perquè era bastant espectacular, i dilluns al matí a primera hora ja tenia un missatge que hi havia un camió fumigant el solar.
0: Des de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental asseguren que el tipus de xinxa que afectava el barri del centre no significava un problema de salut pública. Proliferen per les elevades temperatures i l'excés de vegetació. Altres insectes, com les paneroles o les rates, sí que estan més vinculades amb la brutícia i asseguren que, a banda de la tasca de prevenció dels ajuntaments, les comunitats també han de revisar els espais per si la plaga s'estés als interiors dels edificis. Segons explica Andreu García, membre de l'entitat i delegat de l'Oquímica a Catalunya, cada vegada es troben amb una resistència major als tractaments.
13: Per un tema evolutiu, evidentment, quan tractem molt de temps amb un mateix producte, una població, si algú és resistent, sobreviurà i es reproduirà. I, per tant, al final, tota la població serà resistent. Per això és molt important, que és una cosa que fan totes les empreses professionals de control de plagues, anar rotant el tipus de producte que fan servir, perquè així elimines aquesta adaptació que tenen les espècies a la resistència.
0: A banda de la resistència als tractaments, les empreses que es dediquen al control de plagues asseguren que en els darrers anys han vist restringit l'ús de determinats químics a l'hora de treballar i intenten trobar l'equilibri per atacar les plagues respectant el medi ambient. Anem ara a Plana Cultural.

0: Món desconegut per la majoria de la gent. Segur que molts de vosaltres us heu preguntat que se sent pilotant un avió amb centenars de passatgers a bord o com s'arriba a convertir algú en comandant. D'això n'ha parlat en Ramon Vallès a l'Espai Betúlia durant la presentació del seu llibre Bienvenidos a Bordo. Les escribe su comandante. Ens explica els detalls el nostre company Mateo Cachipuendo.
1: Des dels seus primers vols en avioneta fins a experiències inoblidables i moments crítics a l'aire. Vivències que en Ramon Vallès ha plasmat al seu llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, presentat a l'Espai Betúlia. L'escoltem.
2: És un llibre que té episodis i capítols que qualsevol persona els agafarà amb una bona actitud. Futurs pilots, gent jove que pensen que voldrien ser un dia el millor com jo, doncs allà hi ha un capítol pensat per ells. Hi ha capítols també molt potents, com és el cas de German Wings en el seu dia, el cas dels Andes.
1: Una d'aquestes experiències va ser conèixer, a través d'Instagram, la Rosario, germana d'un dels passatgers de l'accident dels Andes de 1972 i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui ha estat l'encarregat de presentar l'obra. Els escoltem.
3: Vaig trobar el Ramon, no sé com, saps que et surten coses, i em vaig cridar l'atenció el que feia referència a l'accident del meu germà, on va morir. I llavors hi vaig escriure en català. I li va fer molta il·lusió que jo fos jo i que l'escrigués en català.
4: Vaig estar volant amb un vol Madrid-Barcelona i em va convidar a estar en cabina i des d'aleshores l'he seguit.
1: El llibre és una carta oberta als qui senten curiositat, admiració o fins i tot temor per volar. Amb un estil pròxim i ple d'anècdotes reals, en Ramon ens revela els engranatges d'un vol, tot allò que passa en la cabina mentre llegim, dormim o mirem per la finestra. De fet, la Rosario qualifica el llibre d'una autèntica enciclopèdia.
3: Tot el que vulguis saber dels avions, dels professionals, els teus, no sé, pors, les teves pors, tot ho posa.
1: I és que volar és molt més que un trajecte. És una història, una vocació i una experiència que meravella, inquieta o inspira tothom.

0: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
1: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
2: Papa, mama, ens podem tirar?
3: Sí. No està tan fred.
2: Aquí sí que ho tinc idea, això.
1: Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca.
4: Després de la seva estrena al Festival de Venècia i el seu pas pel Festival de Reykjavik, Estrany Riu arriba aquest vespre a les 8 al Teatre Margarida Xirgo.

0: quin moment t'has fet tan gran?
1: Es tracta del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixart i és un drama que explora temes com el primer amor o el desig, que reconnecten amb el món emocional adolescent a través d'en Didac, un noi de 16 anys que passa les seves vacances d'estiu a la vora del Danubi. Estrany Riu ha estat guardonada amb el Frailecillo d'Or a Reykjavik, amb el Premi Audiovisual Ciutat de Barcelona i amb el Premi a la millor contribució artística a Venècia. A més, ha estat nominada a 2 Premis Goya, 8 Premis Gaudí i un Premi Feroz. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Badalona Matí, Esports.
1: Parlem primer de tot de la penya que ja es prepara pel debut als play-offs contra el Baskonia.
2: Correcte, avui la penya debutarà en aquests quarts de final del play-off pel títol. La Lliga CB ho farà a la pista del Baskonia, els badalonins que jugaran aquest partit, primer partit, d'una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa d'Atòmic alguns jugadors com l'última incorporació Giannis Morin hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut s'ha reforçat amb el poder físic del francès Giannis Morin. 3 partits per ell en gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Atòmic disponible, l'ex de Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic del Joventut, Dani Miret.
4: Tant el Giannis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
2: Recordem que la penya no compta encara amb Ante Tomic, que es troba recuperant-se de la lesió als isquios, així que Morin farà parella amb el suec Simon Birgander com a parella de 5. Deixa'm recordar, Sílvia, que ells van ja disputar 2 partits d'aquests quarts de final dels play-off amb 2 victòries dels visitants. 2 victòries a domicili. El Barça es va imposar clarament a la pista del Múrcia en el primer partit, i per altra banda el Tenerife va sorprendre en el Wizzing Center al Real Madrid d'un punt de diferència i es va notar la primera victòria del conjunt canari.
1: I parlem ara del Badalona Women, perquè continua amb el capítol d'oficialitzar les novetats de cara a la pròxima temporada. Ramon.
2: Ja havíem més o menys deixat d'entreveure que una de les que no continuaria tampoc seria una de les icones també d'aquest Badalona Women. Estem parlant d'Estefania Vanini, la migcampista argentina, una figura del futbol mundial. La trajectòria amb la seva selecció, va arribar a la Lliga Espanyola la 16-17, va jugar amb equips com el València, com l'Atlético de Madrid, una jugadora històrica que ha jugat les 2 últimes temporades amb l'equip badaloní, i ahir es va comunicar des del Badalona Women que no continuaria vestint la samarreta de l'equip per la pròxima temporada. De fet, la mateixa Estefania Vanini, quan va finalitzar el darrer partit contra el Levante el passat diumenge, ja deixava entreveure doncs aquest adeu.
5: He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España, y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: Una altra de les jugadores que probablement no continuarà a l'equip la pròxima temporada serà la davantera internacional en Paraguai, Lai Chamorro. De fet, el club encara no ho ha comunicat oficialment.
1: I acabem els esports parlant del el club de bitlles catalanes, Termites de Llefià, perquè va celebrar un campionat

0: ben més enllà de Catalunya, obrint la porta a futures connexions internacionals per poder-ho estendre a l'àmbit europeu.
1: Perfecte, Ramon, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Neus Aragay, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Comencem, com sempre, aquest repàs amb la imatge del dia. Quina has triat, Neus?
2: Doncs he triat la visita del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va passejar pel carrer del Mar i la Rambla, juntament amb el govern municipal, i en unes imatges que ha compartit l'alcalde Xavier García Albiol per Instagram, veiem com ha visitat diferents establiments del carrer del Mar, com la sabateria Govern o fins i tot la gelateria Fillol. A més, va anar saludant els veïns de Badalona, com estem veient en aquestes imatges, i aquesta visita s'emmarca en l'aparició del president Núñez Feijóo a les jornades del cicle Economia 2026 a Barcelona.
1: Va estar al matí a Barcelona i després es va deixar veure cap al migdia a Badalona. Parlem d'altres qüestions ara que han recollit els mitjans de comunicació avui, i precisament parlem de Feijóo, que replica a la proposta de Turull d'anar a Waterloo. Diu: no vinc a demanar favors ni a regalar-ne.
2: Doncs sí, precisament en aquest cicle de conferències al Cercle d'Economia d'Espanya diu que aquí a Espanya no es viu una crisi política normal, sinó una profunda decadència en la majoria dels ordres. Ha insistit que al Congrés hi ha 184 diputats que demanen eleccions immediates, però ha reclamat que totes les forces polítiques que representen, referint-se sobretot a Junts i al PNB, passin a l'acció. I abans d'aquestes paraules, precisament Jordi Turull, de secretari general de Junts, li havia proposat la primera condició per aconseguir el seu suport, que era viatjar a Waterloo, per reunir-se amb Carles Puigdemont. I la resposta explícita del líder del PP ha estat: parlem de coses serioses.
1: Més qüestions. Sánchez s'adreça a l'empresariat català pendent dels fronts judicials i d'un intent desinflat de moció de censura.
2: Doncs el president del govern espanyol arriba avui a Barcelona a les jornades del cicle Economia, mentre el seu partit intenta sortir d'un escàndol judicial amb la publicació dels detalls del sumari de l'anomenat cas Leire, que s'investiguen suposats moviments dels socialistes per intentar frenar investigacions que els afecta. Sense saber si aquests documents poden assenyalar-lo o fins i tot obrir una porta d'una imputació del PSOE, tal com va passar amb el PP fa 8 anys, l'actualitat de les últimes hores i dies ha centrat en la proposta justament de Núñez Feijóo de tornar a convocar eleccions, però Pedro Sánchez insisteix que no defallirà i seguirà fins al 2027 i més enllà.
1: Més temes. El PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit.
2: Doncs sí, eleva l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada, entre el 2015 i el 2017. El jutge Samarriego investiga a Leire Díez i a l'empresari Javier Pérez per presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències davant de suposades maniobres contra els fiscals i comandaments de l'UCO per frenar investigacions judicials.
1: Parlem ara de la visita del Papa a Barcelona, perquè podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes.
2: Doncs fonts eclesiàstiques han confirmat a diferents mitjans que l'arcabisbe Joan Josep Omella té la intenció de demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, malgrat que l'arcabisbat nega que s'hagi tancat cap acord en aquest sentit i sosté que només la Santa Seu pot incidir en les paraules del Papa. La possible modificació d'aquest programa litúrgic arribaria després del gran malestar que ha provocat l'absència del català entre estaments de l'Església, com el bisbe de Girona, que ahir es va queixar. I encara no se sap com serà aquest nou guió litúrgic, però lamenten l'evident reducció de la presència del català en comparació amb la visita del Papa Benet XVI l'any 2010.
1: Més qüestions. Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid cedirà espais.
2: Doncs el viatge de Lleó 14 a l'estat espanyol tindrà un cost aproximat de 25 milions d'euros, del qual les administracions públiques, fonamentalment, com has dit, les de Catalunya i les Illes Canàries,

0: n'aportaran el 20%. S'ha revelat avui en una roda de premsa del dilluns un dels responsables de l'organització del viatge i el sotssecretari per assumptes econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. Mentre que no se sap el detall d'aquests comptes, sí que s'ha fet públic que almenys 1,6 milions d'euros el finançarà la Generalitat de Catalunya.
1: I encara sobre aquesta visita del Papa, al Ministeri de Treball recomana el teletreball durant la visita a Madrid, Catalunya i Canàries.
0: Doncs ho ha recomanat aquest dimarts, prioritzar el teletreball davant les possibles restriccions de mobilitat derivades de la visita del Papa a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries. L'objectiu, segons el departament de Yolanda Díaz, és garantir la seguretat dels treballadors i reduir desplaçaments innecessaris per assegurar el normal funcionament dels serveis durant els actes.
1: Anem a altres qüestions. Un desnonament a Mataró acaba amb com a mínim 3 menors detinguts i 5 Mossos ferits.
0: La família va comprar el pis situat a l'Avinguda Gatassa, però va deixar pagar-ne l'hipoteca arran de la crisi del 2008. Per aquest motiu, la família amb 4 filles menors vivien de manera irregular al pis que ha comprat un particular. El desnonament s'ha precipitat poc abans de les 9 del matí, quan els agents s'han presentat amb una comunitiva judicial al lloc del desnonament, on s'havien concentrat fins a unes 50 a persones per impedir que s'executés el desnonament. La unitat Arro ha acabat dispersant els concentrats i també s'han registrat danys a l'equipament d'ordre públic dels policies, com els escuts i els cascos. El Sindicat d'Habitatge de Mataró, de fet, ha denunciat l'actuació policial del macrodispositiu en què diuen que hi ha hagut càrregues i bales de foam. Els aldarulls s'han allargat fins la nit, per tant, encara no se sabria com totes les conseqüències.
1: Estarem pendents d'aquesta qüestió i anem a un altre tema, perquè mor Josep Maria Cadena, impulsor del diari Avui i crític d'art als 90 anys.
0: Vinculat històricament a aquest rotatiu, va exercir de cronista de la vida barcelonina, de crític d'art, d'historiador, de la premsa i de defensor de llibertat periodística. Durant la seva etapa al diari Avui va ser el subdirector sota la direcció de Josep Farulli. Posteriorment passaria per la Hoja del Lunes i pel Periódico de Catalunya, on va exercir de crític d'art i de responsable cultural durant 25 anys.
1: Anem, si et sembla, Neus, a planes internacionals, perquè ho dèiem abans, Trump diu a Netanyahu que és un boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, hauria dit al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que està rotundament boig i que és un ingrat per l'ofensiva que està fent al Líban. Ho ha revelat aquest dilluns al mitjà nord-americà Axios, citant fons a l'administració Trump, i hauria estat en una conversa telefònica per intentar salvar les negociacions amb Iran per posar fi a la guerra. El motiu és que l'Iran es nega a continuar negociant mentre Israel estigui atacant el Líban, però Netanyahu està intensificant les accions militars en aquest país amb una ofensiva sobre la capital, Beirut.
1: Anem a repassar les xarxes socials. Explica'ns, Neus, què és el que has trobat a xarxes.
0: Doncs aquesta, la tarda del dimarts, es va veure una tintorera passejant per la costa badalonina i, de fet, es van hissar les banderes a la platja dels Pescadors i al pati de la Vela de Badalona perquè els banyistes nadessin amb precaució. Segons l'Ajuntament, si aquest matí no hi ha cap avistament de la presència de tintorera, s'obriria, en teoria, aquestes platges amb bandera verda.
1: D'acord, no estem podent veure aquestes imatges perquè tenim ara problemes amb l'ordinador. Alguna coseta més a xarxes?
0: Doncs també hi havia una furgoneta que es va enfonsar al port de Badalona, perquè es veu en el moment com cau
1: des del dic dels
0: pescadors, i de fet ara hi ha una boia al port, que ahir vaig estar-hi, senyalitzant on va caure la furgoneta.
1: Uh-huh. Doncs també imatges que segur que molts de vosaltres heu pogut veure a través de les xarxes. Anem, si et sembla, a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?

0: Vinga, Neus, doncs explica'ns què no ens podem perdre avui.
1: Avui ens traslladem al Parc de Fòrum per l'actuació inaugural del festival Primavera Sound. L'entrada a aquest esdeveniment és gratuït, però ja estan esgotades. I en aquest actuarà la cantant i ballarina catalana Uineta, la banda de rock britànica Jartak, el cantautor i guitarrista espanyol Guitarrica de la Fuente i la banda d'indie rock que tancarà justament el concert d'avui, Wet Leg. De fet...
0: Sí, digue'm, perdona.
1: De fet, aquest Primavera Som ja inaugurarà la temporada de festivals aquí d'estiu.
0: Doncs anem a escoltar els Wet Leg.

0: ronda informativa, us dèiem que els parcs del Turó del Caritx i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. I és que l'Ajuntament i l'AMB estan ultimant un projecte de reforma d'aquests dos espais. Un projecte que compta amb un pressupost de 10 milions d'euros cadascun i que està marcat en el pla per renovar carrers i places de la ciutat que estan en mal estat.
1: Ara per ara hi ha 40 obres d'asfaltat de carrers en marxa a Badalona i una de les obres, com sabeu, més importants del mandat és la del carrer Francesc Layret. Les obres, diu el govern, avancen a bon ritme, com estava previst, però el mes de juliol començaran les obres a Via Augusta, que donaran pas a un carril en sentit Montgat perquè hi pugui circular el transport públic.
0: I l'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, al barri del Gorg.
1: Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim de general de lloguer i uns preus que oscil·len entre els 670 i els 870 euros. Les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny.
0: I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Mercari de Xirgo, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras.
1: El projecte d'Esquerra Badalona passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats i canviar el model de seguretat. Montornès també proposa reobrir Can Bufi Vell per les persones sense llar.
0: I l'atur a Badalona baixa per tercer mes consecutiu i registra la millor xifra en un mes de maig dels últims 19 anys.
1: Les dades publicades aquest dimarts mostren una millora també a bona part del Barcelonès Nord i a Catalunya, on s'ha tornat a superar el rècord històric d'ocupats. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha remarcat que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat.
0: I les obres de la nova canonada que connecta la potabilitzadora de Cardedeu amb Barcelona i la seva àrea metropolitana haurien d'estar enllestides a finals d'aquest any per entrar en funcionament al primer trimestre del 2027.
1: Es tracta d'un recorregut de 6,5 km i de moment ja se n'han instal·lat la meitat aprofitant un desdoblament que ja havia començat.
0: I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral.
1: En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga pel pròxim 17 de juny.
0: I ja en plana cultural, el pilot d'avió Ramon Vallès presenta a l'Espai Batuli el seu llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante.
1: El llibre repassa les diferents vivències que Vallès té del món de l'aviació des dels seus primers vols en avioneta fins a experiències inoblidables i moments crítics a l'aire.
0: I també després de la seva estrena al Festival de Venècia i el seu pas pel Festival de Reykjavik, Estrany Riu arriba aquest vespre a les 8 al Teatre Margarida Xirgo.
1: És el primer llargmetratge de Jaume Claret Muixart i es tracta d'un drama que explora temes com el primer amor o el desig.
0: I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-offs contra el Baskonia. Els de Badalona jugaran avui al partit d'anada al Buesa Arena en una sèrie de millor de 3.
1: I en futbol, la migcampista argentina Stefania Banini no continuarà al Badalona Women la propera temporada. És una de les novetats de l'equip pel curs vinent.
0: Repassem ara, Sílvia, què farem avui al Badalona Matí.
1: Doncs començarem parlant amb els Mossos d'Esquadra, perquè, com sabeu, fins a principis del mes de juny s'han registrat 30 tirotejos a Catalunya, més d'una a la setmana de mitjana, i arran, són dades que s'han donat a conèixer arran del tiroteig al barri de Sant Roc aquest passat cap de setmana. Volem parlar de tot plegat, com dèiem, amb Mossos d'Esquadra, amb els sindicats, i ho farem amb el portaveu del sindicat FEPOL SIC Pol Antoni Castejón. També avui tindrem l'oportunitat de parlar sobre la regularització de les persones estrangeres que s'està fent, aquest procés extraordinari que s'està fent a l'estat espanyol, i en parlarem amb entitats com la Unió Segones Oportunitats o també l'Associació Noves Vies, que estan ajudant a les persones que volen fer aquest procés a recollir tota la documentació i poder presentar en termini.
0: Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Anem a conèixer en què estaran centrats avui els companys d'Esport, Ramon.
2: Què tal? Bon dia. Doncs bon avui, dia. Bàsicament, doncs, la informació passa per aquest partit que disputarà el Joventut a Vitoria contra el Baskonia, un partit que serà el primer d'aquesta sèrie, el millor de tres, en els quarts de final de la Lliga ACB, doncs, on la penya haurà d'intentar sorprendre, si pot ser, ja en aquest primer compromís, el conjunt vitorià, per tal de no haver d'esperar, doncs, a fer-ho en el segon i possible tercer partit. Com dèiem, doncs, en una jornada de la Lliga ACB, que ahir ja es van disputar dos partits d'aquests quarts de final amb victòries visitants, la del Barça a la pista del Murcia i la del Tenerife, ni més ni menys que la pista del Real Madrid. Per tant, doncs, la penya, que intentarà ser un dels equips que també guanyi a domicili, un partit on el francès, destaquem avui, Yanis Morin, haurà de ser bastant important, tenint en compte, doncs, aquesta baixa d'Ante Tomic, i per això, doncs, se'l va fitxar, perquè pogués ajudar, formarà parella amb Simon Virgander. En definitiva, això en el món del bàsquet, aquest partit que començarà a les 9 del vespre i que, com sempre, es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol tindrem novetats, no? Les del Badalona Women, les últimes baixes, les d'Anna González, la de la jugadora argentina Estefania Banini, i també el Badalona, que des d'avui mateix comença a preparar de ple aquest enfrontament de play-off contra el Cornellà, on intentarà fer la, diríem, la matxada, no? Remuntar aquest marcador en contra de 4-1, que és difícil, però evidentment s'ha començat ja a creure que hi ha possibilitats de poder-ho aconseguir.
0: Gràcies, Ramon.
2: Tot això avui en el Temps d'Esports.
0: Gràcies. Emma Teixidor, en què estareu centrats avui als serveis informatius d'aquesta casa? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs avui, pendents de la presentació de la Badalona Roller Cross, una jornada esportiva dedicada a la competició, així com també a la promoció i a la pràctica dels patins en línia i quad, i que tindrà lloc a la ciutat de cara aquest mateix diumenge, dia 7 de juny. D'altres qüestions també, doncs, més verd urbà, entraran fins a un miler de signatures que han recollit per demanar a l'Ajuntament que aturi les tales d'arbres a Badalona. També de cara a la tarda estarem pendents de la plaça de la Vila, on s'hi farà la segona edició de les caramelles de la gent gran de Badalona, on hi participaran en l'acte les corals Marca de Morera, Bètolo, Badalonense, Pep Ventura, Sant Crist i Nova Lloreda, acompanyats també del cor de veus de la Virreina de Tiana. I també de cara al vespre, doncs, ens aproparem a un nou espai, en aquest cas Badalona Comedy, en el qual, doncs, això, els monòlegs humorístics es donen cita a la nostra ciutat, un nou espai del qual, doncs, en voldrem conèixer els objectius i una mica les intencions.
0: Gràcies, Emma.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia.
4: Badalona, les 9 del matí.

0: Fins a principis de juny s'han registrat 30 tirotejos a Catalunya, més d'un a la setmana de mitjana. Els Mossos d'Esquadra tenen constància de 93 tirotejos ocorreguts l'any 2025, gairebé un 35% més que els 69 que es van registrar durant el 2024. Aquest cap de setmana passat, a banda del tiroteig al barri de Sant Roc, n'hi va haver dos més, un a l'Hospitalet i un altre a Tordera, tres en un cap de setmana. La policia catalana ha reforçat els controls per detectar armes de foc que vinculen principalment amb el narcotràfic de marihuana. Narcos que volen marcar territori i que es blinden amb armes de foc. En parlem amb el portaveu del sindicat dels Mossos, fa Pol Sicpol, Toni Castejón. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Deia Toni, 30 tirotejos ocorreguts en el que portem d'any a Catalunya. Això encara es considera com a casos aïllats?
1: No, casos aïllats no són. Això sobretot ve vinculat a que Catalunya ara mateix és productora de droga, de marihuana sobretot. Això ha portat màfies de l'est, màfies d'Albània, màfies de tot arreu, on a Catalunya s'han instal·lat i han portat moltes armes de foc, moltes armes llargues, i això ho estem notant els darrers anys. És un tema que ja havia vist amb Mossos, amb un informe, i que s'està veient ara mateix amb un increment d'armes blanques també, però sobretot d'armes de foc i armes de guerra, molt preocupant.
0: I, Toni, per què Catalunya s'ha convertit en aquest paradís del cultiu de la marihuana d'Europa?
1: Bueno, hi ha diferents factors. Un, que és un joc estratègic molt bo per fer el que és el tràfic cap a la resta d'Europa, pel l'eix mediterrani. El bon clima també, les lleis són molt laxes comparat a altres països quan t'enganxen amb el tema d'estar produint marihuana. És a dir, es donen tots els factors a favor i això al seu moment, doncs, ho van començar a aprofitar, s'han instal·lat aquí, el tema de l'ocupació també. Aquí moltes de les plantacions s'estan fent amb cases, amb naus o pisos ocupats, i al final això és un còctel que ha afavorit molt que s'hagi produït aquesta situació.
0: Clar, tu deies, no? Les lleis són molt laxes. Jo t'anava a preguntar si les lleis estan a l'alçada de la situació que estem vivint actualment. Creus que s'haurien d'endurir les penes?
1: S'haurien d'endurir. S'haurien d'endurir perquè, primer, quan cada vegada que veiem per xarxes, no?, que Mossos agafa una plantació i tal, això suposa una investigació de molt de temps, no?, que ningú es pensi, a no ser que sigui flagrant, no?, que per un tema, pel que sigui, que estàs patrullant, et dones compte, o estan traient marihuana en aquell moment, però el normal són investigacions que són llargues, i això que un cop es pot desmantellar, i cada vegada hi ha més, no donem a l'abast, això ho va dir el propi cos de Mossos,
0: sí.
1: Doncs fins que arriba el judici passa molt de temps i les condemnes pot ser d'un a tres anys. Llavors, si surt molt a compte, seguir amb aquest tema. Es tindria que endurir bastant més.
0: De plantacions de marihuana n'hi ha per tot el territori, n'hi ha per tot Catalunya, però els tirotejos s'estan donant principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Estaríem davant d'un problema metropolità?
1: Per una banda sí, perquè és veritat que s'han donat, i no només estem parlant del tema marihuana, però també ha hagut ajustos o execucions directes, com per exemple a Barcelona han tingut diferents casos a plena llum del dia amb armes de foc. El tema és que aquestes armes han vingut amb la marihuana, està metropolitanament, sí que és veritat que hi ha més, però això t'ho trobes a tot arreu de Catalunya. És a dir, quan, i el principal problema és que entre ells es fan el que serien els huelcos, és a dir, anar a robar a un altre, d'una banda a una altra, o ajustos de comptes, que es diu els ajustaments de comptes, per dir-ho d'una manera. Llavors això fa que en aquests jocs estiguin les armes, sobretot, o quan fan trasllats de marihuana. Quin problema tenim els policies, per exemple? Que moltes vegades, quan anem a fer una entrada per detindre'ls, ens prenen per narcoassalts, i llavors ens hem trobat encanonaments als policies o alguna vegada algun tret i fins i tot trampes. Llavors és un tema que referent a la, a la pregunta que m'estaves fent, l'àrea metropolitana, és veritat que s'han donat més casos, però ho estem trobant a tota Catalunya. Cada vegada que fem una entrada amb una nau, amb un pis, amb una casa, trobem armes. És més que habitual trobar armes de foc.
0: Uh-huh. Esteu dotats d'elements de protecció, els Mossos, per encarar aquesta situació?
1: Estem dotats per fer aquest tipus d'entrada i estem, cada vegada ens estem formant millor. Sempre es pot millorar, evidentment. El problema és quan això t'ho trobes i cada vegada passa més, com l'altre dia a Badalona, uh-huh. amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar, perquè s'estan, entre ells s'estan atacant o perquè hi ha un trasllat i pensen que estan, hi ha un seguiment d'un policia, el que sigui. No? És a dir, aquestes armes de foc poden aparèixer en qualsevol moment i sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
0: La consellera Núria Parlon anunciava l'altre dia, arran d'aquest cas a Sant Roc, del tiroteig a Sant Roc, més efectius en el barri. Això ja es nota?
1: Bé, la veritat és que els darrers temps sí que s'estan incrementant el nivell d'efectius, a Badalona també. Per sort estem tenint promocions molt grans i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més. Han de vindre més perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, mm-hmm. investigacions, però al final la situació és la que és i per molt que vagi millorant una mica, doncs bé, qualsevol efectiu que vingui de més sempre és benvingut. Mm-hmm.
0: Tu parlaves de les armes blanques, no? Perquè vosaltres, deia al començament, jo que heu reforçat els controls per detectar armes de foc, també armes blanques, ho dic perquè vam començar fa uns anys amb l'augment dels carrers, no?, d'armes blanques, recordo operacions policials per fer-hi front, i ara ja hem passat a les armes de foc. Quina mena de controls es fan? Per on passen aquests controls, Toni?
1: Bueno, no seria el mateix tema. O sigui, uh-huh. el tema de l'arma blanca els darrers anys ha sigut brutal, l'increment. És a dir, ja ho veieu, a nivell de notícies, cada dia apunyalament aquí, apunyalament allà. És a dir, s'ha normalitzat. De fet, la pròpia consellera d'Interior va dir un missatge no fa gaire textual que va ser molt dur i contundent. Cal recordar a la població que no es pot portar armes blanques pel carrer. És una frase que a mi em va cridar molt l'atenció perquè en quin punt estem, no? Uh-huh. I és veritat, s'estan fent dispositius importants amb les unitats d'ordre públic, Brigada Mòbil, ARRO, buscant en llocs concrets on sabem que apareixen molt armes blanques, però el nivell de l'increment que ha hagut els darrers anys ha sigut autènticament bestial. Sí, sí.
0: No fa massa dies, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, alertava que darrere dels tirotejos hi ha una certa banalització i socialització, això que deies, de l'ús de les armes de foc a Catalunya. Hi estàs d'acord?
1: Uh-huh. Hi havia una, perdona?
0: Una banalització i socialització de l'ús de les armes de foc a Catalunya.
1: Bueno, li va treure una mica d'importància en el sentit de que no estan... O sigui, no és que igual que l'arma blanca te la trobes a qualsevol lloc, l'arma de foc no la porta la gent a sobre. Tant. O sigui, sí que ens ho estem trobant, però no és com l'arma blanca que pot aparèixer en una discussió, en un robatori amb violència al carrer. No és tan habitual, per sort. En aquest sentit, sí que és veritat que l'arma de foc és... Ens ho trobem més amb el tema que parlàvem al principi, de temes de marihuana i tal. Uh-huh. Però sí que és veritat que és preocupant. És a dir, jo, per exemple, porto el cos de Mossos 30 anys i quan els primers 10 o 15 anys trobava una arma de foc, sabies que existien, però és que no les veies. Com a molt armes de caça, amb algun robatori, alguna història. Però avui en dia és que veiem absolutament de tot. Pistoles, sobretot, molt preocupant, armes de guerra, K-47, tot això va portar la marihuana, llavors, bueno, pot haver banalització, però però és preocupant.
0: Estaríem parlant, doncs, que és un problema exclusivament relacionat directament amb el narcotràfic, o a què més es podria atribuir aquest augment d'armes de foc als carrers? Ho dic perquè això també apuntava l'alcalde, Xavier García Albiol, i el president de l'Associació de Veïns de Sant Roc l'altre dia.
1: Sí, tema armes de foc, sobretot, ha sigut el tema de la marihuana, ho ha portat. Les màfies que han vingut de l'est, sobretot principalment tema de marihuana, també de haixís, però això ha fet que la presència s'hagi multiplicat exponencialment. És aquest tema, sobretot, sí.
0: La majoria dels tirotejos, Toni, són intimidatoris? Com el que sembla que va ser diumenge a Sant Roc?
1: Sí, poden ser intimidatoris, són entre ells, són sobretot quan es fan els narcoassalts, però a partir d'aquí t'ho pots trobar en qualsevol moment. És a dir, sí que han hagut moments que ha hagut intercanvi de trets o que Mossos han hagut de disparar, no? És a dir, és un tema que de moment tu venies passejant pel carrer, és molt difícil que vegis l'arma de foc, així com és molt més fàcil que vegis l'arma blanca. Però bé, el salt ha sigut molt gran i esperem que no pugui aturar-ho.
0: Toni, per anar acabant, si parlem de drogues, quin tipus de drogues estan causant més problemes? A nivell de salut pública i de seguretat, també.
1: Bueno, hi ha la cocaïna. A nivell de consum de drogues, estem en un moment molt alt. A nivell de tràfic, també. L'aparició de la marihuana ha sigut molt negatiu. Hem passat de ser un Catalunya, ara hi ha Espanya també, però Catalunya sobretot, de ser consumidor a ser productor. Llavors això ha fet que, clar, la marihuana es trobi molt més fàcil, que ha portat molta violència, i a nivell de consum, doncs, les drogues que no fallen mai són la cocaïna, l'èxtasis i sobretot la marihuana, el consum és massa gran.
0: El preu de la cocaïna ha baixat a nivells mai vistos. Espanya, Catalunya, també és un punt de distribució de cocaïna?
1: Sí, de distribució, sí. Sí, sí. Bueno, sí, aquí tenim màfies. Hi ha llocs, al millor, a Espanya més actius, però el nivell de cocaïna és per diferents punts, el port de Barcelona. Però, bueno, per tot arreu, la veritat. El consum de cocaïna s'ha disparat bastant. És veritat que ens arriba que ha baixat el preu, quan sempre ha sigut estable, però és preocupant. És preocupant perquè a nivell de llocs on sabem que es ven droga, doncs no donem a l'abast, francament.
0: Us calen més efectius?
1: Sempre. I tal com està la situació ara mateix, la veritat que sí. Ens vindria molt bé. Però, bueno, tal com he dit abans, tenim sort que estan sortint promocions.
0: Abans d'acomiadar-te, Toni, tenim o tindrem amb la remodelació del barri de la Mina una nova mina a Sant Roc? Això es podria traslladar, el problema es podria traslladar aquí?
1: La mina ja té els seus propis problemes. És a dir, és un lloc que sempre ha sigut complicat, que últimament, sobretot, aquí sí que ha aparegut i molt també el tema de la marihuana, que ja hi era, els diferents clans i tal, però s'han agafat això. I això ha fet que allà sí que els tirotejos, persones ferides per arma de foc, etc., els últims anys ha sigut molt greu. I bé, qualsevol increment que es pugui fer a la mina, qualsevol dispositiu que es faci, que ja s'estan fent per part de tothom, doncs sempre serà benvingut i és positiu, però el problema és complicat.
0: Toni Castejón, portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra, FAPOL-SICPOL, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa. I
1: a vostè.
0: Molt bona feina.
1: Ha sigut un plaer. Moltes gràcies.
0: A bon vostè. Dia. Adéu.
2: Badalona Matí. Som aquí. A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
3: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
2: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
3: Entrades a penya.com.
2: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
3: Cada espurna encén la flama.
4: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
5: Ens posem en marxa.
2: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
4: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
2: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
5: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
2: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
8: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
2: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: 19 minuts, arrenquem tertúlia avui amb la Núria Santos, la Cristina Agustí, en Marc Alumà i l'Horacio Puig. Bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia. I a vosaltres, com sempre, us recordo que també hi podeu participar de diferents maneres.
2: Participa a la nostra tertúlia.
3: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: Comencem parlant de coses serioses, Marc.
1: Ah,
0: ho dic perquè no, ho dic perquè és el que ha contestat Alberto Núñez Feijóo a Jordi Turull, que el va instar, no?, que si volia parlar amb algú, doncs que anés a Waterloo amb el president Puigdemont. I ahir en Feijóo, que estava a Barcelona, al Cercle d'Economia, per on estan passant últimament tots els polítics, doncs deia això, els passadissos a la premsa, deia: parlem de coses serioses.
1: Bé, jo crec que realment el president del PP, si vol fer una moció de censura, normalment les mocions de censura ni es discuteixen ni es parlen als mitjans de comunicació, sinó que es treballen abans, i el que s'ha de tenir és un respecte en els suposats companys de viatge en aquesta proposta per tirar-la endavant, perquè el PP sol no ho pot fer. Per tant, l'únic que va fer el secretari general és dir-li: escolti, miri, el que és seriós i és una anomalia democràtica amb una llei d'amnistia és que el president Puigdemont encara estigui a Waterloo. Per tant, doncs el president del partit està allà, que jo crec que és prou conegut, ho sap tothom, i per tant, si el president del PP vol parlar amb Junts, doncs el president de Junts està allà, i si vol anar, si vostè vol anar-hi a parlar, doncs haurà d'anar allà. Bàsicament, que tampoc no és un caprici del president Puigdemont, sinó que ell no pot venir aquí a parlar amb el senyor Feijóo. Per tant, jo crec que és una mica de teatre per part del PP, o si són tan valents que presenti la moció de censura, aviam qui s'hi apunta, no? O quina proposta, o quin tipus de moció de censura. S'ha parlat d'una moció de censura instrumental, que en si potser ni a la Constitució ni no està previst així, però no ho sé. Bé, quan un vol presentar-se com a alternativa, no?, que la moció de censura és això, és una alternativa al govern que hi ha ara, doncs haurà de fer unes propostes. O sigui, aquí no va de fent fora el senyor Pedro Sánchez com a president del govern perquè m'hi vull posar jo. Jo crec que algú, quan vol fer una proposta seriosa, doncs fa uns plantejaments, uns punts en comú, un futur pel país i una sèrie de coses, i diu: escolti, miri, aquest senyor, jo sóc molt millor com a president del govern per liderar això, i ha de fer una proposta seriosa i treballar. I treballar entre bastidors, i treballar al Congrés dels Diputats. Es veuen cada dos per tres els diputats de Junts que estan allà, també, no? O discretament se'n va a veure el president Puigdemont i en parlen. No sé si és que això va ser seriosament. Jo crec que és més una mica de teatre que una altra cosa, no? De veritat creure en la moció de censura. L'altra cosa és que el senyor Feijóo que voldria és que el president Sánchez plegués i ho deixés i convoqués eleccions, però això és potestat del president del govern d'Espanya.
0: No sé la resta de la taula què n'opina. En Jordi Turull deia que l'opció més ràpida i més fàcil és que Sánchez convoqués eleccions.
4: Bueno, sí, també, totalment, però és que no vol. És que al final, no, si estem on estem ara és perquè estem en un camí de no retorn, no? Sánchez no vol convocar eleccions. Jo crec que tothom sap que està esgotadíssim el seu mandat per tot el que està passant. I, bueno, al final, doncs, el senyor Feijóo, doncs, el que ha fet és proposar: bueno, escolta, jo lidero, com el Rufián li vol dir ara, també una esquerra, o sigui, cadascú aquí proposa fa la seva proposta, no? I llavors el senyor Feijóo proposa, doncs, fer una censura, una moció de censura, per, el que deia el Marc, totalment instrumental, és veritat, o sigui, no per governar, no, simplement per dir, bueno, com el senyor Sánchez no convoca eleccions, doncs forcem a que es convoquin eleccions d'una altra manera, a través d'una moció de censura i ja està. No sé, a partir d'aquí, és que jo crec que les cartes estan sobre la taula i estan clares.
5: Jo també tinc els meus dubtes que realment el PP i Feijóo volien una moció de censura, com deia aquí el company, no? Si això es fa en una reunió i no es fa en els mitjans de comunicació. I després, això de que, no?, de que la candidatura està esgotadíssima i es compara molt, no?, amb el 2018, l'última moció de censura que se li va fer a Rajoy, jo penso que és completament diferent. O sigui, en el moment, el 2018, hi havia una condemna clara, i aquí, de moment, on queda la presumpció d'innocència, no? O sigui, no hi ha cap, no s'ha demostrat cap financiació irregular del partit, que sí que és el que va passar amb el Partit Popular. Per tant, no ho sé, s'ha de veure, la veritat. I això d'una moció de censura instrumental, que m'ho expliquin, perquè jo no ho acabo d'entendre.
2: Y la cosa, más, y la cosa que a mí me sorprende un poco es la idea de que Feijóo ya no fue presidente porque no quiso y ahora parece que sigue no queriendo ser presidente o algo parecido. Yo creo que es evidente que por un lado Feijóo tiene un problema claro, o sea, no puede plantear una moción de censura porque no puede contar con los apoyos del PNV y Junts y a la vez con el apoyo de Vox, porque lo que está pactando y lo que ha pactado en cada comunidad autónoma hasta ahora, o sea, en Extremadura, en Aragón, en Valencia, que está pactando en los gobiernos que está pactando ahora en Andalucía, y donde hay ahora esta famosa prioridad nacional, choca frontalmente con el discurso que pueda pactar eventualmente con Junts o eventualmente con la derecha nacionalista. Y claro, esta es la situación que tenemos. Por un lado, aquí se sigue hablando de que en los medios y en la calle que la legislatura está agotada, cuando este gobierno sigue sacando propuestas de ley. Tiene una dificultad evidente en sacar los presupuestos, pero se han sacado bastante iniciativa legislativa a lo largo de esta legislatura. Y ahora el punto clave es entender cómo es posible volver a pactar con los actores con los que hasta ahora este gobierno ha pactado para seguir mejorando la vida de la gente. Porque esta legislatura se han hecho avances, se ha subido el salario mínimo como nunca, se han pactado toda una serie de mejoras a la vida de la gente que se sigue pudiendo pactar. Y creo que es evidente que en lugar de estar pidiendo elecciones, volvamos a sentarnos con todos los partidos que han integrado esta mayoría y volvamos a ponernos de acuerdo sobre cómo podemos de aquí al siguiente año mejorar la vida de la gente. Porque parece que la prioridad de este país son las elecciones, mientras que la prioridad de este país creo que son otras. Es reducir la jornada laboral, es mejorar los servicios públicos, mejorar la calidad democrática a través de una serie de reformas que siguen pendientes y que no se hacen. Y creo que queda legislatura y queda posibilidad de volver a hacer acuerdos con todos los partidos con los cuales este gobierno lo ha hecho, y ya veremos qué pasa con las siguientes elecciones. Uh-huh. Porque repito, aquí es complicado que el PP se ponga de acuerdo con la derecha nacionalista y a la vez con Vox. Y es una realidad. Y ya veremos qué pasará.
1: Com, en la oració en el fons no és molt diferent que en el moment de la investidura.
2: Claro.
1: És a dir, l'escenari, i des de Junts sí que s'ha dit, i és evident que no, Junts no estem contents del que ha passat aquests anys des de la perspectiva de Junts d'aconseguir coses, algunes pactades, altres acordades. Tot és complex, és evident, la política espanyola és molt complexa, moltes vegades del pim-pam-pum, però ja ho ha dit la portaveu de Junts a Madrid moltes vegades, i ja es va dir que Junts no és un soci i que trencam les relacions, però en tot cas, l'única alternativa que planteja el PP és la mateixa que no va poder lligar el dia a la investidura, per tant no ha canviat, vull dir que l'escenari... I a parar a vegades el PP fa com si no hagués governat mai a Espanya, no tingués una trajectòria, no haguéssim bombardejat per terra, mar i aire totes les propostes de la identitat catalana i mil vegades el català Europa, etcètera, etcètera, etcètera, com si no, fossin un actor polític que acaba d'arribar. Escolti, miri, jo sóc foc nou, sóc sang nova, vinc aquí a no sé què. Han governat el país, ho han fet, en certs, i jo crec que amb moltes errades, i des del punt de vista de Catalunya ha estat un drama els governs de PP de Catalunya. Per tant, doncs, jo, és que... Jo crec que si tu vols plantejar... Has de presentar una proposta, però clar, com fas una proposta que serà de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de que contenti el Vox, que es vol carregar l'estat de les autonomies? Perquè aquí hi ha... Jo diria que hi ha una incògnita que esperem que no passi si mai arriben a tenir dues terceres parts de l'hemicicle PP i Vox, perquè són capaços de modificar la Constitució i carregar-se l'estat de les autonomies, si Vox ho posa com a condició, no? Jo no he vist mai el PP que digui i que marqui línies amb Vox d'una sèrie de línies, no ho he vist. I per tant, doncs bé, suposo que ells tenen demoscòpicament que potser, probablement, suposo que unes eleccions d'aquí poc els anirien bé, o creuen ells que els anirien bé, i forcen el president del govern a que convoqui eleccions. Bueno, doncs és potestat del president del govern.
2: Pero pues, ¿tú crees que en esta situación Sánchez tiene una un qué incentivo tiene Sánchez hoy en día en convocar elecciones? Ninguno. Ninguna. Objetivamente, no tiene ningún sentido convocar elecciones en este momento. Creo que, al revés, lo que se tiene que hacer es relanzar la actividad del gobierno, de la forma que se ha hecho hasta ahora. ¿Tú crees que dentro de un año, si gana Vox y el PP, y luego tienen que pactar con Junts, y Vox le pide que no haya más pinganillos en el Congreso porque no se tiene que hablar en catalán, euskera o gallego en el Congreso, volvamos a lo de antes? Porque al final es esto, estamos hablando de esto. O sea, ahora mismo en el Congreso de los Diputados, por fin, la gente puede expresarse en uno de los cuatro idiomas cooficiales. Y lo ha hecho este gobierno, con un pacto entre todas las fuerzas políticas que han apoyado la investidura de Sánchez. Pero, y se han sacado...
1: Hi ha moltíssimes coses que han suposat drets, especialment per la igualtat dels homes i les dones en aquest país, que quan governi Vox... doncs tot trontolla. Tenen un discurs que qualsevol país europeu a lo millor haurien d'estar tots els seus dirigents a la presó perquè diuen unes animalades, assalten totes les lleis pel forro, desvirtuen la situació, la brutalitat de la violència que hi ha masclista, com si fos una cosa que no té repercussió, que s'ho inventen les dones, que és una cosa aberrant. I perquè Espanya té una llei de partits polítics que la va tenir, i jo no dic que es fes a toc per alguns per il·legalitzar-ne alguns, però, home, en uns països europeus democràtics que han passat el que han passat amb els feixismes, Vox podria ratllar el que podria ser un partit que fos il·legal. Però bé, no ho és, i es presenta unes eleccions i hi ha molta gent que el vota. Però, clar, pactar amb aquest partit o tenir conversa amb aquest partit... O sigui, el que ha fet el PP és molt fort, és banalitzar Vox, com si fos un partit... No és un partit com uns altres.
2: Lo sigue haciendo. Lo hace cada dia.
1: Si el PP diu, miri, escolti, sap que jo faré una moció sola, però ja els hi dic que jo no pactaré mai amb Vox. No? I, miri, fem un pacte. El que quedi primer, doncs, que diu, el que pugui sumar majoria sense comptar Vox. Pues això tampoc ho ha dit, no? Perquè això potser algú s'hi apuntaria. Ah, bueno, doncs mira, deixem a Vox de banda i aviam qui treu millors resultats. Però no és així. És, voteu-me a mi a la moció de censura perquè som més guapos, som més llest i he arribat aquí. I això és poc seriós.
2: Sí, totalment d'acord.
0: Anem al Parlament un moment, perquè el president Salvador Illa està responent les preguntes avui en sessió ordinària de la resta de grups sobre els casos que esquitxen els socialistes. A veure si podem escoltar.
6: Molt bé. Ara se sent millor?
7: Sí.
6: Sí, molt bé. Gràcies. Apaguem aquest.
8: Ja està.
6: Molt bé. Amb algunes dificultats tècniques, però farem la pregunta.
0: Ja li han fet preguntes al portaveu de la CUP, també Sílvia Orriols com a presidenta del grup mixt en aquest cas, i ara és el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, que bé, no sé què li preguntarà, perquè en aquest cas és el mateix partit. Escoltem.
6: De llarga durada en molts casos, que genera una enorme inestabilitat econòmica, a més agreujat per lideratges en països molt poderosos que tenen aquesta tendència a generar el caos amb cada decisió que prenen, i malgrat això l'economia catalana, l'economia del conjunt d'Espanya avança fermament, sòlidament, amb la creació de noves oportunitats, nous llocs de treball, i certament és un context en el que es requereix un punt de rigor amb l'anàlisi, de seriositat. Avui hem après en aquesta sessió de control que ser seriós i angular la veu no és exactament el mateix, i requereix, per tant, del govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de decisions, com s'està fent en molts àmbits que són estratègics pel país, en el futur més immediat i també en el mig i al llarg termini. Des d'aquest punt de vista, els acords i...
0: Bé, tornarem a connectar quan hi hagi preguntes sobre els casos que deia que esquitxaven el PSOE. Deies, encara hi ha la presumpció d'innocència, encara està per veure. Bé, avui hem sabut, no?, que sí que reconeix el Partit Socialista que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit, sí que fa 10 anys. Però bé, hi són.
5: Sí, sí, no, els casos de corrupció en aquest país, no, i a partits com el Partit Socialista o anteriorment ja han ocorregut, i sobretot el Partit Popular, penso que és una cosa que no s'ha, vull dir, que no s'ha de banalitzar, evidentment, i la presumpció d'innocència existeix i s'ha d'investigar. Mm-hmm. Però també jo crec que hem de reconèixer que potser el lawfare també existeix, i que mentre tothom sap qui és ZP, ningú sap qui és M. Rajoy. Llavors potser això també ens ho hem de fer mirar, la veritat.
4: Bueno, a veure, jo és que jo considero que la gent del carrer, o sigui, és que està farta de cas polítics, pues és això, no?, que surtin aquests casos a la premsa, al final, per desgràcia, la gent els culpabilitza ja. O sigui, és a dir, no esperen el que surti un judici, que es declarin innocents, no innocents, o que no se sàpiga ben bé al final qui ha sigut què. Perquè la gent al final el que veu és que són polítics que han de ser exemplars, que és on hem depositat la confiança nostra per gestionar un país, i estan perdent el temps, doncs, això, amb investigacions, amb contínuament surten casos, llavors això desgasta. O sigui, estiguin, no, ja dic, jutjats o no jutjats, és igual, ja els estan investigant. Això és tirar d'un fil i anirà sortint més coses, o sigui, i algunes coses segurament han prescrit de sempre, però al final la gent del carrer el que vol és solucions, i estem perdent el temps, doncs, això, amb que ara hem de fer un gesto així, ara hem de pactar amb no sé qui, ara hem de pactar no sé quantos, per seguir aguantant no sé quant de temps més amb un govern que la gent, sincerament, jo crec que vol que hi hagin respostes contundents, perquè, home, oi que nosaltres hem de pagar els impostos cada mes i no ens perdonen ni una, doncs clar, la gent exigeix que els polítics siguin exemplars, crec jo, no ho
1: sí,
4: sé.
1: Sí, però també hem d'anar molt en compte, perquè jo recordo, per exemple, una campanya del Xavier Trias, que li van aparèixer uns diners que no han aparegut mai, amb un compte fals, allà amb una portada d'un diari, enmig d'unes eleccions. I després, d'acord que els advocats això en fem bandera i ens omplim la boca de la presumpció d'innocència, però el senyor Jonathan Andic deu tenir la presumpció d'innocència, no? Pues igual que l'heu tenir el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, o el senyor qui vulguis, o la Leire no sé què, i l'altre. Per tant, és un principi bàsic de que les regles del joc són aquestes. L'altra cosa és, i em sap greu dir-ho, jo crec que dins de la judicatura, doncs, quan els jutges s'han dedicat a fer política, doncs això ha estat un drama. Hi ha jutges de primera instància, d'instrucció, d'una sèrie de llocs, que fan bé la seva feina amb els recursos que tenen i van tirant, però a partir d'uns estatus X s'ha volgut fer política amb la justícia i s'ha instrumentalitzat això. I hi ha el cas del fiscal general de l'Estat. Hi ha 40 coses que demostren que en els grans estatus, digues Tribunal Suprem, ja no dic, evidentment, el Tribunal Constitucional, que als anys 80 era una cosa i ara és una altra. Ara, pràcticament, depèn de les majories de qui ha nomenat els magistrats, els del TC, saps què sortirà en el tema de les lleis que passin per allà. No, aprofitem ara, i a més es diu així, tranquil·lament, no, aprofitem ara que hi ha una majoria progressista. No, ara no, millor que no sé què. Per tant, jo el que vull dir és que en aquest... Jo n'estic convençut de que aquest discurs que va començar l'Aznar del que puede hacer que haga i totes aquestes coses que també imbueix a la societat, doncs fa que jo tinc la sensació, i em sap greu dir-ho, que no es tracta igual a segons quins polítics i a segons quins altres. Ja no en parlem dels independentistes, que sembla que ser independentista és un delicte per se, ja, no? Però aquest lawfare que alguns havíem denunciat de fa molt, quan el veus de lluny dius, ah, no ho sé, potser sí o no, però quan el veus de prop, i després, pensa, és el germà, no?, el germà del president del govern, la senyora, l'esposa del president del govern, el seu entorn, el president Zapatero, o sigui, és una cosa que tu pots pensar, home, doncs i d'altres partits polítics tot això no passa, podem pensar que els altres ho fan impecablement bé, però quan se'ls ha jutjat, tampoc moltes vegades han sortit, que hi ha tema Kitchen, hi ha moltes coses que surten allà, que fan veure que tenen una amnèsia brutal, que allà ningú sap res i no passa res. I a mi em sap greu, perquè la independència dels poders és la base d'un estat democràtic, i a vegades tens dubtes d'això. No pot ser que el Tribunal Suprem es passi pel forro una llei com la llei d'amnistia. És que no t'agradarà la llei d'amnistia. Si jo ja en sé que els jutges tenen la seva ideologia, i pues, tu pots tenir la que tinguis, però és com dir, miri, sap què? És que jo no divorcio a ningú perquè jo estic en contra del divorci. És que això seria impensable que un jutge digués, miri, jo no dic totes les sentències de divorci perquè aquesta llei a mi no m'agrada. Pues no, això no funciona així. Hi ha un legislatiu que fa les lleis i vostè se les menja amb patates, i si li agrada bé, i si no també, si no dediquis a la política, presentis de diputat, intenti canviar les coses. I això sap molt de greu. I amb segons quins estatus judicials d'alt, del Suprem i així, podríem posar en dubte o qüestionar com s'escollen els jutges també, però això ho veus el dia a dia, i un dia més un dia més un dia acabes dient que no deu ser casualitat, no? Que ui, només fan coses que no toquen i investiguen els de segons quins partits polítics, els altres no.
2: Sí, pero también lo que estaba comentando tú también antes, ¿no? La gente de la calle no quiere esto. También porque ahora en el sistema se amplifica todo, porque hay como ciertos canales de información o de desinformación que lo que hacen es fabricar bulos y estar constantemente alentando fake news, y la gente al final no tiene las mismas herramientas que tenía antes, donde tú te informabas con la radio, con el periódico, con una televisión, donde había cierto periodismo riguroso, donde había la gente y los periodistas explicaban, investigaban y se hacían razonamientos más complejos. Ahora realmente la gente está consumiendo vídeos que se viralizan sobre bulos y sobre infrahistorias que no tienen ningún tipo de verdad. Y no digo que la gente sea tonta ahora y no lo era antes. Digo que ahora mismo vivimos en una realidad donde es complicado distinguir entre lo que es real y lo que es una fake news. Y todo esto, al final, muchos de estos casos nacen a través de acusaciones populares, de asociaciones, o pseudo-asociaciones como sindicatos que no existen, o has de oír, o este estilo, que luego también había que pensar un día cómo es posible que las acusaciones populares en este país hayan tenido y sigan teniendo tanto peso, y luego que se fabriquen a través de investigaciones un poco dudosas por parte de ciertos cuerpos y seguridad del Estado, informes que parece que si hay un informe de la UDEF o si hay un informe de la UCO, esto ya es una sentencia de muerte. No funciona así. Eso es un informe de parte, es un informe de investigación que tiene que pasar por un juez de instrucción, después tiene que pasar por un juez de primera instancia, después hay una segunda instancia, después hay un tribunal supremo. O sea que el problema es que todo esto no se explica, y todo esto parece que ahora, porque ha habido un informe de la UCO, un informe de la UDEF o lo que sea, hay que convocar elecciones. No funciona así. Y es importante explicarlo esto a la gente. Es importante explicarlo, y es importante, o sea, donde realmente consigo entender que haya cierta incertidumbre a la hora de qué pasa ahora, es que el gobierno efectivamente no ha sacado presupuestos en los últimos 3 años, y es evidente que esto es un problema. Es evidente que, y no me escondo, porque yo al final aquí vengo a decir lo que pienso, o sea, es evidente que aquí está el problema, o sea, entender si es posible tirar adelante y sacar propuestas de leyes para mejorar la vida de la gente. Y creo que estamos en esto. Y si esto no es posible, entonces pues tendrán sentido como

0: No sé si us la vau trobar.
1: No.
0: Al carrer de Mar? No.
1: No.
0: Doncs estava Feijó pel carrer de Mar. De fet, va entrar als comerços, el veia força somrient amb l'alcalde, també amb Juan Fernández, que, bé, el dia 27 de juny hi ha congrés del Partit Popular Català, es vol consolidar el lideratge d'Alejandro Fernández i sona molt el nom de l'exregidor badaloní i actual portaveu del Partit Popular a Catalunya al Parlament, Juan Fernández, com a segon, com a secretari general. I ell hi era, també.
1: Bé,
0: no, fer pensar que potser venien una mica això.
1: Bé, no ho sé, aviam.
0: Ensenyar-li les obres de Francesc Layret, potser no.
2: No, aviam.
1: De fet, a Catalunya, Badalona té un alcalde del PP i és dels pocs municipis que té un alcalde del PP, per tant, és un bastió pel PP català, Badalona, i és normal que el líder del partit doncs vagi, potser, jo diria, que més enllà del president del partit, el secretari general del partit de Catalunya i tot això, la persona més coneguda del PP a Catalunya diria que és el Xavier García Albiol, no? Que té una repercussió no només a Catalunya sinó a nivell de tot l'estat. Doncs aprofiten aquesta visita i vas a veure l'alcalde de la teva ciutat més important de Catalunya que governa el PP. I ho trobo el més normal del món, que s'aprofiti l'ocasió per fer aquest tour pel carrer del Mar. I bé, normal que es faci això, no hi trobo cap... no em consta per això que el líder del PP hagi fet algunes manifestacions ni hagi explicat quin projecte té per Badalona, què pensa que ha de fer Badalona o com ajudarà Badalona, tot això no ho he pogut veure, no em consta, i més és una mica de passejar-se, suposo, i normal aprofitar-ho, que ho trobo més normal del món.
2: A mi dóna la impressió més que van venir a dinar a la Donzella o al Xiringuito
0: d'Ator.
2: Això
0: diuen, que van estar a la Donzella.
2: Que no pas a venir a interessar-se per la situació greu que viu, que estem vivint a Badalona, no? amb 340 milions d'euros sense executar el pressupost, amb un pagament de factures a 126 dies i amb un alcalde que va prometent i no acaba resolent totes les promeses que va fer. Vull dir que a mi m'interessaria més que fes això, no? Que vinguin del PP de Madrid a picar-li la crosta, que no pas a dinar una paella.
3: Bueno, jo crec que Badalona, que està tot en obres, jo crec que això, jo crec que sí que l'alcalde li ha explicat, no? que Badalona està patint una gran transformació de ciutat, perquè és només, no?, baixar-se a la plaça de Vila i veure Francesc Layret, no?, i Alfons XIII, molts carrers de Badalona. O sigui, jo crec que això, no crec que el senyor Feijó vingui a picar-li el crostó quan estem gastant els diners, que sí, que...
2: Que això és 40, us queden per gastar,
3: sí, però tot això està compromès amb molts projectes, és a dir, jo crec que això, sí, home, sí, ja ho veureu, per sort, ho veureu, i això jo crec que sigui una bona notícia per tothom. Sí, jo el que deies de Juan Fernández, crec que Juan Fernández sempre ha sigut un regidor que tothom l'ha respectat moltíssim en les diferents legislatures que ha estat, a oposició o governant, i crec que estigui, doncs, això de braç dret o que estigui a la primera línia de la política a Catalunya és bo per Badalona, per suposat. Ell és de Badalona, viu a Badalona i, a més, defensa Badalona, per tant, tot el que sigui sumar per Badalona, jo crec que ha de ser benvingut per tothom, vaja.
1: Doncs jo, bueno, només un apunt, Núria, jo, per mi és una molt mala notícia.
3: Vaja.
1: Sí, jo dic que em sap greu, perquè jo havia no conegut, però coincidit amb Juan Fernández en aquesta tertúlia i altres llocs, i em semblava que es podia parlar amb ell, una persona reprenent així. Els discursos i el que ha dit el Parlament de Catalunya, megafatxes, de tio més megafatxa del planeta, m'han sorprès, marcant una línia duríssima del PP a Catalunya amb unes coses que a mi, de veritat, m'han sorprès, amb una visió que jo pensava que era... No ho sé, jo el PP... Escolta, que jo no he de donar lliçons, i menys aquí a Badalona, que tenen majoria absoluta, però si tu vols proposar mocions de censura, parlar amb la... O sigui, potser el teu discurs ha de ser més conciliador en moltes coses, no? I fa uns atacs, a vegades, que a mi em sorprenen d'una persona, que jo la tenia una persona raonable, que s'hi podia parlar. Doncs ja li va passar una mica al Xavier García Albiol en el Parlament de Catalunya. No sé si entrar pel Parlament de Catalunya, primer, que ja no saps parlar català, el desaprens,
3: bueno,
1: de cop.
3: Jo crec que és una altra...
1: és una altra cosa, sí. Doncs tot. I fins l'arribada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ni el Partit Andalucista parlava gairebé en castellà al Parlament de Catalunya. Però arribes allà, suposo que has de parlar castellà, jo crec que està fet més en clau, en altres claus, que no la clau del Parlament de Catalunya o de Catalunya, i m'ha sorprès en negatiu. però bé, veig que dins del PP això es deu valorar i que potser doncs, ell tindrà un càrrec de responsabilitat en l'organigrama del PP Catalunya,

0: però jo molt decebut, de veritat, d'una oportunitat de que jo sempre miro, a més, els diputats que són de Badalona, dic, aviam, què tal? I a mi m'ha sorprès en negatiu.
1: No, y casi me has quedado las palabras de la boca, porque estaba sencillamente pensando justamente en esto. O sea, si el tipo de PP que queremos es el PP que estamos escuchando en el Parlamento de Cataluña, o el PP que a veces escuchamos aquí en Badalona, del hipérbole, de este PP que se parece más a Vox que a un PP cabal, de centro, un PP con el que tú puedas dialogar, como puede ser, por ejemplo, el PP de Juanma Moreno, o sea, un PP centrista, y no un PP escorado mucho a la derecha, como es el PP aquí en Badalona. De hecho, aquí en Badalona no tenemos representación de Vox, porque todo este espacio está ocupado por Xavier García Albiol, y o un PP diferente. Creo que el PP aquí en Cataluña va hacia otro tipo de PP, va hacia aquel PP ayusista, el PP del enfado, el PP de la crispación, y que piensa cosechar aquí más voto en este espacio en lugar de otros espacios que no están ocupados. Entonces, me explico por qué Juan aquí tenía un perfil, cuando entró en el Parlamento de Cataluña tenía otro perfil, y lo mismo pasa con Albiol, y lo mismo pasa con muchos de los representantes del PP que también conozco y aquí en estas tertulias, que tienen un perfil mucho más moderado y mucho más de diálogo, y parece que se podía tener sobre muchos aspectos la misma visión de tutela de los servicios públicos o cosas que luego al final no se sustancian en las mismas políticas que luego se ejecutan, tanto a nivel nacional cuando gobierna el PP, como a nivel de comunidades autónomas cuando gobierna, como a nivel luego de los ayuntamientos, como al final nos toca aquí, porque al final aquí hemos hablado de presupuestos por ejecutar, pero también hay un tema de seguridad evidente, porque los datos de seguridad, como se ha explicado en el último pleno, son verdaderamente malos, y esto no se dice, y se echan balones para afuera, no se publican los datos que son francamente malos, porque no compensa económicamente, políticamente decirlo. Es un seguimos con ciertos problemas. No tenemos un albergue. Bueno, ahora es verano y parece que no hay el problema, pero si uno se pasea por la ciudad ve que hay muchísima gente que está durmiendo en la calle. En todos los barrios hay gente que está durmiendo en la calle, y esto es porque se ha decidido no darle una alternativa habitacional a esta gente, porque no compensa electoralmente. Y todo esto lo está haciendo este ayuntamiento, lo está haciendo este ayuntamiento de mayoría absoluta de 18 regidores sin tomar ningún tipo de decisión al respecto.
2: ¿Pero tú crees que la ideología que comentas tú, tan radical como la que comentas, tiene algo que ver con asfaltar calles, con cambiar la contrata de limpieza que hacía 16 años que estaba agotada? Es decir, yo creo que la política local es muy diferente de la política ya de a nivel de comunidad o del Parlamento de Cataluña. Sí, porque aquí el que estàs tocant és el carrer, i el carrer, no, i els ciutadans, pues jo crec que sí, aquí no hi ha tanta ideologia, crec jo.
3: No pesa tant,
2: perquè al final tu tens uns serveis bàsics que has de prestar, t'agradi,
0: si
2: no t'agradi, el que deies tu, Marc.
0: I fas un arbre de Nadal espectacular,
2: sí,
0: no és igual. No.
2: Però, escolta,
0: és un tema de prioritats. O sigui, el sensellarisme...
2: Sí, però el sensellarisme està tot a Catalunya, Marc.
0: No,
2: és que, a veure, hi ha
3: la taxa de mortalitat de les persones sense llar comparada a l'àrea metropolitana, comparada amb Badalona, és per esperar qualsevol...
0: Bueno, jo crec
2: que a tothom, a tot arreu, per desgràcia,
0: afortunadament hi ha un projecte de llei per definir el sensellarisme, i que està al Parlament de Catalunya, i jo crec que està bastant avançat per poder atacar això que són drets de les persones. Uh-huh. El tema està que no podem banalitzar. I després hi ha una altra cosa. Tenim un estigmatisme de què vol dir les persones sense llar. I les persones sense llar poden ser de tot tipus, de mil
2: totalment,
0: circumstàncies.
2: Totalment, sí.
0: Ja, però, amb perdó, aquest alcalde s'ha dedicat a estigmatitzar aquesta gent. I això sí que és política, i això sí que és tenir zero sensibilitat social. I això és molt greu. I a mi el meu alcalde, un alcalde que fa això, pues no em representa gens, la veritat. I això és veritat. Sí, mira,
2: molta gent està a seguiment de serveis socials, Marc, i hi ha gent que se li ha ofert coses i no ha volgut. I està clar que s'ha de... Bueno, no, però és que és la realitat.
0: Perquè el sensellarisme s'ha d'atacar
3: diferent. Les 41 persones que vivien a Bofivell i que se les va fer fora d'un dia per l'altre, els hi heu preguntat si elles voldrien? Perquè
2: hi ha hagut serveis socials
0: que tu saps el sensellarisme, quants aspectes de la vida a nivell emocional, a nivell de seguiment psicològic, mèdic, de que no es poden perdre la medicació. És que són, és un conjunt de pack de coses que si els hi posem una diana a aquesta gent com si fossin delinqüents, doncs no afrontem el problema des de l'inici.
2: Però tu creus que els serveis socials... No, però tu creus que els serveis socials no estan treballant en ello?
0: Alguns estan treballant, però jo que vull dir... Jo que vull dir que si tu li preguntes a la gent del carrer, que tu deies, quines són les prioritats del govern de García Albiol, segur que treure el sense llar del carrer no és una de les prioritats del... I a mi em preocuparia com a alcalde que tingui gent dormint al carrer, però en tot cas, política és tot.
2: Que sí,
0: fer política és tot. Perquè si no, es falta un carrer, pot fer una IA que organitzi això i es falta un carrer. Però la política està al dia a dia. I tu tens dia uns diners i te'ls gastes en una cosa o te'ls gastes en una altra. Fas un pla d'ocupació de no sé què o no ho fas. O et dediques a fer tardeos o coses d'aquestes, que estarà molt bé.
2: Però és que plans d'ocupació també es fan... És a dir, o sigui, sempre és que sempre traieu allò de l'arbre d'anada. Allò de l'arbre d'anada, al final em fa gràcia perquè dic... Sembla que l'únic que es fa en aquesta ciutat és un arbre de Nadal. No. I per desgràcia, l'arbre de Nadal també la gent vol disfrutar del Nadal. Per tant, que es faci un arbre de Nadal és anecdòtic perquè realment la gent el que vol és...
0: És que tu pots fer un arbre de Nadal o 23 ja sempre i quan... Però és que això no treu... Hagis dedicat la política a altres coses que també són prioritàries per la ciutat.
2: Pues ja està, però s'estan arreglant escoles, s'està fent... asfaltats de carrers, s'estan arreglant carrers. És que jo també dic, ostres, és que no estem fent res. O sigui, estem fent noves licitacions que estaven esgotadíssimes. Llavors, és que, clar, dius, bueno, llavors els altres governs també que han fet.
1: Sí, però també
2: o sigui, no sé, jo crec que s'estan posant moltes coses sobre la taula que no depenen tant de l'ideologia. Jo crec, sincerament, ho dic ja, però... a veure, el fet de treure una contracta nova no depèn de si governa el PP o governa un altre. S'ha de treure perquè hi ha uns serveis que estaven totalment degradats, estava esgotadíssima una contracta de neteja i això tocava fer-ho. Sí. I això s'han posat molts esforços a nivell tècnic per fer-ho i una prioritat política ara s'ha de fer ja d'una vegada.
1: Sí,
2: ja està, llavors, no sé aquí on està en joc el tema de, ostres, no, és que, clar, com és del PP i és d'extrema dreta, com dieu, això és...
1: Està bé un tema, que esta benevolència hacia la dificultat d'administrar des d'una majoria absolutíssima de 18 regidores, jo me parece, y espero que la tengáis también cuando gobiernen los demás, porque si uno lee las declaraciones que Xavier García Albiol hacía cuando estaba en la oposición sobre las dificultades que tenían los anteriores alcaldes para sacar propuestas e iniciativas y cómo era de tajante y de agresivo a la hora de denunciar cierta lentitud de la administración, ahora parece que hay que ser más benevolente hacia las dificultades que ha tenido esta administración a la hora... No, es fácil.
2: Tothom fa el paper d'oposició quan li toca fer d'oposició.
1: Claro, però me gustaría així, que hiciésem unas políticas para, sí, como decía Alberto Núñez Feijóo, que él había venido aquí para hacer políticas para mayores, y que fuéramos siempre benevolentes y siempre objetivos y siempre estando en la oposición como al gobierno. Ojalá esto algún día lo consigamos.
2: Bueno, això tot, jo crec que tots els partits polítics, sí, perquè quan entren a l'oposició tots s'obliden del que
0: la quantitat d'oportunitats que ha perdut Badalona a nivell de subvencions de l'àrea metropolitana, de la Diputació, de mil coses, perquè l'estructura de l'Ajuntament, malgrat les promeses de l'alcalde, no ha canviat. No treballa. Bueno, pues, no sé, el 2045...
3: 120 dies, això, triguen per pagar factures a petits autònoms i petites empreses.
0: No serà que no tingui un rodet polític de 18 regidors i per transformar l'Ajuntament... Que és més fàcil anar-se fent fotografies i anar fent TikToks pel món, si jo ja ho entenc. L'altre sí que és treballar amb coses que no es veuen i que potser no donen fruits en dos dies. Perquè pretendre que transformes l'Ajuntament en 10 minuts, això, una persona que des dels 18 anys és regidor del PP... en té, crec que 58, més o menys, o 59, no sé quants anys té, més o menys, 40 anys, doncs jo crec que en 40 anys ja deu saber una mica com funciona l'estructura municipal. I jo crec, i esperava, i m'ha decebut, un alcalde amb majoria absoluta que no transformi de dalt a baix l'estructura municipal. I jo crec que en això, inclús en això, podria trobar el suport de molts altres grups municipals que li donien suport. I no ho he vist. He vist asfaltar carrer, però asfaltar carrer ja està inventat, i que casualment Francesc Layret s'acabarà a 3 setmanes de les eleccions. No podré inaugurar, perquè hi ha aquests acords que durant, quan hi ha període electoral, no pots inaugurar, però casualment acabaran les obres aquestes, que jo, a mi em sembla que està bé, eh? Asfaltar Francesc Layret i altres coses que s'han fet, però tot
3: però no només això, no? És un tema de prioritats. Llavors, amb una majoria tan còmoda que té el PP, el Partit Popular, amb 18 regidors i 18 assessors com a mínim, doncs la veritat és que podria estar fent molt més el que fa. Està asfaltant, sí, però bueno, estem veient que hi ha una fallida...
2: Que fa molts anys que no s'obre, o sigui, a veure, no, que s'està tocant...
3: Al final és un tema de prioritats. Les vostres prioritats us han sortit molt bé, tu dius l'arbre de Nadal, dius els tardeos, dius asfaltar carrers, però quan s'ha hagut de tancar, quan s'ha tancat Can Bufí Vell, quan es va tancar el Consorci Badalona Sud a Sant Roc, totes aquestes coses, al final el que esteu fent és finançant alguns barris i els altres els esteu deixant abandonats, com és el cas de Sant Roc o com és el cas d'altres barris de la ciutat, on les persones tenen menys oportunitats de futur perquè tenen uns recursos habitacionals. L'habitatge està en males condicions, però hi ha barris que encara estan pitjor, que els serveis públics estan caient a trossos. Hi ha escoles d'aquesta ciutat a les quals tampoc s'està invertint. I aquí tenim tota la capacitat per fer-ho.
4: Núria, Cristina, Marc, Horacio, gràcies per haver-nos acompanyat. Se'ns ha acabat el temps. Avui, no sé si ho sabeu, arrenca el Primavera Sound. No sé si Ah, mira, amb avui una jornada no gratuïta, eh? Avui és gratis, s'ha d'aprofitar amb artistes com Wet Leg, l'hem escoltat abans, Guitarrica de la Fuente, ho fèiem ahir, Llartac també, i demà, ja de pagament, hi podrem veure Blood Orange, la Bad Gyal o la Doja Cat. Us deixem amb la Doja Cat, perquè de la Bad Gyal m'ha estat impossible trobar un videoclip que es pogués passar a la televisió pública. Us deixem amb Doja Cat i tornem fins ara.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que juntament amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs. Tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfaltat de carrers en marxa a Badalona, l'Avinguda Alfons XIII, la Rambla de Sant Joan, l'Avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de Lorda són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant, com dèiem, el projecte d'altres reformes, com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten també amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns, a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
3: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Carig és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla el projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
2: El pla d'asfalt de carrers obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat.
3: El que això ens permet és estalviar la tramitació, perquè nosaltres hem licitat els metres quadrats a un preu i el que fem és anar asfaltant carrers en base a aquesta bossa de metres quadrats. Anirem asfaltant carrers a l'empresa que ja prèviament ha estat adjudicada d'aquesta bossa de metres quadrats en 6 lots, en 6 contractes.
2: Una de les obres més importants del mandat és, sens dubte, la de la pacificació de Francesc Layret. Segons el govern, les obres avancen sobre el termini previst i asseguren que no afectaran a les festes de Nadal. El proper mes de juliol, a més, començaran les obres a Via Augusta per habilitar un carril en sentit Montgat Parc i circuli el transport públic. Unes obres que tindran una durada d'entre 4 i 5 mesos.
0: Badalona Matí.
2: I també us expliquem avui que l'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, al barri del Gorg, que es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i uns preus que oscil·len entre els 670 i els 870 euros. Les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras. El projecte d'Esquerra a Badalona passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats i canviar el model de seguretat. Montornès també proposa reobrir Can Bufi Vell per les persones sense llar.
4: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bufi Vell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo, que està Badalona salvatge, insolidària, no la reconec.
2: I l'atur a Badalona baixa per tercer mes consecutiu i registra la millor xifra en un mes de maig dels últims 19 anys. Les dades publicades aquest dimarts mostren una millora també a bona part del Barcelonès Nord i a Catalunya, on s'ha tornat a superar el rècord històric d'ocupats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, en Miquel Samper, ha remarcat que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
5: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
2: I les obres de la nova canonada que connecta la potabilitzadora de Cardedeu amb Barcelona i la seva àrea metropolitana haurien d'estar enllestides a finals d'aquest any per entrar en funcionament el primer trimestre del 2027. Es tracta d'un recorregut de 6,5 km i de moment ja se n'ha instal·lat la meitat, aprofitant un desdoblament que ja havia començat. Escoltem el director de l'ENS d'Abastament Ter Llobregat, en David Vila, sobre aquesta necessitat de construir la canonada.
6: Ens donaria una millor resistència a la nostra infraestructura, perquè ens permetria tenir dos canals de circulació de l'aigua que funcionen de manera independent i que en el cas de necessitat de realització d'algun manteniment preventiu o correctiu, doncs fer circular indistintament l'aigua per un costat o l'altre.
2: I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres amb la campanya Ni un minut més. El Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny. En José Trolla és cirurgià general a l'Hospital Germans Trias i també delegat del Sindicat de Metges de Catalunya.
7: Los horarios del médico no son tan estrictos como pueden ser de otros estamentos, ¿no? Que empiezas a las 8 y te vas a las 3:30, sino que si tú tienes un paciente en quirófano o tienes un paciente que está pues que se ha complicado alguna cosa, pues normalmente pues te acabas yendo más tarde porque no vas a dejar al paciente complicado en la planta y te vas como si fueras un, ¿no?, fichas y te vas. Y la vocación siempre implica un punto en el que el horario a veces no lo cumples de forma estricta, ¿no?, como de los estamentos.
2: I el Laboratori Clínic Metropolitana Nord, ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, celebra enguany el seu desè aniversari. L'espai que realitza més de 10 milions de proves analítiques anuals i processa diàriament més de 12.000 mostres biològiques es proposa com a repte de futur d'una resposta a les necessitats assistencials dels pacients del territori, una població d'1.400.000 persones. Escoltem el director clínic del Laboratori Metropolitana Nord, Ignasi Blanco.
8: Fer 6.000 PCRs de mitjana al dia, i això ha quedat perquè hem transformat, per exemple, la microbiologia en una microbiologia molecular, hem introduït la genètica clínica, hem introduït també la farmacogenòmica, és a dir, és una progressió continuada. No tant en espais, perquè l'hospital està manca d'espais, però sí de noves determinacions i noves especialitats.
2: I la xarxa d'entitats pel Padró presenta demà dijous al Centre Cívic de Sant Roc una nova web que pretén ajudar en la tramitació de l'empadronament. La iniciativa neix com a resposta a l'arbitrarietat dels requisits que molts consistoris exigeixen a l'hora de sol·licitar-ho, vulnerant el marc legal, segons anuncien les entitats socials que formen part d'aquesta xarxa. Escoltem Sònia Lacalle, assessora jurídica de Càritas.
9: Ens estem trobant, sobretot les entitats que treballem amb persones en situació de vulnerabilitat social, que els ajuntaments posen moltes traves a l'hora d'empadronar-se. Per què? Perquè al final el padró acaba sent com una eina per seleccionar la població. Llavors, a la vegada de seleccionar, d'excloure aquella població que potser a la vista dels ajuntaments requereixen més atenció per part de serveis públics.
2: I en plana cultural, el pilot d'avió Ramon Vallès presenta a l'Espai Batuli el seu llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante. El llibre repassa les diferents vivències que Vallès té del món de l'aviació, des dels seus primers vols en avioneta fins a l'experiència inoblidable, diu, i també moments crítics a l'aire.
10: És un llibre que té episodis i capítols que qualsevol persona els agafarà amb una bona actitud. Futurs pilots, gent jove que pensen que voldrien ser un dia potser com jo, doncs allà hi ha un capítol pensat per ells. Hi han capítols també molt potents, com és el cas de German Wings en el seu dia, el cas dels Andes.
2: I després de la seva estrena al Festival de Venècia i el seu pas pel Festival de Reykjavik, Estrany Riu arriba aquest vespre a les 8 al Teatre Margarida Xirgo.
11: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
12: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
2: Aquest és el primer llargmetratge de Jaume Claret Muxart i es tracta d'un drama que explora temes com el primer amor o el desig, que reconnecten amb el món emocional adolescent a través d'en Didac, un noi de 16 anys que passa les seves vacances d'estiu a la vora del Danubi.
0: Badalona Matí.
2: I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-off contra el Baskonia. Els de Badalona jugaran avui el partit d'anada al Buesa Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors, com l'última incorporació, Yanis Morant, hauran de fer un pas endavant. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, a la prèvia del partit.
13: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
2: I la migcampista argentina Stefania Banini no continuarà al Badalona Women la propera temporada. És una de les novetats de l'equip per al curs vinent. La icona del futbol femení mundial i figura de les badalonines durant aquests darrers 2 anys ja ho va deixar molt clar un cop finalitzat el darrer partit al camp del Levante.
14: He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, en... creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: I fora de Badalona és notícia que el PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit. El partit ho explica en una resposta al jutjat de Madrid, que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències, on detalla que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada, entre el 2015 i el 2017. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol, el seu suport a una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. A la seva visita a Barcelona, Feijóo no s'ha pronunciat explícitament sobre aquesta possibilitat, tot i que sí que ha remarcat que no demanarà favors ni el regalarà, i ha apel·lat a la relació seriosa que havia tingut amb l'antiga Convergència. I el papa podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes. Fonts eclesiàstiques han confirmat que l'arcabisbe Joan Josep Omella té la intenció de demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, malgrat que l'arcabisbat nega que s'hagi tancat cap acord en aquest sentit i sosté que només la Santa Seu pot incidir en les paraules del papa. I en internacional, Trump diu a Netanyahu que és un boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban. Ho ha revelat aquest dilluns al mitjà nord-americà Aixos, citant fonts de l'administració Trump. Hi hauria estat en una conversa telefònica entre el president dels Estats Units i el primer ministre israelià per intentar salvar les negociacions amb l'Iran per posar fi a la guerra. Un minut per un quart d'11 del matí. Anem al Servei Català de Trànsit per saber com estan les carreteres. Sílvia Delamo, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs tenim en aquests moments encara alguns punts de lentitud, per exemple, la P7 a Barberà, on hi ha una avaria d'un vehicle i un carril tallat està provocant 6 quilòmetres de lentitud cap a Tarragona. Entre Castellbisbal i Sant Cugat també hi ha aturades i ara mateix s'afegeix un accident a Vilafranca. Les rondes segueixen encara amb bastant mobilitat, per tant, han de circular amb cautela i si us despasseu per la part dels accessos nord hem de parlar encara de problemes a la C-17 a Mollet i Parets i a la C-33 i la C-58 a Montcada cap a Trinitat i Rondes. A la part sud, destacar la 2 encara entre Cornellà i Sant Joan d'Espí i també la B-23, la via que entra i surt per la Diagonal. Això és tot. Bon dia.
2: Bon dia, Sílvia, gràcies. I anem al temps amb Luismi Pérez. Com pinta aquest dimecres, Luismi? Bon dia.
16: Molt bon dia. Ens espera una jornada de temps molt tranquil a l'àmbit metropolità i això que aquesta nit passada ha anat plovint. En alguns racons, sobretot, ho ha fet amb una mica més de gràcia en algunes viles vallesanes i també al Maresme, justament quan s'ha fet de dia. Totes aquestes nuvolades s'han d'acabar trencant, retirant. De fet, a hores d'ara ja el sol és molt més present i ho acabarà sent durant tota la jornada. Aquesta tarda cap a l'Almaresme, al voltant del Montseny, el cel estarà una miqueta més atapeït de núvols, però sense pluja. Avui no tindrem cap mena de tempesta. De fet, qui dominarà serà el sol i, per tant, un sol que picarà. S'ha de dir que la sensació serà de calor, per bé que no es desbocarà. La temperatura màxima estarà entre els 24 i 28 graus a la majoria de municipis metropolitans. I fins i tot a hores d'ara, la temperatura ha refrescat una mica respecte ahir al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
17: Avui, 3 de juny, celebrem Sant Carles Luanga.
18: El sant del dia amb Joan Baltar.
17: Sant Carles Luanga és un sant del segle XVIII. Va ser servent de la cort del rei de l'actual territori d'Uganda. Es va convertir al cristianisme i la seva activitat missionera va desvetllar la desconfiança del monarca, que veien les conversions com una amenaça per al seu reialme i va ordenar la persecució dels cristians. El resultat va ser un gran nombre de màrtirs. Sant Carles Luanga es va mantenir ferm amb la seva fe i finalment va morir martiritzat. Aquells que porten el bonic nom de Carles o Carlos ho celebren el 4 de novembre, dia de Sant Carles Borromeo.

0: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
1: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai. Força,
0: penya! Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
1: Entrades a penya.com.
0: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
1: Cada espurna encén la flama.
2: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
0: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
4: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
6: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
7: Badalona Matí, al 94.4.
8: El 30 de juny acaba el termini per la tramitació del procés extraordinari de regularització de les persones estrangeres residents a l'estat espanyol. Des de mitjans d'abril són moltes les persones migrants que estan intentant regularitzar la seva situació administrativa al país. Entitats socials com la Unió Segones Oportunitats de Badalona estan jugant un paper clau a l'hora d'acompanyar aquestes persones en la recopilació, presentació també de tota la documentació. Sobre aquesta qüestió volem parlar avui amb la Yolanda Poli, responsable de l'entitat. Bon dia.
9: Bon dia.
8: I també amb l'Angelina Leche de l'associació de l'associació Stop Mare Mortum i Noves Vies. Bon dia.
10: Bon dia, bon dia.
8: Abans d'aquesta qüestió que presentava jo ara, deixeu-me que us pregunti per aquesta reforma del reglament de retorns de la Unió Europea. Es va acordar dilluns que avalarà la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. És una passa enrere? És una passa enrere, deia.
10: Ah. En preguntes?
8: Sí, sí.
10: Perdó. Sí, hombre, enrere i tant, i dins tot el que és la tendència i la tònica de tot el tsunami que ens està vinguent de dretes i d'extrema dreta. Vull dir, és un pas enrere en quant a que els drets de les persones no es tenen en compte per res. Tot el que van ser les declaracions de drets humans, tot el que va sorgir després de la Segona Guerra Mundial, les bones intencions de cara a la protecció de les persones no s'està complint, i ja ho crec que és un pas enrere, és una vulneració de drets directa.
11: Sí, exacte. Penso el mateix que la companya, és una vulnerabilitat dels drets humans, sobretot perquè podem dir que es torna les persones a països segurs. Països segurs, jo no sé què vol dir en països segurs. Una cosa que no hagi guerra, una altra cosa que hi ha un bon entenament amb la gent que arriba en aquest país. Sabem perfectament que són països que tampoc tenen un poder adquisitiu alt per poder rebre les persones, tampoc no hi ha un pla d'actuació, no? com fa la OIM, no? Per exemple, la ONU en aquest cas, no? Que el pla de retorn és un pla que des del país on estàs abans d'arribar al teu país de retorn, i et fa un pla d'actuació, de dir, quan vols, abans de tornar al teu país, quins mitjans tens abans d'arribar? Els estudis que ha fet aquí poden servir-te ahir, pot emprendre ahir, pot tenir un pla segur de viabilitat de la teva vida ahir. Quan tornes, tot això és un pla d'actuació i s'ha de fer amb molt de sentit, perquè quan la persona surt del seu país és per millorar la seva vida. Quan li tornes i no, ara s'està dient que ni siquiera el teu país, sinó un país segur. Anem a Marroc, per exemple. Una persona migrada, vulnerable, una persona migrada, racialitzada, com jo en aquest cas, a Marroc, la gent que han sortit del seu país per arribar a Espanya o a França o on sigui, que han passat des de, per exemple, Senegal o Togo, per arribar a Marroc, arribant a Marroc, la dificultat que han tingut, les amenaces de mort que han tingut, o sigui, la vulnerabilitat dels drets que han passat, diu que vagin en aquests països que no tenen aquest pla, és una mort segura.
9: És una mort segura.
11: És segura. O sigui, continuem parlant que estem en el segle XXI i la gent continua pensant que ni les races tenen... O sigui, que la raça és d'una manera, l'altra és d'una altra, i quan una persona que sigui de part d'alt, d'Àfrica, veu una altra persona racialitzada, estem en un món en què encara n'hi ha aquesta manera de veure l'altra. Si arribes ahir, per més que diuen que és segur, les feines que tindràs són les feines que no es pagarà, que et faran patir totes les... O sigui, i no és una, ni dos, ni tres persones, sinó un munt de gent que han sortit de la part baixa d'Àfrica per anar a l'altre continent, que han passat per ahir, i encara recorden tot la part emocional, no? Que sí, que físicament pot passar alguna cosa, però es cura, però emocionalment es cura mai, que tornin d'on estan aquí ara, que estan passant situació adversa, que tornin allí.
10: És inhumà.
11: És que no sé de què estem parlant.
10: És inhumà i és... el concepte de l'Europa que en principi va néixer ja dic, després de la Segona Guerra Mundial s'està revertint, canviant completíssimament.
9: Clar, tu,
10: en detriment de les persones
9: Angelina, no? que aquesta reforma arriba en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea, aquesta preocupació, com la viviu, no? Aquesta situació de l'auge de l'extrema dreta.
10: La vivim com no sé com dir-te, com un revertiment de lo que es pretenia o que ens havien volgut fer creure que seria l'Europa i l'Espanya i la Catalunya actual que havia de ser, vull dir, on es respectarien les persones, on els drets humans, tots els acords a les Nacions Unides es respectarien, i tot això és que ja no existeix, és que no existeix. Llavors, és com si tot el que s'ha guanyat, o s'ha guanyat lluitant, ara... es tira enrere i les persones no contem. I si ara a les persones que venen de fora se les tracta així, no trigarem gaire que les persones que som d'aquí, si no encaixem, també se'ns tractarà, no de la mateixa manera, però també se'ns tractarà com a indesitjables o com a persones. Vull dir que cuidado, perquè no és que no ens afecti, ja ho crec que ens afecta i que ens afectarà. Les persones, per lo que està clar per nosaltres és que les persones no contem per res, no contem per res.
11: Som números.
9: Espanya va ser l'únic que va votar en contra de la, sí, de la reforma. Tornem al tema de la regularització extraordinària de migrants. Explica'ns quin és el paper de Segones Oportunitats de Badalona en aquest acompanyament a persones migrants en el procés de regularització.
11: Nosaltres vam demanar des del principi ser entitat col·laboradora, no va poder ser, però vam decidir que des d'altres entitats que sí que tenien la possibilitat de col·laborar, doncs nosaltres de manera voluntària i anar a donar suport amb nosaltres, com les companyes de Nova Via, la companya de Badalona Acull i altres entitats de tot el territori, no? Des de la nostra part, el que fem realment és, quan, abans de que vingui la persona, saber quina documentació necessita, fer suficientment difusió per a la persona perquè sàpigui el que necessita abans de venir a fer la tramitació, i bàsicament és el passaport, els penals, el padró, un document, no?, que sí que ha de signar conforme, que sí que dona permís perquè li puguin fer aquesta tot aquest procés de tramitació, i l'informe de vulnerabilitat, que és molt necessari. Sense això, moltes persones queden fora, i a part d'això, altres proves com la targeta de metro, si ha fet moltes persones migrades i ja porten anys fent tots diferents tipus de cursos, no?, que sigui amb Creu Roja o altres entitats, i amb totes aquestes proves, no?, que tenen, no?, d'haver viscut aquí, d'haver participat amb la ciutadania, no, tot això...
9: No, doncs, amb una xarxa, no?
11: Exacte. Tot això ho porten, o si han fet voluntariat, per exemple, no?, perquè moltes persones migrades fan voluntariat, no es diu tant, però sí que ho fan, i totes aquestes proves sí que s'agrupen, i a partir d'ahir se li fa la tramitació amb la seva carpeta, després se li passa el programa en Mercuri i altres companyes ho fiquen, i amb això ja hem començat a tenir bones respostes.
9: Quantes persones heu atès vinculades a aquest procés?
10: Comença tu, a veure, no sé, no portem la comptabilitat, si te les apuntem, perquè... per si s'ha de notificar algú, el que sigui, però pues, no sé... Més de 200, 300,
9: sí,
10: no facis dir.
9: De 200 i 300 persones. Sí.
10: Bueno, nosaltres, que som, diguéssim, com a Badalona Acull, som dues persones i mitja participant-hi, però vaja, ells segurament que moltes més.
11: Sí, sí, és que el que vam fer, primer de tot, fer una crida de voluntariats. Per què? Perquè, clar, perquè és que venen gent que fan una cua de 2 hores, 3 hores, i el que volem que abans que se'n vagi, que acabi el dia, que la persona pugui tenir la seva carpeta, que pugui que la seva documentació pugui ser tramitada des del programa Mercuri. Doncs vam fer una crida i, per exemple, n'hi ha taules, n'hi ha com 10 taules, i cada voluntària o persona d'una entitat que sí que vol donar suport li fa la tramitació, i si cadascú de nosaltres fa com 4 o 5 persones, a final del dia són unes 70 o 80 persones. I això ho fem 3 vegades a la setmana, que vulguis o no, això, quan es multiplica és molt més.
10: Clar.
11: I per això ara mateix n'hi ha aquesta possibilitat de dir que, bueno, que està arribant bones notícies, però que també hi ha gent que encara no té la postilla perquè el seu consulat no li apostilla la documentació necessària.
9: Clar, perquè quin és el document o documents més complicats d'aconseguir habitualment?
11: Els penals.
9: Els penals.
10: Sobretot els penals.
11: Sí.
10: I també si tenen alguna sentència o alguna...
11: Sí.
10: A nivell
11: legal.
10: De l'Estat, a veure la... al govern,
11: sí.
10: D'ofici,
11: sí.
10: Tota sol·licitud que els hi arriba, doncs d'ofici comprova el tema penal. Si
11: hi ha
10: alguna persona que té alguna causa pendent, llavors ja no entra. Vull dir que tot això que es diu...
11: Que tothom entra...
10: Exacte.
11: No
10: que,
11: és el cas.
10: Una persona que tingui alguna causa penal pendent, si no ha estat cancel·lada... no, segur que no entrarà en el procés de regularització.
11: Exactament.
10: Llavors, això és el més difícil. També és difícil les persones que han demanat els penals al seu país,
11: sí.
10: I que, a la millor, no els hi arriba a temps.
11: Exacte.
10: Llavors, hi ha tot una via perquè el govern d'aquí d'Espanya ho reclami, si al cap d'un mes no els hi ha arribat, poden presentar-ho, però... llavors el govern s'ha d'implicar, i això ja és més complicat, ja és més complex.
11: Sí, sí. Tenim gent que fins i tot ara mateix no tenen la postilla.
10: Exacte.
11: Ja estaven des del mes d'abril, no?
10: Sí, sí.
11: Que han de tenir això, han demanat i no ho tenen. I estan neguitoses, perquè diuen que és que jo ja tinc tota la documentació, només em falta això.
10: Clar.
11: Si no m'apostillen això, no puc. I
10: clar.
11: Fins al 15 nosaltres rebrem tota la documentació. A partir del 15 ja no es farà. Sí que és fins al 30, però nosaltres vam dir des del 15 perquè per poder mirar ben bé si tot està correcte. No? Per tenir aquests 15 dies abans de que arribi els requeriments. Sí.
9: Perquè les persones arriben informades o hi ha molta desorientació sobre els tràmits i requisits? Venen informats o no?
10: Hi ha de tot.
11: De tot. Sí, sí, com diu l'Angelina.
10: Hi ha de tot. Sí. Hi ha persones que ja tenen un abogat al darrere perquè sí, se l'han pogut pagar.
11: Exacte.
10: I hi ha persones que els és impossible poder-se pagar les costes d'un abogat, a més de les taxes i a més de, sí, de demanar els penals i la traducció i tot, i llavors et venen pues, molt nues en quant a aquest aspecte. Llavors, pues, bueno, aquí estem pues, per poder informar, assessorar, orientar, derivar.
11: Exacte, sí, i estem al tema de la bretxa digital, no? També, no? Que si, sí, clar, sí, si estem sí, parlant sí, de que la persona és gran, sí, no, no tots, no tots, sinó que molta persona que va patar de 80, 90 li costa més.
9: Sí? Per quin perfil de persones?
11: Que n'hi ha de tots, sí, n'hi ha de tots com la mateixa vida. Sí, que n'hi ha sí, gent tant, que venen amb el seu fill, que ja sí, tu tens una usuària amb tota la seva família, o si no, tens una persona de 70 anys que també vol tramitar, perquè clar, estàs el seu dret, i en aquest moment... Clar, enviar el seu document, no? Fer-ho en PDF no ho sabrà fer.
10: Sí, sí, sí.
11: Si després s'ha d'escanejar, enviar per correu també costa. Doncs l'acompanyament no és tan fer la carpeta, que nosaltres ho sabem fer i podem donar suport a això i mirar que tota la documentació sigui correcta i que les dates també ho siguin, sinó que fer aquest procés de donar suport, no?, sobre la bretxa digital a la persona perquè pugui, no?, no només fer-ho avui i saber fer-ho bé, no?, enviar el correu i tal i que qual, però que aprengui a fer-ho per altres vegades, perquè que vulguis o no, això forma part de la nostra vida, la part de saber fer servir la part digital, no? I això és un acompanyament, sí, sí, com diu sí, l'Angelina.
10: Sí, sí, sí.
9: Creieu que hi ha prou coordinació entre administracions i entitats socials?
10: En absolut. bueno, jo, si no ho sap greu, em centraré en el tema de l'Ajuntament de Badalona, és a dir, de l'administració local. L'administració local. Badalona no té el que és un pla d'acollida. No el té. A veure, diran que sí, que hi ha un pla d'acollida perquè hi ha els treballadors socials o els referents socials de l'Ajuntament de Badalona, del Departament de Serveis Socials, fan el que els diuen i més i tot. Vull dir, xapó la seva tasca, però només arriben allà on els deixen arribar. Llavors, el pla d'acollida que representa que hi ha és... O sigui, obren un expedient amb, bueno, amb els noms, les dades... Els hi poden tramitar la targeta sanitària i a la millor els adrecen a algun curs o altre, però no hi ha cap mena de seguiment. Es necessita col·laboració amb les entitats del tercer sector que estem a peu de carrer
11: sí, sí,
10: i que podem fer sinergies amb el que és l'administració. Això no hi és. Aquest pla d'acollida té molt que desitjar, moltíssim que desitjar, perquè... Els treballadors socials és que no donen l'abast, literalment no donen l'abast. Tot el tema d'habitatge, menjar, no hi ha menjador social. Les persones recent arribades que no poden treballar perquè no tenen encara permís de treball, viuen com poden, treballen de lo que poden i no arriben, a veure, moltes tenen problemes, ja no dic per dormir, que moltes dormen al carrer,
11: sí.
10: I per menjar. No hi ha menjador social, no hi ha alberg per emergències habitacionals, i tant per persones que venen de fora com per persones d'aquí. Hi ha uns 80 desnonaments a la setmana que Sant Roc Som Badalona, que és una entitat que dona suport a les persones desdonades, és una de les entitats que hi ha. No vol dir que només hi hagin aquests 80 desdonaments. Són els 80
11: que
10: arriben en aquesta entitat. Vale?
11: Tota
10: hi ha
11: la resta...
10: moltes altres persones desdonades. Queden al carrer.
11: Sí.
10: No hi ha res per poder cobrir les emergències habitacionals. No hi ha res per cobrir tot el tema alimentari. No hi ha menjador social. Som la tercera ciutat de Badalona.
11: Més gran,
10: perdó,
11: sí, sí.
10: De Catalunya, en quant a nombre d'habitants.
11: Sí, sí, sí.
10: Per norma, per regla, tocaria tenir-ho. No es té, no hi ha voluntat política. Es va tancar Can Bofivell. Can Bofivell hi havia persones molt vulnerables i es podia donar recurs puntual per persones que ho necessitaven. No hi ha hagut voluntat política d'obrir-lo. S'està amb un pla que encara aquest pla encara el que trigarà d'habitacionalitat, però ja parlem, ja veurem en què queda. El menjador social també l'hem reclamat moltíssimes vegades i encara està per licitar. Vull dir, no hi ha voluntat política, per més que es digui... Bueno, en fi, per més que es vulgui disfressar.
11: Més, més fluid el tracte.
10: Per més que es vulgui disfressar.
11: Ha de ser més fluid. O sigui, que nosaltres ens arriba gent cada dia.
10: Sí, és clar.
11: I som, som les que estan més proper al, als usuaris, a la gent del carrer, als nostres veïns i veïnes de cada dia. O sigui, que és necessari que quan arriba una cosa tan gran com la regularització, que no siguem només nosaltres de manera voluntària, que tres vegades a la setmana deixem les nostres feines pròpies, que no tenen res a veure amb l'entitat, o lo que, i buscar voluntari perquè es pugui fer això. Primer de tot, el que s'ha dit és continuar dient. O sigui, és una bona visió del dret de les persones vulnerables per tenir un bon cor de dir que dedico tres dies a la setmana per fer això, perquè m'agradaria que els meus veïns que estan al costat meu puguin tenir a la documentació requerida per poder viure
10: dignament,
11: dignament
10: no,
11: aquí
10: no sense cap.
11: A Espanya,
10: dignament.
11: I sobretot perquè ja, des que estan aquí, ja han pagat l'IVA cada vegada que fan compres, que sigui fan la compra al Consum o aquí al costat, ja han pagat el seu IVA, han pagat el billet de metro per anar d'un costat a l'altre, perquè clar, perquè sabem perfectament que per anar d'un costat a l'altre ho has de pagar i ho està fent, s'estan pagant lloguer moltes vegades, que sigui de manera perquè tenen ja la seva casa, el seu pis, o si no, perquè estan vivint en un habitatge infrahabitatge, però encara estan pagant igualment, o sigui, quan escolaritzen els seus fills. O sigui, tothom paga l'IVA.
10: Sí, sí.
11: I ja hem fet ja aquesta aportació al país on estem. O a la ciutat on estem. Doncs quan es tracta de regularitzar aquestes persones, que no siguin les persones vulnerabilitzades dintre, que diguin, bueno, per més que no tinguin molt, perquè moltes persones migrades van i donen suport a la als seus veïns a l'hora de fer la tramitació, quan estan a la cua i porten aigua.
10: Ja ho crec.
11: Es venen, si no poden entrar setmana perquè estan treballant, estan el cap de setmana ahí. El dissabte estan ahí. 4 o 5 hores, de manera gratuïta. Per què cal ser d'aquesta manera? Per tenir bon cor.
10: L'Ajuntament de Badalona...
11: Diguem.
10: No, que l'Ajuntament de Badalona no ha creat cap mena de suport paral·lel per poder fer els tràmits aquests, perquè, a veure, l'informe de vulnerabilitat el poden tramitar, bueno, l'han de tramitar els ajuntaments i també les entitats registrades, però els ajuntaments, llavors, Hospitalet, altres municipis, han creat, diguéssim, espais i personal específic només
11: dedicada
10: per això.
11: Dedicada a això.
10: Exacte, dedicada a això. L'Ajuntament de Badalona, no. Llavors, els treballadors socials, els que estan allà a peu de
11: canya,
10: a peu de taula, fent els informes de vulnerabilitat, estan agotadíssims.
12: Desbordats.
10: Estan desbordats, sí senyor. No hi ha voluntat política.
12: Yolanda i Angelina, de Unió Segones Oportunitats, Stop Mare Mortum, Noves Vies i Badalona Acull. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Gràcies.
10: A vosaltres.
12: A reveure.
10: La sensibilitat.
13: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
12: Ens posem en marxa.
14: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
13: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
14: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
15: Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
16: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
15: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
16: Entrades a penya.com.
15: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
16: Cada espurna encén la flama.
2: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
17: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs

0: treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
1: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare, els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar a tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs, també la meva experiència però també la meva professionalitat.
0: No? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera. I llavors acompanyem doncs, a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals, també diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques, que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots, mica en mica, doncs, bueno, lluitem per entorns una mica

0: més accessibles, però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
1: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
0: Doncs aquest projecte va néixer el 2019. Vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard. I en un inici eren programes de sensibilització, sobretot a escoles, també empreses, no, amb la idea aquesta que deia, doncs, de consciència, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes més de caire esportiu a nivell local. I va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
1: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
0: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se, doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no?, doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
1: està,
0: doncs,
1: molt mal vist.
0: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família, doncs, s'hi bolca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
1: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
0: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
1: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem. Què no és la Jana?
0: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
1: I què és la Jana? I no em diguis reflexiva.
0: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
1: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
0: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
1: Un somni realitzat?
0: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
1: I un per realitzar?
0: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
1: A què tens més por, a la vida o a la mort?
0: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt.
1: Amb qui aniries a fer un cafè?
0: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
0: Se m'ocorreixen moltes persones, però Donald Trump, per
1: no
0: exemple.
1: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
0: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
1: Una pel·lícula?
0: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
1: I un lema de vida?
0: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: I per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser de les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits amb tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.
1: A vosaltres. And I will try.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
4: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
3: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
4: Entrades a penya.com.
3: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
4: Cada espurna encén la flama.
5: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
3: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: minuts per arribar a les 11 del matí. Anem amb les tendències, notícies curioses. Comencem amb l'arribada de l'estiu. Ha arribat la calor de cop i amb ella doncs arriben els mosquits. Resulta que ara els experts diuen que la calor extrema els pot estressar a ells. I ara no entenc aquesta música,
1: Perquè, bueno, si arriba...
0: Amb l'estrès dels mosquits i la Sònia i Selena,
1: perquè
0: no.
1: Perquè diuen que amb la calor extrema es pot estressar, doncs igual els mosquits s'estressen i jo també.
0: Val.
1: Però en aquest cas, doncs, parlem de la previsió que ha fet l'Associació de Professionals de la Salut Ambiental, on ens indiquen que amb el temps que hem tingut fins ara, amb pluges abundants i molta calor, aquest és el clima perfecte per la proliferació de mosquits i paneroles. Però alhora... creuen que amb la pujada de temperatures i els estius cada cop més calorosos, els mosquits s'estressen i potser acabin picant menys. Això sí, només els mosquits. Les paneroles segueixen fent la seva. De fet, Andreu García, portaveu de l'Associació d'Empresaris, ja alerta que s'han detectat més paneroles al clavegueram i que aquest pot ser un estiu més complicat que l'anterior.
0: Mira, si s'estressen i piquen menys, doncs que s'estressin. Va, i anem amb un nom que combina música, futbol i moda. Robbie Williams. Aquest tampoc és tafí del tot, també t'ho dic.
2: Doncs resulta que el Robbie Williams ha tornat a ser un dels protagonistes del Soccer Aid, el partit benèfic, que ell mateix va fundar fa 20 anys per recaptar fons per a UNICEF. Però aquesta vegada, a més de futbol, ha cridat l'atenció pel seu estil. I és que el Williams va aparèixer amb un xandall molt especial en la col·laboració amb Adidas, la Brook London i la botiga End, una peça que barreja esport i moda i que s'ha fet viral. I a més és que el Soccer Aid cada any reuneix exfutbolistes, actors, músics i celebritats per una bona causa, que és la recaudació de diners per als més desfavorits. I en aquesta edició hi hem vist noms com en Wayne Rooney, Tom Hiddleston i Usain Bolt.
0: I continuem, seguim amb una història que també barreja música, futbol i solidaritat en aquest cas, però que ara té com a protagonista la Shakira. No para,
2: No para, últimament només parlem d'ella.
1: Sí.
2: I és que la Shakira ha convidat un grup de nens d'Uganda, els coneguts Ghetto Kids, que actua amb ella durant la final del Mundial 2026. I tot va començar perquè els nens van publicar a les xarxes socials un vídeo ballant el Dai Dai, que és la cançó oficial del Mundial. I a la Shakira li va agradar tant que va compartir el vídeo a les xarxes i els hi va llançar una proposta molt especial als nens: pujar a l'escenari amb ella durant l'espectacle de la final del Mundial, que es farà aquest 19 de juliol a Nova York. I els nens ja han respost, han dit que sí i que és un somni fet realitat per ells i per tota Uganda en general. I a més la Shakira ha explicat que vol que sigui un moment especial per a nens de tot el món i que amb la cançó Dai Dai també, que té un missatge d'esperança i d'oportunitats per als més joves.
0: I Rosalia, estiguin al tanto els nois que fan les pau la setmana que ve, perquè ella ha fet una aparició estel·lar a un examen.
1: Doncs sí, ho ha fet, però en forma de comentari de text a l'examen de Llengua Castellana i Literatura a les Pau de Galícia. El text era una ressenya de Maria de la Pau Gené que relaciona la sensació de buit i la recerca espiritual amb el disc Lux de la cantant. Maria Domínguez, una alumna de l'Institut d'Estudis Superiors Pobre do Carminyal, s'ha trobat el text de l'examen i ha comentat que el tema del text molava, però que era algo complicado.
0: Algo complicado de entender, no? I en el marc de l'any Gaudí, amb la visita del Papa, ja aquí al costat a la Sagrada Família, també la benedicció de la Torre de Jesús, que ja veurem si ho fan en català, castellà, amb llatí o amb què, Reus, la ciutat natal de l'arquitecte, hi ha anunciat que tindrà per fi una obra dissenyada per Antoni Gaudí.
1: Doncs sí, l'altre fill il·lustre de Reus... que
0: l'altre ets tu, no?
1: L'altre sóc jo, correcte. Doncs ho ha fet públic l'alcaldessa Sandra Guaita i se n'ha fet ressò a diversos mitjans, i és que ara Reus serà la llar d'una recreació de la Capella de l'Assumpte, una obra concebuda per Gaudí per la Sagrada Família i vinculada simbòlicament a la Mare de Déu de Misericòrdia, que és la patrona de Reus.
0: Sí.
1: És la primera vegada que la Junta Constructora de la Sagrada Família n'autoritza la reproducció d'una obra d'aquestes característiques fora del Temple de Barceloní. I també no només s'ha anunciat la Capella Reus, sinó que també s'instal·larà una escultura de bronze de l'arquitecte als peus del campanar de la ciutat i serà inaugurada el proper 9 de juny.
0: Sí, senyor. Edu, Júlia, gràcies. Pitos horaris. Butlletí i tornem en un moment.
2: Són les 11.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que juntament amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona. L'avinguda d'Alfons XIII, la Rambla de Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns dels exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes, com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó d'en Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cadascun. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns, a Montigalà i a Sant Joan de Llafià. L'escoltem.
6: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes. S'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Carig és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla al projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
5: El pla d'asfalt de carrers s'obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat. I l'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i uns preus que oscil·len entre els 670 i els 870 euros. Les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgú, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras. El projecte d'Esquerra Badalona passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats i canviar el model de seguretat. Montornès també proposa reobrir Can Bofivell per les persones sense llar.
7: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bofivell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo aquesta Badalona salvatge, insolidària, no la reconec.
5: I les obres de la nova canonada que connecta la potabilitzadora de Cardedeu amb Barcelona i la seva àrea metropolitana haurien d'estar enllestides a finals d'aquest any per entrar en funcionament el primer trimestre de 2027. Es tracta d'un recorregut de 6,5 km i de moment ja se n'ha instal·lat la meitat, aprofitant un desdoblament que ja havia començat. Escoltem el director de l'ENS d'Abastament Ter Llobregat, David Vila, sobre la necessitat de construir aquesta canonada.
8: Ens donaria una millor resistència a la nostra infraestructura perquè ens permetria tenir dos canals de circulació de l'aigua que funcionen de manera independent i que en el cas de necessitat de realització d'algun manteniment preventiu o correctiu, doncs fer circular indistintament l'aigua per un costat o l'altre.
5: I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-offs contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui el partit d'anada al Buesa Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors, com l'última incorporació, Yanis Morin, hauran de fer un pas endavant. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
9: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
5: Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Badalona no s'atura.
10: Cada dia és notícia.
11: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
10: Més clar, més ràpid, més Badalona.
11: bdncom.cat.
10: Badalona passa aquí.
12: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: La penya en joc.
12: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
14: Cosner-Baskonia a 6 a Joventut.

0: Comencem a aquesta hora parlant de colesterol perquè recentment hem sabut d'una teràpia d'heroïna que redueix el colesterol dolent de manera perllongada amb una sola dosi. Una punxada seria suficient per reduir-lo més d'un 60% durant almenys un any, segons els resultats preliminars d'un assaig clínic que ens situa en una nova estratègia contra les malalties cardiovasculars i concretament els infarts. Per conèixer aquesta teràpia, tenim a l'altra banda del telèfon l'Analia Ramos, endocrinòloga de l'Hospital Germans Trias. Bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Amb una sola punxada a l'any es podria reduir tant el colesterol dolent?
1: Es una teràpia nueva, ¿no? No sabemos seguridad, pero en principio los resultados preliminares por el mecanismo de acción, pues nos dan la idea de que probablemente sea más allá de un año o que podría ser por toda la vida, pero los resultados son muy preliminares, ¿no?
0: Sí. La punxada seria de 4 hores, no és una punxada, doncs, és com si fos una transfusió, no?
1: Sí, son 4 hores de una infusión continua y las dosis más altas, que son las que han dado el efecto más importante en reducción del colesterol LDL, pues es de 1 miligramo kilo peso día aproximadamente, y sí, fueron 4 horas de infusión continua.
0: ¿Y cómo actúa, doctora, aquesta teràpia a heroína en el nostre cos per fer-ho, per reduir tant el colesterol?
1: Vale, pues básicamente lo que hace es, digamos, actúa en el gen del PCCK9, que se llama, ¿no?, que se encuentra en el hígado. Y esto lo que hace es, para entenderlo más fácilmente, hace que los receptores, que son los que captan el colesterol, estén expuestos en el hígado y, por lo tanto, reduzca el colesterol a nivel sanguíneo, ¿no?, el nivel de colesterol malo, digamos, el LDL, por lo cual es una terapia muy innovadora, ya que inactiva genéticamente y de una manera permanente la presencia del PCCK9.
0: Clar, aquesta nova teràpia, tinc entès, no?, que es basa, com explicaves, en una nanopartícula de greix que està dissenyada per ajuntar-se a les cèl·lules del fetge. Quin paper hi juga el nostre fetge a l'hora de tenir o no colesterol?
1: Clara, el hígado lo que hace es, pues, tener, todos tenemos, ¿no?, en el cuerpo los PCCK9, que son estos receptores que hacen que el hígado, pues, capte más el colesterol sanguíneo.
0: Sí.
1: Por lo cuanto, porque ya existen, ¿no?, fármacos, sabemos que existen fármacos que inhiben los PCCK9, pero son inyectables, son cada 15 días o cada mes, que lo que hacen es evitar que estos receptores, digamos, se escondan y no se pueda captar el colesterol LDL. Por lo cual, esto sería diferente porque haría que ya nuestro cuerpo o el hígado no produzca el PCCK9, por lo cual los receptores estarían expuestos de manera continua para captar el colesterol. O sea que el hígado juega un papel fundamental en el metabolismo del colesterol y de los lípidos en general.
0: Per entendre'ns, és el fetge on es produeix un enzim que fa pujar el colesterol i aquesta teràpia controlaria que no es produeixi aquest enzim?
1: Exactament.
0: D'acord. I això reduiria molt o seria nul el risc de patir malalties cardiovasculars. Els infarts també.
1: Sí, el resultat és que aquesta edició gènica, este canvi genètic, produce lo que se ha visto es aproximadamente casi un 90% de reducció del PCCK9 circulante, por lo cual se va a traducir en una reducció, según el estudio, de un 60% del colesterol LDL, unos 70, casi 80 miligramos, o sea, si tuviéramos, pues, 200, pues bajaría 80 menos el colesterol con esta terapia.
0: Claro. ¿Y cómo han reaccionado los pacientes que se han tratado en este assaig clínic?
1: Vale, evidentemente son fármacos que, bueno, al final es un cambio genético, ¿no? Y han recibido primero una terapia con corticoides y antihistamínicos muy potentes para evitar reacciones. Y lo que sí se ha visto es que, sobre todo, se ha visto elevación de la función o alteración de la función del hígado, pero que fueron transitorias y que se normalizaron en principio con los días. Claro, aquí evidentemente tenemos muchas dudas, ¿no? Porque al final, ¿esta terapia realmente es específica para el hígado? Pues porque sabemos que existen, ¿no? Al final, al modificar el ADN, pues se pueden, por ejemplo, inhibir células o digamos, genes que que impiden que aparezca una neoplasia, ¿no? Por lo cual, esto no sabremos todavía, por lo cual realmente se ha establecido que estos pacientes que han hecho esta terapia serán seguidos 15 años como mínimo, sí, para establecer la seguridad de este cambio genético.
0: O sigui, que algú que tingués problemes de fetge, el fetge gras, que és molt comú, no?
1: Sí.
0: Podria prendre's aquest medicament, s'arribés a provar?
1: En principi, sí. Vale. Però la teràpia estarà dirigida, jo crec, a persones amb colesterol genètic, a la hipercolesterolemia familiar, o una persona amb una malaltia cardiovascular prematura, no? O sea, una persona que tenga un infart, pues, a 40 anys. Que són els que, bueno, tienen més risc, no?, de enfermedades del corazón.
0: Ho deies tu fa una estona, a Espanya ja hi ha tractaments per fer baixar el colesterol, però entre un 30 i un 50% dels pacients abandonen el tractament abans d'un any. Per què això?
1: Bueno, sobretot les teràpies orals, no? Sabemos que en general los tratamientos o las enfermedades crónicas están muy relacionadas a abandono del tratamiento. ¿Por qué? Porque son terapias de toda la vida, ¿no? Que el paciente se cansa de la polifarmacia, de llevar 5 o 6 pastillas, la de la tensión, del colesterol, la diabetes, por lo cual hay mucha o hay poca adherencia y permanencia, ¿no?, en el tratamiento oral. Nuestra experiencia, por ejemplo, con los tratamientos inyectables que tenemos para el colesterol es diferente. Los pacientes son muy adherentes porque, bueno, son medicamentos que son de dispensación hospitalaria. Claro, la administración que sea mensual o cada 15 días, pues no es como tomarte una pastilla diaria, hay mucho mayor adherencia. Pero en los tratamientos orales crónicos, la adherencia tanto en hipertensión como en colesterol, pues es baja, o bueno, los pacientes van siendo ciclos, ¿no? Van dejando, lo vuelven a tomar, pues sí que hay poca adherencia en general.
0: ¿Cuántas personas calculeu que tienen el colesterol a la Cataluña?
1: Pues bueno, alto en riesgo de hipercolesterolemia familiar.
0: Sí.
1: En cuanto a la prevalencia, se habla de que existirían aproximadamente por uno, o sea, por cada 250 personas tendría que haber una que tenga hipercolesterolemia familiar. Lo que pasa es que es una enfermedad que está infradiagnosticada. No sé decirte exactamente el número ahora de diagnóstico aquí en Cataluña, pero todavía hay un infradiagnóstico de la enfermedad porque no se piensa muchas veces en ella, ¿no?
0: O sea, bé, i perquè tampoc el colesterol alt dona símptomes.
1: Clar, no dona símptomes, clar. La gente no... Y también cuesta convencer, sabéis que hay mucha, ¿no?, mucha tendencia a decir que los tratamientos para el colesterol son malos para todo. Están como muy castigados a nivel social, la gente no quiere tomar la atorvastatina, bueno, las pastillas para el colesterol en general, y eso también limita, ¿no?, porque los pacientes no quieren muchas veces
0: medicarse. ¿Pero por qué diuen que son dolents?
1: Bueno...
0: ¿Quines contraindicacions hi ha?
1: Contraindicaciones como tales, sobre todo que haya una insuficiencia hepática o que el paciente intolere a nivel muscular, pero en general son fármacos que se toleran muy bien. Si ponemos en una balanza el riesgo-beneficio, pues el beneficio es brutal. O sea, llevan mucho tiempo en el mercado y son fármacos que son muy seguros en general. La intolerancia real es muy baja. Pero es verdad que la adherencia a veces, es según qué poblaciones, es baja, ¿no? Pero sí tengo que decir que los pacientes que realmente tienen una hipercolesterolemia genética, que nosotros aquí hacemos el estudio genético, cuando ven que tienen un familiar que haya tenido una enfermedad del corazón joven, pues sí que tienen más conciencia. O sea, es una población diferente, ¿no? Pero en general yo creo que sí que cuesta que la población se quiera medicar con fármacos, y sobre todo la gente joven. Clar. Porque es para toda la vida.
0: Clar. Tu ets endocrinòloga, Analia. Quina dieta hem de seguir si tenim el colesterol alt? Què hem d'evitar?
1: La dieta mediterrània, ¿no? El de toda la vida. Aceite de oliva, pescado, frutos secos, legumbres, verduras cada día, idealmente tanto en comida como en cena. Y evitar sobre todo, ¿no?, todo lo que sea grasa saturada, la bollería, los snacks, que es lo peor, digamos. Y el alcohol también, la medida a reducir, porque sabemos que también, por ejemplo, el alcohol sube mucho los triglicéridos, lo cual tampoco se puede aconsejar que bebamos alcohol en cantidades exageradas, ¿no? Sería dieta mediterránea de toda la vida.
0: Heu vist un augment de pacients amb el colesterol alt els últims anys? Ho dic perquè no sé si també cada vegada som més joves o no pels hàbits sedentaris d'estar a les xarxes socials, asseguts al sofà, mirant Netflix, sèries... Som més joves els pacients?
1: Bueno, yo creo que mucho ligado al aumento de peso, ¿no?
0: A la obesidad.
1: O sea, probablemente, claro, yo creo que sí, que muchos pacientes que tienen exceso de peso, pues pues realmente a veces tienen colesterol alto, pero todo va ligado, ¿no? A una dieta no cardiosaludable, falta de ejercicio. Pero colesteroles muy extremos, muy altos, sí que cada vez hay más conciencia. Nosotros estamos haciendo, intentando que primaria derive los pacientes que tienen colesteroles altos, sobre todo el colesterol malo, ¿no? Porque el problema es que no hay que mirar solo el colesterol total, sino que hay que mirar el colesterol malo, que decimos que es el colesterol LDL, para determinar si el paciente tiene un colesterol de riesgo, sobre todo familiar, ¿no?
0: Clar, perquè si tenim el colesterol bo alt i el dolent alt, una cosa val per l'altra o no?
1: Esa es una pregunta muy frecuente de los pacientes. A ver, el colesterol bueno, evidentemente hay unos valores que determinan que tienes más protección, ¿no? 40, 50 mujeres. Pero hay pacientes que tienen un colesterol bueno de 60, pero tienen un malo de 270 o 250, por lo cual ahí la protección, pues, digamos
0: es
1: que
0: mínima, ¿no?
1: Claro, o sea, tendrían que medicarse.
0: Algú que segueix una dieta saludable, com la que ens deies, la dieta mediterrània, no beu, ni fuma, fa esport, pot tenir el colesterol alt? Sí. Què ho fa que augmenti el colesterol? Això, pues aquesta genètica, no?, que deies.
1: L'aspecte genètic, o sea, lo que estos pacientes, la mayoría tienen, es que este receptor es anómalo o no, o pierde la función del receptor, y por lo cual no se capta el colesterol en el hígado y queda expuesto en la sangre. Y esto es lo que determina que tengan, o sea, son mutaciones genéticas las que determinan normalmente hipercolesterolemias graves.
0: Se sap quant de temps passarà fins que es pugui comercialitzar la nova teràpia?
1: Yo creo que pasarán, hasta porque ahora se ha exigido que como mínimo se tengan un seguimiento de 15 años, pues yo creo que aquí a 10 años o así, aunque todo avanza muy rápido, ¿eh? Ahora.
0: Sí, a més, l'Agència d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units li va donar l'any passat la categoria de via ràpida. No sé si això faria accelerar també la seva aprovació.
1: Puede ser, pero bueno, están en fase 1. Piensa que para llegar al mercado tienen que pasar muchas fases, ¿eh? Fase 2, fase 3 y bueno, y ver todos los efectos. Pero bueno, yo creo que es algo innovador y que va a revolucionar si realmente se comercializa. Y otra cosa así como importante, ya que, bueno, seguro que los pacientes o algunas personas escuchan, una cosa importante que también estamos viendo ahora es el tema de, aparte del colesterol, de la lipoproteína A, que es otro tipo de colesterol genético, que en breve tendremos tratamientos farmacológicos para este tipo de colesterol, que hasta ahora no existía tratamiento específico. Que también es algo que se está derivando mucho desde primaria, porque es algo que hay que tener en cuenta, porque está muy relacionado también a enfermedades del corazón.
0: Clar, lipoproteína A, em diu, no?
1: Sí.
0: Això, quina diferència hi ha entre l'altre tipus de colesterol?
1: Bueno, básicamente en la parte bioquímica, ¿no? Que es un colesterol que es muy similar al dolen, al colesterol LDL, pero que tiene una partícula que se llama ApoA, que es la que le diferencia. Y que realmente, así como en el colesterol habitual, pues podemos decirle al paciente que haga dieta, ejercicio, bueno, pues aquí no hay nada que prácticamente lo modifique. No lo modifica la dieta, no lo modifica el ejercicio, sube en la menopausia, por ejemplo, en la mujer un 20%.
0: Vaya.
1: Pero claro, no tenemos tratamientos específicos hasta ahora. Y sí que estamos viendo pacientes que tienen, o personas que tienen colesterol o secundario a esta lipoproteína A muy elevada, y que tienen, por ejemplo, un infarto a los 48 años.
0: ¿Y qué hem de fer aleshores amb això?
1: Pues bajar el colesterol malo y alinear todo, ¿no? O sea, ejercicio, dieta mediterránea, no tener un exceso de peso, hipertensión controlada y también el colesterol malo bajito, para protegernos hasta que no tengamos una terapia específica, que a finales de este año ya tendremos los resultados en cuanto a cardiovasculares de la terapia.
0: Doncs ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres a veure quan tinguem els resultats d'aquests estudis.
1: Vale.
0: D'acord? Analia Ramos, endocrinòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per haver-nos atès al programa.
1: Vale, de res.
0: Fins una altra.
1: Bon dia. Vale, adeu.
2: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
3: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
2: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
3: Entrades a penya.com.
2: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
3: Cada espurna encén la flama.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdn.com.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
6: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
7: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: I amb en Miquel Creixell avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
8: Bon dia, tingueu.
0: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
8: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta, sí, en direcció al mar, i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, sí, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
0: Això al carrer mossèn Anton,
8: exactament,
0: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
8: Exacte, ara, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
0: Vinga.
8: Mossèn Anton Romeu. Aquest carrer, durant una època, es va dir carrer Àngel Guimarà.
0: Ah.
8: Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
0: Ara ens ho explicaràs tu.
8: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertany amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII, de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització, i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
0: La de la plaça Pep Ventura.
8: Sí, sí, prop de la plaça Pep Ventura.
0: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
8: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
0: La façana, no?
8: Exactament. una de les façanes, queda una de les façanes, és un edifici amb 17 naus, paral·leles, evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó, i se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secessió. La secessió era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme, un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secessió, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
0: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
8: Exactament, exactament.
0: I anem cap al carrer Ventosmir.
8: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, molt poc moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on ens estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924. Un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyador, que avui està tancat, però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
0: Ah, sí.
8: I una diu, niños.
0: No, l'altra
8: diu, niñas.
0: Sí, senyor.
8: De què va això?
0: Doncs aquella època entraven per separat.
8: Exacte.
0: Clar.
8: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem, doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep és el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
0: industrial.
8: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, s'ho miraven una mica com amb un cert menyspreu, no? O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
0: D'església o de persones, sí.
8: Els de dalt
0: i els de baix. I l'església dels pobres, no?
8: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes.
0: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
8: Quina vols dir? La Plana?
0: La Plana.
8: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
0: A veure.
8: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la plana, la masia del Corb, la gent li deia la plana del Corb. Però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia paets per tot arreu. Hi havia paets en el que avui és el carrer de la Creu.
0: Sí.
8: Hi havia paets pels dos costats, en les dues rieres, a la riera de Canyet i a la riera de Sant Joan, i hi havia paets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar ahí. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
0: sí,
8: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaé,
0: sí,
8: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
0: Va ser una mica la brava, no? Però...
8: Totalment a la brava. Bé, doncs així va néixer la famosa plana del Corb. La plana, que sempre li hem dit plana, tot i que durant el franquisme no es va dir plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
0: sí,
8: i allò va ser la plaza de los caídos.
0: Oh, per això ho deia, aquesta...
8: Plaza de los caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos. Els seus caídos. Els seus caídos.
0: Quan s'enderroca aquest monument?
8: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la derroc. Va ser de seguida,
0: Parlem del monument a Clavé, també?
8: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la plana,
0: sí,
8: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé. I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí,
0: ah.
8: sí, venia bastant a Badalona...
0: Va venir
8: tema,
0: per amor.
8: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
0: I anem cap a Can Pepus. Bé, com se'l coneix, Can Pepus.
8: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
0: sí,
8: en aquest moment.
0: Sí.
8: I allà trobem una casa encisadora. la casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, és clar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre. Ja entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigó.
0: El senyor Amigó.
8: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
0: On és això?
8: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
0: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda
8: exacte,
0: allà enmig.
8: Exacte, eh? I la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Mm-hmm. I ja arribem al final de la ruta.
0: Sí.
8: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
0: Sí.
8: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
0: Ara hi ha un restaurant.
8: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, eh? Sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis. Mm. No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament, va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem a l'any 40-41, eh? Fins que l'inspector va arribar.
0: I es va
8: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí. Uh-huh.
0: Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada,
8: per aquesta
0: zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera, doncs, en volem més.
8: D'acord.
0: Gràcies.
8: Més, doncs. Adéu.
0: Adéu, Miquel.
9: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
2: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
3: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
9: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
3: Entrades a penya.com.
9: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
3: Cada espurna encén la flama.
10: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
9: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.

0: ara parlem de plantes, balcons, terrasses, jardins, ara que ens acostem al bon temps, bé, que ja hi som i que la calor comença a apretar amb l'arribada de la primavera i l'estiu. Moltes persones són les que aprofiten per posar a punt els espais exteriors de casa, plantar flors, renovar testos, buscar plantes més resistents al sol, aprendre a regar millor també perquè no se'ns facin malbé amb les altes temperatures, però no totes les plantes aguanten igual la calor, el sol directe o el vent, i també cal tenir en compte el manteniment, el tipus de reg i possibles plagues que poden aparèixer en aquesta època de l'any. Per ajudar-nos a preparar els nostres balcons, terrasses i jardins, avui tenim a l'Anna Ventura al telèfon, de Ventura Floristes, d'aquí de Badalona. Anna, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí de cara a la feina.
0: Molt bé. Ara que arriba el bon temps, deia, és un bon moment per començar a preparar balcons, terrasses, jardins. Quines plantes d'exteriors en recomanaries per aquesta època?
1: Hi ha molta planta de cara al que és primavera i estiu. Val la pena començar-ho a preparar ara que encara no fa molta, molta calor, perquè és quan la planta encara pot tirar una mica amb la calor, la planta queda com més estragada i li costa més. Aleshores, hi ha molta planta. Cal saber una miqueta de quina manera ho volem posar, si la volem plantar a terra, si tenim un jardí, o si la volem posar amb testos o jardineres per saber quin tipus de planta pot anar més bé. I després també el tema, el que dèiem, si li toca el sol o no li toca el sol.

0: eugènies, hi ha escarlítzies, abèlies, traqueenes de diferents tipus, les indivises, que són molt fortes. Hi ha molta planta, però s'ha de saber molt bé on la volem ubicar.
1: Clar, sí, amb més ombra, no? Amb més,
0: correcte.
1: Amb més sol. Sí. Però una de les grans preguntes que us fan i que ens fem els que no en sabem és el reg. Cada quan hem de regar les plantes d'exterior?
0: Tot va depèn una miqueta de la calor que faci, la humitat que hi hagi en el lloc. Ara pensa que podeu estar regant uns més o menys 3 cops a la setmana, però com més calor anirà fent, més hereu de regar. Si la planta, per exemple, és com el mèsem o la portulaca, que són plantes que són un pèl crasses, aquestes aguantaran una miqueta més sense haver de regar molt. Però les altres arribarà a un punt que s'hauran de regar cada dia en ple estiu.
1: I allò de dir, és que s'ofeguen les plantes si les regues massa. Això és cert?
0: Sí.
1: Quines
0: sí,
1: són aquestes
0: pot
1: que s'ofeguen?
0: Passar. El que és molt important és que la planta tingui un bon drenatge, o sigui, que, diguem, la planta estigui humida, es vagi secant una miqueta, i abans de que estigui seca del tot, tornis a regar sense deixar aigua a sota. Això és molt dolent perquè acaba podrint tot el que són les arrels. Això és molt important. Per això és molt complicat a vegades dir cada quan, sinó que heu d'anar controlant vosaltres de veure, ara per exemple, ara un dia sí, un dia no, o a l'estiu, ostres, he regat i encara està humida, no la reguis, espera't un dia.
1: Una mica de sentit comú, no? També, clar.
0: Sí, és això. Hi ha planta que depèn del lloc, o un dia, per exemple, que fa molt de vent, aquell dia necessitarà la planta regar-se més perquè s'haurà quedat molt deshidratada. I dius, no, si el vaig regar ahir, ara torna... Sí, perquè és que si no la planta farà un bon baixón. És això.
1: I amb la calor, Anna, també arriben les plagues. No sé quines són les més habituals en les plantes d'exterior.
0: Tot el que és el pugó, la caparreta, mosca blanca, trips, tot això, fongs, tot això va que vola. És molt important que qui tingueu plantes hagueu d'anar contínuament controlant que no hi hagi cap plaga. Perquè si ho agafes al principi és una cosa, però si no, s'acaba infectant d'unes a les altres i aleshores hi ha molta més feina.
1: Quins senyals ens indiquen que una planta no està bé?
0: Mira, a vegades pot ser que hi hagi moltes fulles, per exemple, grogues o seques, o la planta està tota ella com molt decaiguda, saps? Que dius, uf, què ha passat? Està ben regada, passen aquestes coses. O, per exemple, que veus en el tronc o en les fulles coses enganxades blanques, o oruguetes petites que surten al vespre que es mengen les fulles. És anar observant, anar-te mirant les plantes.
1: Anna, quin consell donaries a algú que diu que se li moren sempre les plantes? Que no en tingui, no, vull dir... Per on podrem començar? Perquè a mi a casa meva em diuen l'assassina de plantes, ja directament. Vull dir, per on començaríem per fer-ho bé?
0: Primer hauríem de començar per saber on te vols col·locar la planta, saber si fa molt d'aire, saber si toca molt el sol, si no toca el sol. Això és el més important per saber quin tipus de planta ens va més bé cada lloc. I després és, un cop tenim clar això, saber, doncs, controlar el tema de l'aigua i controlar el tema del fertilitzant. També és molt important donar fertilitzant a les plantes. Hem de pensar que en els vivers les plantes es reguen cada vegada amb una dosi molt petita de fertilitzant normalment. Clar, si llavors és el que arribes a casa i no li poses cada 15 dies, o almenys un cop al mes com a mínim, clar, aquella planta sí que realment ho nota.
1: Bé, doncs escolta, que vinguin a veure, Tana, que vinguin
0: a
1: veure...
0: Exacte, nosaltres els atendrem amb molta il·lusió.
1: Aventura floristes i dir, mira, tinc això, vull fer això i no en sé gaire. I tu segur que els hi fas allò, un guió perfecte perquè tot funcioni aquest estiu.
0: I tot i així, la planta és una cosa natural que a vegades dius, aquesta planta ho has fet bé, aquí hauria d'anar, però no va. Això també a vegades passa.
1: És un ésser viu, oi?
0: Exacte, sí senyora.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
1: que vagi
0: a
1: molt
0: vosaltres.
1: Bé.
0: Una abraçada, merci. Adéu. Bon estiu. Adéu.
1: Igualment.
2: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
3: aquest mes de juny

0: El cicle Gaudí ens presenta Estrany riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
1: Estrany riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: Doncs amb aquesta música, Isabel, gràcies.
1: Gràcies.
0: Nosaltres ens acomiadem fins demà, ja ho sabeu, demà a partir de les 8, tot l'equip del Badalona Matí aquí com un clau per portar-vos l'actualitat i també per fer-vos riure una estoneta a l'últim tram del programa. Gràcies i fins demà. A reveure.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat dels Mossos, FEPOL, SICPOL, alerta que l'increment d'armes de foc als carrers està provocant situacions de molta perillositat arreu de Catalunya. Segons asseguren, el tiroteig de diumenge a Sant Roc, on una menor va resultar ferida, no és un cas aïllat i està lligat a les màfies de marihuana que s'han instal·lat al territori català en els últims anys. Des del Sindicat de Comandaments de les Policies Locals asseguren que des de les bandes procedents de l'Europa de l'Est han triat Catalunya per produir marihuana, les armes de foc s'han multiplicat i fins i tot han aparegut armes de guerra com l'AK-47. Això ha provocat que la xifra de tirotejos, com el de Badalona de fa uns dies, s'hagi incrementat. Des de principis d'any ja se n'han produït més d'una trentena. Toni Castejón és portaveu de FEPOL SICPOL. L'escoltem.
5: Cada vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Uh-huh. Amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar. Sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
2: Des del sindicat asseguren que el problema no és exclusiu de l'àrea metropolitana, sinó que és present arreu del territori català. Els tirotejos es poden donar per enfrontaments entre bandes o bé durant les operacions policials. En aquest sentit, el sindicat valora molt positivament que s'hagi incrementat el nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra, però en demanen més. I l'atur a Badalona baixa per tercer mes consecutiu i registra la millor xifra en un mes de maig dels últims 19 anys. Les dades publicades aquest dimarts mostren una millora també a bona part del Barcelonès Nord i a Catalunya, on s'ha tornat a superar el rècord històric d'ocupats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
6: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
2: I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga pel pròxim 17 de juny. José Troya és cirurgià general de l'Hospital Germans Trias i delegat del Sindicat de Metges de Catalunya.
7: Los horarios del médico no son tan estrictos como pueden ser de otros estamentos, ¿no? Que empiezas a las 8 y vas a las 3 y media, sino que si tú tienes un paciente en quirófano o tienes un paciente que está, pues que se ha complicado alguna cosa, pues normalmente pues te acabas yendo más tarde porque no vas a dejar al paciente complicado en la planta y te vas como si fueras un, ¿no? Fichas y te vas. Y la vocación siempre implica un punto en el que el horario a veces no lo cumples de forma estricta, ¿no? Como otros estamentos.
2: I en esports, el Badalona Women continua amb el capítol d'oficialitzar les novetats de cara a la pròxima temporada. Tal com era d'esperar, la migcampista argentina Stefania Banini, una icona del futbol femení mundial i figura de les badalonines durant aquests darrers 2 anys, no continuarà vestint la samarreta del conjunt badaloní el curs vinent. De fet, la mateixa Banini ho deixava molt clar un cop finalitzat el darrer partit al camp del Levante.
8: He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, en... Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: Una altra de les jugadores que probablement no continuarà a l'equip la pròxima temporada serà la davantera internacional en Paraguai, Liz Chamorro. Ara mateix 25 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Els play-offs són aquell moment de l'any en què tot comença de nou. La fase regular ja és història. Les victòries, les derrotes, les ratxes i els dubtes queden enrere. Ara només importa una cosa: competir quan més crema la pilota. La penya arriba als quarts de final amb el Baskonia al davant, un rival exigent, amb talent i experiència, però que els verdinegres ja han demostrat que poden superar en més d'una ocasió. Ara no queda marge d'error, cada partit compta i cada detall pot decidir una eliminatòria. Fins on pot arribar aquest equip? Aquesta és la gran pregunta. Avui fem la prèvia dels play-offs amb en Didac Sant Gil i l'Adri Rodríguez. Analitzem les claus de la sèrie, el moment dels dos equips i les opcions de la penya. Benvinguts, una setmana més, al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem dels play-offs, comencen les entrades i sortides a la penya, l'arribada de Yanis Morant, i fem les nostres prediccions d'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya ja coneix el seu rival de primera ronda als play-offs i això mereix tertúlia al Terreny de Joc. Primer de tot, Didac Sant Gil, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Uri.
0: Estàs content o no?
4: Amb la resolució aquesta dels play-offs no gaire, però jo sempre confio en la penya.
0: I avui portem un convidat, no?
4: Jo crec que és el programa perfecte, no? Per no parlar només tu i jo.
0: Avui portem a periodista Factor Canxa, estudiant de periodisme, Adrián Fernández, què tal, com estàs?
5: Què tal, Uri? Molt bé, doncs amb ganes d'estar aquí. Gràcies per la invitació.
0: Ho havíem parlat molt i per fi s'ha donat avui, no?
5: Sí, per fi, ho hem aconseguit, després d'un temps aquí parlant, estem aquí.
0: Avui parlarem de l'eliminatòria dels play-offs, parlarem una mica també del Mercato, que sé que us agrada a tots dos, i d'alguna coseta més que tenim apuntada per aquí, però jo crec que la primera pregunta que us he de fer és si esteu contents amb el rival que li ha tocat a la penya.
4: Ho veníem parlant abans, fora de micro, i la veritat que no, sobretot per les possibilitats que hi havia, no? Faltava aquest Barça-València, que si el Barça guanyava et tocava el Barça i anaves també, doncs, per la branca on en les semis et trobes a Múrcia, i al final et trobes amb un Baskonia en la seva millor versió en els últims anys, i si fas l'èpica de guanyar-lo, et tocaria València, així que ho veig complicat, la veritat.
5: Baskonia és un equip que se'ns dona bé, s'ha de dir, però és veritat que jo veia l'altre dia el nivell del Barça contra València, o sigui, crec que la millor opció era el Barça, evidentment, i a més, Baskonia és un equip que ens pot fer molt de mal, té jugadors molt perillosos, que juga molt bé des de l'exterior, i crec que el Barça està en un moment, no només en quant a joc, sinó en situació emocional més crítica, i tema desplaçament, o sigui, crec que la situació ideal era el Barça.
0: O sigui, hauríeu escollit tots dos el Barça abans que el Baskonia?
5: Mira, jo abans del partit contra València tenia dubtes perquè dic, clar, marxa Xavi Pascual, és l'última bala, no, d'aquest Barça. Sí. Però és veritat que, torno a repetir, o sigui, la posada en escena d'aquest Barça, o sigui, per mi és un equip mediocre, que la que s'ha trobat un equip que juga bé, no ha sabut tenir recursos per fer mal.
4: Sí, jo molt d'acord. Potser per nom triaries Múrcia, però és que no podem negar que el Múrcia ara mateix és dels equips que millor juga a la CB, i en canvi el Barça, és que va jugar a l'Ada de l'altre dia, perd de 25 contra el València i no perdia tants punts a casa des de 2019, crec que era. O sigui, jo crec que és el moment per ficar-li esma.
0: Didac, si et sembla, per conèixer una mica el rival de la penya, anem amb el Terreny Inhòspit. No podia faltar avui, per més que estiguem a la tertúlia.
4: Anem a parlar de l'equip que ha tocat i és que es repeteix una de les grans rivalitats de la penya històricament, però també en aquests últims anys, però més per reincidència que per paritat, perquè sí que és veritat que el Baskonia ve patint molt contra la penya aquestes darreres temporades. I arriba aquesta eliminatòria en una situació molt semblant a la 2023, no? On la penya va eliminar tant de Copa com de play-offs al Baskonia, però jo, sincerament, aquest any veig a uns vitorians encara més potents i bàsicament per dos jugadors, no? Dos jugadors que han estat tota la temporada en les converses dels millors quintets, al final només ha entrat un, que és Timothy Luwalu Cabarrot, TLC, però Trent Forrest també, que si no ha entrat és per pocs partits jugats, perquè quan ha jugat també ho ha fet de manera increïble. I a més, sí, tenen les estrelles, però també un factor important que és el de Xavi Pujol, no? El del director esportiu, que per fi ha aconseguit trobar les peces, jo crec, que li faltaven a Baskonia, que són aquests jugadors secundaris que aporten molt, com Kuruks, com Omorulli, que ja ho vam parlar a la Copa, que em sembla un fitxatge increïble. I a més, ho veurem després també en les dades, però si la penya és un bon local, el Baskonia ho és encara millor, i és que ha sigut el millor local de la temporada. 15 victòries, només dues derrotes en el Buesa Arena, i al final això demostra que si la penya vol guanyar un allà al País Basc, haurà de suar de valent.
0: Parlàvem del Barça com un equip que s'estan tirant els plats per sobre, els plats pel cap en la directiva i tot, El Baskonia és algo similar, també. Hem de recordar que Xavi Pujol ha sonat per marxar al Barça. Els jugadors també estan mirant ja pràcticament per on mirar. Trent Forrest i el Sí estan mirant equips Eurolliga. Però bueno, Adri, tu què esperes d'aquesta primera eliminatòria?
5: Serà dura. Sí, serà dura. És veritat que en aquests play-offs jo crec que tenir el factor camp en contra pesa molt. Pesa molt, i a més és a 3 partits, no és a 5, això també és important. Ara, igual que crec que Baskonia és un equip perillós i ve de guanyar la Copa, no? És un equip que, per mi, o sigui, ha pujat el nivell de mercat de la seva plantilla descomunal. Si tu mires la plantilla, potser al setembre, Omorulli es diu, no? Sí. És que em costa pronunciar-lo. Després també n'hi ha Kité, no? Que són jugadors que sí, al principi de temporada no dius, hòstia, faran aquest nivell. Ara, igual que et dic això, et dic una altra cosa. Jo crec que el Baskonia no volia la penya. O sigui, jo crec que la penya era el rival que ningú volia, que no eren caps de sèrie, no? En el pack aquest de no caps de sèrie. Llavors, serà una eliminatòria complicada, però jo sí que confio en la penya, perquè també té moltes, no sé, té moltes variants per fer mal a aquest Baskonia.
0: Anem a parlar de la penya, doncs. Si ja que m'ho demaneu, anem a parlar una mica de la penya, que és l'equip que jo crec que ha de donar la sorpresa, no? Jo crec que és un any on tota l'afició pensa i creu, no s'ha donat a la BCL, ha de ser els play-offs, no?
4: És el que deia l'Adri, jo crec que som el coco dels que no són caps de sèrie, sí. Perquè els altres aquí són un Tenerife que ha fet 7 victòries menys que l'any passat, un Bilbao Basket que no té l'experiència de play-offs, que s'ha ficat eliminant l'Unicaja, i després el Barça, que és el que veníem dient, que està bastant fotut. Així que jo crec que és el moment. El que sí que em fa patir és que la plantilla no és tan extensa com ha arribat a ser en algun moment, tot i el fitxatge de sí. Moran, i els partits són en menys d'una setmana. O sigui, jugues cada 48 hores, a més contra un equip Eurolliga, que ja sap que és fer això, jugar 3 partits en una setmana. Així que jo no sé a quin nivell físic arribarà la penya, però per nivell es podria donar la sorpresa.
5: Igualment, crec que són les eliminatòries de play-off on no veig tanta diferència entre els caps de sèrie i els que no són caps de sèrie, perquè al final Bilbao és veritat que és un equip que no té experiència potser en play-off de CB, però Europa ve de guanyar la quarta lliga europea, potser. Llavors, és un equip que compta. És veritat que li ha tocat València, no? Igual que el Tenerife a Madrid, serà molt complicat. Però el Murcia-Barça, per exemple, per mi s'igualen, perquè el Barça en un play-off de 3 et pot guanyar.
0: Sí.
5: En quant a la penya, home, doncs per mi jo estic trobant a faltar que jugadors facin un pas endavant. És veritat que està molt bé Ricky Rubio, no? Que l'altre dia, per exemple, a Girona es nota molt que no està. És veritat que Cameron Hunt apareix quan ha d'agafar la bola i ha de ficar la cistella decisiva, ho farà. Ara, per exemple, Henry, Lude, Yannick, a mi Yannick m'està decebent molt, almenys el rendiment que està oferint, i crec que en els pivots passa el mateix. Virgander també ha de fer un pas endavant, Giannis Morin tinc la sensació que va una mica desubicat en quant a tàctica i accelerat en quant a situacions de joc, no? Però i a més, doncs, Michael Rosic està molt bé, però necessito jugadors més perquè jo crec que amb Ricky, jo ho va dir Dani, no? Amb Ricky, amb Simon i amb Cameron Hunt no guanyaràs, no passaràs a la següent ronda.
4: Jo et recullo sobretot el de Yannick Krach, perquè és amb diferència el jugador més utilitzat per Dani Miret. Crec que juga 5 minuts més que Hunt, que és el segon, i no sé si serà per intangibles, però realment el que porta l'hora de veritat de pista a mi se'm queda curt, i també aprofito per no tirar un palet, però sí per dir-li a Cameron Hunt que jo crec que és el moment per demostrar que no s'havia quedat fora dels quintets. A mi em sembla un jugador, un dels 10 millors jugadors d'aquest any de la Lliga, però jo crec que no ho està acabant de demostrar al final. Apareix en el clutch, però si vols guanyar el Baskonia necessites donar els 40 minuts.
0: Anem a parlar d'això, ja que ho mencioneu. Ricky Rubio escollit com a bueno, en el segon quintet, no? Hi havia gent que el demanava pel primer, però jo crec que és just que estigui en el segon. I després Cameron Hunt, que no ha aparegut.
5: Sí, o sigui, Ricky, ho vaig dir i ho repeteixo, per mi és el millor base que hi ha a la CB. És veritat que de Julius aquest any, el nivell que ha fet, home, doncs, també és digne que estigui en el millor quintet, no? És veritat, no? Està de Julius, potser.
2: Sí.
5: Però és veritat que Ricky em sembla... O sigui, jo crec que quan veus a de Julius jugar, dius, o sigui, és un jugador que està en molt bon rendiment, no? Quines accions fa. Però és que tu veus jugar Ricky, és que no només juga per ell, el que genera per si mateix, no? És espectacular, sinó que com fa jugar l'equip, el caràcter que té. Quan ha hagut de fotre alguna bronca aquesta temporada, l'ha fet amb els joves. Jo me'n recordo una que va fer a Tenerife, no? Va ser a Tenerife, crec que la penya anava perdent, o no sé contra qui va ser, que va dir, aquí hem d'espavilar. I jo crec que també necessiten jugadors així, o sigui, no només la qualitat que aporta, sinó tot el que aporta extraesportivament.
4: Sí, a mi em sembla indiscutible, Ricky, perquè sobretot al final de temporada, que és on, quan han apretat De Julius, Panzer, fins i tot Montero, ell agafa i és l'MVP del mes de maig. Mm-hmm. O sigui, a més, en partits doncs, fotuts per la penya, com poden ser Madrid, com poden ser Tenerife, i ell doncs, demostra que quan vol és el millor jugador de la Lliga directament.
0: Anem a tornar a parlar de l'eliminatòria, del partit entre, bueno, dels partits entre el Baskonia i la penya. Vull que em digueu tots dos el factor clau. Qui creieu que pot ser el jugador que sigui el factor X que decanti la balança cap a un dels dos costats?
5: No sé si jugador, però factor... jo crec que la segona unitat de la penya és la que ha de donar un pas endavant. O sigui, em repeteixo, està molt bé que Ricky ho faci bé, està molt bé que Han ho faci bé, està molt bé que Rusic estigui a bon rendiment, però si després, què va, està passant? Surten Henry, Lude, Adam, Yanis Morant i jo què sé, i un jugador més que estigui en aquell moment a la banqueta, no estan donant el nivell. Llavors, jo crec que hi ha molta diferència entre l'equip A de la penya i l'equip B. Jo crec que s'han d'anivellar perquè, a més, Baskonia és un equip que té fons d'armari, és un equip experimentat d'Eurolliga i que patiràs molt si estàs depenent tota l'estona de dos o tres jugadors.
4: Jo crec que la banqueta sí que és molt important perquè si no hi ha banqueta per la penya és impossible guanyar. Però un factor que sí que et pot portar a guanyar ja jugui millor o pitjor la segona unitat, jo crec que són jugadors com Jabari Parker, que si ja ha començat a agafar rodatge, per exemple, justament contra Tenerife va tenir un molt bon partit, i jo crec que és el jugador, sobretot a part de Hunt, el que més li hem d'exigir ara, percentatges bons, aportar realment en punts el que necessitem, i per part del Baskonia, doncs jo et diria jugadors que passen més per sota el radar, perquè si nosaltres aquí ja estem parlant de Lugalu Cabarot o de Forrest, doncs, ojo també amb Kobe Simmons, no? Que potser no és el jugador més espectacular que tenen, no és l'extracomunitari estrella, però si no el tens en compte, t'apareix ell i et fot 15 punts, que és el que té el Baskonia.
0: A Jabari Parker se'l va fitxar segurament per la BCL i per aquests play-offs,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, és un fitxatge fet per això. Està molt bé la temporada regular, però hi va venir aquí per guanyar la BCL, que al final no es va donar, i per competir aquests play-offs. A Jabari Parker... jo tinc sensacions trobades perquè per un cantó crec que m'ha sorprès en quant a la faceta, per exemple, no? És rebotejadora, la faceta també de companyerisme, no? Un jugador conflictiu, home, jo crec que està aportant de tot menys problemes. Després un jugador que també està notant, no? Amb molta facilitat, una facilitat, o sigui, quan agafa la bola dius, és que és molt bo. Ara, per mi, ja està faltant el tir de 3. O sigui, té percentatges molt baixos, l'altre dia repassava, no sé si era un 20% i escaig.
4: Per sota el de Sam Decker aquesta temporada.
5: Imagina't. Doncs, i aquí sí que crec que en aquests play-offs és l'oportunitat per dir no només aporto en totes aquestes coses, sinó que a més sumo el percentatge que sempre ha sigut un bon tirador de 3.
0: Direc, si et sembla, anem amb les dades de la temporada de la penya.
4: Sí, anem a fer un resum, perquè com que aquesta temporada hi ha hagut molts partits, sobretot aquesta última setmana, millor fem un resum general i ja veureu que són dades que ens sigalen bastant de cara als play-offs, perquè tot i que la penya està per sota el 50% com a visitant, és a dir, quan ha hagut de viatjar ha perdut més partits dels que ha guanyat, és el quart millor local. Ha fet un 14-3 a l'Olímpic, que clar, sent quart això t'hagués servit per ser cap de sèrie. Igual que la seva segona volta. Recordem que l'època de Copa no va ser la millor per la penya, però després hi ha hagut ratxes de 5 victòries seguides que han deixat a la penya la segona volta amb un 12-5, que és el tercer millor registre, per sobre equips com València, fins i tot. I després, que sembla que tingui menys mèrit aquesta temporada, i ho vull recalcar, perquè clar, al final no fas cap de sèrie, però recordem que són 22 victòries que són les mateixes que fas el 2022, que aquell any sí que et serveix per ser cap de sèrie, i a més aquest any ho fas amb un millor més menys, o sigui, guanyes de més els partits. A 2022, quan ets tercer, fas un més 105, i aquest any un 145. Molt, molt solvent aquest any l'equip de Dani Miret, i ja de cara al play-off, aquesta potser és la pitjor dada, i és que si ho comparem amb els altres 7 millors equips de la Lliga regular, amb els altres 7 equips que s'han classificat a play-off, la penya té un rècord negatiu també. Ha guanyat 6 partits i n'ha perdut 8.
0: Què, Adri, com veus les dades?
5: Home, Mr. Chip, aquí dirà que ha sigut brutal. No, bueno, és que jo a mi les dades m'agraden, però fins a un punt. O sigui, al final les dades sempre estan per tancar-les, no? La penya ha demostrat que a casa és un rival molt fort, això és veritat, però també ha deixat escapar victòries, que no, potser aquella del Girona me'n recordo molt, no?, que era per guanyar. I fora, crec que durant la temporada ha demostrat ser un dolent visitant, o sigui, jo no li poso bona nota, però clar, tu et fixes en l'últim mes i guanyes a Tenerife i guanyes a Madrid. Llavors, si guanyes a dos camps tan complicats, doncs jo crec que és normal que l'aficionat de la penya convidi a pensar que sí que pot guanyar Baskonia.
0: Sí, sí, sí.
4: Jo et compro una mica allò de les dades trampa, perquè, si no m'equivoco, l'únic equip contra el que has fet 0-2 de playoffs és el Múrcia. Perquè, és a dir, guanyes a Barça un partit, guanyes a València, a Baskonia, a Madrid, a Tenerife li guanyes als dos. O sigui, sí que és veritat que, com que perds els dos contra Múrcia, t'acaba sortint en negatiu, però a l'hora de la veritat, si mirem per a averajos, fins i tot pots quedar per sobre d'alguns.
5: A mi el que em fa mal, per exemple, és la baixa a Tomic, no? Perquè això també ho volia comentar, perquè o sigui, l'equip que té la penya, jo quan fitxen a Parker vaig repassar la plantilla, o sigui, era espectacular. Sí. O sigui, jo crec que està anant-te aquí, a part el Baskonia no és un equip que... Els dos pivots són molt bons, no et dic que no, però n'hi ha qui té més, un pivot més exterior, no? Que li agrada tirar, li agrada així més àgil. Llavors jo crec que la figura d'Ante Tomic en aquests playoffs faria molt de mal a Baskonia.
4: Aprofito per dir que si Tavares ha entrat en els quintets, en els millors quintets de la temporada, jo no sé què no fa Ante Tomic, que ha jugat un partit més que Tavares, tot i la lesió que l'ha apartat aquests últims dos mesos i mig, ha jugat més que Tavares i fent pràcticament la mateixa valoració.
0: La penya amb baixes i altres coses no arriba segurament en el millor moment de la temporada. El Baskonia, que segurament més enllà de la Copa del Rei que va estar pel mig, ha anat de menys a més, no? Com creieu d'important que pot ser la dinàmica?
5: Home, les dinàmiques pesen molt, jo crec, sempre, independentment de l'eliminatòria, del partit. Però és que a mi playoffs jo no crec ni en les dades ni en les dinàmiques. Jo crec que això... No, de veritat, jo crec que és una eliminatòria 3. Pots haver fet una temporada espectacular i arribar a playoffs, tenir un mal dia a Baskonia, el Bues Arena, guanya la penya i t'ho jugues tot a Badalona. I a més, ho has dit tu, som dels millors locals i estem veient com aquest any sí que hi ha una comunió entre l'aficionat de la penya i els jugadors, que pesa molt, i crec que s'estan fent també iniciatives per part del club, no l'altre dia aquesta iniciativa que fan.
4: Setmana, sí.
5: Doncs això també fa que la gent s'apropi als jugadors, i aquest any sí que tinc la sensació que fora potser no fem res o no guanyem, però a casa jo crec que la penya no perdrà pràcticament cap partit de playoff.
4: Sí, jo la veig una mica com l'AECA, perquè veig els equips molt, molt forts com a locals. O sigui, m'extranyaria molt, sincerament, que no ens anem al tercer partit a Vitòria. O sigui, jo de la penya, al partit del divendres, espero segur una victòria, i després ja guanyar Baskonia, doncs és el que diu l'Adri, depèn de moltes coses. Sí que crec que l'equip de Galbiati, que per això també em sorprèn la situació peculiar que està vivint, jo crec que anirà sempre de menys a més, perquè és la seva primera temporada i ell també va descobrint coses. Al principi de temporada jugava Howard i ara sempre és l'extracomunitari descartat. Sí. O sigui, ell també va coneixent més les seves peces i cada cop el fa un equip més perillós. Però clar, et pot aparèixer un Kyle Guy a 2026 que també faci 36 punts al primer partit i posar un 2-0. O sigui, això mai se sap.
0: Anem a parlar ara de Yanis Morant. Ja ha jugat uns primers partits. Com l'esteu veient de moment?
5: Home, jo crec que era un fitxatge que, o sigui, arribava per fer... No arribava a ser ni una estrella, ni arribava aquí a salvar res. Arribava a ser un mes de la rotació, no?, que pogués donar més minuts de qualitat, i ho va explicar Dani també, per tenir, doncs, tres variants diferents en el pivot, això estem d'acord. Ara, està bé que no se li exigeixi fer d'Ante, no? Però crec que tampoc se l'ha de posar el llistó amb el nivell que està donant. O sigui, crec que ha de fer més, perquè quan surt, tinc la sensació que, a més de jugar minuts residuals, sincerament, crec que quan surt no està al nivell, en menys que hi ha alguns jugadors de la penya, i ha de fer aquest pas endavant, perquè jo tinc la sensació que tàcticament va molt desubicat, o sigui, no l'acabo de veure connectat amb l'equip, i a la vegada el trobo accelerat. O sigui, fa molt, per exemple, l'altre dia em feia gràcia perquè em deien, hòstia, quins bloquejos posa Yanis Morant, eh? Que els posa bé, perfectes, però tinc la sensació que fa el bloqueig i després va accelerat i no sap on anar, no? Llavors, crec que aquí s'ha d'equilibrar una miqueta.
4: Sí, li podem valorar molt que ell arriba al Japó i el segon dia, crec, d'aterrar ja vol anar a Tenerife, se'l veu molt, molt implicat, però clar, si estàs jugant és també perquè et saps les jugades, saps el que pinta el Dani, i no per el que sembla ara mateix, que és simplement per donar descans a Virgander i Rusic.
5: I també s'ha de dir que, o sigui, està jugant minutets perquè Virgander està malament.
2: Sí.
5: I Rusic està molt bé, però Virgander està malament. És veritat que ve de la lesió, però al final, si davant tingués altres dos jugadors que estiguessin molt bé de rendiment, no el pots posar a la 4, perquè no té cap fonament que et convidi a pensar que pots jugar en aquesta posició. Llavors jo crec que és el moment, ara és el moment, perquè part no hi ha marge, o sigui, ha de ser ja... Ha de fer, almenys en el Buesa, ha de fer aquest pas endavant perquè es vegi algú més de Yanis Morant, no?
4: Per ser positiu, almenys, pel seu historial, tot sembla que quan arribi playoffs sí que demostrarà més, perquè a Múrcia sí, i Tenerife sí. Aquestes últimes temporades, se'l veu que quan la pilota crema li agrada.
0: La Múrcia, sobretot, es recorda molt. I anem ara amb unes prediccions per deixar aquí, perquè així, quan passi l'eliminatòria o quan passin els playoffs, podrem recordar i riure o no. Primer de tot, quants partits durarà la sèrie i qui passarà?
5: Començo jo?
4: Tu, sisplau.
5: Vinga, em mullaré bastant, vale? Avui no plou, però vaig amb tot. Jo crec que guanyarà la penya, 2-0.
0: 2-0, eh?
5: 2-0. Jo crec que ells tenen molta pressió en aquest primer partit i hi haurà una sorpresa i a l'Olímpic és que no perdrem, és impossible.
4: És que anava a dir el mateix. Jo crec que si va 3 partits guanya Baskonia, però si robes el primer, que és el clau, jo crec que a l'Olímpic no hi ha un altre que la penya guanyi.
0: I l'altra predicció és, si la penya passa, fins on la veieu capaç d'arribar?
5: Fue bonito mientras duro, no?
4: Aquí ja hem de començar a aterrar el somni, perquè és que jo a València... És que, a més, és que veig un 3-0, eh? Recordem que ja és el millor de 5, la següent ronda. Pues que anar i guanyar-los al Roig Arena, sabent que poden tornar a arribar a una final i amb més opcions que l'any passat, jo crec...
5: Compte amb Bilbao, no crec que faci la sorpresa. O sigui, em costa molt pensar-ho. Jo no diré 3-0, jo crec que serà més un 3-0. La penya guanyarà un a l'Olímpic, però el segon a l'Olímpic ja s'ha finit.
0: I anem a canviar el tema, deixem de parlar dels play-offs, anem a parlar del mercat de fitxatges, que és algo que crec que ens agrada i molt a tots tres, del Mercato, i encara no ha acabat la temporada, però ja s'estan començant a moure coses, no?
5: Sí, bueno, s'està movent i bastant, eh? O sigui, cada dia és una notícia nova. Ens enfoquem més en el Mercato de la penya o
0: penya, sí, sí.
5: Penya ara, full, no?
0: Ara mencionarem alguns noms. Però hi ha jugadors... Bueno, vaig a tirar el primer, que venim cap aquí, venim cap a l'estudi, ja veia gent debatint, i crec que és un que il·lusionaria molt, és Nicolás Laprovítola.
4: Sabia que diries aquest. És per aquesta última dinàmica que la penya sembla que només pot fitxar exjugadors de la penya, no? Perquè no sé si diràs algun altre nom que potser també reuneix aquestes característiques.
0: Ja te'l saps.
4: I en Nico, aviam, no és el mateix jugador que quan va marxar aquí amb nivell MVP, ha patit lesions greus, però a mi em posa molt calent, la veritat. Una tornada al pregoner de... Dos pregoners, eh, en el equip. Oh. 2019 i 2025. Sí. Jo crec que és...
0: Però veieu factible l'arribada?
5: A veure, factible és. O sigui, per començar, que Barcelona està aquí al costat, o sigui, ja es coneix que és la penya.
0: I que té un negoci a la Rambla, eh, Bart?
5: Sí? Sí, això no ho sabia jo.
0: Home, cafeteria.
5: Ah. Doncs, a part d'això que sigui exjugador de la penya, m'ha agradat molt aquesta frase, eh? Perquè sempre es diu, no és que la penya... Bueno, escolto a vegades que diuen, és que la penya fitxa jugadors del Barça. No, són exjugadors de la penya que estan al Barça per calés. La Provítola em sembla un bon fitxatge. No em sembla tampoc un fitxatge aquí descomunal. Ve de lesió, el rendiment que està donant no és molt bo, si comencem a ser clars en aquest sentit, no és un molt bon rendiment. Ara... Hi ha il·lusionisme, home, perquè quan va estar Nicolás Laprovítola...
0: Home, seria el més proper a Riqui en quant a il·lusió, eh?
5: Total, això sí, perquè en el seu moment, jo me'n recordo quan aquella temporada que va fer espectacular, no?, en aquelles semis que tothom cantava Nicolás Laprovítola, us en recordeu?
4: 50 valoració a la Copa, es va tornar boig, sí. Directament.
5: Ara tampoc em sembla aquí. A mi, per exemple, Àlex Reyes em motiva molt.
0: Parlem d'Àlex Reyes. Què opineu d'Àlex Reyes? Perquè se n'està parlant... Ja ha abonat ell els 30.000 euros de clàusula al Manresa, però hi ha altres cocos a darrere, com bé pot ser l'Unicaja, no?
4: L'hem anat comentant durant la temporada. S'ha de dir que no sé si escolta Terreny de joc d'Àlex Reyes, però des que ho vam mencionar aquí amb el Xavi, ha baixat una mica el nivell. No sé si és també perquè ell sabia que marxaria, perquè el Manresa no jugava res, però realment, si mirem la temporada en general, el nivell és espectacular. A mi, pel nivell no m'entren els dubtes, m'entren més per coses que ja hem comentat aquí. Té 32 anys... Realment és el seu any d'explotació aquest, no porta tants a l'ACB, entra al Bilbao amb 27 anys...
0: El poder dels cupos, eh?
4: Però clar, si jugues a aquest nivell i ets bandereta, com es diu, és que et plouran les ofertes.
5: Però és que a mi em sembla el millor tirador de l'ACB. O sigui, no sé si el millor tirador, hi ha molts jugadors bons, no? Però en quant a especialitat de tirador, sí, és perfecte. A part la penya, crec que aquest any ha trobat a faltar... gent que tiri de fora, no? Perquè al final Han no és un tirador com a tal.
4: No,
5: és un anotador.
4: També és la pilota, exacte.
0: Tira estrany, de fet. Estrany,
5: tira estranyíssim. Ah. Parker, bueno, venia com més tirador, però tampoc està ficant. Llavors, jo crec que és un perfil perfecte per la penya. A més, doncs està aquí al costat Manresa, o sigui, no tindrà molts problemes de tema d'esplaçament. Ara, veurem el tema econòmic. Han dit que hi ha moltes ofertes, no? Sí. I Baskonia, Unicaja, són equips que van amb diners. I, a més, Unicaja, que justament l'any vinent vol fer un projecte nou, no? Llavors va tot lligat.
4: Haurem de veure també les aspiracions que tingui el jugador. Jo crec que és evident que es pot plantar la penya, és un jugador de 25 minuts per partit, i no sé si li poden assegurar això a l'Unicaja. També hem de veure la remodelació que faran, o en altres equips.
0: Canviem el nom, perquè ens queden pocs minuts i vull parlar una mica de tots. Xavi López Rostic, com el veieu? Semblava una opció més real fa un mes o així. Ara sembla que ha baixat una mica el fums.
5: A mi no m'agrada. No, si vols...
4: No, digues.
5: A mi no m'agrada, o sigui... Em semblava molt bon jugador quan va estar a la penya, però crec que ha anat a la baixa, descomunal a València. I, a més, crec que el rol de Xavi López Aróstegui el pot fer a Don Hanga, no? que té una oferta a la baixa. Jo crec que són jugadors semblants, defensius, que poden anotar triples, no? I jo crec que Hanga té més experiència que Xavi, a part Xavi porta molt de temps sense estar en dinàmica d'un equip.
4: És que jo crec que aquests dos últims anys de València, que crec que estarem d'acord que és quan han donat de nou aquest salt i s'han tornat a posar com un dels millors equips d'Europa directament, és que López Aroste ha desaparegut pràcticament de la rotació. Quan eren un equip doncs, més semblant a la penya, optant a cap de sèrie, sí que podia tenir més minuts, sobretot pel tema cupo, però és que ara és que porta dos anys pràcticament sense ritme.
5: Sí, sí, sí.
0: Adri, va, que jo sé que tu estàs ficat. Quins noms més estan sonant, va?
5: Per la penya. A sí, veure, clar. La Provítola, Reyes, qui més s'ha parlat? Ara m'agafes fred, eh? Ara no et sabria dir. Home, mira, mentre que ets pensant, jo vull que renovi a Hanga, vull que renovi a Vives... Jo ho demano, si us plau.
0: Seria important, sobretot, per mantenir una mica aquest nucli i no canviar 8 jugadors cada temporada.
5: Efectivament. No sé... Bueno, no et puc dir si estan sonant, però és veritat que, per exemple, el Zaragoza ha sonat just ara a Baskonia, però el Gran Canària ha baixat. Llavors, aquí es queden molts jugadors, que evidentment no estaran a primera fe perquè no tenen nivell...
0: Salvo.
5: A mi Salvo no m'acaba d'agradar, però Brusino està a l'aire, però, per exemple...
0: A Brusino, a més, li agrada la nit badalonina, eh?
5: Sí?
0: De la Copa, sí,
5: ve
0: sí.
5: Molt per aquí?
0: No, a la Copa va venir, sí, sí.
5: No, però Pelós em sembla bon jugador, Mike Toby... A mi aquests jugadors m'agraden.
4: Jo anava sobretot per aquí, estava esperant de que això d'aquí, el gran que ha baixat, i jo crec que la posició maleïda d'aquestes últimes temporades, que és el 4, que la penya pràcticament renova les sí. dues posicions cada any, jo crec que Pierre Pelós és un bon nom. Si hagués baixat el Saragossa... No ho desitjo ningú, a més perquè va ser espectacular com es va salvar.
5: Sí, sí,
4: jo crec
5: sí.
4: que allà es posaven més noms sobre la taula, com Devin Robinson, Trevor Haynes... Sí. Però al final jo crec que aquests, no sé si es quedaran, però poden marxar a un altre lloc. I Pierre Pelós a mi sí que m'agrada, i també subscric 100% la renovació de Vives, pel que deies tu, perquè no podem canviar tant jugadors, i menys si són de la casa.
5: Igualment et diré una cosa, Uri, ja, per acabar aquesta intervenció meva en aquest tema de Mercato... Jo l'únic que podria dir és que la gent estigui tranquil·la perquè
0: sí.
5: Hi ha jugadors de la plantilla que s'està dient que van fora i tot, tranquil·litat, queda molt. Assisa ha fotut molta pasta, no és veritat això, ha fotut molta pasta i de cara a l'any vinent potser hi ha jugadors que estan... Oh, compte que vaig... Bueno, compte que la penya també és un projecte ambiciós i hi ha molts jugadors que potser es volen quedar.
0: Què estàs parlant, de Hunt?
5: No estic parlant de ningú, jo només estic dient...
0: Home, jo miro noms, miro la plantilla.
5: Bueno, jo...
0: Miguel Allen marxa,
5: sí, però...
0: Hunt en teoria anava a marxar, Jabari Parker bueno, però... entenc que marxa, i jo entenc que estàs parlant de Hunt.
5: Bueno, és un dels noms, jo em refereixo que al final Hunt, bueno, potser Hunt es vol quedar, o sigui...
4: Té contracte, o sigui, en principi es podria quedar.
5: I després Parker, bueno, està cedit, però compta Parker també, o sigui, és el que hi ha molta pasta darrere, i per tant està molt bé parlar que potser marxen, però també potser es queden.
4: No, jo és que m'agafo això sobretot per el que deia de que Hunt té contracte, o sigui, l'oferta, jo estic segur que alguna Euroliga rascarà, no amb el protagonisme que està tenint ara, i jo crec que és veritat, potser des d'aquí sempre infravalorem una mica la penya respecte als altres projectes, no? O sigui, ara mateix jo no veig a Tenerife, per exemple, de curt termini amb un millor projecte que la penya, la veritat.
0: I jo crec que... Tu penses i dius, hòstia, puc jugar amb en Ricky Rubio, puc jugar amb la Provítola, potser, o amb l'Ante Tomic. Clar, això sí. ha de motivar i t'ha de tirar cap a la penya, no?
5: Ja, sí, i a més són jugadors que venen aquí i disfruten molt de la ciutat de Barcelona. Per exemple, Hanna està visquent a Barcelona i també ho està disfrutant molt.
0: Nois, ens hem passat de temps ja, pràcticament. Espero que tu hagis passat bé, Adri. Didac Sangil, moltíssimes gràcies un cop més.
4: A tu, Uri.
0: Gràcies. I Adrià Fernández, Adri Pubill, moltes gràcies per aquest debut aquí. Bueno, ja havies estat...
5: Ara ja sóc Rodríguez, eh? Ara sóc Adrián Rodríguez. Sí, sí, m'he canviat el cognom, els he invertit.
0: Molt bé.
5: Amb la meva mare sempre a full, he posat el meu cognom, o sigui, Adrián Rodríguez.
0: Ja havies estat a terreny de joc, però ara, per fi, presencialment aquí a l'estudi.
5: És veritat, no m'han
0: recordat. Moltíssimes gràcies.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera!
1: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No, però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia,
2: exacte, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa segurament és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papil·loma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim decenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de les SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: cap
2: intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papil·loma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No remei, només explicacions, no? Sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt concretes, i l'àrea en la que estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. I alguna

0: diferents infeccions, varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
0: La millor manera de prevenció primària, sí, és a dia d'avui la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final les parelles o les relacions hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, pot ser per exemple un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu, clar.
1: Clar, de fet, ja quan comença relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
0: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, no? Pels sanitaris...
0: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre, que no la, és... sí, entre la gent jove també s'està allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no? Que manifesten, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no? Del Pontelo Ponselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no? Que és important.
0: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papil·loma humà. És veritat que fa uns anys, no, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè, de primar, no? Nois i noies de 11 a 12 anys i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
0: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papil·loma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem i hi ha persones que realment veiem que aquest sistema immune doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
0: Sí. Clar, el tractament depèn del... Aquí sí que depèn

0: de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
0: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara, no? Mm. Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
0: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els, no, els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
0: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I bueno, i fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
0: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys, no? Seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, eh? Atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
0: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
0: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I a més, les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen, doncs, la HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després, doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ah, ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
0: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
0: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut, de fet... Bueno, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Mm-hmm. Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
0: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs, clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: No? Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, en què una menor va resultar ferida, no és un fet aïllat. Asseguren que aquests incidents estan relacionats amb les màfies dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que s'han instal·lat a Catalunya durant els darrers anys. Des del sindicat de comandaments de les policies locals, expliquen que des de diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començaments d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL SICPOL.
4: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Uh-huh. Amb un tiroteig, a qualsevol hora que pot passar, sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i la, que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
3: I els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que, juntament amb l'AMB, estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins d'un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona. L'avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-off contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors, com l'última incorporació, Yanis Morin, hauran de fer un pas endavant. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a Badalona. Tornem a les dues, a l'informatiu del migdia, amb tota l'actualitat local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: dimecres 3 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui parlarem de l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que prepara, continua preparant el Mundial, que arrenca en 8 dies, l'11 de juny a l'Amèrica del Nord. Demà juga la selecció espanyola a Riazor, a la Corunya, contra Iraq, el primer partit de preparació d'amistós, abans de viatjar ja cap a Amèrica, per disputar ja dimarts vinent un amistós contra Perú, en aquest cas ja a Mèxic. Recordem que la selecció espanyola debutarà el dilluns, dia 15 de juny, a les 6 de la tarda, de la catalana, contra Cap Verd. En aquesta cita mundialista, la selecció espanyola, que ja té 9 catalans i 8 jugadors del Barça. En parlem, com dèiem, tot seguit. També parlarem de l'actualitat d'alguns clubs i també de la Federació de Casa Nostra de Futbol, i també bàsquet, amb els play-offs de Lliga. Ahir, dues a priori sorpreses: la gran victòria del Barça després del desastre de diumenge a Múrcia, i la derrota del Real Madrid a Madrid, al Palacio de los Deportes, 97-98 contra el Tenerife, que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'ha incorporat encara el porter barceloní David Raya, a més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas a Mèxic, contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: I avui mirarem d'escoltar algun dels jugadors catalans i del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia, Mapi León i Ona Batlle, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: A Som Moja en concret. I pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'ex tècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'ex blaugrana Jordi Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martínez, ex-tècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'ex-entrenador nascut a les franqueses del Vallès seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova Creu Alta plena per al duel de tornada de la semifinal del playoff d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al filial del Real Madrid. El partit aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el playoff d'ascens a tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any amb un play-off català entre quatre equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i cinquena posició a la lliga regular de tercera disputin les eliminatòries del play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de dos equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per al 30 de juny.
0: N'estarem pendents i avui escoltarem també reaccions d'alguns dels clubs de tercera federació, en aquest cas el grup 5, el grup català. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir en l'estrena del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan va caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de Lliga Regular. La victòria 68-91 li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts de final que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà a les Canàries si vol continuar optant el títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de Copa amb el factor pista en contra. Aquest primer partit a les 9 de la nit.
0: També avui juga, per cert, el primer enfrontament entre València i Bilbao, dos equips entrenats per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Pons Arnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt trepidant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: Aquesta final comença el 10 de juny, en aquest cas a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana barcelonina entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina a Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida també la final de l'hoquei lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de la Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals el Telecable Gijón per 2-1. Les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol de la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent, també a les 9. En cas que calgués un tercer assalt, es jugaria el divendres 12 de juny al 9 de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, amb l'únic català que queda en joc, el barceloní Granollers, Marcel Granollers, i amb el seu company Ceballos, Horacio Ceballos, d'argentí, contra els francesos Nice i Roger Basselin. Ara mateix guanyen el primer set Granollers i Ceballos per 5-2, serveixen els francesos per situar el 5-3 al marcador.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol de nou amb l'actualitat del Mundial masculí que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals. De fet, ara ho està fent el seleccionador Luis de la Fuente. Demà, evidentment, l'escoltarem també a la prèvia. Com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola que per al Mundial. De fet, l'Agarenc li preguntant justament per portar aquest número a la samarreta i si podria ser o no un pes.
1: Per tortas de puertas para dentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia dentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si se está yendo todo bien.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial. Més enllà del 10 d'Olmo, pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20 i Pau García el 22, i Lamine Yamal continuarà portant el 19. A Olmo també li van preguntar precisament per l'extrem mataroní, que continua recuperant-se de la lesió per arribar a la cita mundialista d'aquí a 15 dies.
1: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: I per acabar de passar alguns dorsals, dels catalans en concret, David Raya portarà l'1, Marc Cubill el 2, Marc Cucurell el 24 i Víctor Muñoz el 25. Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya. Després ja toca viatjar cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts contra un altre amistós, contra, en aquest cas, a Perú, a Mèxic ja. I en l'estrena al Mundial serà dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, a Atlanta, en aquest cas. La selecció espanyola femenina, per cert, amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Ona Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca, un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, del 2027.

0: Més futbol. En les últimes hores hem sabut diverses altes del Terrassa, del Terrassa Futbol Club, de la segona federació masculina, que ha confirmat un projecte ambiciós, en aquest cas per lluitar per l'ascens. Això sí, una d'elles ha comportat una onada de crítiques a les xarxes socials entre diversa gent de l'afició del club agarenc, i veurem si es podria tirar o no enrere. Seguint-ho ja, el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, Martín.
0: Doncs això, com han anat aquestes crítiques al fitxatge de Ferran Ruiz, com dèiem, del jugador format al Real Madrid?
1: Doncs sí, recordem que ahir a la tarda coneixíem la incorporació de Ferran Ruiz com a nou jugador del Terrassa Futbol Club. Recordem que és un dels jugadors que està implicat, involucrat, està relacionat amb difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Recordem que a la seva etapa de formació al Real Madrid, a la cantera del Real Madrid, i ahir doncs l'afició del Terrassa va començar a manifestar-se al respecte, i avui ha arribat el comunicat, aquest matí cap a les 11, ha arribat el comunicat de les penyes i dels grups d'animació del Terrassa, Inferno Egarense, Malarrassa i Anònims, que han volgut deixar clara la postura de no donar suport a cap jugador que estigui involucrat en un cas relacionat amb el que hem comentat, amb la difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Diu aquest comunicat que el Terrassa és emblema d'una ciutat compromesa amb les igualtats socials i amb els drets de les dones. Diu que respectem i defensem aquest club i la seva afició, per tant, no vol que el Terrassa quedi tacat per una situació en què es vulnera el dret a la intimitat, al consentiment i la protecció dels menors. Aquest comunicat acaba dient que els valors han d'estar sempre per davant de qualsevol consideració esportiva. Aquesta és la situació a l'espera de la manifestació del club. De moment, silenci a les files del Terrassa. Per tant, veurem quina és la reacció al respecte d'aquesta revolució en les darreres hores.
0: Gràcies, Miqui. Doncs sí, n'estarem pendents de si es tira endavant o no aquest fitxatge de Ferran Ruiz, que ja estava fet, com també tres incorporacions més que va fer oficials ahir al conjunt agarenc, aquesta segona federació. Gràcies, Miqui. Avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens a tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor d'un play-off d'un altre grup estatal, la tercera, per aconseguir aquest ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular de Tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de dos equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, un ha estat el Manresa, i veurem si serà el Cornellà o el Badalona, el que guanyi aquest play-off català s'enfrontarà al que guanyi el play-off gallec, en aquest cas en podrien ser fins a 5, si el sorteig ho permet, l'any vinent. Escoltem reaccions a clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que ha disputat aquest play-off aquest any, el Vilanova, a través del seu director esportiu, Pablo Becerril.
2: D'entrada podem dir que la nostra valoració és positiva. En el primer lloc, entenem que és una mesura que potencialment, almenys, és molt beneficiosa pel futbol català, i això és un aspecte molt important. És a dir, a dia d'avui pujarà un equip directe i potencialment un equip en la fase de play-off. D'aquesta manera, la potencialitat dels ascensos s'eleva, lògicament també pot ser inferior, però també pot ser molt superior, i això entenem que és un avantatge pel futbol català, que al final és un aspecte que tots hem de tenir en compte i que beneficia, crec, que la globalitat del futbol català.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el president de la Muntanyesa, Pedro García, també en declaracions aquí a l'Enjoc.
3: Sinceramente, la reforma que impulsa la Federación Catalana de Fútbol la veo muy inteligente, porque a nivel territorial Cataluña pues contamos en el grupo de tercera división con equipos con un potencial muy fuerte, y tanto deportivamente como económico, y yo creo que así pueden haber muchísimas más opciones de ascensos de equipos catalanes, por supuesto, y se puede ver beneficiado pues en consecuencia todas las categorías.
0: Això deia també Pedro García. Aquesta proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per al 30 de juny. En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts de final de l'ACB, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els bertineres hi arriben en bon moment, amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per semifinals divendres a casa a l'Olímpic de Badalona. En parlava del tècnic del Joventut, Dani Miret, fent referència també a la decepció de no ser a la Final Four de la Champions aquest any, que es va jugar precisament a Badalona.
4: Primer, que la reacció de l'equip ha estat molt bona. Tenim un vestuari molt de la penya i un molt professional i amb molt de compromís, i crec que aquest tram final s'ha vist. Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four... Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat, i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat.
0: Sobre el rival, Dani Miret avisava de la dificultat de superar el Baskonia, especialment al Bues Arena.
4: Han estat un equip més competitiu i més compacte, ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final i poder-lo guanyar.
0: Això deia Dani Miret sobre aquest Baskonia Joventut avui a les 9 de la nit, el primer partit d'aquesta sèrie de quarts, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona. I també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Els escoltem a tots dos a la prèvia, el del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
5: Tener máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que tienen en ataque, tienen un juego que es muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones, y en defensa pues tienen físico, trabajan muy bien en atrás, y bueno, ya se vio el partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
6: Para que nos tocase el Valencia tenía que ganar en el Palau. Pasó, y pasó encima mostrando una imagen fantástica, ¿no? El Valencia jugó muy, muy, muy bien, y en este sentido, pues ver cómo el Barça, la impotencia del Barça, pues es una cosa que da mucho respeto. Pero sabemos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, però se puede, ¿no? Y como se puede, vamos a intentarlo.
0: Avui a les 7, aquest cas al València-Bilbao, al Roig Arena, i ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la pista d'Ucamp, 68-91, després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular al Palau contra el València. Els Borones van mostrar ahir una cara totalment oposada i van superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
7: Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB, con mucha anotación, cercano a los 100 puntos, haciéndolo bien, jugando buen baloncesto, y fue un partido de estos que todo va al revés y que nos bloqueamos. Entonces somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente, entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, fue un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección, hoy hemos demostrado. No passes d'un partit tan mal a un o bueno com el d'avui si no estàs en un bon moment.
0: El Barça, que recupera el factor pista, i demà mateix al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98, en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'enfrontarien, de fet, al vencedor d'aquest Barça-UCAM-Murcià.

0: En waterpolo, la Solim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga a la Divisió Nord Femenina després de superar per un ajustat 9 a 10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
1: La Solim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
1: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
0: Gràcies, Josep Maria. N'estarem pendents, evidentment, la setmana vinent de la Final Four d'aquesta Champions femenina amb dos catalans, el Sant Andreu i el Mataró. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, evidentment també de waterpolo. De fet, barcelonina entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir a les piscines Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre. Aquest Barceloneta-Catalunya, tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, en què una menor va resultar ferida, no és un fet aïllat. Asseguren que aquests incidents estan relacionats amb les màfies dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que s'han instal·lat a Catalunya durant els darrers anys. Des del sindicat de comandaments de les policies locals, expliquen que des de diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells, AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començaments d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
3: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Uh-huh. Amb un tiroteig, a qualsevol hora que pot passar, sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i la... que la gent sigui conscient a nivell social que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
2: I els parcs del Turó del Caritx i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que juntament amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins d'un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona. L'avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Caritx i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-off contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors, com l'última incorporació, Yanis Morin, hauran de fer un pas endavant. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a Badalona. Tornem a les dues, a l'informatiu del migdia, amb tota l'actualitat local.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimecres 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui explicarem l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que està concentrada, recordem, a Las Rozas, i demà juga a La Coruña, Riazor, el primer partit de preparació de cara al Mundial, que comença en 8 dies a l'Amèrica del Nord. Demà jugarà, com dèiem, a Riazor, aquest Espanya-Iraq, partit amistós de preparació, abans que el combinat estatal, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, viatgi ja cap a Amèrica. Avui parlem també de la nova modificació, en aquest cas de l'ascens de tercera a segona federació proposada i aprovada per la Federació Espanyola, proposada per la Federació Catalana de Futbol. Escoltarem reaccions d'alguns dels clubs de casa nostra i també parlarem de bàsquet i dels play-offs d'aquesta Lliga ACB. Ahir, a priori, sorpreses amb la derrota, sobretot, del Real Madrid a casa contra el Tenerife. El Tenerife que pot passar ja demà a semifinals i torna a guanyar el conjunt blanc a casa. I la gran victòria del Barça, en aquest cas a la pista d'UCAM Camp Múrcia, després de la desfeta dura de diumenge contra el València en l'últim partit de Lliga regular. Avui, per cert, torn de la penya, que juga a la pista del Baskonia a Vitoria. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a l'Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor a la Corunya contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'han incorporat encara el porter barceloní David Raya, més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas Mèxic contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: Avui mirarem d'escoltar alguns dels jugadors catalans i els jugadors del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores en categoria femenina. Per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapileoni o Navatlla, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: Pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exlograna Johan Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona, pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martinet, ex-tècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'entrenador, nascut a les Franqueses del Vallès, seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte, que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova creu alta plena per al duel de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid. El partit serà aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any del play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga Regular de tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, que està prevista per al 30 de juny.
0: En una estona mirem d'escoltar les reaccions d'alguns dels equips de casa nostra, del grup 5, d'aquest cas de la tercera federació masculina, sobre aquest canvi, sobre aquesta modificació per al play-off de l'any vinent. En bàsquet, gran victòria del Barça i en l'estrena al play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge quan van caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de la Lliga Regular. La victòria, 68-91, li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Murcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà les Canàries si vol continuar optant pel títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de la Copa, amb el factor pista en contra. Aquest primer partit serà a les 9 de la nit.
0: I també avui jugarà el primer partit d'entre València i Bilbao, l'altre partit de quarts de final, dos equips entrenats per cert per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-1 en un final molt emocionant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: A partir del 10 de juny, la setmana vinent, dimecres, a aquestes semifinals, a la Final Four, que jugarà a Malta, i parlant de finals europees de waterpolo, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana, barcelonina, entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 2:15 a la piscina de Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida la final de l'Hockey Lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de les Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals del Telecable Gijón per 2-1 i les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol a la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent també a les 9. En cas que calgués un tercer salt, es jugaria el divendres 12 de juny de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles entre el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els francesos Nys i Roger Bachelet. Ara mateix han guanyat el primer set ja Granollers i Ceballos i en el segon, això sí, guanyen els francesos per 3-0.
1: Recordem que el barceloní i l'argentí caps de sèrie números 1 defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir vam parlar alguns jugadors en actes promocionals, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola per al Mundial. A l'Agarenc li preguntant sobre l'exigència del calendari actual amb l'acumulació de partits que s'intensifica amb estius com aquest amb competició de seleccions.
1: Para un Mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo, Jeremy un poco menos, porque ha tenido la final de la Conference, pero bueno, yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien, llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 per a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20, Pau Cubarsí el 22 i Lamine Yamal continuarà portant el 19. Pel que fa a la resta de catalans, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marco Corell el 24 i Víctor Muñoz el 25. I un altre dels brones, per cert, en aquest cas Ferran Torres, també va dir ahir en una roda de premsa, en un acte promocional, va parlar sobre la pressió que se sent en competicions com aquesta.
2: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta pues asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a España.
0: Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja viatja cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts un altre amistós, en aquest cas a Mèxic contra Perú, i l'estrena al Mundial serà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. La selecció espanyola femenina, per cert, també amb 8 jugadores del Barça, en aquest cas, sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027.

0: Més futbol. El Sabadell ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres, tornada de la semifinal del playoff per pujar a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el filial del Real Madrid, i que tocarà remuntar el 2-0 contra el filial blanc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Recordem que per aquest partit de tornada de la semifinal del play-off tothom ha de passar per caixa, en el cas dels socis amb un descompte del 50%, i el termini per acollir-se a aquesta promoció finalitzava ahir. A més d'obtenir la seva localitat, en podien comprar dues extras, però a un preu normal. La resposta ha estat majúscula i ara és el torn pel públic general. David Estal, jugador del Sabadell, fa una crida a omplir l'estadi.
2: Estoy segurísimo que la gente no fallará, ya lo he ido demostrando durante mucho tiempo, el año del descenso... El año siguiente era muy difícil que la gente se enganchara y estuvo. Este año ya se han visto que las entradas a final de temporada son una locura. Yo los animo a que vengan todos desde el primer minuto a apoyar y a dejarnos la vida a todos.
1: Fa unes setmanes, en el Sabadell Antequera de la jornada 37, l'assistència a l'estadi va fregar els 11.000 espectadors, sent la millor entrada amb l'actual aforament de la nova Creu Alta. Veurem si demà passat, tot i que tothom pagui, es pot tornar a batre el rècord.
2: Nosotros vamos a darlo todo y eso, hacer un llamamiento a la afición, que estén con el equipo desde el primer minuto y a reventar el templo.
0: Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, demà i divendres, sobretot aquesta prèvia del Centre d'Esports Sabadell Real Madrid Castilla. I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips. Encara queda la tornada de la final catalana entre Cornellà i Badalona. Aquest serà, com dèiem, s'ha disputat diumenge, per cert, aquesta tornada, amb el 4-1% favorable al Cornellà. El guanyador del qual s'enfrontarà al guanyador d'un altre grup estatal, del play-off, en aquest cas el del grup gallec. Per aconseguir aquest ascens, el canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular, a tercera, disputin a les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials. Per tant, de dos equips que poden pujar aquest any, per exemple, com a màxim, en passaran a ser cinc, si el sorteig ho permet, un sorteig pur que només tindrà en compte l'ordre de classificació. Escoltem reaccions als clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que està disputant aquest playoff d'ascens, com dèiem, la final catalana.

0: Catalunya podria veure ascendits en els millors dels casos fins a 5 equips, el campió de tercera que puja directament i 4 que podrien assolir-ho via playoff. Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
1: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá, no nos interese porque no lo necesitamos.
0: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
2: Gràcies, Ferran, i també podem escoltar la reacció del president d'un altre club d'aquesta tercera federació, l'Altona, Quim Carandell.
3: Jo ho dono per bo i esperem que, doncs, que sigui beneficiós pels clubs catalans com ens hem sempre imaginat que així ho seria. Em genera dubtes que ens benefici gaire més, però bueno, bé, veig una bona modificació, sobretot doncs, pel que deia, per l'espectador que li agrada el futbol. Fins veus partits que no veus de normal.
2: Aquesta proposta, com dèiem, encara ha de ser ratificada en la propera assemblea, com sentíem, general ordinari de la Federació Espanyola, que tindrà lloc el 30 de juny.

0: En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid ahir en els primers partits de quarts de final del playoff pel títol de la CB, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els verdinegres hi arriben en bon moment i amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per a semifinals divendres a casa a l'Olímpic. Escoltem l'entrenador de la penya, Dani Miret, sobre, en aquest cas, el ritme que ha d'imposar el seu equip sobre el del conjunt basc.
1: Nosaltres, la nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa. Tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari. Evidentment, doncs, ens hem de protegir d'aquesta capacitat d'atacar la pintura tan ràpid que ells tenen i, com he dit, portar el partit al nostre ritme, que és on nosaltres brillem i tenim més opcions de guanyar.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Baskonia Joventut, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona, i també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Escoltem a la prèvia els del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
2: Estem amb problemes de malalties, el Nate ha entrenat avui, però no, clar, no té les millors sensacions després de la malaltia que ha tingut. El Xavi continua de baixa, el Josep continua de baixa, el Montero avui no ha entrenat per un problema que va tindre a l'ombro l'altre dia, i a veure com es troba demà. L'Isaac, no, que s'ha lesionat avui amb l'entreno, o sigui, tenim problemes, i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que anem a estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
3: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad, pues, de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte. Vamos a jugar contra un equipo que, si no estás al 100%, te pasa por encima. Y estando al 100%, necesitas encontrar acierto, porque si no, desde el desacierto, ellos también te dominan. Y es un equipo que mentalmente te exige al máximo. Sabemos que se puede.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest primer València-Bilbao al Roig Arena. I ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la vista de l'UCAM, 68-91. Després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular al Palau, precisament contra el València, els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada per superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos controlado bastante bien el rebote defensivo, que era una asignatura importante para nosotros. También las pérdidas, no nos hemos ido a demasiadas, al final hay alguna más en el tramo final del partido, pero bueno, más o menos hemos controlado también el ritmo de juego. Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar.
0: El Barça que recupera el factor pista i demà mateix, com sentíem, dijous al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a les semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, vuitè classificat a la Lliga regular a la pista del Real Madrid, el líder,

0: 7 a 98 en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'hi trobarien, de fet, el vencedor d'aquest Barça o Camp Múrcia. I un altre punt del bàsquet, volem parlar-vos també de la temporada d'un jove jugador de l'Escala, Biel Pous, que ha jugat amb 3 equips, el júnior, el sènior A i el sènior B, i ha notat gairebé 800 punts en una temporada només. Ràdio L'Escala, Ivan García.
1: Hi ha un jugador al Club Bàsquet L'Escala que ha anotat 784 punts aquesta temporada. Sí, sí, 784 i només en un curs. És cert, però, que aquests pràcticament 800 punts els ha fet jugant amb 3 equips diferents, amb el júnior, amb el sènior B i també amb el sènior A. Ell és Biel Pous.
2: Sí, són molts punts, són molts minuts, també he jugat molts partits. I, bueno, hi ha dies que més en cert, hi ha dies que menys en cert, però, bueno, això, anar millorant, anar cada cop tirant més i prendre les bones decisions, quin moment s'ha de tirar, quin moment no s'ha de tirar.
1: Biel Pous ha fet 320 punts amb el júnior, 358 amb el sènior B i 106 amb el sènior A. La seva especialitat són els triples. Aquesta temporada n'ha fet un total de 114, dels quals 58 els ha fet amb el sènior B, 38 amb el júnior i 18 amb el sènior A.
2: Jo crec que ara mateix el triple és el que més tiro, el que més millor me funciona.
1: El júnior té com a entrenadors Enric Espinosa i Guillem Planes, que alhora són companys d'equip, companys de pista, quan juga amb el sènior A de Toni Espinosa.
3: Realment no ell com a jugador, sinó la importància que ha agafat com a líder a l'equip, el júnior sobretot, que ens ha anat molt bé per manar i tot això.
4: I el nivell que ha donat aquest any ha sigut espectacular. Ha fet un pas endavant molt, molt maco i això s'ha vist reflectat amb el rendiment en els tres equips, tant el júnior com el sènior A com en el sènior B.
1: Per a Biel Pous ha estat un plaer jugar amb el primer equip i coincidir amb grans jugadors com els germans Espinosa, Guillem Planes i Lluc Fagàs, entre d'altres.
0: Gràcies, Ivan. En waterpolo, la Solín Centre de Natació Mataró va proclamar ahir campió de Lliga a la divisió nord femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament d'aquesta final. Escoltem l'entrenador del Mataró, Dani Ballart.
5: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
0: El Mataró que guanya la Lliga i tots els equips per ser que es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions. Si superen les respectives semifinals, dimecres de la setmana vinent jugaran aquestes semifinals de la Final Four que es disputa a Malta. I parlant de finals europees, avui s'accedeix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, barcelonina de fet, entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marines miren de remuntar. Aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià a partir de 7:45 del vespre. Aquesta final tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo. I abans d'acabar, en rugbi, un apunt. A les últimes hores hem sabut que Sergi Guerrero deixa de ser l'entrenador de la Sant Boiana de cara al curs vinent. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
6: Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Sant Boiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, l'entrenador deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de Divisió Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
7: Finalitzo aquesta etapa a la Sant Boiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics, mai se sap. Potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb voi.
6: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni tampoc Juan Pablo Socino, l'exjugador argentí i entrenador de 3/4, que s'ha convertit en el primer entrenador de Barça Rugby.
0: Gràcies, Albert. I en voleibol, parlant d'entrenadors, qui estrena tècnic és el Rodi Balafia Volei, amb Manuel Blanco, que tindrà també el càrrec de director tècnic del club. Ullet Ràdio, Sergi Guiu.
8: El Balafia Volley ja té nou director d'orquestra pel seu sènior masculí després de l'era Sergi Miral al capdavant del Rodi. Es tracta de Manuel Blanco, exjugador internacional veneçolà i que arriba procedent de l'MB de Lugo, entitat amb la qual ha estat vinculat durant els darrers anys, tant en la seva etapa com a jugador com en funcions tècniques. Aquestes són les seves primeres paraules ja formant part de l'estructura del Balafia Volley.
9: La verdad que muy contento de incorporarme al Balafia Volley Lleida como entrenador y coordinador en la parte deportiva. Afrontó con mucha ilusión esta nueva etapa, con compromiso, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. de crecer junto al club, contribuyendo a su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo humano. Agradecido por la confianza depositada en mí y preparado para dar lo mejor tanto dentro como fuera de la pista.
8: Des del club consideren que la incorporació de Blanco és un pas important en el creixement de l'entitat i en destaquen l'experiència i la metodologia.
0: Gràcies, Sergi. Acabem amb el balanç dels campionats universitaris de Catalunya que ha acollit aquest curs la Universitat de Vic i ha reunit prop de 14.000 esportistes universitaris. Del nou FM, Marcel Puig.
10: El Paranimf de la Universitat de Vic ha acollit l'acte de cloenda dels campionats 2025-2026, una edició en què la ciutat ha exercit com a vila esportiva universitària i en què la UVic ha coordinat tota l'organització de la competició. En l'acte s'ha simbolitzat el relleu de la Universitat de Vic a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. Josep Aladi Baños, rector de la UVic, i Alfonso Mendiz, rector de la UIC.
11: Per l'UVic UCC ha estat un gran orgull i una gran responsabilitat coordinar aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris.
12: Des de la Universitat Internacional de Catalunya recollim aquest testimoni amb humilitat, amb sentit de responsabilitat i amb la voluntat d'estar a l'alçada del que representa.
10: L'acte ha servit per fer balanç d'una temporada amb la participació de 13.857 esportistes universitaris en categories masculina i femenina. També s'ha reconegut els millors esportistes del curs i totes les universitats participants.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, repassem el marcador que tenim en directe mateix al quadre de dobles masculí, als quarts de final de Roland Garros, amb el català, l'únic català que tenim en competició, el barceloní Marcel Granollers, amb el seu company argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set contra els francesos Nice i Roger Vasselin i van guanyant 4-3, a punt de 5-3 per al segon set, per encara ja la classificació per a semifinals. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa. Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
4: El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, SICPOL, adverteix que l'increment de la presència d'armes de foc als carrers està provocant situacions cada vegada més perilloses a diferents punts de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona no és un cas aïllat. El sindicat vincula aquests fets amb grups criminals dedicats al cultiu i al tràfic de marihuana que s'haurien establert al territori català en els últims anys. Molt bona tarda, som dimecres 3 de juny, de seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
5: Badalona, migdia.
4: Els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. I és que l'Ajuntament de Badalona i l'AMB estan ultimant un projecte de reforma d'aquests dos espais. I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès d'Esquerra Republicana ha fet un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgu davant de veïns i entitats i acompanyat pel president del partit, Oriol Junqueras. I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral.
3: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
4: Amb en Roger Cuixart a les vies de som i l'equip de realització a Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, el sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL-SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, en què una menor va resultar ferida, no és un fet aïllat. Asseguren que aquests incidents estan relacionats amb les màfies dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que s'han instal·lat a Catalunya durant els darrers anys. Des del sindicat de comandaments de les policies locals s'expliquen que des de diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est, volien dir, han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot que l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells, AK-47, segons anuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies aquí a Badalona. Des de començaments d'any ja se n'ha registrat més d'una trentena, ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
6: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Uh-huh. Amb un tiroteig, a qualsevol hora que pot passar, sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu, en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
4: El sindicat assegura que el problema no es limita a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que afecta diferents punts del territori català. Els tirotejos, expliquen, poden produir-se tant per enfrontaments, volíem dir, entre bandes criminals, com durant intervencions policials. En aquest sentit, valoren positivament l'increment d'efectius de Mossos d'Esquadra, però consideren que encara són insuficients i reclamen més recursos. L'escoltem de nou.
6: No, casos aïllats no són. Per sort estem tenint promocions molt grans i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més. Han de vindre més perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, mm-hmm. Investigacions.
4: Des del sindicat reclamen un enduriment de les penes per les persones detingudes per tràfic de drogues. Asseguren que l'estat espanyol són molt permissives i això, sumat al bon temps i a la situació estratègica de Catalunya, converteix el territori en un entorn atractiu per les organitzacions criminals dedicades a la producció de marihuana.
5: Badalona migdia.
4: us ho avançàvem amb titulars. Els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que, junt amb l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs. Tot plegat dins d'un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona. L'avinguda d'Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Horda són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas de Turó d'en Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
7: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Carig és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla al projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
4: El pla d'asfalt de carrers s'obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat. I més qüestions. L'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés entre els números 245 i 268 al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. Les persones que podran fer el tràmit són les inscrites prèviament al Registre General de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona ja ha publicat la llista dels sol·licitants que compleixen els requisits generals. Entre els 8 pisos hi ha 4 amb 3 habitacions que tindran un preu de lloguer d'uns 868 euros. Els altres 4 disposen de 2 dormitoris i el seu preu serà d'uns 677 euros. Els contractes tindran una durada de 7 anys, prorrogables a un màxim de 3 més. I canviem de qüestió. Amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo davant de veïns i entitats i acompanyat pel president del partit Oriol Junqueras. Montornès ha centrat el seu discurs en la idea que un altre Badalona és possible. Això sí, sempre i quan apunta, Esquerra aprengui dels seus errors i aconsegueixi millorar els resultats en les properes eleccions locals al maig de l'any que ve. El seu projecte explica passar per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats, acabar amb la línia de metro vermella i canviar el model de seguretat amb una guàrdia urbana més propera. En matèria d'habitatge, Montornès proposa sancionar els pisos turístics il·legals, facilitar la rehabilitació d'habitatges antics i reobrir Can Bufi Vell per les persones sense llar.
8: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bufi Vell, perquè no pot ser... No pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer. I perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de Brenadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya. I jo, que està a Badalona, salvatge, insolidària, no la reconec.
4: Per la seva banda, Junqueras ha remarcat la voluntat d'Esquerra de prioritzar les inversions a les escoles i educació. Per això ha criticat que el govern d'Albiol acumuli diners sense gastar.
9: Ens esgarrifa i ens indigna, almenys a mi, pensar que hi ha 334 milions d'euros aturats en un compte bancari i que no estan al servei de la gent d'aquesta ciutat. Com és possible que algú tingui 334 milions aparcats en un compte bancari en lloc de destinar-los a les escoles dels nostres fills?
4: Els republicans també han assegurat que la seva prioritat serà aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús. Àlex Montornès ha reivindicat un projecte de ciutat a llarg termini i ha posat com a exemple la seva proposta de renovar els polígons industrials. Un pla que passa per aprofitar i impulsar els pols econòmics de Can Rutí i del futur Catalunya Media City. I 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny. A la campanya, els germans Trias s'hi han adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i Radiologia. L'any 2003 es va crear el concepte de l'hora d'atenció continuada. Això permet sumar a la jornada laboral serveis fora de l'horari habitual, com les guàrdies o les paonades, que serveixen per donar cobertura a l'increment progressiu de pacients. La suma de totes aquestes hores fa que molts metges hagin d'afrontar jornades maratonianes amb poc temps de descans. D'aquí ve aquesta campanya. José Troya és cirurgià general de l'Hospital Germans Trias i delegat del Sindicat de Metges de Catalunya.
10: Los horarios del médico no son tan estrictos como pueden ser de otros estamentos, ¿no? Que empiezas a las 8 y te vas a las 3 y media, sino que si tú tienes un paciente en quirófano o tienes un paciente que está... pues que se ha complicado alguna cosa, pues normalmente pues te acabas yendo más tarde porque no vas a dejar al paciente complicado en la planta y te vas como si fueras un, ¿no?, fichas y te vas. Y la vocación siempre implica un punto en el que el horario a veces no lo cumples de forma estricta, ¿no?, como otros estamentos.
4: Per la seva part, el Departament de Salut ha afirmat que comparteix la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels professionals. Per això diu que ha impulsat un grup de treball per abordar un model alternatiu al sistema de guàrdies de 24 hores i assegura que el Sindicat de Metges de Catalunya ha declinat participar-hi. I el Laboratori Clínic Metropolitana Nord realitza més de 10 milions de proves analítiques anuals i processa diàriament més de 12.000 mostres biològiques. L'espai, que està ubicat també a l'Hospital Germans Trias i Pujol, celebra enguany el seu 10è aniversari i ho fa amb reptes de futur, donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients del territori, una població d'1.400.000 persones. El Laboratori Clínic és el segon més gran de Catalunya. Rep unes 3.800 peticions diàries i compta amb una xarxa de més de 100 centres d'extraccions analítiques situats a municipis del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Oriental i l'Occidental. La irrupció de la pandèmia va afavorir la seva transformació. Un dia abans del decret d'estat d'alarma va ser designat laboratori Covid i des d'aquell moment va haver d'adaptar-se a l'alta demanda d'anàlisis de PCRs i d'altres proves per diagnosticar la malaltia. Així, els seus professionals treballen per avançar en una medicina de precisió, innovadora i personalitzada. Ho ha explicat el director clínic del laboratori de la Metropolitana Nord, Ignasi Blanco.
11: Fer 6.000 PCRs de mitjana al dia. I això ha quedat, perquè hem transformat, per exemple, la microbiologia en una microbiologia molecular, hem introduït la genètica clínica, hem introduït també la farmacogenòmica, és a dir, és una progressió continuada. No tant en espais, perquè l'hospital està manca d'espais, però sí de noves determinacions i noves especialitats.
4: A les instal·lacions hi treballen prop de 300 professionals en 5 grans àrees especialitzades: anàlisis clíniques i bioquímica, microbiologia, immunologia, genètica i hematologia ICO. I anem ara a plana cultural.
12: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
13: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
14: Papa, mama, ens podem tirar?
4: Després de la seva estrena al Festival de Venècia i el seu pas pel Festival de Reykjavik, Estany Riu arriba aquest vespre a les 8 al Teatre Margarida Xirgo. És el primer llargmetratge de Jaume Claret Muixart i es tracta d'un drama que explora temes com el primer amor o el desig, que reconnecten amb el món emocional adolescent a través d'en Dídac, un noi de 16 anys que passa les seves vacances d'estiu a la vora del Danubi. Allà en Dídac troba un noi misteriós que no només desperta noves sensacions dins seu, sinó que també comença a alterar la relació amb la seva família. El film és una metàfora de creixement, de descobriment personal i transició cap a l'edat adulta i la independència. Estrany Riu ha estat guardonada amb el Frailecillo d'Or a Reykjavik, amb el Premi Audiovisual Ciutat de Barcelona i amb el Premi a la millor contribució artística a Venècia. A més, està nominada a 2 Premis Goya, 8 Premis Gaudí i un Premi Feroz. I amb l'Estrany Riu acabem avui. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps amb Lluïsmi Pérez. Bon dia.
15: Bon dia. Estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
16: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
17: Els esports amb Ramon Duran.
7: El Joventut entra en escena en els quarts de final del play-off. Avui a partir de les 9 es disputa el primer partit d'aquesta sèrie contra el Baskonia. En futbol abordarem l'actualitat del Badalona, que passa per l'entrenament d'avui, però a més sentirem a Sergio Bermúdez, un dels capitans que diu que sí, que ja hi creuen i molt en la remuntada. A més, Lise Chamorro, la davantera paraguaiana del Badalona Women, també causa baixa en el club. Així ho ha anunciat en les últimes hores l'entitat. A més, avui també en plana poliesportiva parlarem de bitlles catalanes. I ens hi posem per repassar el partit de play-off, el maig que s'enfrontarà aquesta nit entre el Baskonia i el Joventut, un partit que començarà a partir de les 9 i que, evidentment, doncs serà un enfrontament que podria resultar bastant clau de cara a l'eliminatòria. El Joventut, doncs, que intentarà saltar al West Arena contra un rival molt físic, contra un rival, doncs, que no va fer una bona Eurolliga ni molt menys, però que ara mateix, alliberat d'aquesta competició, sí que és veritat que ha remuntat diversos llocs a la Lliga CB fins a aconseguir el tercer lloc a la fase regular. Per tant, doncs, com dèiem, un equip intimidador, aquest Baskonia, però tot s'ha de dir. La penya és veritat, doncs, que sobretot en els últims anys li té presa la mida, i veurem, sense anar més lluny, en el partit de Lliga jugat a Vitoria, sí que és veritat que va guanyar el conjunt basc, però un Joventut, com dèiem, doncs, que no se li donen malament en els últims anys aquests enfrontaments contra el Baskonia. Veurem què passa. En tot cas, un Joventut que ja escoltàvem ahir a Dani Miret, que ha de partir sobretot de la base de la defensa, fer una molt bona defensa, impedir que el Baskonia faci un grapat de punts que es pugui acostar als 80, 90 o 100 i que en tot cas, doncs, això li pugui donar opcions al conjunt verd i negre d'apuntar-se a aquesta primera victòria en una primera jornada de play-off que va de parar dues victòries visitants. Segurament més sorprenent la segona del Tenerife a la pista del Real Madrid,
18: d'un punt de diferència. En tot cas, com dèiem, doncs, aquesta victòria del conjunt canari, dos punts amunt, i la del Barça bastant contundent a la pista del Múrcia, quan semblava doncs, que el Barça arribava amb molt mala dinàmica després de l'última desfeta contra el València en el darrer partit de Lliga. En definitiva, doncs, els de Xavi Pascual, que ja es van apuntar la primera victòria a terres murcianes. En fi, el que ens interessa, sobretot aquest Joventut, que avui debuta a la pista del Baskonia en aquests quarts de final, Dani Miret, el tècnic de la penya, que ha fet una radiografia del rival.
19: Sí, ells van començar la temporada amb lesions i van haver de canviar jugadors. Van haver-hi jugadors que van marxar, van fer fitxatges, i jo crec que amb la idea de l'entrenador han estat un equip més competitiu i més compacte. Ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues.
18: Doncs tot això deia que s'ha de fer Dani Miret, que per cert doncs, parlava del que va passar en aquell partit de Lliga d'aquesta mateixa temporada, on la penya sí que va perdre la pista del Baskonia, però que en tot cas hauran de contrarrestar alguns aspectes.
19: Allà vam fer un partit on vam regalar pilotes, vam perdre pilotes, i ells ens van agafar una diferència gran que després crec que al trencar-se, no? Un partit al final de Lliga regular, doncs amb la zona i tal, vam entrar al partit una altra vegada. Jo penso que en un partit de play-off, si tu perds una altra vegada 20 pilotes, ni zona ni res, no tens opcions de guanyar.
18: Doncs veurem aquest partit que depara, i esperem doncs, la millor versió de la penya perquè pugui apuntar-se a una victòria que, insisteixo, podria ser clau ja en aquesta eliminatòria. De moment, el Joventut, que no podrà comptar amb Ante Tomic, però sí que ho farà amb Morín, que, per cert, l'ex del Murcia, Yanis Morín, que formarà aquesta parella interior amb Simon Birgander en la posició de 5. Doncs el partit, a partir de les 9, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat.
20: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
21: La penya en joc.
20: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
22: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
18: Ho seguirem atentament, aquest partit entre el Baskonia i el Joventut. En futbol, el Badalona preparant aquest duel de play-off de tornada contra el Cornellà. Està clar que es tracta de intentar fer una gesta, una proesa, diríem, contra el conjunt del Baix Llobregat, que va doblegar el Badalona 4-1 a l'anada. Ahir ens visitava el programa Minut 91 de Televisió de Badalona el migcampista, un dels capitans de la plantilla, Sergio Bermúdez, que assegurava que 48 hores després, en aquest cas ja gairebé han passat 72, ahir eren 48, doncs les coses ja es comencen a veure d'una altra manera, pensant en clau remuntada.
23: Son ya 48 horas y estamos más tranquilos todos, deseando que llegue el domingo para poder cumplir esa remontada que todos queremos. Y bueno, y queremos que la gente venga al estadio para que nos anime y todos juntos hacer que sea posible esa remontada.
18: Per fer possible la remuntada, l'equip haurà d'estar encertat. Això primer, haurà de fer un molt bon partit i també partir des de la base que s'ha de creure. Creure-hi tothom. Així ho argumentava Sergio Bermúdez.
23: Mirar los partidos anteriores con el Cornellà en Liga, sobre todo. Y sí que es verdad que nosotros se nos había dado bien el Cornellà, pero todos los partidos son diferentes. Cada partido es un mundo. Ellos creo que hicieron un buen planteamiento en el partido del playoff. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir ver qué hemos hecho mal en el partido, que ya lo hemos visto más o menos, y creer que todo el equipo lo cree, creer en remontar, en hacer nuestro partido. Ellos harán el suyo, pero nosotros en preocuparnos por nosotros mismos, por darle la importancia que tiene este partido, que creo que es el partido más importante del club en bastante tiempo.
18: A mesura que van passant les hores, sembla doncs, que cada cop es va animant més gent per poder presenciar aquest partit i per intentar doncs, intentar provocar un alè. No? Quants més siguem, millor, per intentar que el Badalona, en moments segurament més febles, pugui fer un pas endavant. No? En tot cas, deia Sergio Bermúdez que el tema emocional és molt important en aquest tipus de partits, perquè si ve a la Lliga, doncs és la regularitat, marcar un gol, fins i tot intentar conservar-lo per assegurar els 3 punts. Aquí, en aquest tipus d'eliminatòries, en el play-off, és saber gestionar en tot moment el factor emocional que pot ser un autèntic altibaix.
23: Los partidos de play-off, lo emocional pesa bastante. Y en estos momentos, en los momentos de tensión o de que no sabes qué hacer en el campo o no lo tienes claro, pues hay que controlar esas emociones. Es sumamente importante en estas eliminatorias para poder pasar el hecho de controlar estas emociones. Y creo que para este partido del domingo eso va a ser bastante importante para nosotros. Si queremos pasar, tenemos que controlar eso. Sea cuando vaya bien o cuando vaya mal.
18: I ara sí que toca el torn de l'afició. Deia Bermú que serà molt important, sobretot per aquests moments més difícils, també per encoratjar en els moments més positius, perquè tothom pugui empènyer una miqueta més del compte. Veurem com respon l'afició diumenge a les 6 de la tarda. Sergio Bermúdez espera que el camp, si no s'omple, que gairebé ho pugui fer.
23: Para nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo. O sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
18: Això pel que fa al Badalona, perquè també ens hem assabentat res fa uns minutets que el Badalona Women ha comunicat la tercera baixa per la pròxima temporada. Lise Chamorro, la davantera de Paraguai, internacional en Paraguai, que no continuarà vestint la samarreta del Badalona Women per la pròxima temporada. Ana González, Estefania Banini, Lise Chamorro, que no seguiran vestint la samarreta de l'equip badaloní. De fet, ja avançàvem quan dèiem dilluns el tema d'Ana González, que Banini i que Chamorro segurament doncs, serien les següents en comunicar oficialment que no continuarien. Per tant, doncs, més baixes en aquest Badalona Women, que continua immers en plena feina de despatxos. I en plana poliesportiva, per segon any consecutiu, el Club de Bitlles Catalanes Termites de Llefià va celebrar un campionat de Molki, les conegudes com a bitlles finlandeses. El segon campionat de Molki, que es va fer a Badalona, va comptar amb un total de 14 equips. La competició es va disputar a la plaça President Tarradellas i va reunir participants d'arreu de Catalunya, com per exemple l'Igualada, l'Abrera, el Mollet o el Manresa. El torneig constava de 8 rondes i va enfrontar a tots els equips entre si. A mesura que acumulaven victòries, escalaven posicions. Cada partida va durar uns 20 minuts i cada equip tenia com a objectiu sumar un total de 50 punts. Pel que fa al lliurament de premis, aquesta edició va tenir la particularitat de comptar amb l'estatueta del tradicional dimoni de les festes de maig. Joan Legua, l'organitzador del campionat i president del Termites de Llefià, va explicar la projecció que està tenint aquest esport.
0: Ja estem integrats, estem esperant a passar a l'Assemblea General i ens integren dintre de la federació per poder fer, a part d'aquest circuit que comencem, aquest tour a Catalunya, però ja començarem internacionalment en França i el pròxim esperem que sigui Andalusia, Catalunya, aquí amb aquest espai que és ideal pel Molki.
18: Doncs més enllà de la competició, el campionat també va servir per reforçar el creixement del Molki a la nostra ciutat i també més enllà de Catalunya, obrint la porta a futures connexions internacionals per poder extendre'l a l'àmbit europeu. I amb tot això, nosaltres posem punt final a la informació esportiva d'avui. Això sí, recordant que des d'un quart d'hora abans de les 9 de la nit tindrem aquesta connexió amb Vitoria per viure la primera fita d'aquests quarts de final del play-off entre el Baskonia i el Joventut. El partit, recordem, començarà a partir de les 9. Ho deixem aquí. Fins demà. Adéu-siau.
1: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
6: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
2: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
24: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
25: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
2: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
24: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
24: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
26: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
24: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
2: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
24: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
2: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
27: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
2: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
6: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
5: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
5: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
2: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
9: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa? O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
8: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
10: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
8: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
2: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
24: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
2: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
4: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
7: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
4: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
24: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
26: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
2: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
24: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
2: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
14: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
13: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
0: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
16: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres

0: que és el que dura les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
1: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
2: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
3: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
5: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
6: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès.
5: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
1: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
8: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
9: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
7: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.

0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
2: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució, no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
1: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portarà música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
4: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
3: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
5: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
3: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
6: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
6: Talón de Aquiles.
7: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Guinea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
8: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
9: Sobretot hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho. Y hemos tenido el acierto de poder defender, y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
8: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
10: Muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas de que es fuera a donar, porque estoy muy feliz aquí al Español, y la verdad que bueno, 2 temporadas más aquí, para mí son muy importantes en la meva carrera esportiva.
8: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo, ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
11: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
12: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
11: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
8: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, en què una menor va resultar ferida, no és un fet aïllat. Asseguren que aquests incidents estan relacionats amb les màfies dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que s'han instal·lat a Catalunya durant els darrers anys. Des del sindicat de comandaments de les policies locals, expliquen que des de diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells, AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començaments d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL SICPOL.
4: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Uh-huh. Amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar. Sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
3: I els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que juntament amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins d'un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona. L'avinguda Alfons 13, la Rambla Sant Joan, l'avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de l'Orde són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. I amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgu davant de veïns i entitats, acompanyat del president del partit Oriol Junqueras. Montornès ha centrat el seu discurs en la idea que un altre Badalona és possible. Això sí, sempre i quan apunta, Esquerra aprengui dels seus errors i aconsegueixi millorar els resultats en les properes eleccions locals, el maig de l'any que ve. El seu projecte explica passar per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats, acabar amb la línia de metro vermella i canviar el model de seguretat amb una guàrdia urbana més propera. En matèria d'habitatge, Montornès proposa sancionar els pisos turístics il·legals, facilitar la rehabilitació d'habitatges antics i reobrir Can Bofi Vell per les persones sense llar.
5: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bofi Vell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de berenar dalt que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo que està a Badalona, salvatge, insolidària, no la reconec.
3: Per la seva banda, Junqueras ha remarcat la voluntat d'Esquerra de prioritzar les inversions a les escoles i educació. I l'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, entre els números 245 i 268, al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. I en esports, la penya ja es prepara pel debut als play-off contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors, com l'última incorporació, Yanis Morin, hauran de fer un pas endavant. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Lluís, com estàs?
8: Què tal, Manel?
7: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit em podeu preguntar de tot.
8: Que bé.
7: Per tant, perfecte. Començar amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
8: ja
7: és un bon
8: plus,
7: extra.
8: Tant, totalment.
7: Doncs escolta, anem per feina.
8: Som-hi.
7: Doncs va, avui el Col·lectius en Xarxa.
8: Adele.
6: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: I com sempre, comencem donant-vos una mica de context. Us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
8: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
7: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat, i hem parlat aquí, que és justament els referents, o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs, molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
8: Clar.
7: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
8: Sí, totalment, totalment.
7: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
8: Totalment, aquest referent, i tant.
7: Doncs som-hi.
6: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
7: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Miravet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
9: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
7: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
9: Tot.
7: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
9: mira,
7: això?
9: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I, per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització. Per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I, per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. L'edat que tinc.
7: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades en aquest programa, hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició. Ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Sí. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
9: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant no dubtes en la meva, diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ell no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Uh-huh. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudant, i no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
8: Uh-huh. Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
9: Sí.
8: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport, uh-huh, i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí i en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no? No és el lloc o no són les persones.
9: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah, sí? Doncs no passa res, benvinguda germana. I ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que era el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que soc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. Uh-huh. I em van acompanyar al trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, eh?
8: Uh-huh.
9: Les amigues i bé, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
7: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
9: Ui, sí. Mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
7: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no és la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
9: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, he tingut vida social molt interessant, vull dir important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
8: Sí.
9: Saps? Més aviat, tenien por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig. I jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat. I vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Mm-hmm. Perquè, clar, m'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual que tens unes pujades i baixades enormes. el món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. Mm. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
7: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
9: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Mm-hmm. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, mm-hmm. perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
8: Mm-hmm. Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
9: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
8: Clar.
9: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni són unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Mm. Molt més que tot això.
8: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
9: sí.
8: Entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
9: Tu pensa que jo, l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè és això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me en mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Mm-hmm. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Mm, val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Mm. Saps què vull dir? O sigui, tot em anava com contradint-me, saps? Mm-hmm. I no sentia el que, en teoria, ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu ell, del mascle, del macho alfa, sí. I aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
7: Total, sí.
9: Em sentia
7: sí,
9: totalment desplaçada, no?
7: Mm-hmm. Adele, amb això que ens deies, que tu sí. N'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
9: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és... Soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
8: Mm-hmm. Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
9: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge. Perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar. I després, primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatges, moltes d'aquestes TERF, son TERF, que diuen, no, no, el asesinato es condenable, pero solamente es un asesinato, no es un asesinato, diguéssim, no es un asesinato machista. No, no, no. La Kimberley era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen? De veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense comptar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
7: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple sí. per a altres persones?
9: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta, com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és malaguanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen per què, perquè les joves pensen d'una manera i s'expressen d'una manera, però nosaltres pensen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
7: que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
9: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
8: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, sí, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
9: És impossible, és impossible.
7: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
9: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare, i jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, eh? I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares. Clar. I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
7: sí.
9: El que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça aquesta tia. No. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
10: Fixa't.
9: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No t'has de veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
7: Mm-hmm. Adele, aquest fill, que ara ja és pare, sí, és a dir... Que
9: no és pare.
7: Ah, no és pare, tampoc.
9: Ja t'explicaré.
7: Ara m'explicaràs per què ets àvia. Sí. Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o sí. No va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat,
9: això? Jo t'explico. El meu fill és discapacitat. Mm-hmm. Val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem, això, i el centre ens ho van dir, diu, no pateixis. Tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
7: l'encaix que li donava.
9: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no he tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i han tratat d'àvia.
7: Uh-huh. Wow. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. Totalment. O sigui que això és importantíssim, també. No,
9: jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se les coses al cap. I jo tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després la cosa es va anar, al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quant truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, doncs, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues.
7: Molt propera, sí, molt bé.
8: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
9: Jo explico una cosa.
8: Digues.
9: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira... Una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. I jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco. I em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele, mira, et passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment. Diu, posis això, no sé què. Fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora, es va demanar diverses vegades i no em fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes. Que ells no... que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar... Això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. hi ha un tema d'igualtat. Jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
7: Clar.
9: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
7: Clar.
9: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si tot un clínic que fa vaginoplàsties fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Bellvitge, si tot el que té allà constantment a persones trans i s'han trobat amb problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
7: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, van contestar, però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
9: Clar,
7: és a dir,
9: clar, clar.
7: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser? No sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
9: Mira, jo opino, és la meva opinió,
7: sí.
9: Que les lleis estan i les normes estan. Però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parli amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Mm. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones doncs, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però no, la targeta sanitària posa 0 o 1. Uh-huh. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em van posar el nom sentit, hi havia el 0. Uh-huh. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment.
7: Uh-huh.
9: Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
7: Clar.
9: I no s'explica.
7: Uh-huh.
9: Val? Llavors quan tu vas allà i veuen un 0, saps com vaig adonar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar el tragar el paper, dic, posa, home? Digue, jo sóc un home. Diu, és que clar, has de fer un tràmit... O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
7: Clar, clar. Clar.
9: Sisplau, expliqueu.
8: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
9: Bé, jo, aviam, això va... Cada persona fa el seu, eh?
8: Sí, sí.
9: Jo tinc la sensació que no t'hauria res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte, a mi, una persona de 58 anys, per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia, clar. Tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. La meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi en el sentit de que no m'obligaran. I el meu entorn, he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots.
7: Mm.
9: Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
8: Totalment.
9: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que tu et protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Vas nua. Mm. Jo no hi tenia por. Ja tinc por.
8: Yeah.
9: Val?
7: Doncs, Adele, moltes gràcies.
8: Moltíssimes
7: per acompanyar-nos avui,
8: sí,
7: per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
8: Vinga, marxem amb Porfa Volvé, de Sofa.
7: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
8: Que vagi bé.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM, als micros de Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment, mira't, escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: Avui volem parlar d'un projecte que ha nascut escoltant molt de prop el que viu la gent quan conviu amb dolor. A Cannabity ofereixen productes derivats del cannabis terapèutic i ho fan amb una mirada molt, molt humana. I per explicar-nos com funciona tot plegat, avui ens acompanya un dels seus impulsors, en David Fallos, que està aquí amb nosaltres. Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies, molt contenta de ser amb vosaltres.
0: Benvingut a Ràdio Rubí. Què és el que la gent encara no sap sobre l'ús terapèutic del cannabis? De fet, nosaltres estem sorpreses.
1: Bé, us sorprèn, igual que a mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos, inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN... I tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és algo que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte, el que passa que no li costa sortir la llum, no?
0: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no?, de la paraula quan diem cannabis.
1: Totalment.
0: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
1: un nou, al·lucinat. Un nou món, t'has flipat, sí. En el bon sentit.
0: Sí, en el bon sentit, evidentment.
2: En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
1: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural, no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic, val? Tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. d'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal, d'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
0: sí, perquè no sabem res.
1: Clar, a l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena, des de dintre, que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. La homeostasis del cos què fa? Jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. En regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. En regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn. D'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem, aleshores? Recorrim a l'exterior. Recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden. Però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cànnabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC,

0: plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor i aquella flor li donessis a 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, lo interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cannabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguéssim baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. ¿Vale? És, al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
1: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
0: Per una banda, hi ha un desconeixement. Jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immun, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016 que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protrusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
1: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
0: Que quedi dit, però quan fan falta. Aleshores, el que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016 comences a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, es va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys, però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser?
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
0: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues?
2: Clar, clar.
0: O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no et fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
1: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les
0: no.
1: que tirarem la pedra a sobre
0: no.
1: de segons quines coses. Però el món està fet manant els diners, i don dinero potser a vegades és el que no li interessa, no?
2: Que li interessa que estiguem...

0: malalts. A vegades sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
1: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, jo no en tinc ni idea, i és molt complicat, però sí que no demanes no estàs demanant al cel, estàs demanant que hi hagi, que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
0: Si parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
1: I a més és un encant.
0: Si heu notat un canvi...
1: És de l'Espanyol, però és un encant.
2: Parlem de la Gemma Mengual. Forma part del projecte, no?
1: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho, el 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no? Per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpiades. Aleshores dius, uau! Sí, això és un com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
2: I molt visionària.
1: Molt?
2: Molt visionària, ella molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
1: Sí, el que és, això, és el que et dic.
2: És una autèntica emprenedora, eh?
1: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algú, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans, quan estava en actiu. Perquè, clar, havia de recórrer a lo de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
2: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
1: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca més i ja està, no? No, en aquest sentit, ja et dic, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant, i va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
2: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo de veritat quan he començat a conèixer-vos he al·lucinat, sí. I de fet ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que realment la gent comença a conèixer el que és el cannabis aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
1: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
2: CBD.
1: Cannabidiol, sí.
2: Tindré que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
1: I ara,
2: per no dir-ho malament.
0: Clar. Si tu ho necessites o no ho necessites, no? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
1: Totalment.
0: Perquè els metges no ho poden fer encara, no?
1: No, el que passa que...
0: Per saber si ens anirà bé o no.
1: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
0: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
1: Efectivament.
0: Sí.
1: I l'altra és parlar amb el metge. Jo sempre ho dic. escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor, perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual, i per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes a mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes. O sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
0: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
1: Cannabity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
2: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
0: Sí,
1: 100%.
0: Sí.
1: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
0: Sí, sí.
1: A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel, després hi ha les llavors, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta, d'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o lo que conocem com el cogollo, d'acord? Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor, i la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats, des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no?, amb vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
2: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam jo vaig a mirar aviam com funciona tot això.
0: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
2: Bocabadades.
1: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
2: Doncs,
1: i això és bestial.
2: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
1: Sí,
2: bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
0: Ideal.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL-SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Des del sindicat de comandaments de les policies locals expliquen que des que diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començament d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
4: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar. Sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar, doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
3: Amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo, davant de veïns i entitats i acompanyat del president del partit Oriol Junqueras. Montornès ha centrat el seu discurs en la idea que una altra Badalona és possible. Això sí, sempre i quan, apunta, Esquerra aprengui dels seus errors i aconsegueixi millorar els resultats en les properes eleccions locals al maig de l'any que ve. El seu projecte, explica, passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats, acabar la línia de metro vermella i canviar el model de seguretat amb una guàrdia urbana més propera. En matèria d'habitatge, Montornès proposa sancionar els pisos turístics il·legals, facilitar la rehabilitació d'habitatges antics i reobrir Can Bufí Vell per les persones sense llar.
5: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bufí Vell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya. I jo, aquesta Badalona salvatge, insolidària, no la reconec.
3: I en esports, la penya ja es prepara pel debut dels play-offs contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui a les 9 de la nit el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, com Yanis Moren, hauran de fer un pas endavant. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
6: Comença el Connectats. 4:03 comença el Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït per tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 3 de juny i com parla Carme Reverte. Avui és dimecres 3 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.

0: Ens parlarem de les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina com a porta d'entrada al tabaquisme entre els joves. Parlarem amb el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'Epidemiologia, Salut Pública i Estadística de la UIC Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la política migratòria de la Unió Europea i el projecte Arrel que promou el govern de la Generalitat. A partir de les 5 contactarem amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que recentment ha alliberat 5 tortugues. Parlarem amb Marta Mendoza, tècnica del centre. Continuarem amb esports per conèixer el BMX Terrassa de la mà del seu president, Ricky Urbina. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'escriptora castellarenca Estel Cavaller, que presenta el seu nou llibre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: qualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC de Terrassa ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica que està situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament. En el moment que es retornen al seu lloc, els miralls hexagonals s'han de col·locar perfectament alineats. I és aquí on entra la tasca de l'equip terrassenc format per 4 investigadors. Han desenvolupat un sistema de mesura de complexitat extrema amb una precisió més que mil·limètrica. El client és l'empresa IDOM del País Basc. Aquí, després d'un concurs internacional, se li va adjudicar el disseny i la construcció d'un instrument fonamental perquè tot funcioni correctament. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obreixi una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de la UPC trobarà el seu camí dins de l'exploració de l'univers.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. La plataforma en defensa del riu Ripoll ha convocat una manifestació contra la industrialització del riu pel pròxim diumenge, dia 7 de juny. El col·lectiu reacciona a l'aprovació definitiva en el ple municipal del mes de maig d'una reforma que preveu actualitzar la normativa urbanística per permetre la industrialització de l'entorn d'aquest riu. A través d'un manifest, la plataforma ha denunciat que la conca del Ripoll és un espai de gran valor ambiental. Ho ha explicat Isidre Soler, membre de la plataforma en defensa del riu Ripoll.
3: En el moment que estem en emergència climàtica, que el que necessitem és més aire net, més qualitat de vida, més renaturalització, el que no pot ser és que algú decideixi per interessos privats i per uns interessos purament gasius de que convertir el que ara és un espai natural en un polígon d'activitats on s'ompli de tot.
2: Des de la plataforma han anunciat també que ja exploren vies jurídiques per intentar aturar l'aplicació d'aquesta modificació urbanística.
0: Gràcies, Júlia. Ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els parcs del Turó del Carig i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que junt amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona, l'Avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'Avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de Lorda són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó Carig i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que a partir de la reforma quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
5: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Carig és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla el projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
4: Per altra banda, el pla d'asfalt de carrers obre ara una nova fase d'execució amb un paquet de 33 milions que s'acaba d'adjudicar. La novetat d'aquesta licitació és que s'ha fet tenint en compte els metres quadrats de superfície i no pas detallant els carrers on s'hi actuarà. Això a l'Ajuntament li permet fer més àgil el procés de tramitació per desenvolupar les obres que es faran paral·lelament als 6 districtes de la ciutat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. A partir del proper 1 de juliol es posaran en marxa diverses modificacions i novetats a la xarxa d'autobusos del Prat. En aquest sentit es recuperarà la connexió directa amb l'Hospital de Bellvitge a través de l'L22. Serà de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. D'altra banda, la L78 allargarà el seu recorregut per 11 de setembre i cobrirà l'Eixample Sud. Les línies PR 1, 2 i 3, així com l'L20, deixaran de passar pels carrers Enric Borràs i Joan Maragall i ho faran per Gaiter de Llobregat i Moreres. I d'altra banda, a partir de 1 de setembre, el PR 5, l'antic Platja Express, deixarà d'anar fins a la platja durant tot l'any i només ho farà l'estiu, ja que la resta de mesos no té prou demanda.
0: Gràcies, Luis. De retornar al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellar del Vallès, es troba desapareguda des de diumenge passat. Les darreres pistes apunten que la seva última localització és a Sant Boi de Llobregat i la seva família assegura que no en saben res des de diumenge a la tarda. Tot i que no han pogut contactar amb ella, ja que segons ha afirmat el seu pare a Ràdio Castellar i a l'Actual, els té bloquejats al mòbil. D'altres membres de la família que viuen a Galícia sí que han pogut parlar amb ella. Davant d'aquesta situació, la família ha contactat amb els Mossos d'Esquadra al veure que la jove no tornava al seu domicili familiar. Fons de la policia catalana confirmen que s'està treballant en aquest cas denunciat en les últimes hores. La noia fa 1,60 m i té els cabells negres. La família agraeix a qui pugui donar informació i ho pugui fer contactant al telèfon 654-3003-93 o directament als Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
8: Les nenes que actualment cursen I5 al Col·legi Viaró de Sant Cugat no hauran de desplaçar-se a l'Escola Canigó de Barcelona per continuar els estudis de primària, com feia habitualment la majoria. A partir del curs vinent, el Viaró Global School incorporarà una línia a primer de primària per nenes, tal com va avançar el Tot Sant Cugat i ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el centre. Des de l'escola remarquen que aquesta ampliació no suposa cap modificació del model pedagògic actual. Així, nens i nenes compartiran campus, però continuaran cursant els estudis en línia. Diferenciades. Segons fonts de l'escola, aquesta ampliació de l'oferta educativa té com a objectiu facilitar la vida a les famílies. Fins ara, les alumnes que havien cursat l'etapa infantil al Viaró acostumaven a continuar els estudis al Canigó si les famílies volien mantenir la línia pedagògica. En canvi, el Canigó no preveu incorporar una línia de nens, principalment per una qüestió d'espai. Des del centre també expliquen que aquest canvi representa un primer pas cap a la unió entre les dues escoles. L'objectiu és que en un futur el Viaró i el Canigó comparteixin una mateixa marca educativa i funcionin com un únic projecte amb dos campus, un a Barcelona i l'altre a Sant Cugat. A més, fons del centre han desvinculat aquesta decisió de la pèrdua del concert econòmic i asseguren que la incorporació d'una línia de nenes a primària no respon a la voluntat de tornar-lo a sol·licitar.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda. És moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Emili Miquel, exdirector de l'Oficina de Correus del Prat. Molt bona tarda, Emili.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal, tot bé?
1: Sí, tinc una mica de retorn de veu.
0: Sí? Doncs a veure com ho podem solucionar, perquè teníem algunes dificultats a l'hora de poder contactar amb tu. Els tècnics s'ho miren i a veure si podem mantenir la conversa amb fluïdesa i sense dificultats. Mentrestant, vaig a saludar l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola Municipal de Persones Adultes, les Teixidores. Antònia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Carme, i a tothom. Bé, bé, aquí com sempre.
0: Al peu del canó, no?
2: Escoltant les vostres tertúlies i participant d'elles.
0: Molt bé, així m'agrada. I per últim, Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal per Badalona?
3: Molt bé, amb bastanta calor, però normal.
0: Però aquests dies una mica millor, no? Sort que han baixat una mica.
3: Avui sembla que la cosa vagi una mica de baixa, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Molt bé, doncs anem a parlar de temes que, depèn dels dies, ens agraden més o menys. Però és la realitat, és l'actualitat i és el que ens toca fer, perquè com a ciutadans doncs imagino que tenim opinió de tot el que apareix en els mitjans de comunicació. I avui parlem d'un tema que és una mica pelut. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, aquestes dues institucions amb majories de dreta i d'extrema dreta, han tancat ja els últims serrells del pacte migratori que entrarà en vigor el 12 de juny. Aquest reglament, aquesta futura llei que endureix la política migratòria i que avala de portar migrants a centres a l'estranger. Si us heu pogut mirar la informació, si heu pogut veure les notícies i heu seguit una mica aquesta informació, m'imagino que ja sabeu per on van una mica els trets i us heu fet una opinió. Com valoreu vosaltres aquesta nova política? Perquè hem de dir que és nova, però que no era d'estranyar que arribés veient els temps que corren. Vols començar, Emili?
1: Doncs sí. Començar jo mateix. Doncs a veure, és un enduriment de les polítiques anti-immigracionistes. Perquè, a veure, si tenim en compte que la societat cada vegada és més conservadora i més de dretes i el Parlament Europeu no és més que un reflex de tot això, doncs, i que l'esquerra hi pinta poc, que són els més pro-immigració, no? Doncs els anti-immigració doncs, porten les de guanyar. Llavors aquí ens trobem en un conflicte que és difícil de resoldre, no? Perquè ens trobem, per una banda, que necessitem la immigració, això ho sabem tots, i per altra banda que en sectors de la societat cada vegada més amplis això genera, la immigració genera por, no? I els partits que de dretes i d'extrema dreta sobretot, doncs aquesta por la saben explotar molt bé. I finalment doncs ens trobem que allò que en un principi sembla que no hi arribarem, doncs hi acabem arribant i tenim aquestes mesures que comencen a aplicar-se, que ens sembla que des d'aquest mateix mes diguem més restrictives, no? És una mica el signe dels temps.
0: Sí, i si ens fixem en detalls, com per exemple aquesta última regularització que promou el govern espanyol i ara ens topem doncs, amb aquesta nova reglamentació europea, sembla que vivim en un món ple de contrastos. Què n'opineu, Antònia, d'aquesta normativa endurida?
2: Doncs mira, la veritat és que Europa havia estat sempre la banderada, no?, dels drets humans i de totes aquestes qüestions. Què està passant amb nosaltres? Com ha dit molt bé l'Emili, està clar que és un reflex total del que passa a la nostra societat, no? Aquest gir global, no? No només aquí, a Europa i al nostre país, sinó en general, ho estem veient als Estats Units i a molts llocs, que ja està portant a terme aquestes actuacions bestials en algunes ocasions, sobretot als Estats Units, ho estem veient cada dia. Realment ja estaven trigant, no?, en fer alguna cosa aquesta extrema dreta que cada vegada tenim més a prop i que el que ens està donant són, doncs, això, el que està demanant una part important de la població, que bé, jo penso que hi ha molta gent jove que ara mateix està fent aquesta, està seguint un grup d'influencers, de gent i de no sé què, que estan pagats, evidentment, per l'extrema dreta, que estan donant unes veus que realment són, o fan una mica de por, una mica bastant.
0: Toni.
3: Doncs jo opino que avui dia tenim el Parlament Europeu, que els europeus han votat, amb això no es pot dir res, hi ha una gran pujada de la dreta i l'extrema dreta, es legisla a favor d'aquests temes, tard o d'hora podria passar, pot ser que s'agreugi fins i tot aquest tema de les deportacions a tercers països, inclús es parlava de la mateixa que Afganistan, que semblen una barbaritat. Però bueno, és l'Europa que tenim. Vam votar que entràvem a la Unió Europea, estem a dintre de la Unió Europea, vull dir, hi ha coses que ens agraden i coses que no ens agraden, i la major part de països són de dreta o d'extrema dreta. Llavors, aleshores, hem de conviure amb això. Si no, fem el que van fer els anglesos, agafem la porta i marxem. O sigui que per algunes coses ens agrada estar a la Unió Europea, per les altres evidentment que no, però és el que hi ha, i si això pues, ha de durar uns anys, pot ser que després d'un temps es torni a recol·locar el tema, o pot ser que no, que hi hagi un nou ordre, no ho sabem. De moment és el que tenim, no podem dir res perquè és la democràcia.
0: I aquests centres que se'n parla fora de la Unió Europea, hi ha una llista de països, han de ser països segurs. Això és el que diu la normativa, països segurs. Però en aquesta llista de països, doncs, trobem, per exemple, la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc, Egipte. Imagineu-vos si ens haguessin de portar a nosaltres mateixos allà. Vosaltres tindríeu garanties que és un país segur?
1: Nosaltres hi anem com a turistes. Home. I
0: Estic intentant que ens posem a la pell dels deportats, eh?
1: Clar, jo quan vaig a aquests països, jo he estat, per exemple, a països com el Marroc, a països com Egipte, a països com la Índia, i he anat de turista i he anat amb moltes precaucions, no? I he anat amb guies, i he anat a hotels de 5 estrelles, però no quan he sortit, diguem, de la zona aquesta més tranquil·la, més seguretat, sempre he patit una mica. És a dir, dir que el Marroc, per exemple, és un país segur, doncs es posa el llindar molt a baix, no? Però clar, què vol dir un país segur? Doncs al final em sembla que també s'està parlant i hi haurà negociacions amb Afganistan. No sé si ve una delegació d'Afganistan també.
0: Sí, estaven negociant, sí.
1: Doncs imagina, si Afganistan és un país segur ja, doncs, no? Apagui, vámonos.
0: Clar, però quan es parla d'un país segur, jo interpreto que és un país que respecta bàsicament els drets humans. I, bueno, vist des de fora i amb ulls de turista, com deies tu, Emili, segurament d'aquesta llista de països i d'altres que es podrien afegir, doncs no ens dona aquesta garantia ni aquesta tranquil·litat, no?
1: Clar, no, de cap manera, no? De cap manera. Però, clar, els drets humans, com que no és una cosa divina, no és com els deus manaments, que és una cosa que ens vam inventar nosaltres, després de la Revolució Francesa, doncs, clar, en fi, són coses etèries, no? I aquí es pot posar això que deia, el llindar on es vulgui. En fi, la qüestió és, em sembla, és externalitzar la deportació, com ha fet Meloni a Itàlia, amb Albània, no?
0: Sí.
1: Com estan negociant ara, em sembla, estan buscant països, Grècia i Dinamarca i no sé si algun país més. I aquesta, em sembla, a mi que és la gran novetat, no?
0: Sí.
1: Traspassar-ho això a països tercers, a buscar països tercers que estiguin disposats a fer aquesta feina, no?
2: Jo perdoneu, però no crec que sigui una novetat. De fet, quan va passar la crisi a Síria, realment el que vam fer va ser un tap a Turquia. vull dir que vam pagar a Turquia, Europa, per no veure el problema. Vull dir, vam veure com arribaven els sirians a les platges de Grècia i això ens va espantar a tots, no? Ostres, sí, oi, pobres, però que es morin o que estiguin en un altre lloc. Que nosaltres no els veiem, vull dir que nosaltres és curar-nos en salut. No volem veure la porqueria, no volem veure la desgràcia, no volem veure res, simplement... volem viure en la nostres mundos de yupi.
0: La novetat seria, Antònia, que aquesta deportació es fa a països tercers fora de la Unió Europea.
2: Ja Turquia ja ho és, encara no és però, de la Unió Europea.
0: Però igualment es considera, perquè tu tens competicions esportives on hi ha països turcs que estan jugant. També hi ha equips d'Israel, per exemple. Vull dir que per una cosa sembla que sí, que els acceptem, no?, dins de les nostres normes, i per altres no, però efectivament, com era una porta d'entrada, doncs millor que el problema es quedi de portes en fora, no de portes endins. Però és clarament una manera de, com explicava l'Antònia, de tancar els ulls, de no voler veure el problema, però el problema continuarà sense resoldre's. Vull dir, el problema es generarà en un altre lloc, i qui sap si al cap d'un temps allò no serà com una olla a pressió que li rebentarà algú davant dels nassos. Com ho veieu, Toni?
3: Jo crec que el que s'hauria de mirar directament és que no hi hagués tanta gent que sortís dels seus països. O sigui, que la feina es fes en aquests països, perquè la gent, ja també ho diuen, vull dir, d'alguna manera la que ve no torna. I clar, aquí hi cabem els que hi cabem, tenim uns temes d'assistència mèdica que tenim, tenim uns temes laborals que tenim, i llavors, és clar, tot es va pressionant i pot explotar d'un moment a l'altre. Llavors, si no li donem una vàlvula de sortida, digue-li d'aquesta manera, quan podries dir, entre cometes, abjecte, vull dir, no... Però és que la Unió Europea no funcionarà, vull dir, no darem de sí. Llavors, el lideratge, ara veig que l'agafa Alemanya, Àustria, els països nòrdics, Itàlia, i bueno, ells tenen aquesta consideració perquè tenen un parlament que són parlaments majoritàriament de dreta i d'extrema dreta. Espanya, Portugal i em sembla que és Irlanda, pues, van subsistint en governs d'esquerra, entre cometes. Llavors, aleshores, bueno, és el que tenim. El que passa que s'hauria d'atacar el problema abans de que el problema sortís dels seus països. No que arribés aquí i es trobés amb una mà davant i l'altra darrere, no. Vull dir, donar-los ajuda, perquè, clar, si aquí anem venint, vull dir, es trobaran frustrats amb aquestes històries d'enviar-los fora, és complicat. I jo no veig també que hi hagi lideratges capaços i clars dins de la Unió Europea en aquest moment.
0: De totes maneres, també veieu que aquestes mesures poden dissuadir aquelles persones que ja per la seva situació doncs tenen intenció de sortir del seu país sí o sí, per buscar-se la vida, o això no servirà pràctic, o sigui, aquest enduriment no servirà de portes en fora perquè la gent s'ho repensi?
1: Jo crec que no, jo crec que no, perquè la gent quan està desesperada aquestes mesures no se les mira massa. La desesperació, doncs, l'empeny, la gent quan ha de travessar la Mediterrània, doncs no està pensant en quines lleis es trobarà aquí. A mi em sembla que no són dissuasòries. El problema d'Europa és que Europa és massa atractiva, Europa és pròspera, Europa acull bé. Els sirians no, podrien triar anar a Aràbia Saudita, podrien triar anar a l'Índia, anar a Rússia, no hi aniran pas, vindran a Europa perquè aquí se senten millor acollits, aquí tenim lleis més democràtiques, és una societat pròspera, i llavors Europa és tan atractiva que això és un problema que no té una fàcil solució. Clar, la solució seria invertir en aquests països perquè no tinguessin necessitat, però el cost econòmic seria tan enorme que la societat europea no s'ho podria permetre. Si invertim en aquests països pobres, evidentment la necessitat desapareix, però això és impensable, no? Clar, però després ens trobem que aquesta gent arriben aquí a Europa, molta gent això ho veu com una amenaça i com un deteriorament del seu nivell de benestar, i llavors vota partits

0: complexitat que seria solucionar aquest problema. Jo penso que seria molt fàcil, el que passa és que no interessa a ningú, perquè hi ha quatre rics, molt poderosos, que prefereixen, doncs mira, escolta'm, anem a veure si fem una volta a la Terra i convidem a no sé quants amics, i així, doncs mira que bonic, no? No sé quants milions, i això seria la solució d'un país. Però bueno, no entrarem en aquest problema que jo penso que és el que realment és el que està marcant aquesta societat. Vull dir que hi ha una sèrie de persones molt, molt, molt, molt riques, i la immensa majoria de persones molt pobres. Però bueno.
1: Aprofitant això que ara afegia l'Antònia, us pregunto el que us deia abans. Som a temps d'invertir en els països d'orígens i revertir o començar a revertir aquesta situació, i després interessa això o no?
2: Si es vol, sí. Si es vol, es pot fer. El que passa que hauràs de retallar pressupostos d'un altre cantó. No crec que vulguem retallar pressupostos, i la manera que estan ara les coses, a la Unió Europea en matèria de defensa, per exemple. O en altre tipus de matèria. Llavors, aleshores, és difícil, és molt complicat invertir en... però bueno, si es vol, es pot. Ara, no crec que es vulgui en aquest sentit, perquè no crec que sigui la política actual que té el govern de la Unió Europea.
0: És que no interessa. Vull dir, nosaltres tenim una sèrie de països que són una mà d'obra superbarata, i que d'alguna manera s'està traient les castanyes del foc. Tu, vinga, va, necessites que 50.000 persones per treballar en no sé què, ràpidament muntem una fàbrica allà. Saps què? S'han mort 10.000 en Bhopal, per exemple, a l'Índia, una fàbrica, bueno, això fa uns quants anys. No passa res, és igual, traiem la fàbrica, tanquem i ja està. Vull dir que és de veritat, som uns hipòcrites en general, però bueno, avui estic una mica...
3: Aquí el problema és que acabem, com els països del Golf, no? Com Qatar i altres països, que resulta que ja tenen ciutadans de primera classe, que són els autòctons, tots els drets, i després tenen ciutadans de segona classe, que són els immigrants, que estan en un règim de semiesclavatge, no? I aquí, doncs, sí, clar, si no reconeixem aquesta gent com a ciutadans de ple dret i els tenim com a ciutadans de segona, doncs acabarem com aquesta gent, com aquests països del Golf Pèrsic, que fan tanta llàstima, perquè és un nou esclavatge en ple segle XXI.
0: Totalment.
1: I si no, per què no s'intenta, doncs, fer aquestes regularitzacions, que segurament una bona part de la població hi estaria d'acord en que fos una migració controlada, alhora que s'inverteix i es permet que la gent no tingui aquesta necessitat de sortir dels seus països, perquè, a veure, el vell continent arribarà un dia en què la seva població serà realment vella. Ja ens està passant a l'estat espanyol, que necessitem una mà d'obra per fer una sèrie de tasques que estan ara mateix fent els immigrants. Per què? Doncs perquè tenim una població que està envellida.
2: Sí, o que no vol fer aquestes tasques.
1: Exactament,
2: que
1: també.
2: Clar, que són moltes feines que no es vol fer.
0: Clar, tu preguntaria a qualsevol català, i bueno, a més a més hi ha de joves catalans, i si podem preguntar, fer una consulta. Jo ho he fet alguna vegada a l'escola. Escolta'm, tu treballaries en això? No, jo això no. Treballaries en això o altra? No, no, això no. Vull dir que netejar...
2: Sí, sí, persones, no, aquí a tot arreu, això està claríssim. Clar.
0: Clar, sí, vull dir, sí. Ens hem acostumat a una sèrie de condicions, i això està molt clar, països de primera o habitants de primera i persones de segona categoria. Això està cada vegada més clar, no?
1: Bé, doncs, a veure...
3: S'hauria potser de trobar un punt mig, no?, entre la gent que són absolutament pro immigració, no?, que aquí que entri tothom, aquí cap tothom, no?, que potser és massa naïf, i després la gent que és absolutament anti-immigració, perquè considera que la immigració és com la pesta, no?, i que és l'origen de tots els mals. S'hauria de fer pedagogia en el sentit de que la gent entengui, desmuntar el discurs de l'extrema dreta i de la dreta, que la gent entengui que nosaltres necessitem els immigrants, que els immigrants aporten

0: aporten riquesa i que no podem prescindir dels immigrants, però que aquesta immigració estigui més controlada, que no sigui una immigració com potser la que s'està veient ara, no? Que dona peu a que després la dreta faci un discurs demagògic.
1: Però jo penso que aquesta migració no és tan la immensa majoria, sinó que és un tant per cent bastant baix. El que passa és que, clar, generalitzem, sempre ho fem així, no? Generalitzem, tots els immigrants són no sé què, és molt fàcil. És el més pobre culpabilitza el que és més pobre encara. És ja la perversió absoluta.
2: I que segurament els processos burocràtics per a aquells que intenten resoldre i posar al dia la seva situació en aquests països, a la Unió Europea, no són gens fàcils ni àgils. O sigui que, clar, si es demoren tant que la persona que està en un país de la Unió Europea a l'espera de tenir un permís per poder treballar, per poder estar-s'hi en condicions, doncs la veritat és que això encara agreuja més el problema.
1: Anem a més, es converteixen, perdona, un moment, Carme, es converteixen en persones que estan treballant en el mercat negre. Vull dir, perquè tota aquesta gent que estan aquí i estan treballant. I estan treballant en un mercat negre. Vull dir que, per tant, escolta'm, si estan treballant, per què no regularitzem totes aquestes situacions? Però no només aquí, parlo d'aquí, però parlo d'Europa en global, no? També.
2: Que siguin ciutadans de ple dret i amb totes les obligacions, també, no?
1: Sí, exactament.
2: Canviant de tema, que no vull que ens passi com ahir, el projecte Arrel, aquesta és una iniciativa pública que impulsa el govern de la Generalitat a municipis de menys de 1.000 habitants per ajudar a frenar el despoblament rural. Imagineu-vos pobles de l'interior del país que es queden sense absolutament cap botiga de res, ni un bar, res on la gent pugui anar, doncs, a comprar una ampolla de llet, una barra de pa. Doncs perquè això no sigui així, el govern de la Generalitat, doncs, aposta per aquest pla, que ahir, quan el plantejava els companys de tertúlia, alguns em deien, això és posar una tireta, i jo us pregunto, és una bona iniciativa segons vosaltres o és simplement una mica tapar el forat i vinga, tirem milles?
3: No, bueno, jo considero una bona iniciativa si es treballa bé. Si no es treballa bé, cosa que dubto, perquè venint del govern de la Generalitat actual no sé si seran capaços de gestionar o aglutinar un servei d'aquest tipus. S'ha parlat molt, abans també s'havia parlat, però aglutinar això i fer-ho bé no és tan fàcil, i buscar cada poble el que necessita, què és el que és prioritari, el que no és prioritari. S'ha de fer una tasca bastant important. Si es fa bé, endavant, vull dir, cap problema.
2: Hi ha 175 municipis que no tenen cap botiga de menys de 1.000 habitants. Vull dir, està comptabilitzat, tampoc no és que siguin una gran quantitat, però per fer que la gent no abandoni allà on viu i s'acabi convertint aquell poble en un poble deshabitat, doncs hi ha aquesta inversió. I us torno a preguntar, Emili, això és un pagat o és una bona iniciativa?
0: Això jo crec que és una mica un brindis al sol, no? Perquè, a veure, quan estem parlant d'aquests municipis, jo vinc de Barberà de la Conca, que és un municipi que té 426 habitants. És a dir, conec una mica la situació. I abans era poble pagès, tothom vivia i treballava allí. Ara allí no hi treballa ningú. La gent hi viu perquè, diguem, la vivenda és molt més accessible, l'aire no està contaminat, l'entorn és meravellós, però la gent treballa a Montblanc, treballa a Valls, treballa al Vendrell, treballa on sigui, no? I són gent més o menys jove que van i venen amb el cotxe i passen pel súper, per exemple, de Montblanc, i fan la compra. Llavors, hi ha alguna persona gran que no té aquesta disponibilitat, que potser no té cotxe o ja no condueix, i que necessita que algú, que el fill li porti el menjar. I potser hi ha un cas d'una persona que no té ningú, i és un cas que no sé si els serveis socials l'ajuden, no, en aquest cas. Però, vist així, si veiem els números, és dramàtic, no? Vull dir, 170 i escaig pobles que no tenen ni una sola botiga. Però és que la vida dels pobles, d'aquests pobles, no té res a veure amb la vida d'aquests pobles fa 50 o fa 100 anys. Aquesta gent treballa fora d'aquest poble, treballen en comerços, treballen en bars, treballen en empreses, i van i venen en cotxe, i passen pels súpers i compren, i fan la compra. Això és com també la possibilitat de disposar d'efectiu en els bancs, no? Que no hi ha caixers, tampoc, no? I també es va fer alguna operació d'aquestes amb caixers mòbils o coses d'aquestes.
2: Però tot ha anat portant a que aquests serveis cada vegada han anat a menys, fins que, efectivament, acaben quedant pobles que pràcticament no.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 5.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els parcs del Turó del Caritx i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que, junt amb l'AMB, estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona, l'Avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'Avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de Lorda són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps, s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó del Caritx i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que, a partir de la reforma, quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
5: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Caritx és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla al projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
4: L'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, entre els números 245 i 268 al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. Les persones que podran fer el tràmit són les inscrites prèviament al Registre General de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona ja ha publicat la llista dels sol·licitants que compleixen els requisits generals. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que, sense aquestes jornades complementàries, superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
3: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
3: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
7: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem aquest Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem lentitud amb aturades de l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit Girona, també puntualment a l'altura de Barberà, en sentit Tarragona. També veiem un petit tram de lentitud amb retencions a la B23, a l'altura del Papiol, en sentit Martorell, baixa per connectar amb l'autopista AP7, i també lentitud amb retencions a aquesta hora a la C58 i a la C33, les dues, aquests últims 2-3 quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana. En el cas de la C60, aturades puntuals a Argentona, sentit Mataró, i destaquem a les dues rondes ja força moviment, especialment a la ronda litoral. Aquí tenim lentitud amb retenció en sentit Trinitat de Zona Franca a Montjuïc, quasi tocant a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard, bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats

0: La Fundació CRAM fa anys que treballa en la protecció i recuperació de la fauna marina. Entre les seves tasques hi ha la de vetllar per aquells animals que arriben al seu centre on són tractats abans de ser retornats al seu medi natural. Avui volem conèixer més sobre com es preparen per l'estiu i també com ha anat el darrer d'aquests alliberaments. Marxem al Prat a Ràdio. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest diumenge la Fundació CRAM ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torn a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i en una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
1: Explica'ns en primer lloc doncs, quin balanç en feu d'aquesta edició del Torn a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
2: Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenia aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible. Al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar, evidentment, doncs, tota la jornada.
1: Mm-hmm. Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
2: Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del tornar a casa. En aquesta doncs, associació que tenim amb la MB hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
1: Per tant, a partir d'ara ja aquest alliberament de tortugues el fareu això, en diversos municipis costaners, evidentment, no podia ser
2: aquesta és la idea. Nosaltres, vull dir, estem ubicats aquí al Prat i, evidentment, doncs, aquestes arrels no es perden, però sí que és veritat doncs, que hi ha una miqueta aquesta voluntat i això és una cosa doncs, que s'haurà d'anar veient any a any com es va desenvolupant i qui acaba acollint aquest acte, però bé, doncs s'anirà veient.
1: Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
2: Doncs mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques o, en aquest cas, doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que, per exemple, doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment, doncs, quan va arribar aquí al centre, la primera exploració, vam trobar que dins de la boca, a la part de dalt del bec, doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles, doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé i, doncs, una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació, però, per exemple, el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú, que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, la va poder tornar a l'aigua.
1: Aquest, però, és tan sols un dels exemples no, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
2: Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere, perquè ha sigut un projecte de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps. I nosaltres hem sigut allà per doncs, intentar ser una ajuda per ells, dir-los, tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte. I nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge, evidentment, doncs no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
1: De fet, en la pregunta una mica, per això, el que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
2: Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi més assistències, que no és simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre en aquest cas d'avisos.
1: Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que, per tant, doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
2: Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill, i nosaltres som conscients de que, com a humans, el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat, i en qualsevol cas, sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal, doncs estar molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar als professionals, però mai actuar per compte propi, perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar, però això, la gran majoria de vegades, el que acaba és empitjorar la situació. I et poso un exemple. Doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa, i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament. Però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa per ajudar-la, que pot acabar doncs, desencadenant que hi hagi una sepsi general, perquè el que hi havia doncs, aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua, per tornar-los a reintroduir a l'aigua. Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i, per tant, necessita que hi hagi una valoració veterinària i, en qualsevol cas, una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i, per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
1: I això també és encara més rellevant amb l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys s'està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
2: Sí, és importantíssim. Ara, de fet, el mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminada, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació a veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
1: També estem al juny, això vol dir que bueno, comença l'època estival en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
2: Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí, com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen i després també en tenim un campus d'estiu amb pernoctació i sense junt amb Fundesplai, que fem aquí a les nostres instal·lacions, bàsicament. I després, com sempre, en períodes estivals, per famílies, per particulars, les portes del CRAM, evidentment, doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara, que comença aquest període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga, les activitats són vàries i, com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
1: I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant doncs això vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
2: Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre doncs, les inscripcions a 2 mesos vista I res, veníem ser major d'edat, evidentment, i tenir doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers doncs, la fauna marina, és impagable, perquè sense ells i elles, evidentment, doncs, el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera. I ara, per exemple, doncs, ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
1: Tots ho sabeu i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja és tècnica de comunicació del CRAM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament.

Hola, soc Mariano Martínez i la meva recomanació cultural és Anatomia de l'esperança. És un llibre del Francesc Torralba, un filòsof, que jo crec que dona eines, no? En aquests temps foscos que sembla que no hi ha esperança realment, fa una dissecció, fa unes lectures, ens recomana unes lectures precisament per tenir eines per l'esperança, no? Pel dia a dia. Posa sobre la taula eines com la tendresa, com aquesta connexió que hem de tenir entre les persones precisament per sobreviure en aquest dia a dia que sembla que tot són males notícies, que sembla que tot són això, males notícies, i sembla que no hi ha esperança més enllà de lo que surt a la tele, de lo que trobem a internet. Ho recomano molt, aquest llibre, Anatomia de l'esperança.

0: I a aquesta hora de la tarda al Connectats parlem d'esports i ho fem amb el nostre company de Terrassa, Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
1: Hola, Carme, què tal? Bona tarda.
0: Amb bones notícies, no?, pel que fa a l'hoquei herba femení?
1: Bones notícies en el sentit que, bueno, aquest cap de setmana passat es va disputar les dues Final Fours de la Lliga de la Divisió, de les Divisions d'Honor masculina i femenina d'hoquei i herba a Madrid, i bé, per una banda l'Atlètic femení jugava la seva tercera final, no va poder guanyar, és a dir, tres finals consecutives perdent, una contra el Polo a Madrid precisament, una altra, i dues contra el Club de Campo, una a Terrassa i una aquesta mencionada a Madrid, però sí que aquest subcampionat aquest any li ha donat el pas per primera vegada a la seva història a una competició europea, l'Euro Hockey League, amb la qual doncs no deixa de ser una fita històrica, no? Una classificació per Europa per un equip que no fa molts anys es debatia entre la permanència, primera divisió llavors, després ja es va convertir en divisió d'honor B, per tant, doncs, molt de mèrit per aquestes jugadores que entrena l'ex internacional Sílvia Bonastre. Anteriorment les dues finals les va conduir l'anterior tècnic, el Jordi Carrera, i jo crec que, bueno, és una cosa que s'ha de valorar. De fet, les jugadores ho han demanat, no?, o en les seves declaracions, no?, que s'ha de posar en valor
0: l'entrenadora.
1: Sí, l'entrenadora en principi no s'ha anunciat res, però sí que continua, sí que hi haurà alguns canvis. Són clubs, bueno, vosaltres tu també feu informació del júnior,
0: sí,
1: que bàsicament, sobretot aquí a l'Atlètic i a l'Egara i al Terrassa, basats pràcticament en jugadores formades a la casa, no? Això també té un doble mèrit. Cada un té la seva política, el Club de Campo doncs és al revés, no? Aposta més per, doncs, fitxar jugadors, buscar jugadors a fora. Però bé, tenint en compte això, que la gran majoria del planter, de 18-20 jugadores, doncs 14-15 són...
0: I què diries, Sergi, que ha canviat per aconseguir aquesta fita històrica que destacaves?
1: Jo crec que és l'increment de practicants, no? Això podríem fer un símil amb el futbol femení, que doncs estem veient com evoluciona, perquè cada vegada hi ha més nenes que volen jugar, doncs potser als clubs d'hoquei de Terrassa, que és una de les ciutats on hi ha més clubs, doncs potser fa uns anys doncs hi havia menys equips, i cada vegada hi ha més jugadores, que nanes que volen jugar, i això, clar, això va incrementant la qualitat, no? Jo crec que va per aquí. També suposo que també s'evoluciona en molts sentits, no? L'esport d'ara no és el que a l'esport que, com hem començat tu i jo a fer informació esportiva, ara és un esport molt més professional tot, es miren molts vídeos, les jugadores, també passa amb els jugadors, entrenen en aquests esports que són amateurs, no?, que ja, si hi ha quatre que viuen d'això, doncs fan entrenaments o fan setmanes pràcticament de professionals, amb 4-5 entrenaments setmanals, desplaçaments, ara anem a Bilbao, anem a Madrid, és a dir, que suposo que això també va incrementar una mica aquesta professionalització entre cometes, no? Perquè no es pot considerar, perquè no deixa de ser un esport amateur del qual viuen molt poquets jugadors i jugadores.
0: Segurament que una de les claus de l'èxit és, com tu apuntes, que de la quantitat doncs es pugui extreure la qualitat de les jugadores que passen a formar part de l'equip. Però, clar, vist des de fora, a un li sobta que, parlant d'hoquei i herba, es produeixi una notícia d'aquesta magnitud, no? L'Atlètic de Terrassa, per primera vegada a la seva història, en competició europea. Jo no sé si queden alguns equips més que hagin d'assolir una fita com aquesta a Terrassa.
1: No, precisament el curiós és que els últims anys han sigut bastant prolífics, tot i que, insisteixo, no?, el títol de Lliga s'ha escapat 3 anys consecutius. L'anterior Lliga que va disputar l'Atlètic a la final, que va ser contra el Club de Campo, també data de, ara no recordo si el 2007 o el 2008, més o menys va partir, i l'any passat a l'Egara femení també va aconseguir la classificació històrica per primera vegada en sa vida a la competició europea, però aquest cas guanyant la Copa de la Reina a les seves instal·lacions contra el potent Club de Campo. És a dir, l'evolució que està fent l'esport del hockey femení aquí a Terrassa és important. s'ha de lamentar que el Club Deportiu Terrassa, que és el Degà, que té 5 lligues, em sembla que té 5 copes, és, ha participat ja en competicions europees anteriorment, l'última lliga la va guanyar el 2008, és un equip molt castigat pel entre cometes, l'expoli, no? Forma grans jugadores, però moltes
0: marxen.
1: Reben ofertes del júnior, del polo, del club de, bueno, el club de Camponou, però que marxen, i és, aquest any doncs, ha de disputar el play-out, aquest diumenge jugarà el primer partit del play-out per evitar el descens de la segona categoria, però sí que aquesta evolució s'està veient, no? I això s'està veient, no? És a dir, un Egara campió de la Reina, un Atlètic 3 vegades subcampió, quan les finals pràcticament sempre eren coses del júnior, el polo o el club de camp, o més o menys la cosa anava per aquí, una mica el Complutense. És a dir, que l'Atlètic s'hagi colat a 3 finals consecutives de Lliga, això s'ha de considerar un èxit, sempre és, clar, és evident que l'esport tothom vol guanyar, però també hi ha aquest valor, no? És a dir, aquesta generació, doncs, bueno, va portant cada vegada més jugadors a la selecció espanyola, i tot això també, jo crec que també
0: deixa'm, Sergi, que et pregunti, deixa'm que et pregunti ja, pensant en el futur, en aquesta competició europea, quan serà, se saben rivals, dates...
1: No, això encara no se
0: encara
1: sap,
0: no
1: això
0: sap
1: s'acostuma a disputar a l'època que això de la segona Pasqua, com que jo no la faig mai aquesta segona Pasqua
0: però te'n recordaràs precisament per això, no?
1: Sí, habitualment es disputa per aquestes dates i llavors la competició habitualment doncs hi ha un, es fa per sistema de concentració. I...
0: O sigui que li queda un anyet, llavors, no?, per anar preparant-se.
1: Sí, li queda un anyet per preparar-se, per veure ara, doncs, suposo que començarà el run-run de baixes, d'altes, el planter, es confia molt en el planter, és, de fet, moltes jugadores a l'edat juvenil ja fan una mica dinàmica de primer equip, i, clar, tot això ajuda doncs, a anar compactant, però, bueno, com passa amb tots els equips, doncs, hi haurà gent que marxarà, i altra gent pues, que interessarà, potser hi haurà, vindrà una jugadora argentina o vindrà una jugadora holandesa, com aquest any hi havia una. Això també entra dintre el rol, no? Habitualment són gent que volen venir aquí, no és que es vagi a buscar, escolta, mira, et pagarem...
0: I ara més, amb aquesta, sí, amb aquest carmelet, sí. No?
1: Doncs és possible que hi hagi més interès per jugar aquest Atlètic, tot i que hi ha el seu estatus de subcampió a les dues últimes edicions, i és un equip que és evident que ha crescut molt, doncs també tenia el seu atractiu.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, continuarem parlant, sobretot quan s'acosti la data, quan arribem, ens aproximem a la segona Pasqua,
1: llavors,
0: i estarem preparats.
1: Parlarem...
0: I m'imagino que l'Atlètic també.
1: Sí, parlarem l'Atlètica de sempre, el seu, bueno, passa també amb Negara, eh? És el seu equip masculí el que ha guanyat més títols i més reconeixements. En el Terrassa passa al revés, és l'equip femení el que té més lligues, té 5 lligues, 5 copes, i el primer equip té només una lliga, a part de que a Espanya abans tot es feia amb sistema dels campions de Catalunya, anaven a jugar al campionat d'Espanya, després ja va aparèixer la lliga, amb el qual doncs, es fa un sistema lligueta, i és curiós, el Terrassa és l'únic que la línia femenina té molts més títols que la línia masculina.
0: També està bé, què vols que et digui? Sergi,
1: i tant.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Jo els he viscut tots 5.
0: Doncs mira,
1: molt bé.
0: Afortunat tu. Gràcies,
1: afortunat.
0: Bona tarda.
1: A tu, adéu.
0: Adéu. Carme, adéu.

a la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La castellarenca Estel Cavaller presenta aquesta tarda el seu primer llibre de microrelats, Cop d'efecte, i ho fa a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. El volum hi recull 26 microrelats contemporanis que ens parlen de la seducció, de la desil·lusió, la venjança, la supervivència i la infidelitat, entre altres temes. Parla amb ella la Marina Antúnez. Bona tarda.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs sí, avui parlem de llibres, ho fem amb una escriptora castellarenca que ens ha vingut a visitar aquí a l'estudi de Ràdio Castellà. Ella és l'Estel Cavaller Costa i la saludem. Estel, moltes gràcies per venir.
2: Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
1: I l'hem convidada doncs perquè ella ha publicat un llibre que es diu Cop d'efecte, un llibre de microrelats que presenta a la Biblioteca Antoni Tort. Aquesta mateixa tarda, llavors volem conèixer tant el llibre com una miqueta més a l'Estel. Per tant, Estel, aquest llibre, Cop d'efecte, no? És el que presentes, no sé si és la teva òpera prima.
2: És certament el primer llibre que publico i em fa molta il·lusió doncs, presentar-lo també a castellà.
1: Uh-huh. Explica'ns una miqueta com neix aquest projecte.
2: Aquest projecte neix a partir de que m'aficiono, diguéssim, d'una manera més específica amb l'escriptura, perquè sempre m'ha agradat escriure, però no és fins que arribo a Girona que m'apunto a l'aula d'escriptura del Centre Cultural La Mercè, i allà hi ha diferents itineraris, i jo començo pel de prosa de no ficció i literatura del jo, però m'agrada tant que acabo fent els tres itineraris, el de poesia i el de ficció. I és arran d'un professor conversant que m'anima a publicar. És a dir, ell em diu que tenir els escrits en un calaix no serveix de res i que això s'hauria d'ensenyar. Llavors, a partir d'aquí m'obre una porta que jo en principi no contemplava. I al cap d'uns anys, doncs, amb l'ajuda de la Rosa Aguiló, que il·lustra algunes dels microrelats, ens llancem a aquesta aventura.
1: Molt bé. Fem una mica un pas enrere. L'Estel és de Castellà, però ens ha dit, no sé què, de Girona, vas marxar de Castellà, vas anar a Girona, això va ser quan?
2: Correcte. Jo havia estudiat direcció hotelera, llavors per feina me'n vaig anar a treballar a Sant Feliu de Guíxols, i de Sant Feliu de Guíxols llavors vaig anar uns anys a Girona. D'això estem parlant de fa uns 20 anys, 20 anys o més, i ara actualment estic a Torroella de Montgrí.
1: Torroella de Montgrí, lloc preciós, eh? De l'Empordà. Sí. Molt bé. Allà, doncs, comences l'afició d'escriure, o tu ja tenies afició d'escriure des de petita? Com va anar?
2: Sí, des de joveneta sempre he escrit. Però més aviat a dietaris i prosa de no ficció, per això vaig començar l'itinerari de prosa de no ficció, també perquè m'agradava molt escriure dietaris quan viatjava. Uh-huh. Llavors vaig fer també un monogràfic d'escriptura de viatges, i llavors els microrelats arriben més tard, quan jo me'n vaig a fer també un altre taller al Ferrera Can, a la Vall Ferrera, que era un taller de microrelats que organitzava els de la revista Branca, que llavors la portava la Júlia Bacardit, em sembla, i l'altra, la Irene Pujades, exacte. I allà doncs, vaig començar a escriure microrelats i em va agradar el format. Era una cosa que a mi em semblava que podia controlar pel tamany, i llavors més endavant em vaig aficionar a presentar-me a concursos. Hi havia un concurs que es feia a la Biblioteca de Barberà del Vallès, que era sobre microrelats exclusivament. Uh-huh. I llavors allà doncs, vaig fer servir per una mica d'entrenament, i allà doncs, escollien, era un concurs que durava mig any, des d'octubre a abril, més o menys, i escollien un microrelat al mes, i llavors publicaven al final de la temporada un llibre amb els guanyadors i els finalistes. I en fi, a partir de llavors doncs, vaig anar escrivint microrelats fins que em vaig tenir uns quants per poder fer aquest llibre.
1: Quants n'hi ha, en aquest llibre?
2: N'hi ha 26, i la meitat estan il·lustrats. Sí, la il·lustradora és la Rosa Aguiló, que és de Palafrugell, i ella es va aficionar de seguida que va

0: a través d'una anècdota o d'una emoció d'un dels personatges.
1: Mm-hmm. El fet de basar-te en aquests contes, en aquestes emocions, en aquestes temàtiques, no? Tenim una addicta a les aplicacions de cites, un mal son, no? Revelador, una dona que també atenua els símptomes de menopausa amb un mètode canibalesc, segons posa a la sinopsi, i d'altres protagonistes. Ho fas perquè parteixes de la teva realitat, de la teva pròpia experiència, o t'inventes històries que no tenen res a veure amb tu?
0: Moltes parteixen de la meva realitat quotidiana. Per exemple, aquest que parlaves de la maternitat és un que es titula Fogots, i llavors és una mica surrealista, potser el més surrealista de tots, però llavors doncs també n'hi ha que parlen d'alguna... Bueno, surt alguna anècdota de quan treballava en hostaleria, n'hi ha alguna altra que parla de la mirada de l'altre. Aquests sí que estan... potser el que m'ha inspirat més que la meva quotidianitat és les lectures d'altres llibres. I, però sí, n'hi ha que parteixen de la meva, del meu dia a dia.
1: Una cosa és el que surt de dins, no? Allò innat que tens ganes d'explicar, i l'altra cosa és com ho expliques, no? Uh-huh. El fet d'anar, com hem vist, a tants tallers, a tants cursos, a tantes escoles, aprendre a escriure, t'ha ajudat a depurar o millorar aquesta tècnica?
0: Sí, m'ha ajudat a escriure més, també, perquè jo soc molt poc prolífica i llavors de vegades em costa trobar el moment de posar-me a escriure. És a dir, sembla que necessito aquest impuls que em dona que em donen els concursos o els tallers, i llavors quan arrenco m'hi passaria tot el dia, em passaria volant i ni me n'adonaria. Però de vegades sí que és cert que em costa escriure si no tinc aquest impuls, que pot venir donat això d'una emoció, d'una anècdota que m'han explicat o bé que he viscut, i llavors doncs treballar-la per fer-la un microrelat, perquè el microrelat, una de les característiques que té és que el final ha de ser un final una mica sorprenent, hi ha d'haver un gir de guió. Normalment són uns 1.200-1.500 caràcters i han d'intentar mantenir l'atenció durant tota la lectura per arribar a aquest final i aquest gir o cop d'efecte que jo he aprofitat per fer aquest joc de paraules del títol del llibre.
1: Vinga, explica'ns aquest títol.
0: Doncs el títol ve d'això, ve d'aquesta característica que tenen els microrelats d'intentar fer un final sorprenent i crear aquest cop d'efecte, però a la vegada hi ha molta emoció i molt sentiment.
1: Clar,
0: i...
1: perquè estem parlant d'un efecte, que pels que no hi veieu el correcte llibre, s'escriu en va, eh? Afecte, uh-huh. No és efecte, eh?
0: El cop d'efecte de final, sí. Però llavors hi ha el cop d'efecte en va de l'emoció.
1: Molt bé, i en aquest cas aquí és on, no?, l'Estel fa èmfasi.
0: Correcte.
1: El fet també de triar microrelats és perquè el gènere del conte, com dèiem, no?, però al final el microrelat encara és un conte més condensat, no? Què té un microrelat que no tinguin la resta de gèneres?
0: Per mi és un joc, és a dir, com puc explicar una història que pugui arribar i generar una emoció amb la menor quantitat de paraules possibles. I llavors és aquest joc buscant els sinònims, els verbs, perquè, esclar, quan et presentes al concurs no pots passar d'aquells caràcters. I de vegades has de trobar la fórmula de dir la mateixa frase, però en lloc d'amb 10 paraules dir-la amb 7. O buscar un sinònim que tingui menys lletres.
1: Mm-hmm. En tot cas, t'hi atreviries o t'interessa també endinsar-te en algun moment en el gènere de la novel·la, per exemple? O...
0: La novel·la em fa molt respecte, però sí que el conte curt potser sí que el contemplo més endavant, perquè hi ha lectors que m'han dit ostres, ens deixes una mica amb el caramel a la boca, voldríem saber-ne més d'aquest personatge, i llavors, doncs, en fi,
1: potser
0: es podria contemplar.
1: T'agrada molt escriure, però t'agrada llegir també? Ets lectora?
0: Soc lectora, sí, sempre ho he estat. La meva mare és una gran lectora i jo crec que l'afició em ve d'ella, d'això de molt a l'inici, i participo dels clubs de lectura que es fan a Torroella. M'agrada molt comprar llibres i sí, considero una gran lectora.
1: Els temes d'interès, hem dit, són aquests, i quins més?
0: Llavors, temes d'interès en el sentit de temàtica o de
1: sí,
0: format de gènere?

0: ara?
1: De temàtica.
0: De temàtica.
1: De què t'agrada parlar, diguéssim?
0: De què m'agrada parlar? Doncs m'agraden molt els llibres que aprofundeixen en emocions i sentiments. Sóc una gran fan de l'Eva Baltasar. Uh-huh. M'he llegit tots els seus llibres. I m'agrada buscar...
1: L'has dit, no? En les preguntes sí, sí? curtes has dit a Peixos, crec,
0: Peixos,
1: no?
0: Peixos, correcte, aquest és l'últim.
1: Que és un llibre de l'Eva Baltasar.
0: Sí, és el que em van regalar per Sant Jordi.
1: De Boulder, no? Sí, per qui no sí. la recordi ara.
0: Sí, sóc fan de la manera que té d'escriure i de les metàfores que fa més enllà de l'argument. I d'aquí també potser torno amb la poesia. Ella va començar també sent poeta. I bé, ha fet una carrera extraordinària.
1: Sí, sí, sí. Veig que també t'agraden les protagonistes dones i que parlin de temes actuals, eh? Uh-huh. Perquè això, no tornes al passat, no tornes a les dones d'abans, no tornes a les històries d'abans, t'agrada la història contemporània.
0: Sí, sí. Lectures contemporànies, també a l'escola de la Mercè hi havia una assignatura que era llegir els clàssics durant un dels mòduls, llavors també n'he llegit. Però sí que actualment agafo llibres que es publiquen recentment. Mm-hmm. I que siguin dones també és una casualitat. No vaig a buscar que siguin dones, sinó que, en fi, amb aquestes dues últimes escriptores que he seguit, com és la Eva o la Carlota Gurt, doncs mm-hmm. sí, dona el cas que sí, però també llegeixo literatura feta per homes.
1: La Carlota Gurt, que també neix de... o surt d'una escola, de l'Ateneu Barcelonès.
0: També, no? també, sí, sí.
1: Publiques amb l'editorial La Gamberra. Uh-huh. Explica'ns una miqueta qui és aquesta editorial.
0: L'editorial La Gamberra la vaig conèixer altra vegada a través de la poesia, perquè són els mateixos d'Edicions Tremendes, que publica exclusivament poesia. I llavors m'hi vaig posar en contacte i ells em van derivar a La Gamberra, perquè ells, això, publiquen només poesia. Llavors, fa un parell d'anys, doncs van crear La Gamberra per prosa i La Trapella per contes infantils. I llavors, doncs, em vaig posar en contacte amb La Gamberra i vam tirar endavant.
1: Són a Girona?
0: Són a Corçà, sí, província de Girona.
1: Província de Girona. Sí. Molt bé, La Gamberra. Doncs, amb aquest llibre... encetes aquesta carrera literària, diguéssim, aquest camí literari, no sé si ja amb nous projectes a la vista.
0: De moment el projecte és fer córrer aquest, que el llegeixi el màxim de gent possible, i ja es veurà.
1: Uh-huh. Presentar-lo, clar, no s'ha presentat, no? Aquest, de fet, no és de cap concurs, no? O certamen literari, o sí?
0: No, tot i que hi ha algun microrelat premiat, però no, el llibre en tota la seva totalitat no ha estat presentat a cap concurs, però sí que l'he presentat a Torroella.
1: Aha.
0: Sí, fa un parell de setmanes el vaig presentar a Torroella.
1: Perfecte.
0: Amb l'editor. Doncs... Aquesta tarda m'acompanyarà en Llorenç Genescà. Uh-huh. I espero que us engresqueu a venir-hi.
1: D'acord, molt bé. Doncs Estel Cavaller Costa, avui l'hem tingut amb nosaltres aquí a la ràdio per parlar-nos doncs d'aquesta novetat literària, aquest llibre de microrelats que presenta Cop d'Efecte. Recordem, Cop d'Efecte, amb l'A, sobretot, que ens ha explicat ella mateixa. Estel, moltíssimes gràcies per haver passat per la ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies.
2: A tu, Marina. I un matís molt important, molt interessant. Cop d'Efecte, amb A, Gràcies a vosaltres també que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta sessió de dimecres. Demà tornem amb els temes corresponents a la versió de dijous, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
2: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
3: Són les 6.
4: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL-SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Des del sindicat de comandaments de les policies locals, expliquen que des que diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començament d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
7: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar. Sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
6: Amb el lema Badalona mereix més, Àlex Montornès s'ha tornat a postular com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana. Ho ha fet en un acte aquest dimarts al Teatre Margarida Xirgo, davant de veïns i entitats i acompanyat del president del partit Oriol Junqueras. Montornès ha centrat el seu discurs en la idea que una altra Badalona és possible. Això sí, sempre i quan, apunta, Esquerra aprengui dels seus errors i aconsegueixi millorar els resultats en les properes eleccions locals al maig de l'any que ve. El seu projecte, explica, passa per millorar el funcionament de l'Ajuntament, renovar els mercats, acaba la línia de metro vermella i canviar el model de seguretat amb una guàrdia urbana més propera. En matèria d'habitatge, Montornès proposa sancionar els pisos turístics il·legals, facilitar la rehabilitació d'habitatges antics i reobrir Can Bufí Vell per les persones sense llar.
8: La primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem el maig de l'any 2027, serà reobrir Can Bufí Vell, perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres de Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo aquesta Badalona salvatge, insolidària, no la reconec.
6: Els parcs del Turó del Caritx i del Gran Sol es tancaran durant la nit per evitar actes incívics. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Badalona, que junt amb l'AMB estan redactant el projecte de reforma d'aquests parcs, tot plegat dins un pla per renovar carrers i places que es troben en mal estat. Actualment hi ha 40 obres d'asfalt de carrers en marxa a Badalona, l'Avinguda Alfons XIII, la Rambla Sant Joan, l'Avinguda Lloreda o el carrer Mare de Déu de Lorda són alguns exemples d'aquest pla de gran envergadura. Al mateix temps s'està redactant el projecte d'altres reformes com les d'alguns parcs de la ciutat. És el cas del Turó del Caritx i del Gran Sol, que compten amb un pressupost de 10 milions d'euros cada un. A més, compten amb la novetat que, a partir de la reforma, quedaran tancats per les nits. Daniel Gràcia, regidor d'Urbanisme, ha explicat que l'objectiu és reduir l'incivisme d'aquests dos entorns a Montigalà i a Sant Joan de Llefià.
9: Es va fer l'encàrrec de 10 milions de cadascun dels parcs. Ara mateix està redactant els projectes, s'estan prenent decisions de com han de, quina és la configuració que han de tenir els parcs. Per exemple, una de les condicions que volem que tingui el projecte de Turó del Caritx és que per la nit estigui tancat. Doncs això es contempla el projecte, també passarà al parc del Gran Sol. L'objectiu concret és que descansin els veïns, que hi hagi menys incivisme.
6: L'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés, entre els números 245 i 268 al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. Les persones que podran fer el tràmit són les inscrites prèviament al Registre General de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona ja ha publicat la llista dels sol·licitants que compleixen els requisits generals. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que, sense aquestes jornades complementàries, superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny. I en esports, la penya ja es prepara pel debut dels play-offs contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui a les 9 de la nit el partit d'anada al Buesa Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, com Yanis Moren, hauran de fer un pas endavant. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Fins a principis de juny s'han registrat 30 tirotejos a Catalunya, més d'un a la setmana de mitjana. Els Mossos d'Esquadra tenen constància de 93 tirotejos ocorreguts l'any 2025, gairebé un 35% més que els 69 que es van registrar durant el 2024. Aquest cap de setmana passat, a banda del tiroteig al barri de Sant Roc, n'hi va haver dos més, un a l'Hospitalet i un altre a Tordera, tres en un cap de setmana. La policia catalana ha reforçat els controls per detectar armes de foc que vinculen principalment amb el narcotràfic de marihuana. Narcos que volen marcar territori i que es blinden amb armes de foc. En parlem amb el portaveu del sindicat dels Mossos, Fapol Sicpol, Toni Castejón. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
3: Deia, Toni, 30 tirotejos ocorreguts en el que portem d'any a Catalunya. Això encara es considera com a casos aïllats?
4: No, casos aïllats no són. Això sobretot ve vinculat a que Catalunya ara mateix és productora de droga, de marihuana sobretot. Això ha portat màfies de l'est, màfies d'Albània, màfies de tot arreu, on a Catalunya s'han instal·lat i han portat moltes armes de foc, moltes armes llargues, i això ho estem notant els darrers anys. És un tema que ja havia vist amb Mossos, amb un informe, i que s'està veient ara mateix amb un increment d'armes blanques també, però sobretot d'armes de foc i armes de guerra, molt preocupant.
3: I, Toni, per què Catalunya s'ha convertit en aquest paradís del cultiu de la marihuana d'Europa?
4: Bueno, hi ha diferents factors. Un, que és un joc estratègic molt bo per fer el que és el tràfic cap a la resta d'Europa, pel l'eix mediterrani. El bon clima també, les lleis són molt laxes comparat a altres països quan t'enganxen amb el tema d'estar produint marihuana. És a dir, es donen tots els factors a favor, i això al seu moment doncs ho van començar a aprofitar, s'han instal·lat aquí. El tema de l'ocupació també, aquí moltes de les plantacions s'estan fent amb cases, amb naus o pisos ocupats, i al final això és un còctel que ha afavorit molt que s'hagi produït aquesta situació.
3: Clar, tu deies, no? Les lleis són molt laxes. Jo t'anava a preguntar si les lleis estan a l'alçada de la situació que estem vivint actualment. Creus que s'haurien d'endurir les penes?
4: S'haurien d'endurir perquè primer, quan cada vegada que veiem per xarxes, no?, que Mossos agafa una plantació i tal, això suposa una investigació de molt de temps, que ningú es pensi, no sé, que sigui flagrant, no?, que per un tema, pel que sigui, que estàs patrullant, et dones compte, o estan traient marihuana en aquell moment, però el normal són investigacions que són llargues, i això que un cop es pot desmantellar, i cada vegada hi ha més, no donem a l'abast, això ho va dir el propi cos de Mossos, doncs fins que arriba el judici passa molt de temps, i les condemnes pot ser d'un a tres anys. Llavors, si surt molt a compte, seguir amb aquest tema. Es tindria que endurir bastant més.
3: De plantacions de marihuana n'hi ha per tot el territori, n'hi ha per tot Catalunya, però els tirotejos s'estan donant principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Estaríem davant d'un problema metropolità?
4: Per una banda, sí, perquè és veritat que s'han donat, i no només estem parlant del tema marihuana, però també hi ha hagut ajustos o execucions directes, com per exemple a Barcelona han tingut diferents casos a plena llum del dia amb armes de foc. El tema és que aquestes armes han vingut amb la marihuana, està metropolitanament, sí que és veritat que hi ha més, però això t'ho trobes a tot arreu de Catalunya. És a dir, quan, i el principal problema és que entre ells es fan el que serien els huelcos, és a dir, anar a robar a un altre, d'una banda a una altra, o ajustos de comptes, que es diu els ajustaments de comptes, per dir d'una manera. Llavors això fa que en aquests jocs estiguin les armes, sobretot, o quan fan trasllats de marihuana. Quin problema tenim els policies, per exemple? Que moltes vegades, quan anem a fer una entrada per detindre'ls, ens prenen per narcoassalts, i llavors ens hem trobat en canonaments als policies o alguna vegada algun tret, i fins i tot trampes. Llavors és un tema que, referent a la a la pregunta que m'estàs fent, l'àrea metropolitana, és veritat que s'han donat més casos, però ho estem trobant a tota Catalunya. Cada vegada que fem una entrada amb una nau, amb un pis, amb una casa, trobem armes. És més que habitual trobar armes de foc.
3: Uh-huh. Esteu dotats d'elements de protecció, els Mossos, per encarar aquesta situació?
4: Estem dotats per fer aquest tipus d'entrada i estem, cada vegada ens estem formant millor. Sempre es pot millorar, evidentment. El problema és quan això t'ho trobes i cada vegada passa més, com l'altre dia a Badalona, uh-huh, amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar, perquè s'estan, entre ells s'estan atacant o perquè hi ha un trasllat i pensen que estan, hi ha un seguiment d'un policia, el que sigui, no? És a dir, aquestes armes de foc poden aparèixer en qualsevol moment i sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar, doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer, com ha passat, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
3: La consellera Núria Parlon anunciava l'altre dia, arran d'aquest cas a Sant Roc, del tiroteig a Sant Roc, més efectius en el barri. Això ja es nota?
4: Bé, la veritat és que els darrers temps sí que s'estan incrementant el nivell d'efectius, a Badalona també. Per sort estem tenint promocions molt grans i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, uh-huh, investigacions, però al final la situació és la que és i per molt que vagi millorant una mica, doncs bé, qualsevol efectiu que vingui de més sempre és benvingut.
3: Uh-huh. Tu parlaves de les armes blanques, no? Perquè vosaltres, deia al començament jo, que heu reforçat els controls per detectar armes de foc, també armes blanques, ho dic perquè vam començar fa uns anys amb l'augment dels carrers, no?, d'armes blanques, recordo operacions policials per fer-hi front, i ara ja hem passat a les armes de foc. Quina mena de controls es fan? Per on passen aquests controls, Toni?
4: Bueno, no seria el mateix tema. O sigui, uh-huh, el tema de l'arma blanca els darrers anys ha sigut brutal, l'increment. És a dir, ja ho veieu, a nivell de notícies, cada dia apunyalament aquí, apunyalament allà. És a dir, s'ha normalitzat. De fet, la pròpia consellera d'Interior va dir un missatge no fa gaire textual que va ser molt dur i contundent. Cal recordar a la població que no es pot portar armes blanques pel carrer. És una frase que a mi em va cridar molt l'atenció perquè en quin punt estem, no? Uh-huh. I és veritat, s'estan fent dispositius importants amb les unitats d'ordre públic, Brigada Mòbil, ARRO, buscant en llocs concrets on sabem que apareixen molt armes blanques, però el nivell de l'increment que ha hagut els darrers anys ha sigut autènticament bestial. Sí, sí.
3: No fa massa dies, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, alertava que darrere dels tirotejos hi ha una certa banalització i socialització, això que deies, de l'ús de les armes de foc a Catalunya. Hi estàs d'acord?
4: Uh-huh. Hi havia una, perdona?
3: Una banalització i socialització de l'ús de les armes de foc a Catalunya.
4: Bueno, li va treure una mica d'importància, en el sentit de que no estan... O sigui, no és que igual que l'arma blanca te la trobes a qualsevol lloc, l'arma de foc no la porta la gent a sobre. Tant. O sigui, sí que ens ho estem trobant, però no és com l'arma blanca que pot aparèixer en una discussió, amb un robatori amb violència al carrer. No és tan habitual, per sort. En aquest sentit, sí que és veritat que l'arma de foc és... Ho trobem més amb el tema que parlàvem al principi, de temes de marihuana i tal. Uh-huh. Però sí que és veritat que és preocupant. És a dir, jo, per exemple, porto el cos de Mossos 30 anys i quan els primers 10 o 15 anys trobava una arma de foc, sabies que existien, però és que no les veies. Com a molt armes de caça, amb algun robatori, alguna història. Però avui en dia és que veiem absolutament de tot. Pistoles, sobretot, molt preocupant, armes de guerra, K-47, tot això va portar la marihuana, llavors, bueno, pot haver banalització, però és preocupant.
3: Uh-huh. Estaríem parlant, doncs, que és un problema exclusivament relacionat directament amb el narcotràfic? O a què més es podria atribuir aquest augment d'armes de foc als carrers? Ho dic perquè això també ho apuntava l'alcalde, Xavier García Albiol, i el president de l'Associació de Veïns de Sant Roc l'altre dia.
4: Sí, tema armes de foc, sobretot, ha sigut el tema de la marihuana, ho ha portat. Les màfies que han vingut de l'est, sobretot principalment tema marihuana, també de haixís, però això ha fet que la presència s'hagi multiplicat exponencialment. És aquest tema, sobretot, sí.
3: La majoria dels tirotejos, Toni, són intimidatoris? Com el que sembla que va ser diumenge a Sant Roc?
4: Sí, poden ser intimidatoris, són entre ells, són sobretot quan es fan els narcoassalts, però a partir d'aquí t'ho pots trobar en qualsevol moment. És a dir, sí que hi ha hagut moments que ha hagut intercanvi de trets o que Mossos han hagut de disparar, no? És a dir, és un tema que de moment tu venies passejant pel carrer, és molt difícil que vegis l'arma de foc, així com és molt més fàcil que vegis l'arma blanca. Però bé, el salt ha sigut molt gran i esperem que no pugui aturar-ho.
3: Toni, per anar acabant, si parlem de drogues, quin tipus de drogues estan causant més problemes? A nivell de salut pública i de seguretat, també.
4: Bueno, hi ha la cocaïna. A nivell de consum de drogues estem en un moment molt, molt alt, molt alt. A nivell de tràfic, també. L'aparició de la marihuana ha sigut molt negatiu, molt negatiu. Hem passat de ser un Catalunya, ara hi ha Espanya també, però Catalunya sobretot, de ser consumidor a ser productor, i llavors això ha fet que, clar, la marihuana es trobi molt més fàcil, que ha portat molta violència, i a nivell de consum, doncs, les drogues que no fallen mai són la cocaïna, l'èxtasis i sobretot la marihuana, el consum és massa gran.
3: El preu de la cocaïna ha baixat a nivells mai vistos. Espanya, Catalunya, també és un punt de distribució de cocaïna?
4: Sí, de distribució, sí. Sí, sí. Bueno, sí, aquí tenim màfies. Hi ha llocs, potser, a Espanya més actius, però el nivell de cocaïna és per diferents punts, el port de Barcelona. Però, bueno, per tot arreu, la veritat, el consum de cocaïna s'ha disparat bastant. És veritat que ens arriba que ha baixat el preu, quan sempre ha sigut estable, però és preocupant perquè a nivell de llocs on sabem que es ven droga, doncs no donem a l'abast, francament.
3: Us calen més efectius?
4: Sempre. I tal com està la situació ara mateix, la veritat que sí. Ens vindria molt bé. Però bueno, tal com he dit abans, tenim sort que estan sortint promocions.
3: Abans d'acomiadar-te, Toni, tenim o tindrem amb la remodelació del barri de la Mina una nova mina a Sant Roc? Això es podria traslladar, el problema es podria traslladar aquí?
4: La mina ja té els seus propis problemes. És a dir, és un lloc que sempre ha sigut complicat, que últimament, sobretot, aquí sí que ha aparegut i molt també el tema de la marihuana, que ja hi era, els diferents clans i tal, però s'han agafat això. I això ha fet que allà sí que els tirotejos, persones ferides per arma de foc, etc., els últims anys ha sigut molt greu. I bé, qualsevol increment que es pugui fer a la mina, qualsevol dispositiu que es faci, que ja s'estan fent per part de tothom, doncs sempre serà benvingut i és positiu, però el problema és complicat.
3: Toni Castejón, portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra, FAPOL, SICPOL, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa. I
4: a vostè.
3: Molt bona feina.
4: Ha sigut un plaer. Moltes gràcies.
3: Bon dia. A vostè. Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquerra l'esquena, que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
2: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare, els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida en cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs, també la meva experiència, però també la meva professionalitat.
0: No? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera. I llavors acompanyem doncs, a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals, també diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques, que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots, mica en mica, doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta. Falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat.
1: Sí.
0: Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019, vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard, i en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també a empreses, no?, amb la idea d'aquesta que deia doncs, de consciència, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes, més de caire esportiu a nivell local, i va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional. i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat mm-hmm. intel·lectual. Vull dir que bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs, s'hi volca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella. Mhm.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem? Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt. When you

0: I per acabar ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt, vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més
0: va ser una de les afortunades,
1: vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut, molts èxits en
1: moltes
0: tot el
1: gràcies.
0: Que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I amb en Miquel Creixell, avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, tingueu.
1: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
2: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
1: Això al carrer mossèn Anton,
2: exactament,
1: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
2: Exacte, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
1: Vinga.
2: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà. Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
1: Ara ens ho explicaràs tu.
2: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertànyer amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització, i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
1: La de la plaça Pep Ventura.
2: Prop de la plaça Pep Ventura.
1: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
2: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
1: La façana,
2: bé,
1: no?
2: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus, paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte el senyor Amigó, i se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secession. La secession era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secession, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
1: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
2: Exactament, exactament.
1: I anem cap al carrer Ventosmir.
2: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, molt poc moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on ens estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924, un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyador, que avui està tancat, sí. Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa, que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
1: Ah, sí.
2: I una diu, niños.
1: I l'altra
2: diu, niñas.
1: Sí, senyor.
2: De què va això?
1: Doncs aquella època entraven per separat.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem doncs el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la Capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep és el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
1: industrial.
2: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
1: D'església o de persones, sí.
2: Els de dalt i els
1: de baix. I l'església dels pobres, no?
2: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes.
1: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
2: Quina vols dir? La Plana?
1: La Plana.
2: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
1: A veure.
2: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb, però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia parets en el que avui és el carrer de la Creu.
1: Sí.
2: Hi havia parets pels dos costats, en les dues rieres, a la Riera de Canyet i a la Riera de Sant Joan, i hi havia parets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar, fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
1: sí,
2: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaer,
1: sí,
2: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida.
1: Uh-huh.
2: No sé si va ser massa legal l'acció, però...
1: Va ser una mica la brava, no?
2: Però... Totalment la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li han dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
1: sí,
2: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
1: Oh, per això ho deia, aquesta...
2: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos. Els seus caídos. Els seus caídos.
1: Quan s'enderroca aquest monument?
2: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però 1976-77, algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la derroca. Va ser de seguida,
1: Parlem del monument a Clavé, també?
2: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
1: sí,
2: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé.
1: Uh-huh.
2: I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona, perquè hi tenia una novieta. Sí, venia bastant a Badalona...
1: Va venir per amor.
2: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
1: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
2: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
1: sí,
2: en aquest moment.
1: Sí.
2: I allà trobem una casa encisadora, la casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, esclar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre. Ja entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigó.
1: El senyor Amigó.
2: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic, i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Campepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
1: On és això?
2: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
1: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda allà mig.
2: Exacte, eh? I la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
1: Sí.
2: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
1: Sí.
2: A la gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
1: Ara hi ha un restaurant.
2: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que

0: La femenina, es deia com a nom popular La femenina, i durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser doncs una persona també en certa manera arrelada a la ciutat de Badalona. És la Casa Agustí, tècnicament la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
1: Doncs Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada per aquesta zona, molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera doncs en volem més.
0: D'acord, gràcies. Doncs. Adéu.
1: Adéu, Miquel.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Temperatura a Badalona...
4: 21 graus.
5: Bona tarda, són les 7.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
7: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
8: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
7: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
5: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
7: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
9: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
5: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
7: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
5: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound, al Parc del Fòrum, des de 6:15 hi ha concerts.
7: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
5: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
11: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró, en vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió volcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant aquesta hora de la tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud amb aturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de Zona Franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
7: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
5: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
2: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
2: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido toda estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
2: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
5: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
7: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència Andalús, Gazpar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
5: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
3: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
14: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
5: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència al popular Alfonso Fernández Mañueco.
7: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
16: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de que qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
17: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
5: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
18: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
19: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
20: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
18: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grífols de fraccionament de plasma a Europa.
5: El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
7: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
5: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
7: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
21: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
5: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
22: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
23: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a
1: principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
22: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
7: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén els neguits dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
5: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
4: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
6: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
4: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
5: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
23: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
24: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
23: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
5: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
25: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
26: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar
1: ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
25: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
5: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
0: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
2: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
0: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
5: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
8: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
11: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment i ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
12: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
11: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
5: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum des de 6:15 que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
13: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Uineta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Batquial. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
26: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
27: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Uineta i el Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
13: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
15: Notícies en xarxa. Esports.
5: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
3: Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. A l'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Giannis Morant, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Morant. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
10: Tant el Giannis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Crux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
9: El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
3: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
14: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
3: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
5: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
15: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL-SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Des del sindicat de comandaments de les policies locals expliquen que des que diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començament d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
2: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar. Sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i que la gent sigui conscient a nivell social que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i qualsevol lloc.
1: L'Ajuntament de Badalona ha obert el termini per sol·licitar els pisos de lloguer assequible ubicats al carrer del Progrés entre els números 245 i 268 al barri del Gorg. Es tracta d'una promoció de 8 habitatges municipals en caràcter de règim general de lloguer i les sol·licituds es podran presentar fins al 22 de juny. Les persones que podran fer el tràmit són les inscrites prèviament al Registre General de Sol·licitants d'Habitatge Protegit. De fet, l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona ja ha publicat la llista dels sol·licitants que compleixen els requisits generals. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'han afegit a la vaga d'hores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora de l'horari laboral. En aquest hospital es calcula que sense aquestes jornades complementàries superarien 504 pacients menys al mes. Els facultatius reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Per tot plegat, Metges de Catalunya torna a convocar una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny. En esports, la penya ja es prepara pel debut dels play-offs contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui a les 9 de la nit el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, com Yanis Moren, hauran de fer un pas endavant. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
0: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa. Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
6: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
7: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
4: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
6: Així consta el sumari de la causa de la investigació de la Unitat Central Operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
4: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
6: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
8: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
4: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
6: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
4: Televisió de Martorell, Manel Gómez.
9: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
4: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
6: A 6:15 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
4: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
10: Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a l'anada del Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquests moments és una via tallada, recordem-ho, la GI 550 a l'altura d'Arbúcies per un camió volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de Dalbe, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Pel motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer de l'esquerra en sentit Besòs i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de que qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Més coses, el papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
13: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
14: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
13: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté.
16: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
15: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
4: Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3 en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
0: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
17: En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
18: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
17: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé.
19: L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments. esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
19: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
21: El MAC ha posat

0: acadèmics. Per tant, realment reafirmem molt com un espai de trobar el sector, un sector que a més ho necessita molt perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
1: Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules rodones i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el Rapsoda Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic.
2: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound, al Parc del Fòrum. Des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
4: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana. Per fin, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar.
5: Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
6: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i el Guitarrica. I la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
3: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
2: Gràcies, Clàudia. I l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de la de Clàssic a la Platja els dies 8 i 9 de juliol. David Naverna.
7: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
8: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
7: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
9: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
7: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
2: I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
10: Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista.

0: finalista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
1: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Morant, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Morant. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
2: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
1: El partit entre el Baskonia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
0: Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posilleida ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.
3: Som nous, perquè és el tercer any i seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CB i de som qui de ser qui som. Fora potser a vegades valora més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
0: Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
4: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
0: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la moca esportiva.
0: I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
6: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 3 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. El sindicat dels Mossos d'Esquadra, FEPOL, SICPOL, alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Segons el sindicat, el tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, en què una menor va resultar ferida, no és un fet aïllat, assegurant que aquests incidents estan relacionats amb les màfies dedicades al cultiu i tràfic de marihuana que s'han instal·lat a Catalunya durant els darrers anys. Des del sindicat de comandaments de les policies locals, expliquen que des que diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des del començament d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Condemnada la banda dedicada a sacrificis d'animals vinculats a rituals de santeria, desarticulada el 2020 al barri de Canyador de Badalona. La sentència, promoguda per l'entitat Anima Naturalis, s'ha conegut aquest dimecres. El cas va ser destapat després de mesos d'investigació i recopilació de vídeos i fotos on es podien veure aus decapitades. Ara, amb sentència ferma, s'ha convertit en un precedent pioner a Espanya en l'àmbit penal i del maltractament animal. Els fets es remunten a l'octubre de 2020, quan la Guàrdia Urbana va evitar un sacrifici en un domicili particular, intervenint diversos animals que eren transportats en condicions deficients. Segons l'escrit l'acusació del fiscal, 5 de les gallines intervingudes van morir a conseqüència directa de les condicions en què havien estat traslladades. De fet, la sentència acumula 2 delictes diferents, un per la mort d'aquestes 5 gallines i un altre pel maltractament d'altres animals que van sobreviure. En total, els detinguts han estat condemnats amb 16 mesos de presó i 7 anys d'inhabilitació per tenir o treballar amb animals. I pel que fa als esports, la penya ja es prepara pel debut als play-offs contra el Baskonia. Els badalonins jugaran avui a partir de les 9 de la nit el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moren, hauran de fer un pas endavant. En cultura de demà destaquem el projecte En Residència, que arriba a la sala Josep Uclés amb el procés creatiu desenvolupat a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. L'artista Víctor Jaenada ha treballat amb alumnat de tercer i quart d'ESO a partir de l'obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia amb núvols al matí i amb aparició de pluges a partir de la tarda. La temperatura, però, no variarà gaire respecte avui i ens mantindrem entre 19 i 25 graus.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Els esports amb Ramon Duran.
5: El Joventut entra en escena en els quarts de final del play-off. Avui a partir de les 9 es disputa el primer partit d'aquesta sèrie contra el Baskonia. En futbol abordarem l'actualitat del Badalona, que passa per l'entrenament d'avui, però a més sentirem a Sergio Bermúdez, un dels capitans que diu que sí, que ja hi creuen i molt en la remuntada. A més, Lise Chamorro, la davantera paraguaiana del Badalona Women, també causa baixa en el club. Així ho ha anunciat en les últimes hores l'entitat. A més, avui també en plana poliesportiva parlarem de bitlles catalanes. I ens hi posem per repassar el partit de play-off, el maig que s'enfrontarà aquesta nit entre el Baskonia i el Joventut, un partit que començarà a partir de les 9 i que, evidentment, doncs serà un enfrontament que podria resultar bastant clau de cara a l'eliminatòria. El Joventut, doncs, que intentarà saltar al West Arena contra un rival molt físic, contra un rival, doncs, que no va fer una bona Eurolliga ni molt menys, però que ara mateix, alliberat d'aquesta competició, sí que és veritat que ha remuntat diversos llocs a la Lliga CB fins a aconseguir el tercer lloc a la fase regular. Per tant, doncs, com dèiem, un equip intimidador, aquest Baskonia, però tot s'ha de dir. La penya, és veritat, doncs, que sobretot en els últims anys li té presa la mida, i veurem, sense anar més lluny, en el partit de Lliga jugat a Vitoria, sí que és veritat que va guanyar el conjunt basc, però un joventut, com dèiem, doncs, que no se li donen malament en els últims anys aquests enfrontaments contra el Baskonia. Veurem què passa. En tot cas, un joventut que ja escoltàvem ahir a Dani Miret, que ha de partir sobretot de la base de la defensa, fer una molt bona defensa, impedir que el Baskonia faci un grapat de punts, que es pugui acostar als 80-90 o 100, i que en tot cas doncs, això li pugui donar opcions al conjunt verd i negre d'apuntar-se a aquesta primera victòria en una primera jornada de play-off que va deparar dues victòries visitants. Segurament més sorprenent la segona del Tenerife a la pista del Real Madrid, d'un punt de diferència. En tot cas, com dèiem, doncs, aquesta victòria del conjunt canari, dos punts amunt, i la del Barça bastant contundent a la pista del Múrcia, quan semblava doncs, que el Barça arribava amb molt mala dinàmica després de l'última desfeta contra el València en el darrer partit de Lliga. En definitiva, doncs, els de Xavi Pascual, que ja es van apuntar la primera victòria a terres murcianes. En fi, el que ens interessa, sobretot aquest joventut que avui debuta a la pista del Baskonia en aquests quarts de final. Dani Miret, el tècnic de la penya, que ha fet una radiografia del rival.
1: Sí, ells van començar la temporada amb lesions i van haver de canviar jugadors. Van haver-hi jugadors que van marxar, van fer fitxatges i jo crec que amb la idea de l'entrenador han estat un equip més competitiu i més compacte. Ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres evidentment anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues.
5: Doncs tot això deia que s'ha de fer Dani Miret, que per cert doncs, parlava del que va passar en aquell partit de Lliga d'aquesta mateixa temporada, on la penya sí que va perdre la pista del Baskonia, però que en tot cas hauran de contrarrestar alguns aspectes.
1: Allà vam fer un partit on vam regalar pilotes, vam perdre pilotes, i ells ens van agafar una diferència gran, que després crec que al trencar-se, no?, un partit al final de Lliga regular, doncs amb la zona i tal, vam entrar al partit una altra vegada. Jo penso que en un partit de play-off, si tu perds una altra vegada 20 pilotes, ni zona ni res, no tens opcions de guanyar.
5: Doncs veurem aquest partit que depara i esperem doncs, la millor versió de la penya perquè pugui apuntar-se a una victòria que, insisteixo, podria ser clau ja en aquesta eliminatòria. De moment, el joventut que no podrà comptar amb Ante Tomic, però sí que ho farà amb Morín, que, per cert, l'ex del Murcia, Yanis Morín, que formarà aquesta parella interior amb Simon Birgander en la posició de 5. Doncs el partit, a partir de les 9, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat.
6: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa.
8: Kosner Baskonia a 6 a Joventut.
5: Ho seguirem atentament, aquest partit entre el Baskonia i el Joventut. En futbol, el Badalona preparant aquest duel de play-off de tornada contra el Cornellà. Està clar que es tracta de intentar fer una gesta, una proesa, diríem, contra el conjunt del Baix Llobregat, que va doblegar el Badalona 4-1 a l'anada. Ahir ens visitava el programa Minut 91 de Televisió de Badalona el migcampista, un dels capitans de la plantilla, Sergio Bermúdez, que assegurava que 48 hores després, en aquest cas ja gairebé han passat 72, ahir eren 48, doncs les coses ja es comencen a veure d'una altra manera, pensant en clau remuntada.
9: Son ya 48 horas y estamos más tranquilos todos, deseando que llegue el domingo para poder cumplir esa remontada que todos queremos. Y bueno, y queremos que la gente venga al estadio para que nos anime y todos juntos hacer que sea posible esa remontada.
5: Per fer possible la remuntada, l'equip haurà d'estar encertat. Això primer, haurà de fer un molt bon partit i també partir des de la base que s'ha de creure. Creure-hi tothom. Així ho argumentava Sergio Bermúdez.
9: Mirar los partidos anteriores con el Cornellà, en Liga sobre todo, y sí que es verdad que nosotros nos había dado bien el Cornellà, pero todos los partidos son diferentes. Cada partido es un mundo. Ellos creo que hicieron un buen planteamiento en el partido del playoff. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir ver qué hemos hecho mal en el partido, que ya lo hemos visto más o menos, y creer que todo el equipo lo cree en repontar, en hacer nuestro partido. Ellos harán el suyo, pero nosotros en preocuparnos por nosotros mismos, por darle la importancia que tiene este partido, que creo que es el partido más importante del club en bastante tiempo.
5: A mesura que van passant les hores, sembla doncs que cada cop es va animant més gent per poder presenciar aquest partit i per intentar doncs intentar provocar un alè, no? Quants més siguem, millor, per intentar que el Badalona, en moments segurament més febles, pugui fer un pas endavant, no? En tot cas, deia Sergio Bermúdez que el tema emocional és molt important en aquest tipus de partits, perquè si ve ara Lliga, doncs és la regularitat, marcar un gol, fins i tot intentar conservar-lo per assegurar els 3 punts. Aquí, en aquest tipus d'eliminatòries, en el play-off, és saber gestionar en tot moment el factor emocional, que pot ser un autèntic altibaix.
9: Los partidos de play-off, lo emocional pesa bastante. Y en estos momentos, en los momentos de tensión o de que no sabes qué hacer en el campo o no lo tienes claro, pues hay que controlar esas emociones. Es sumamente importante en estas eliminatorias para poder pasar el hecho de controlar estas emociones. Y creo que para este partido del domingo eso va a ser bastante importante para nosotros. Si queremos pasar, tenemos que controlar eso, sea cuando vaya bien o cuando vaya mal.
5: I ara sí que toca el torn de l'afició. Deia Bermú que serà molt important, sobretot per aquests moments més difícils, també per encoratjar en els moments més positius, perquè tothom pugui empènyer una miqueta més del compte. Veurem com respon l'afició diumenge a les 6 de la tarda. Sergio Bermúdez espera que el clam al camp, si no s'omple, que gairebé ho pugui fer.
9: Para nosotros es muy muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy muy importante. Llamo a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
5: Això pel que fa al Badalona, perquè també ens hem assabentat res fa uns minutets que el Badalona Women ha comunicat la tercera baixa per la pròxima temporada. Lise Chamorro, la davantera de Paraguai, internacional en Paraguai, que no continuarà vestint la samarreta del Badalona Women per la pròxima temporada. Ana González, Estefania Banini, Lise Chamorro, que no seguiran vestint la samarreta de l'equip badaloní. De fet, ja avançàvem quan dèiem dilluns el tema d'Ana González, que Banini i que Chamorro segurament doncs serien les següents en comunicar oficialment que no continuarien. Per tant, doncs, més baixes en aquest Badalona Women, que continua immers en plena feina de despatxos. I en plana poliesportiva, per segon any consecutiu, el club de bitlles catalanes Termites de Llefià va celebrar un campionat de Molki, les conegudes com a bitlles finlandeses. El segon campionat de Molki que es va fer a Badalona va comptar amb un total de 14 equips. La competició es va disputar a la plaça Presidenta Radelles i va reunir participants d'arreu de Catalunya, com per exemple l'Igualada, l'Abrera, el Mollet o el Manresa. El torneig constava de 8 rondes i va enfrontar a tots els equips entre si. A mesura que acumulaven victòries, escalaven posicions. Cada partida va durar uns 20 minuts i cada equip tenia com a objectiu sumar un total de 50 punts. Pel que fa al lliurament de premis, aquesta edició va tenir la particularitat de comptar amb l'estatueta del tradicional dimoni de les festes de maig. Joan Legua, l'organitzador del campionat i president del Termites de Llefià, va explicar la projecció que està tenint aquest esport.
10: Estem integrats, que no es poden passar a l'Assemblea General, i s'integren dintre de la federació per poder fer, a part d'aquest circuit que comencem, aquest tour a Catalunya, però ja començarem internacionalment en França i el pròxim, esperem, que sigui Andalusia, Catalunya, aquí, amb aquest espai que és ideal pel Molqui.
5: Doncs més enllà de la competició, el campionat també va servir per reforçar el creixement del Molqui a la nostra ciutat i també més enllà de Catalunya, obrint la porta a futures connexions internacionals per poder estendre'l a l'àmbit europeu. I amb tot això, nosaltres posem punt final a la informació esportiva d'avui. Això sí, recordant que des d'un quart d'hora abans de les 9 de la nit tindrem aquesta connexió amb Vitoria per viure la primera fita d'aquests quarts de final del play-off entre el Baskonia i el Joventut. El partit, recordem, començarà a partir de les 9. Ho deixem aquí. Fins demà. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.

0: Els play-offs són aquell moment de l'any en què tot comença de nou. La fase regular ja és història. Les victòries, les derrotes, les ratxes i els dubtes queden enrere. Ara només importa una cosa, competir quan més crema la pilota. La penya arriba als quarts de final amb el Baskonia al davant, un rival exigent, amb talent i experiència, però que els verdinegres ja han demostrat que poden superar en més d'una ocasió. Ara no queda marge d'error, cada partit compta i cada detall pot decidir una eliminatòria. Fins on pot arribar aquest equip? Aquesta és la gran pregunta. Avui fem la prèvia dels play-offs amb en Didac Sant Gil i l'Adri Rodríguez. Analitzem les claus de la sèrie, el moment dels dos equips i les opcions de la penya. Benvinguts, una setmana més, al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem dels play-offs, comencen les entrades i sortides a la penya, l'arribada de Yanis Moran, i fem les nostres prediccions d'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya ja coneix el seu rival de primera ronda als play-offs i això mereix tertúlia al terreny de joc. Primer de tot, Didac Sant Gil, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Uri.
0: Estàs content o no?
4: Amb la resolució aquesta dels play-offs no gaire, però jo sempre confio en la penya.
0: I avui portem un convidat, no?
4: Jo crec que és el programa perfecte, no? Per no parlar només tu i jo.
0: Avui portem a periodista Factor Canxa, estudiant de periodisme, Adrián Fernández, què tal, com estàs?
5: Què tal, Uri? Molt bé, doncs amb ganes d'estar aquí. Gràcies per la invitació.
0: Ho havíem parlat molt i per fi s'ha donat avui, no?
5: Sí, per fi, ho hem aconseguit, després d'un temps aquí parlant, estem aquí.
0: Avui parlarem de l'eliminatòria dels play-offs, parlarem una mica també del Mercato, que sé que us agrada a tots dos, i d'alguna coseta més que tenim apuntada per aquí, però jo crec que la primera pregunta que us he de fer és si esteu contents amb el rival que li ha tocat a la penya.
4: Ho veníem parlant abans, fora de micro, i la veritat que no, sobretot per les possibilitats que hi havia, no? Faltava aquest Barça-València, que si el Barça guanyava et tocava el Barça i anaves també, doncs, per la branca on en les semis et trobes a Múrcia, i al final et trobes amb un Baskonia en la seva millor versió en els últims anys, i si fas l'èpica de guanyar-lo, et tocaria València, així que ho veig complicat, la veritat.
5: Baskonia és un equip que se'ns dona bé, s'ha de dir, però és veritat que jo veia l'altre dia el nivell del Barça contra València, o sigui, crec que la millor opció era el Barça, evidentment, i a més, Baskonia és un equip que ens pot fer molt de mal, té jugadors molt perillosos, que juga molt bé des de l'exterior, i crec que el Barça està en un moment, no només en quant a joc, sinó en situació emocional més crítica, i tema desplaçament, o sigui, crec que la situació ideal era el Barça.
0: O sigui, hauríeu escollit tots dos el Barça, abans que el Baskonia?
5: Mira, jo abans del partit contra València tenia dubtes perquè dic, clar, marxa Xavi Pascual, és l'última bala, no, d'aquest Barça. Sí. Però és veritat que, torno a repetir, o sigui, la posada en escena d'aquest Barça, o sigui, per mi és un equip mediocre, que la que s'ha trobat un equip que juga bé, no ha sabut tenir recursos per fer mal.
4: Sí, jo molt d'acord. Potser per nom triaries Múrcia, però és que no podem negar que el Múrcia ara mateix és dels equips que millor juga a la CB, i en canvi el Barça, és que va jugar a l'Ada de l'altre dia, perd de 25 contra el València i no perdia tants punts a casa des de 2019, crec que era. O sigui, jo crec que és el moment per ficar-li esma.
0: Didac, si et sembla, per conèixer una mica el rival de la penya, anem amb el terreny inhòspit. No podia faltar avui, per més que estiguem a la tertúlia.
4: Anem a parlar de l'equip que ha tocat i és que es repeteix una de les grans rivalitats de la penya històricament, però també en aquests últims anys. Però més per reincidència que per paritat, perquè sí que és veritat que el Baskonia ve patint molt contra la penya aquestes darreres temporades. I arriba aquesta eliminatòria en una situació molt semblant a la 2023, no? On la penya va eliminar tant de Copa com de play-offs al Baskonia, però jo, sincerament, aquest any veig a uns vitorians encara més potents i bàsicament per dos jugadors, no? Dos jugadors que han estat tota la temporada en les converses dels millors quintets, al final només ha entrat un, que és Timothy Luwalu Cabarrot, TLC, però Trent Forrest també, que si no ha entrat és per pocs partits jugats, perquè quan ha jugat també ho ha fet de manera increïble. I a més, sí, tenen les estrelles, però també un factor important que és el de Xavi Pujol, no? El del director esportiu, que per fi ha aconseguit trobar les peces, jo crec, que li faltaven a Baskonia, que són aquests jugadors secundaris que aporten molt com Kuruks, com Omorulli, que ja ho vam parlar a la Copa, que em sembla un fitxatge increïble. I a més, ho veurem després també en les dades, però si la penya és un bon local, el Baskonia ho és encara millor, i és que ha sigut el millor local de la temporada. 15 victòries, només dues derrotes en el West Arena, i al final això demostra que si la penya vol guanyar un allà al País Basc, haurà de suar de valent.
0: Parlàvem del Barça com un equip que s'estan tirant els plats per sobre, els plats pel cap a la directiva i tot, El Baskonia és algo similar, també. Hem de recordar que Xavi Pujol ha sonat per marxar al Barça. Els jugadors també estan mirant ja pràcticament per on mirar. Trent Forrest i el Sí estan mirant equips Eurolliga. Però bueno, Adri, tu què esperes d'aquesta primera eliminatòria?
5: Serà dura. Sí, serà dura. És veritat que en aquests play-offs jo crec que tenir el factor camp en contra pesa molt. Pesa molt, i a més és a 3 partits, no és a 5, això també és important. Ara, igual que crec que Baskonia és un equip perillós i ve de guanyar la Copa, no? És un equip que, per mi, o sigui, ha pujat el nivell de mercat de la seva plantilla descomunal. Si tu mires la plantilla, potser al setembre, Omorulli es diu, no? Sí. És que em costa pronunciar-lo. Després també n'hi ha Kité, no? Que són jugadors que sí, al principi de temporada no dius, hòstia, faran aquest nivell. Ara, igual que et dic això, et dic una altra cosa. Jo crec que el Baskonia no volia la penya. O sigui, jo crec que la penya era el rival que ningú volia, que no eren caps de sèrie, no? En el pack aquest de no caps de sèrie. Llavors, serà una eliminatòria complicada, però jo sí que confio en la penya, perquè també té moltes, no sé, té moltes variants per fer mal a aquest Baskonia.
0: Anem a parlar de la penya, doncs. Si ja que m'ho demaneu, anem a parlar una mica de la penya, que és l'equip que jo crec que ha de donar la sorpresa, no? Jo crec que és un any on tota l'afició pensa i creu, no s'ha donat a la BCL, ha de ser els play-offs, no?
4: És el que deia l'Adri, jo crec que som el coco dels que no són caps de sèrie, sí. Perquè els altres aquí són un Tenerife que ha fet 7 victòries menys que l'any passat, un Bilbao Basket que no té l'experiència de play-offs, que s'ha ficat eliminant l'Unicaja, i després el Barça, que és el que veníem dient, que està bastant fotut. Així que jo crec que és el moment. El que sí que em fa patir és que la plantilla no és tan extensa com ha arribat a ser en algun moment, tot i el fitxatge de sí. Morant, i els partits són en menys d'una setmana. O sigui, jugues cada 48 hores, a més contra un equip Eurolliga, que ja sap que és fer això, jugar 3 partits en una setmana. Així que jo no sé a quin nivell físic arribarà la penya, però per nivell es podria donar la sorpresa.
5: Igualment, crec que són les eliminatòries de play-off on no veig tanta diferència entre els caps de sèrie i els que no són caps de sèrie, perquè al final Bilbao és veritat que és un equip que no té experiència potser en play-off de CB, però Europa ve de guanyar la quarta lliga europea, potser. Llavors és un equip que compta. És veritat que li ha tocat València, no? Igual que el Tenerife-Madrid, serà molt complicat, però el Murcia-Barça, per exemple, per mi s'igualen, perquè el Barça en un play-off de 3 et pot guanyar.
0: Sí.
5: En quant a la penya, home, doncs per mi jo estic trobant a faltar que jugadors facin un pas endavant. És veritat que està molt bé Ricky Rubio, no? Que l'altre dia, per exemple, a Girona es nota molt que no està. És veritat que Cameron Hunt apareix quan ha d'agafar la bola i ha de ficar la cistella decisiva, ho farà. Ara, per exemple, Henry, Lude, Yannick, a mi Yannick m'està decebent molt, almenys el rendiment que està oferint, i crec que en els pivots passa el mateix. Virgander també ha de fer un pas endavant, Giannis Morin tinc la sensació que va una mica desubicat en quant a tàctica i accelerat en quant a situacions de joc, no? Però i a més, doncs, Michael Rosic està molt bé, però necessito jugadors més perquè jo crec que amb Ricky, ja ho va dir Dani, no? Amb Ricky, amb Simon i amb Cameron Hunt no guanyaràs, no passaràs a la següent ronda.
4: Jo et recullo sobretot el de Yannick Krach, perquè és amb diferència el jugador més utilitzat per Dani Miret. Crec que juga 5 minuts més que Hunt, que és el segon, i no sé si serà per intangibles, però realment el que porta l'hora de la veritat de pista a mi se'm queda curt, i també aprofito per no tirar un palet, però sí per dir-li a Cameron Hunt que jo crec que és el moment per demostrar que no s'havia quedat fora dels quintets. A mi em sembla un jugador, un dels 10 millors jugadors d'aquest any de la Lliga, però jo crec que no ho està acabant de demostrar al final. Apareix en el clutch, però si vols guanyar el Baskonia necessites donar els 40 minuts.
0: Anem a parlar d'això, ja que ho mencioneu. Ricky Rubio escollit com a en el segon quintet, no? Hi havia gent que el demanava pel primer, però jo crec que és just que estigui en el segon. I després Cameron Hunt, que no ha aparegut.
5: Sí, o sigui, Ricky, ho vaig dir i ho repeteixo, per mi és el millor base que hi ha a la CB. És veritat que de Julius aquest any, el nivell que ha fet, home, doncs, també és digne que estigui en el millor quintet, no? És veritat, no? Està de Julius, potser.
2: Sí.
5: Però és veritat que Ricky em sembla... O sigui, jo crec que quan veus a de Julius jugar, dius, o sigui, és un jugador que està en molt bon rendiment, no? Quines accions fa. Però és que tu veus jugar Ricky, i és que no només juga per ell, el que genera per si mateix, no? És espectacular, sinó que com fa jugar l'equip, el caràcter que té. Quan ha hagut de fotre alguna bronca aquesta temporada, l'ha fet amb el jove. Jo me'n recordo una que va fer a Tenerife, no? Va ser a Tenerife, crec que la penya anava perdent, o no sé contra qui va ser, que va dir, aquí hem d'espavilar. I jo crec que també necessiten jugadors així, o sigui, no només la qualitat que aporta, sinó tot el que aporta extraesportivament.
4: Sí, a mi em sembla indiscutible Ricky, perquè sobretot al final de temporada, que és on, quan han apretat De Julius, Panzer, fins i tot Montero, ell agafa i és l'MVP del mes de maig. Mm-hmm. O sigui, a més, en partits doncs, fotuts per la penya, com poden ser Madrid, com poden ser Tenerife, i ell doncs, demostra que quan vol és el millor jugador de la Lliga directament.
0: Anem a tornar a parlar de l'eliminatòria, del partit entre, bueno, dels partits entre el Baskonia i la penya. Vull que em digueu tots dos el factor clau. Qui creieu que pot ser el jugador que sigui el factor X que decanti la balança cap a un dels dos costats?
5: No sé si jugador, però factor... jo crec que la segona unitat de la penya és la que ha de donar un pas endavant. O sigui, em repeteixo, està molt bé que Ricky ho faci bé, està molt bé que Han ho faci bé, està molt bé que Rusic estigui a bon rendiment, però si després, què està passant? Surten Henry, Lude, Adam, Yanis Morant i jo què sé, i un jugador més que estigui en aquell moment a la banqueta, no estan donant el nivell. Llavors, jo crec que hi ha molta diferència entre l'equip A de la penya i l'equip B. Jo crec que s'han d'anivellar perquè, a més, Baskonia és un equip que té fons d'armari, és un equip experimentat d'Eurolliga i que patiràs molt si estàs depenent tota l'estona de dos o tres jugadors.
4: Jo crec que la banqueta sí que és molt important perquè si no hi ha banqueta per la penya és impossible guanyar. Però un factor que sí que et pot portar a guanyar ja jugui millor o pitjor la segona unitat, jo crec que són jugadors com Jabari Parker, que si ja ha començat a agafar rodatge, per exemple, justament contra Tenerife va tenir un molt bon partit, i jo crec que és el jugador, sobretot a part de Hunt, el que més li hem d'exigir ara, percentatges bons, aportar realment en punts el que necessitem, i per part del Baskonia, doncs jo et diria jugadors que passen més per sota el radar, perquè si nosaltres aquí ja estem parlant de Lugalu Cabarot o de Forrest, doncs, ojo també amb Kobe Simmons, no? Que potser no és el jugador més espectacular que tenen, no és l'extracomunitari estrella, però si no el tens en compte, t'apareix ell i et fot 15 punts, que és el que té el Baskonia.
0: A Jabari Parker se'l va fitxar segurament per la BCL i per aquests play-offs,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, és un fitxatge fet per això. Està molt bé la temporada regular, però hi va venir aquí per guanyar la BCL, que al final no es va donar, i per competir aquests play-offs. A Jabari Parker... jo tinc sensacions trobades perquè per un cantó crec que m'ha sorprès en quant a la faceta, per exemple, no? És rebotejadora, la faceta també de companyerisme, no? Un jugador conflictiu, home, jo crec que està aportant de tot menys problemes. Després un jugador que també està notant, no? Amb molta facilitat, una facilitat, o sigui, quan agafa la bola dius, és que és molt bo. Ara, per mi, ja està faltant el tir de 3. O sigui, té percentatges molt baixos, l'altre dia repassava, no sé si era un 20% i escaig.
4: Per sota el de Sam Decker aquesta temporada.
5: Imagina't. Doncs, i aquí sí que crec que en aquests play-offs és l'oportunitat per dir no només aporto en totes aquestes coses, sinó que a més sumo el percentatge que sempre ha sigut un bon tirador de 3.
0: Didac, si et sembla, anem amb les dades de la temporada de la penya.
4: Sí, anem a fer un resum, perquè com que aquesta temporada hi ha hagut molts partits, sobretot aquesta última setmana, millor fem un resum general i ja veureu que són dades que ens sigalen bastant de cara als play-offs, perquè tot i que la penya està per sota el 50% com a visitant, és a dir, quan ha hagut de viatjar ha perdut més partits dels que ha guanyat, és el quart millor local. Ha fet un 14-3 a l'Olímpic, que clar, sent quart, això t'hagués servit per ser cap de sèrie. Igual que la seva segona volta. Recordem que l'època de Copa no va ser la millor per la penya, però després hi ha hagut ratxes de 5 victòries seguides que han deixat a la penya la segona volta amb un 12-5, que és el tercer millor registre, per sobre equips com València, fins i tot. I després, que sembla que tingui menys mèrit aquesta temporada, i ho vull recalcar, perquè clar, al final no fas cap de sèrie, però recordem que són 22 victòries que són les mateixes que fas el 2022, que aquell any sí que et serveix per ser cap de sèrie, i a més aquest any ho fas amb un millor més menys, o sigui, guanyes de més els partits. A 2022, quan ets tercer, fas un més 105, i aquest any un 145. Molt, molt solvent aquest any l'equip de Dani Miret, i ja de cara al play-off, aquesta potser és la pitjor dada, i és que si ho comparem amb els altres 7 millors equips de la Lliga regular, amb els altres 7 equips que s'han classificat a play-off, la penya té un rècord negatiu, també. Ha guanyat 6 partits i n'ha perdut 8.
0: Què, Adri, com veus les dades?
5: Home, Mr. Chip, aquí dirà que ha sigut brutal. No, bueno, és que jo a mi les dades m'agraden, però fins a un punt. O sigui, al final les dades sempre estan per tancar-les, no? La penya ha demostrat que a casa és un rival molt fort, això és veritat, però també ha deixat escapar victòries, que no, potser aquella del Girona me'n recordo molt, no?, que era per guanyar. I fora, crec que durant la temporada ha demostrat ser un dolent visitant, o sigui, jo no li poso bona nota. Però, clar, tu et fixes en l'últim mes i guanyes a Tenerife i guanyes a Madrid. Llavors, si guanyes a dos camps tan complicats, doncs jo crec que és normal que l'aficionat de la penya convidi a pensar que sí que pot guanyar Baskonia.
0: Sí, sí, sí.
4: Jo et compro una mica allò de les dades trampa, perquè, si no m'equivoco, l'únic equip contra el que has fet 0-2 de playoffs és el Múrcia. Perquè, és a dir, guanyes a Barça un partit, guanyes a València, a Baskonia, a Madrid, a Tenerife li guanyes els dos... O sigui, sí que és veritat que, com que perds els dos contra Múrcia, t'acaba sortint en negatiu, però a l'hora de la veritat, si mirem per averajos, fins i tot pots quedar per sobre d'alguns.
5: A mi el que em fa mal, per exemple, és la baixa a Tomic, no? Perquè això també ho volia comentar, perquè o sigui, l'equip que té la penya, jo quan fitxen a Parker vaig repassar la plantilla, o sigui, era espectacular. Sí. O sigui, jo crec que està Nante aquí, a part el Baskonia no és un equip que... Els dos pivots són molt bons, no et dic que no, però n'hi ha qui té més un pivot més exterior, no? Que li agrada tirar, li agrada així més àgil. Llavors jo crec que la figura d'Ante Tomic en aquests playoffs faria molt de mal a Baskonia.
4: Aprofito per dir que si Tavares ha entrat en els millors quintets de la temporada, jo no sé què no fa Ante Tomic, que ha jugat un partit més que Tavares, tot i la lesió que l'ha apartat aquests últims dos mesos i mig, ha jugat més que Tavares i fent pràcticament la mateixa valoració.
0: La penya amb baixes i altres coses no arriba segurament en el millor moment de la temporada. El Baskonia, que segurament més enllà de la Copa del Rei que va estar pel mig, ha anat de menys a més, no? Com creieu d'important que pot ser la dinàmica?
5: Home, les dinàmiques pesen molt, jo crec, sempre, independentment de l'eliminatòria, del partit. Però és que a mi playoffs jo no crec ni en les dades ni en les dinàmiques. Jo crec que això és... No, de veritat, jo crec que és una eliminatòria 3. Pots haver fet una temporada espectacular i arribar a playoffs, tenir un mal dia a Baskonia, el Bues Arena, guanya la penya i t'ho jugues tot a Badalona. I a més, ho has dit tu, som dels millors locals i estem veient com aquest any sí que hi ha una comunió entre l'aficionat de la penya i els jugadors, que pesa molt, i crec que s'estan fent també iniciatives per part del club, no l'altre dia aquesta iniciativa que fan.
4: Setmana, sí.
5: Doncs això també fa que la gent s'apropi als jugadors, i aquest any sí que tinc la sensació que fora potser no fem res o no guanyem, però a casa jo crec que la penya no perdrà pràcticament cap partit de playoff.
4: Sí, jo la veig una mica com l'AECA, perquè veig els equips molt, molt forts com a locals. O sigui, m'extranyaria molt, sincerament, que no ens anem al tercer partit a Vitòria. O sigui, jo de la penya, al partit del divendres, espero segur una victòria, i després ja guanyar Baskonia, doncs és el que diu l'Adri, depèn de moltes coses. Sí que crec que l'equip de Galbiati, que per això també em sorprèn la situació peculiar que està vivint, jo crec que anirà sempre de menys a més, perquè és la seva primera temporada i ell també va descobrint coses. Al principi de temporada jugava a Howard i ara sempre és l'extracomunitari descartat. Sí. O sigui, ell també va coneixent més les seves peces i cada cop el fa un equip més perillós. Però clar, et pot aparèixer un Kyle Guy a 2026 que també faci 36 punts al primer partit i posar un 2-0. O sigui, això mai se sap.
0: Anem a parlar ara de Yanis Morant. Ja ha jugat uns primers partits. Com l'esteu veient de moment?
5: Home, jo crec que era un fitxatge que, o sigui, arribava per fer... No arribava a ser ni una estrella, ni arribava aquí a salvar res. Arribava a ser un mes de la rotació, no?, que pogués donar més minuts de qualitat, i ho va explicar Dani també, per tenir, doncs, tres variants diferents en el pivot, això estem d'acord. Ara, està bé que no se li exigeixi fer d'Ante, no? Però crec que tampoc se l'ha de posar el llistó amb el nivell que està donant. O sigui, crec que ha de fer més, perquè quan surt, tinc la sensació que, a més de jugar minuts residuals, sincerament, crec que quan surt no està al nivell, en menys que hi ha alguns jugadors de la penya, i ha de fer aquest pas endavant, perquè jo tinc la sensació que tàcticament va molt desubicat, o sigui, no l'acabo de veure connectat amb l'equip, i a la vegada el trobo accelerat. O sigui, fa molt, per exemple, l'altre dia em feia gràcia perquè em deien, hòstia, quins bloquejos posa Yanis Morant, que els posa bé, perfectes, però tinc la sensació que fa el bloqueig i després va accelerat i no sap on anar, no? Llavors, crec que aquí s'ha d'equilibrar una miqueta.
4: Sí, li podem valorar molt que ell arriba al Japó i el segon dia, crec, d'aterrar ja vol anar a Tenerife, se'l veu molt, molt implicat, però clar, si estàs jugant és també perquè et saps les jugades, saps el que pinta el Dani, i no per el que sembla ara mateix, que és simplement per donar descans a Virgander i Rusic.
5: I també s'ha de dir que, o sigui, està jugant minutets perquè Virgander està malament.
2: Sí.
5: I Rusic està molt bé, però Virgander està malament. És veritat que ve de la lesió, però al final, si davant tingués altres dos jugadors que estiguessin molt bé de rendiment, no el pots posar a 4, perquè no té cap fonament que et convidi a pensar que pots jugar en aquesta posició. Llavors jo crec que és el moment, ara és el moment, perquè part no hi ha marge, o sigui, ha de ser ja, ha de fer, almenys en el Buesa, ha de fer aquest pas endavant perquè es vegi algú més de Yanis Morant, no?
4: Per ser positiu, almenys, pel seu historial, tot sembla que quan arribi playoffs sí que demostrarà més, perquè a Múrcia sí, i Tenerife sí. Aquestes últimes temporades se'l veu que quan la pilota crema li agrada.
0: La Múrcia, sobretot, es recorda molt. I anem ara amb unes prediccions per deixar aquí, perquè així, quan passi l'eliminatòria o quan passin els playoffs, podrem recordar i riure o no. Primer de tot, quants partits durarà la sèrie i qui passarà?
5: Començo jo?
4: Tu, sisplau.
5: Vinga, em mullaré bastant, vale? Avui no plou, però vaig amb tot. Jo crec que guanyarà la penya. 2-0.
0: 2-0, eh?
5: 2-0. Jo crec que ells tenen molta pressió en aquest primer partit i hi haurà una sorpresa i a l'Olímpic és que no perdrem, és impossible.
4: És que anava a dir el mateix. Jo crec que si va 3 partits guanya Baskonia, però si robes el primer, que és el clau, jo crec que a l'Olímpic no hi ha un altre que la penya guanyi.
0: I l'altra predicció és, si la penya passa, fins on la veieu capaç d'arribar?
5: Fue bonito mientras duro, no?
4: Aquí ja hem de començar a aterrar el somni, perquè és que jo a València... És que, a més, és que veig un 3-0, eh? Recordem que ja és el millor de 5, la següent ronda. Pues que anar i guanyar-los al Roig Arena, sabent que poden tornar a arribar a una final i amb més opcions que l'any passat, jo crec...
5: Compte amb Bilbao, no crec que faci la sorpresa. Jo, si em costa molt pensar-ho. Jo no diré 3-0, jo crec que serà més un 3-0. La penya guanyarà un a l'Olímpic, però el segon a l'Olímpic ja s'ha finit.
0: I anem a canviar el tema, deixem de parlar dels play-offs, anem a parlar del mercat de fitxatges, que és algo que crec que ens agrada i molt a tots tres, del Mercato, i encara no ha acabat la temporada, però ja s'estan començant a moure coses, no?
5: Sí, bueno, s'està movent i bastant, eh? O sigui, cada dia és una notícia nova. Ens enfoquem més en el Mercato de la penya o
0: no,
5: una
0: no,
5: mica...
0: Penya, sí, sí.
5: Penya ara, full, no?
0: Ara mencionarem alguns noms. Però hi ha jugadors... Bueno, vaig a tirar el primer, que venim cap aquí, venim cap a l'estudi, ja veia gent debatint, i crec que és un que il·lusionaria molt, és Nicolás Laprovítola.
4: Sabia que diries aquest. És per aquesta última dinàmica de que la penya sembla que només pot fitxar exjugadors de la penya, no? Perquè no sé si diràs algun altre nom que potser també ja reuneix aquestes característiques.
0: Ja te'l saps.
4: I en Nico, aviam, no és el mateix jugador que quan va marxar aquí amb nivell MVP, ha patit lesions greus, però a mi em posa molt calent, la veritat. Una tornada al pregoner de... Dos pregoners, eh, en el equip. Oh. 2019 i 2025. Sí. Jo crec que és...
0: Però veieu factible l'arribada?
5: A veure, factible és. O sigui, per començar, que Barcelona està aquí al costat, o sigui, ja es coneix que és la penya.
0: I que té un negoci a la Rambla, eh, Bart?
5: Sí? Sí, això no ho sabia jo.
0: Home, cafeteria.
5: Ah. Doncs, a part d'això de que sigui exjugador de la penya, m'ha agradat molt aquesta frase, eh? Perquè sempre es diu, no és que la penya... Bueno, escolto a vegades que diuen, és que la penya fitxa jugadors del Barça. No, són exjugadors de la penya que estan al Barça per calés. La Provítola em sembla un bon fitxatge, no em sembla tampoc un fitxatge aquí descomunal, ve de lesió, el rendiment que està donant no és molt bo, si comencem a ser clars en aquest sentit, no és un molt bon rendiment. Ara, hi ha il·lusionisme, home, perquè quan va estar Nicolás Laprovítola...
0: Home, seria el més proper a Riqui en quant a il·lusió, eh?
5: Total, això sí, perquè en el seu moment, hòstia, jo me'n recordo quan aquella temporada que va fer espectacular, no?, en aquelles semis que tothom cantava Nicolás Laprovítola, us en recordeu?
4: 50 valoració a la Copa, es va tornar boig, sí. Directament.
5: Ara tampoc em sembla aquí. A mi, per exemple, Àlex Reyes em motiva molt.
0: Parlem d'Àlex Reyes. Què opineu d'Àlex Reyes? Perquè se n'està parlant... Ja ha abonat ell els 30.000 euros de clàusula al Manresa, però hi ha altres cocos a darrere, com bé pot ser l'Unicaja, no?
4: L'hem anat comentant durant la temporada. S'ha de dir que no sé si escolta Terreny de Joc d'Àlex Reyes, però des que el vam mencionar aquí amb el Xavi, ha baixat una mica el nivell. No sé si és també perquè ell sabia que marxaria, perquè el Manresa no jugava res, però realment, si mirem la temporada en general, el nivell és espectacular. A mi, pel nivell no m'entren els dubtes, m'entren més per coses que ja hem comentat aquí. Té 32 anys... Realment és el seu any d'explotació aquest, no porta tants a l'ACB, entra al Bilbao amb 27 anys.
0: El poder dels cupos, eh?
4: Però clar, si jugues a aquest nivell i ets bandereta, com es diu, és que et plouran les ofertes.
5: Però és que a mi em sembla el millor tirador de l'ACB. O sigui, no sé si és el millor tirador, hi ha molts jugadors bons, no? Però en quant a especialitat de tirador, sí, és perfecte. A part la penya, crec que aquest any ha trobat a faltar... gent que tiri de fora, no? Perquè al final Han no és un tirador com a tal.
4: No,
5: és
4: no ni també és la pilota, exacte.
0: Tira estrany, de fet. Estrany,
5: tira estranyíssim. Ah. Parker, bueno, venia com més tirador, però tampoc està ficant. Llavors, jo crec que és un perfil perfecte per la penya. A més, doncs, està aquí al costat Manresa, o sigui, no tindrà molts problemes de tema d'desplaçament. Ara, veurem el tema econòmic. Han dit que hi ha moltes ofertes, no? Sí. I Baskonia i Unicaja són equips que van amb diners. I, a més, Unicaja, que justament l'any vinent vol fer un projecte nou, no? Llavors va tot lligat.
4: Haurem de veure també les aspiracions que tingui el jugador. Jo crec que és evident que es pot plantar la penya, és un jugador de 25 minuts per partit, i no sé si li poden assegurar això a l'Unicaja. També hem de veure la remodelació que faran, o en altres equips.
0: Canviem el nom, perquè ens queden pocs minuts i vull parlar una mica de tots. Xavi López d'Oròstegui, com el veieu? Semblava una opció més real fa un mes o així. Ara sembla que ha baixat una mica el fums.
5: A mi no m'agrada. No, si vols...
4: No, digues.
5: A mi no m'agrada, o sigui... Em semblava molt bon jugador quan va estar a la penya, però crec que ha anat a la baixa, descomunal, a València. I, a més, crec que el rol de Xavi López Aróstegui el pot fer a Don Hanga, no? que té una oferta a la baixa. Jo crec que són jugadors semblants, defensius, que poden anotar triples, no? I jo crec que Hanga té més experiència que Xavi, a part Xavi porta molt de temps sense estar en dinàmica d'un equip.
4: És que jo crec que aquests dos últims anys de València, que crec que estarem d'acord que és quan han donat de nou aquest salt i s'han tornat a posar com un dels millors equips d'Europa directament, és que López Aroste ha desaparegut pràcticament de la rotació. Quan eren un equip doncs, més semblant a la penya, optant a cap de sèrie, sí que podia tenir més minuts, sobretot pel tema cupo, però és que ara és que porta dos anys pràcticament sense ritme.
5: Sí, sí, sí.
0: Adri, va, que jo sé que tu estàs ficat. Quins noms més estan sonant, va?
5: Per la penya. A
0: sí,
5: veure,
0: clar.
5: La Provítola, Reyes, qui més s'ha parlat? Ara m'agafes fred, eh? Ara no et sabria dir. Home, mira, va, mentre estàs pensant, jo vull que renovi a Hanga, vull que renovi a Vives, eh? Jo ho demano, si us plau.
0: Seria important, sobretot, per mantenir una mica aquest nucli i no canviar 8 jugadors cada temporada.
5: Efectivament. No sé... Bueno, no et puc dir si estan sonant, però és veritat que, per exemple, el Zaragoza ha sonat just ara a Baskonia, però el Gran Canària ha baixat. Llavors, aquí es queden molts jugadors que, evidentment, no estaran a primera fe perquè no tenen nivell.
0: Salvo.
5: A mi Salvo no m'acaba d'agradar, però Brusino està a l'aire, però, per exemple...
0: A Brusino, a més, li agrada la nit badalonina, eh?
5: Sí?
0: De la Copa, sí.
5: Ve
0: sí.
5: Molt per aquí?
0: No, a la Copa va venir, sí, sí.
5: No, però Pelós em sembla bon jugador... Mike Toby, a mi aquests jugadors m'agraden.
4: Jo anava sobretot per aquí, estava esperant de que això d'aquí, el gran que ha baixat, i jo crec que la posició maleïda d'aquestes últimes temporades, que és el 4, que la penya pràcticament renova les dues posicions cada any, jo crec que Pierre Pelós és un bon nom. Si hagués baixat el Saragossa, no ho desitjo ningú, a més perquè va ser espectacular com es va salvar, jo crec que allà es posaven més noms sobre la taula, com Devin Robinson, Trevor Haynes, però al final jo crec que aquests, no sé si es quedaran, però poden marxar a un altre lloc. I Pierre Pelós a mi sí que m'agrada i també subscric 100% la renovació de Vives, pel que deies tu, perquè no podem canviar tant jugadors i menys si són de la casa.
5: Igualment et diré una cosa, Uri, ja per acabar aquesta intervenció meva en aquest tema de Mercato. Jo l'únic que podria dir és que la gent estigui tranquil·la perquè hi ha jugadors de la plantilla que s'està dient que van fora i tot, tranquil·litat, queda molt a Sisa. Ha fotut molta pasta, no és veritat això, ha fotut molta pasta i de cara a l'any vinent potser hi ha jugadors que estan... compte que la penya també és un projecte ambiciós i hi ha molts jugadors que potser es volen quedar.
0: Què estàs parlant, de Hunt?
5: No estic parlant de ningú, jo només estic dient...
0: Home, jo miro noms, miro la plantilla, Miguel Allen marxa, Hunt en teoria anava a marxar, Jabari Parker entenc que marxa, i jo entenc que estàs parlant de Hunt.
5: Bueno, és un dels noms, jo em refereixo que al final Hunt, potser Hunt es vol quedar, o sigui...
4: Té contracte, en principi es podria quedar.
5: I després Parker, està cedit, però compta Parker també, o sigui, és el que dic, hi ha molta pasta darrere, i per tant està molt bé parlar que potser marxen, però també potser es queden.
4: No, jo és que m'agafo això sobretot per el que deia de que Hunt té contracte, o sigui, l'oferta, jo estic segur que alguna Eurolliga rascarà, no amb el protagonisme que està tenint ara, i jo crec que és veritat, potser des d'aquí sempre infravalorem una mica la penya respecte als altres projectes, no? O sigui, ara mateix jo no veig a Tenerife, per exemple, de curt termini amb un millor projecte que la penya, la veritat.
0: I jo crec que... Tu penses i dius, hòstia, puc jugar amb en Ricky Rubio, puc jugar amb en la Provítola, potser, o amb l'Ante Tomic. Això ha de motivar i t'ha de tirar cap a la penya, no?
5: Ja, sí, i a més són jugadors que venen aquí i disfruten molt de la ciutat de Barcelona. Per exemple, Hanna està visquent a Barcelona i també ho està disfrutant molt.
0: Nois, ens hem passat de temps ja, pràcticament. Espero que t'ho hagis passat bé, Adri. Didac Sangil, moltíssimes gràcies un cop més.
4: A tu, Uri.
0: Gràcies. I Adrià Fernández, Adri Pubill, moltes gràcies per aquest debut aquí. Bueno, ja havies estat...
5: Ara ja sóc Rodríguez, eh? Ara sóc Adrián Rodríguez. Sí, sí, m'he canviat el cognom, els he invertit.
0: Molt bé.
5: Amb la meva mare sempre a full, he posat el meu cognom, o sigui, Adrián Rodríguez.
0: Ja havies estat a terreny de joc, però ara, per fi, presencialment aquí a l'estudi.
5: És veritat, no m'han
0: recordat. Moltíssimes gràcies.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera!
1: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
6: Aquí, Badalona.

0: Aquest dimecres comença el play-off de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de Vitòria, quarts de final de la Lliga Endesa. Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
2: Molt bona nit des de Vitòria. Comença el play-off de base.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
4: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
5: Força penya!
6: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Benvinguts des de Vitòria, benvinguts des de Fernando Bossarena, on estem vivint l'inici del que serà el quart partit, perquè el tercer s'està resolent en un final d'infart. El Bilbao guanyava de 13, faltant 5 minuts, ara està 3-1 al València, per tant, remuntada increïble d'un equip d'Eurolliga, d'un equip com el València de Pedro Martínez. Però avui ens centra en aquest de Joventut Baskonia. Veurem si el Joventut és capaç de tornar d'aquí amb una victòria després de 3 setmanes. Surt Galbiati ara mateix ovacionat pel públic, que com ell mateix va reconèixer en roda de premsa, segons que era Getalia, i que continuarà després de tot el que s'ha parlat del futur d'aquest equip de Vitòria. Tot això ho explicarem amb el Jordi Abril, les vies de so, i ja amb nosaltres el Daniel Muñoz i també la Carola Barriga. Molt bona nit als dos.
7: Hola, molt bona nit.
8: Hola, bona nit.

0: farà la típica d'anar guanyant quan queden 5 minuts de 8, 9 i acabar perdent al camp del Gran.
1: Això és el que fa més ràbia, quan, quan tingut, guanyaven de 13, el Bilbao faltant 5 minuts, no faltant un minut, faltant 5 minuts, i ara el València l'ha posat per davant. És cert que el València és molt València, però ara li anul·len el triple de Jaworski, que empatava, i a més a més seria pilota pel Bilbao Bàsquet. Pedro Martínez aquí, molt seriós, i Jaume Ponsarnau, que s'ha de reconèixer que el Bilbao, que bé que ha jugat aquesta temporada, i fins i tot en el play-off,
2: Ho està fent la mar de bé, o sigui, està fent una temporada, jo crec que per sobre del que es podia esperar.
0: Sí, ell i Múrcia, realment, bueno, ell, el Bilbao i el Múrcia té molt de mèrit. Jo crec que encara més el Bilbao, perquè ningú comptava que podria entrar a play-off, i ha entrat setè, a més, guanyant la Europe Cup, vull dir que una gran temporada.
1: Doncs per davant Bilbao el partit, perquè ara acaba de fer un triple al conjunt bas, i a més, falta personal del Bilbao Bàsquet, i per tant el València que s'apuntarà a la primera victòria d'aquesta sèrie, on sortirà el rival de la penya a les semifinals, el Joventut, que juga contra el Baskonia, amb un Baskonia que arriba en un moment on, després de guanyar la Copa, se'n va anar cap amunt, i després de deixar de jugar a l'Eurolliga ha agafat una dinàmica increïble. Quines opcions li donem a la penya, Daniel? Carola, jo sóc un optimista.
0: Jo també, perquè és que sobretot la penya ens ha donat motius als aficionats i a la gent que segueix aquest equip a creure que pot guanyar el Baskonia. De les últimes tres temporades, la penya és que ha guanyat en la majoria de partits, fins i tot jo ho veig per Twitter, que la gent, els aficionats del Baskonia, fan la broma dient que la bèstia és la penya negra del Baskonia, així com els aficionats de la penya a vegades ho diuen del Tenerife, els del Baskonia ho diuen de la penya. A la temporada regular ja els vam guanyar, anys anteriors a la Copa del Rei també, i els play-off amb Kyle Guy. Vull dir que jo et diria que l'animador està a 60 pel Baskonia, 40 per la penya.
1: Carola, 7 dels últims 8 partits de la penya els ha guanyat.
2: Sí, però
1: contra el Baskonia.
2: Sí, en el duel Baskonia-Penya és evident que la penya és un equip que se li ha donat molt bé. A mi el que em preocupa és com ha jugat la penya els últims partits, malgrat les victòries que ha obtingut. Han sigut partits en els que ha deixat que el rival agafés avantatges bastant importants i després ha hagut de remar molt per superar aquesta situació. Li va passar contra el Madrid, li va passar contra el Tenerife, i se'n va sortir molt bé. Això també és positiu per l'equip, però jo no deixaria que Vitoria agafés una renda així. Veig massa perillosa la situació si Galbiat aconsegueix que el seu equip es posi 12-14 punts a dalt.
1: Doncs veurem d'aquest cap del Joventut, una Joventut que avui no dormirà aquí a Vitoria, s'anirà fins a Bilbao, on tornarà demà migdia. Al migdia torna el Joventut. Recordem que el segon partit de la sèrie, que la penya guanyarà seguríssim a Badalona, serà divendres a les 9 del vespre. Aquests horaris dels 9 del vespre a mi no m'agraden gens,
2: Ja, però volen posar horaris competitius per la televisió, i com que estan fent els dos partits, doncs el primer a les 6 de la tarda segurament per tema d'audiències no deu ser bo, clar, i posar-lo a les 9 en lloc de 8:45 a nivell d'audiència els hi deu anar bé.
1: Bueno, doncs,
2: és l'única explicació.
0: A mi no em desagrada, Home, per què li tens tanta mania aquest horari?
1: És nou, home, sí. Perquè, per exemple, entre setmana...
0: Home, entre setmana sí, és horrible. Sí. Ostres, però un divendres...
1: Això. No, un divendres sí, cap problema.
0: Clar, divendres, entre setmana no.
1: No parla penya, no parlava de la penya, però dic que estàs tota la temporada. Tu imagina't que això ens passa al revés, que som el factor pista a favor, juguem dimecres a casa a les 9 del vespre...
0: Ah, sí, això sí.
1: I el Murcia no va omplir.
0: Això 100%, sí, no, això és veritat, sí. I a les 7 també la gent està treballant, vull dir que cap dels dos horaris és ideal, això és veritat.
1: Sí, correcte. Doncs el Joventut que arriba aquí amb l'indumentari suplent i amb confiança, tot i la derrota contra el Girona, que podríem dir, Carola, Daniel, que a Girona no podríem dir que vam anar a passejar, però vam anar a veure veure-les venir,
2: A veure, jo crec que la frase clau és aquesta que acabes de fer, és el de veure-les venir, que el partit passi, que ningú prengui mal, i que ja ens posarem a fer feina quan toqui, no? Una mica vigilar el risc-benefici. Jo crec que, per una banda, l'staff va controlar bastant bé els minutatges. Prova d'això és que Ricky Rubio va quedar fora de la convocatòria, i no perquè tingués cap problema físic. I després els jugadors també, d'alguna manera, se'ls veia, doncs, podria sortir aquest tir una mica més fort, però ves que no topéssim i
0: trenguéssim. Sí, com ha de ser, com tu has dit, si Ricky pot jugar i no juga, això ja ho diu tot.
2: Ja ho diu una tantes coses.
1: Ja és bastant simptomàtic. Avui sí que jugaran, anem a repassar la plantilla del conjunt.

0: Parker amb el dorsal 0, 3, la millor en l'ull, Yannick Crack, 9, Ricky Rubio, 11, Shabani Parker, 12, Hackenson, 16, Guillem Vives, 21, Miguel Maligaden, 23, Michael Rusic, 24, Cameron Hunt, 25, Moren, que no va tenir un bon partit a Girona, tot i que teòricament havia de ser el jugador que havien d'intentar rodar. 35, Simon Mirgander, 88, Adam Hang, entrenador, Dani Miret, acompanyat per Aleix Duran i Albert Canyelles, el preparador físic, el Dani Moreno, el delegat Adrià Delgado, el fisio, l'Oriol Dauder, i també ha viatjat el director esportiu de penya, Jordi Martí. Per part del conjunt del Baskonia, per part del conjunt vitorià, amb el dorsal 1, Diecaté, amb el 2, Simons, amb el 4, Rafa Villar, amb el 5, Omunui, amb el 7, Kuruks, amb el 8, Sedekeskis, el 9, Lugabu Coverró, amb el 19, Espanyolo, amb el 11, Forrest, amb el 14, Edwards, 17, Radice Vicius, i 25, Fritz. A l'entrenador, Pablo Galbiati. Doncs el partit, queden encara 5 minuts per començar el partit aquí a Vitòria.
1: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: I no és ple el Fernando Bossarena. La veritat és que Fernando Bossarena, Daniel, si en algun moment pots mirar quina capacitat té, jo diria que són 15.000.
2: Sí, crec que sí, ara t'ho miro, però és el segon més gran després del Roig Arena ara mateix.
0: Sí, no? Amb l'ampliació que van fer,
2: sí, era el més...
0: a mi no em va agradar.
2: Digues, digues.
0: No, a mi no em va agradar gens les sales aquestes que van posar aquí més amunt. I no m'acaba d'agradar gaire, però bueno, ara hi ha l'Ubabu Cabarro a mig de la pista amb el director general Félix Fernández, que li està donant com a membre del 5 ideal de la Lliga ACB, on no hi havia cap jugador de penya, sí que hi havia Ricky Rubio en la segon equip. Hi havia Jean Montero en la posició de base, que crec que és just, no?
2: Sí, és que realment hi ha molts jugadors que podrien entrar al primer, al segon, cinc inicial, perquè han fet una temporada de Forest també, per exemple. Hi ha molta gent que es queixava que Bosic de Granada hauria d'haver sigut l'MVP. Bé, molta gent, sobretot d'allà, de Granada, perquè clarament ha sigut el més valorat, però evidentment amb l'equip que ha quedat últim, a molta distància del penúltim de la Lliga CB, no pot ser l'MVP de cap manera, i això ho deia molta gent també a xarxes.
0: Carola, molt important sortir amb intensitat, perquè el Baskonia, no hem d'oblidar que t'agrada o no, és un equip d'Euroliga i molt físic, a banda del talent que té.
3: Sí, és evident. Jo crec que la penya hi té molt a dir en el partit i té molt a dir en com vol que el partit es jugui. Jo crec que ha d'anar dur al principi, ha d'anar fort i ha de marcar el nivell de la defensa que vol que hi hagi en el partit.
0: Daniel, l'Uabu Cabarró, tothom parla d'aquest jugador que l'any que ve no estarà aquí, però primer es parlava que anirà al Barça i sembla que no. Qui sí que anirà al Barça era Xavi Pujol, el que era director esportiu del Baskonia, que ho és,
4: sí.
0: Però com vèiem, enmig de la pista ha sortit Félix Fernández, que és el director general, després hi ha Salazar, que és l'històric director esportiu del Baskonia, i aquelles coses dels clubs tancats, dels clubs que sempre s'han fet d'una manera, i escolta'm, l'han anat apartant, i al final... no continuarà aquí, i ha tingut la sort el Xavi Pujol, que el Barça doncs compta amb ell. Per tant, home, te'n vas d'un lloc que no has tingut una bona experiència, però vas a un altre lloc que pot ser molt xuli i estàs a casa, no?
2: Sí, hi ha gent que he sentit que deia que Xavi Pujol encara no ha estat mai en un club tan gran com el Barça, però jo crec que s'hi ho ha fet molt bé el Manresa i molt bé el Baskonia, perquè no hauria de fer també allà al Barça. Ara té una gran oportunitat davant, i jo ara no sé fins a quin punt s'ha allunyat Cabarrot. És veritat que abans es deia, però s'ha allunyat, dius, ja no el fitxaran.
0: Home, jo crec que si els quatre jugadors que han fitxat faltava un base i un pivot...
2: Clar, però també es deia Diallo i finalment no el fitxen. En qualsevol cas, la penya haurà d'anar molt de compte a Cabarrot, perquè, mira, aprofito per dir-ho, és el màxim anotador aquesta temporada de la Lliga, el cinquè més valorat i el màxim triplista. Vull dir que clarament... és una gran arma ofensiva del Baskonia, ha sigut el millor de la Lliga. Ell mateix ho deia en una entrevista, que ha sigut la seva segona millor temporada de la seva carrera, i és un jugador que gairebé en té 30, vull dir que és clarament l'arma ofensiva més important de Baskonia, juntament amb Forest, el base, que és el seu segon any i també està fent una gran temporada.
0: Doncs tot a punt per començar en aquest Fernando Bassarena, on comentàvem, no és ple, no és ple, no hi caben, hi caben 15.000 de persones, ens deia el Daniel,
2: sí.
0: Però avui falta moltíssima gent aquí. Els àrbitres del partit, Carlos Peruga, Jorge Martínez i Fabio Fernández, són els tres àrbitres del partit d'avui. Es confirma que ha guanyat el València el partit.
3: Sí, sí, allò, la tàctica del conill de Manel Comas avui és la que ha fet servir Pedro Martínez i el València s'ha acabat imposant 83 a 80.
0: Ara tot el públic es posa en peu, això també és una cosa que s'ha agafat aquest ritual i la mascota es posa al mig de la pista i fa allò de xocar les mans. Escolteu. Doncs esperem que el joventut estigui també amb aquest ritme, perquè ja tenim els 5 titulars per part de la penya. Queda fora Diego Niembro de la convocatòria, Ricky Rubio, Cameron Hunt, Yannick Crack, Giovanni Parker i Michael Rosic. Podríem dir, Daniel Carola, que anem amb tot, eh?
3: Jo crec que és l'aposta, no? Al final, és el partit d'avui per mi és una mica un caixa o faixa. O sigui, tot allò que tu treguis de bo avui ho podràs rematar d'alguna manera divendres. Per tant, si no ho deixa, si no ho dones tot avui, quan ho donaràs?
2: Efectivament.
0: Jo estic convençut que divendres guanyarem sí o sí, seguríssim, a Badalona. Per part del conjunt del Baskonia, jugarà amb Forrest, amb Edwards, amb Curux, Rafa Villar i aquí té un Rafa Villar que s'ha guanyat aquí la titularitat d'aquest equip, curiosament, amb rotacions al conjunt de un entrenador italià va guanyar la Copa, semblava que després hi havia dubtes, i Galbiati, doncs, que Paolo Galbiati, que diu que continuarà, li va dir, ho va dir en roda de premsa, aquestes coses m'agraden molt. Surt, diu, m'acaba de dir en Querejeta que seguiré l'any que ve.
2: Impressionant. Sí, sí.
0: Allò, això és divertit, eh, aquests clubs.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs tot a punt per començar aquí, Radio Ciutat de Badalona, com sempre, seguint a la penya, allà on vagi, esperem allargar aquesta sèrie. Perquè amb aquest equip que hem tingut aquest any, amb jugadors com Ricky, com Parker, no podem marxar amb les mans buides. Tot a punt per començar, Edwards i Michael Rusic al croat abans d'anar-se'n a les universitats. Primera pilota, comença el partit, comença el primer quart, aquí el Fernando Bassarena.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I la primera pilota és pel conjunt verd-negre, falla el llançament Rusic i clarament Villar ha sortit per defensar Ricky Rubio. La breta Rafa Villar, Ricky Rubio, llançament de Curux, no nota i ell mateix agafa el cop de dits i acaba notant 2-0 en el marcador. Ricky Rubio que demana el toc que se'n vagi cap a fons. La xaranga que ja sona a la part alta d'aquest Fernando Bassarena. Joan Ricky, un Ricky que ha acabat sent el millor del mes de maig de la Lliga ACB. Jugant Cameron Hunt, defensat ara per Villar. Per tant, veurem aquí defensa Villar, si hi ha Ricky o Hunt. Yannick Crack, moviment, la dona per Rusic, la juga dos, Rusic, nota. Bon bàsquet per empatar el partit amb aquestes bombes rosa, perdó, fluorescents, carbassa. No sé si estan molt de moda, Daniel, tu que estàs a la moda.
2: Els colorins, en general. Sí, mira, sí, Hunt, també, una de cada color.
0: Això és habitual, una de cada color? Una de rosa?
2: Bueno, es va veient.
3: Aquesta temporada sí, ho hem vist, sí. Ho hem vist algunes vegades.
0: Per la pilota del conjunt Vitorial, ha tocat en l'última instància Curux i serà pilota de fons pel conjunt verd i negre. Molt important que avui la segona unitat també sumi, perquè el ritme ha de ser alt, el desgast serà molt gran i és important que la penya pugui no notar les rotacions. Joan Crack per Hunt. Hunt, com deia el Daniel, una bamba rosa, l'altra groga, fluorescent. Hunt. Hunt, que vol jugar a l'Eurolliga, falla, no, anota. Anota el bàsquet, la penetració amb l'esquerra. Acaba llançant i anotant un Cameron Hunt que defensa Forrest. Curux per Villar. Aquest per Forrest. Hunt falló d'aixecar les mans per veure que no hi ha contacte, perquè no hi xiu la falta. La torna per el bloqueig directe d'Edwards. Forrest buscant a la cantonada. Rafa Villar no li ha de donar espai, li ha de donar espai. Villar, llançament, i ja serà falta personal de Ricky Rubio. S'ha entrebancat amb el peu de Ricky Rubio, la falta és clara, però li està dient Dani Miret que ho flotés, Daniel, perquè no és un bon llançador de 3.
2: No, no, no, de fet és segurament el seu gran hàndicap, perquè sí que sap organitzar l'equip i és un jugador que cap a dintre té molta força i defensa molt bé, com estem veient en Ricky Rubio, però li falta justament el llançament de 3.
0: Seran 2 lliures ahir, Carola, el Barça, aquest Barça enfonsat, va guanyar de 23 punts a Múrcia.
3: És que...
0: I canvia la història tot, eh?
3: No, no, i els va passar per sobre, vull dir que no va tenir cap opció l'equip de Situ Alonso, o sigui, va manar sempre al Barça.
0: Va ser bo perquè Situ ho va intentar tot, eh?
3: Sí, sí, va provar tot, tot el que va poder.
2: Sí, però Brizuela va fer 16 punts al segon quart i ja allà es va trencar
3: ja
2: el partit.
3: Ja, es va acabar, es va acabar.
0: Quan tens un jugador que et fa 16 punts a un quart, sí, és allò de dir, ostres, gràcies per trencar el partit, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Anota el, un dels dos tindriure, Rafa Villar, 3-4, recordem que el seu germà juga...
3: Pots preguntar algun entrenador. Digues, digues, okay. Xavi. No, no, que dic que hi ha jugadors que fan 16 punts o poden fer menys 25 de valoració. Dic, pregunteu sí, algun sí, entrenador.
0: Cameron Hunt per Parker, intenta trencar a Rafa Villar, a l'interior, deien que Rafa Villar, el seu germà Raül, està jugant a la universitat, segurament a la universitat que jugarà, o que vol jugar Miguel Malicarén la temporada vinent, tot i que té contracte amb la penya, sembla que es diu Charlotte, no? Això, Daniel, no, ho tens controlat, la universitat? La que jugava Raül Villar, tot i que Raül Villar es canvia de universitat. Penetrant Kuroks, Kuroks, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, increïble, increïble de Rússic sobre Kuroks, Juan Cistellot. Excel·lent, Michael Rússic al darrere i al davant. Tap increïble de Michael Rússic al contracop de Ricky. Per Han, que acaba anotant. I Han aquí amb una missió molt clara, Daniel. Fixa-t'hi com defensa Han amb les mans per darrere, perquè no es vegin els contactes sobre Forest. Però la missió és clara, li han dit a Han, noi, estigues agressiu. Ara falta Parker sobre Kuroks. Intentava postejar i Parker, que ni aixeca ni reconeix la falta, es queixa de que no hi havia tant contacte. 3 a 6 en el marcador, la penya guanyant de 3 al minut 3.
3: I controlant el partit, eh? No només que es guanya de 3, sinó que el ritme del partit no deixa que l'agafi el Baskonia.
0: Aquest Baskonia, tot i el talent, que és obvi, de Forest i de l'Obabu Cabarró, és un equip que a mi personalment no m'acaba de convèncer, a mi. Però, sí, sí, falla Forrest, el rebot ha estat de Rafa Villar, falla la penetració, el rebot està per Ricky Rubio i falla Parker al triple des de la cantonada. Llàstima, hem d'estar molt encertats en el triple si volem tenir opcions. Es prepara Simons, hi haurà canvi de director de joc, per tant, Forrest se n'anirà a la banqueta. Kuroks se la juga a 3 i empata el partit. Parker s'ho mira, Parker arriba tard, empata 6, es prepara Guillem Vives. Es prepara Guillem Vives per entrar en rotació. De moment aquí a Fernando Huesaren, a la penya, que empata 6. Si necessites mobles de cuina, sanitari i ceràmico, perquè et visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93 395 0311. Va!

0: Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Moltes cadires buides aquí. Fernando Buesarena perd la pilota al conjunt de Baskonia i serà la pilota del conjunt verd i negre. Ha entrat ja Guillem Vives, substituint a Ricky Rubio. Ha entrat Simon Virgander, substituint a Michael Rusic. Qui juga és Cameron Hunt. La falta de Simon és claríssima, no? Xiulant la penetració del cistellot. Cistellot de Cameron Hunt. Daniel, hi ha algun dubte que aquest tio serà la lliga?
2: No, el que passa que no ho diguis molt alt, perquè la idea seria que...
3: Sí, és que no pares de dir-ho, pare, ja!
2: Que no marxés estaria bé, però clar.
1: Hi ha algun dubte que la penya és Eurocup o FIBA?
3: Ah, hi ha un dubte, aquí hi ha un dubte.
1: Com canvien les coses de... No, és que la FIBA juga menys partits, és millor. Ara l'Eurocup fa menys partits. Bueno, doncs... Podríem canviar, no?
3: Sembla...
1: Ara resulta que tothom volia jugar a la FIBA, ara tothom va jugar a l'Eurocup. És que és...
3: Jo crec que hi ha dos factors, no? Hi ha el factor partits, per una banda, i hi ha el factor diners.
2: Sí, exactament. És ara diuen que l'Eurocup oferirà diners.
3: Oferirà més diners
2: 150
3: que la...
2: per temporada, 150.000 per temporada de la penya, i llavors...
3: És més diners que el que oferiria
1: sí, però,
3: la...
1: Sí, el problema, Daniel, mira, fixa't ara el que preguntaré, eh? Falla el triple al conjunt de Baskonia, pilota per la penya, Vives... Vives buscant a interior a Simon Virgander i Forest talla la pilota, li deia Vives que anés amunt i atenció a l'aliup, el contracop i l'esmaixada de Simons, increïble com ha corregut ara el conjunt victorial per empatar el partit. Dius, donen més diners, l'Eurocup en dona quant?
2: L'Eurocup ara 150.000 per temporada, vaig llegir.
1: I quan dona el FIBA? Quan dona el FIBA?
2: Bueno, si la guanya és un milió, però clar, si no la guanya és un... No ho sé, no.
1: Aviam, l'Eurocup el dona, no si el guanyes, dius que dona per temporada, no?
2: Sí, per participar-hi.
1: Vale, i per participar a la FIBA quan dona?
2: No ho sé, la FIBA.
1: Ah, doncs és que aquí està el problema, que la gent va dient, home, però és que l'Eurocup dona 150. Bueno, però quan dona la FIBA? Perquè si la FIBA està donant, m'ho estic mandant 300, on està el problema?
3: Per això deia, dic, és un tema de número de partits, evident... Hi ha una gran diferència entre els partits que jugaven a l'Eurocup amb els que s'han jugat a la FIBA Cup les temporades anteriors i els diners.
1: Però em refereixo que moltes vegades l'opinió que en generem... Mm.
3: Sí, és amb informació.
1: Que la gent no té informació, diu. La gent diu dels 150 perquè és una informació que surt del Manresa que els hi donen perquè han firmat, però quan donen a l'Eurocup? O, diré una altra cosa, et donaven un milió, no?, per campió, deies, Daniel?
2: Sí, sí.
1: Quan donen pel campió de l'Eurocup?
2: Teòricament menys, no? No sé la quantitat,
1: però,
2: eh?
1: Però clar, tothom diu teòricament menys, però al final a vegades no és així.
2: Mm-hmm.
1: Saps el que vull dir?
2: És home, no, però els motius, un dels motius per qual la penya va anar a la Champions i no a l'Eurocup era perquè hi havia més botí de si el guanyaves.
1: No era per això, no.
2: No?
1: Era perquè hi havia menys partits, perquè l'equip era més veterà.
2: Tenia entès que també pagaven més, però sí, ok.
1: No, que pagaven més, sí, però vull dir que de guanyar, perquè m'entenguis, un milió, a que l'Eurocup van pagui 800.000, no sé si la diferència està gran.
2: Ah, això és veritat, sí.
1: Saps el que vull dir? Que no ho sé, quan guanya el campió de l'Eurocup, però a vegades és com de sols, no? És que aquest paguen a... Deien, en Billy Rangómez el vol fitxar al Vitorio perquè dels 3 milions que cobra, en aquí en cobraria 2 per interessos. Dius, hosti, però realment ho saben tant? A tot cas, ens centrem en el partit perquè la penya guanya 8-10 després del bàsquet d'Alan Hanga i el que venim a dir és que la realitat és que hi ha una situació on la penya ha demanat plaça tant a la FIBA com a Eurocup i ha de decidir en quina de les dues ha de ser-hi i aquí de les dues l'accepten. A falta de 4 minuts i 10 segons per acabar el primer quart, Baskonia 8, Joventut 10.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Virgander per Parker a punt de perdre la pilota, malament aquí. No hi ha hagut entesa, Parker, jo crec que hauria d'anar a la banqueta perquè està ara mateix baixant, caminant, i la falta personal és de Guillem Vives. La falta personal, ara Dani Mireta mira la banqueta, i sí, entrarà Drell, també entrarà Hackenson. 8-10 en el marcador, 3 minuts 52 segons, tot i els dubtes que hi ha hagut en aquests últims minuts en atac. El Joventut que es manté dins del partit, ara Daniel Carola, hi ha aquella situació que tenim el 5 titular a banqueta i 5 titular a 5 suplent a pista. Ara és allò que dèiem, no? D'aviam... Com rendim?
2: Bé, de moment encara hi ha Han a pista i crec que i Jabari, per exemple, ha sortit de suplent, però podria ser perfectament titular, clar.
1: Falta de Simon Virgander sobre Diakité. Us sorprèn els pocs minuts que està tenint, entre cometes, Morant? A Girona jo pensava que jugaria 40. i clar, no me'n recordo quan va jugar.
3: No, però si... pocs. Sí, vull dir, no? va fer unes rotacions molt similars per tothom i específicament no va destacar Morant. Ara el Dani ho està buscant, però jo diria que entre 18 i 20 minuts no crec que passés. No crec. Però jo crec que Morant no acaba d'entendre's. Vull dir, ho dic no amb mala fe, dic que crec que esperaven que comprengués més ràpid les situacions.
2: Va jugar no arriba a 10 minuts.
3: No arriba a 10, imagina't.
2: 10 minuts? 18. Va jugar 18. 9 i mig.
3: Jo t'he dit 18, imagina't.
2: Però clar, va fer 0 punts menys 4 de valoració.
3: No, però
1: sorprèn, és que... no, Daniel?
2: Sí, l'altre dia, encara que jugués malament, si el que volies era rotar l'equip, fer descansar certs jugadors i que Morant entrés en dinàmica de partit, encara que jugui malament, jo també hauria entès que jugués més de 20 minuts, però no ho sé.
1: Drell amb la pilota, jugant per Guillem Vives, la falta personal en atac de Drell sobre Espanyolo. Malament Drell, anant tubet. Camp Bertran, més de 100 anys, la branca dia, el seu orador, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions subnaturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Camp Bertran, carrer Canonge Barrera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Camp Bertran, carrer Incoeta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran!
5: Tot ho fem amb el millor producte.
6: A la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
1: Ja, aquí té davant de Simon Birgander. De moment no ha jugat Miguel Malicali, tampoc ha jugat Morant. I ataca una altra vegada de Aquité a Birgander i fa el bàsquet fàcil. Jo provaria amb Morant. Hackenson torna a perdre la pilota, passes. Passes de Hackenson, li fan el 2-1 i aturen el partit perquè hi hagi canvi, tornarà Ricky Rubio. Hem perdut el control, eh?
3: Una sí. Mica sí.
2: La penya havia començat molt bé i encara que el marcador estava igualat, a mi m'agradava com havia començat el partit la penya, però ara realment no estem jugant a res.
1: Doncs déu-n'hi-do, eh? Se'n va a la banqueta Guillem Vives, entra Ricky una altra vegada, jugant Forest per Espanyolo. Són la sortida de Luabuca Barrot, defensat per Adam Hanga. Hanga, recordem, amb una oferta de renovació, però, a vegades hi ha ofertes de renovació que no són molt bones. I ell considera que no és massa bona la que té d'un any. Tap de Simon Birgander, serà pilota de fons en 3 segons, 6 dècimes. El tap és claríssim, eh? No hi ha falta. Ara pilota de fons en 3 segons, 6 dècimes, i atenció perquè Espanyolo llança davant de Hackenson. Molt passius, eh? Carola, Daniel, molt passius perquè traien de fons. Quedan 3 segons, en el pal baix Hackenson deixa rebre el seu jugador i anota des de sota el cèrcol.
3: És el que parlàvem, no?, del llistó on cal posar la intensitat, no?
1: I 13 de 10, Ricky, que pot empatar el partit. Ricky. Triple. Triple de Ricky Rubio per empatar. Triple. Sosobaro!
6: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
1: A falta 2 minuts i 2 segons per acabar el primer quart. Baskonia 13, Joventut 13.
7: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
8: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: La Sisa Joventut, que a vegades ens en oblidem, que es diu la Sisa Joventut. Hem estat tants anys sense nom principal, que a vegades se'ns oblida. La Sisa Joventut. Tot i que aquí, en el videomarcador de la victòria, posa Joventut i a l'escut de la penya contra el Kostner, Baskonia. Anota el primer dels tilliures, no juga Howard, que està lesionat o que està fora de convocatòria.
3: No ha acabat de sintonitzar bé, no? Howard i Galbiati no han acabat de sintonitzar.
1: No, li diré, no sé, sóc el que cobro més, ja. Però ets el que treballes menys, no? I llavors, clar, si les coses et surten bé, pots fer-ho, no? Això de no...
3: Uh-huh.
1: 15-13 en el marcador. L'atacant Ricky. Cistellot de Ricky penetrant. Com està Ricky Rubio, Daniel? Com està aquest tio, eh?
2: Sí, home, el millor jugador de la Lliga l'últim mes. Això ho diu tot.
1: Espanyolo. Ha entrat Morant. Els últims 2 minuts, Espanyolo. I Drell, 2-1. Drell es posa les mans al cap. Estaríem d'acord que Drell és el jugador número 1 en no reconèixer mai cap falta?
2: Clarament, clarament. De la penya segur,
1: aquell altre, i de la CB. Hi havia un altre jugador que també feia el mateix.
2: No
3: ho
2: sé.
3: Ostres, no ho sé, perquè tu tens algú al cap, Xavi, ara.
1: Sí. N'hi ha un que la reconeix totes les faltes que era aquí. Ara ja em sortirà, ja. Però, bueno, en tot cas, 2 mesos d'Espanyolo i Drell s'ha anat a la banqueta enfadat. Però malament, passiu. Henry, malament.
2: Sí, li han pitat una falta en atac que jo crec que realment no hi era. Anava una mica tard, però Espanyolo sembla que el disparaven i, si no, no haurien pitat la falta. Però, igualment, sí, sí, passiu.
1: Ataca Ricky Rubio, 17 a 15, ha fallat el tir lliure addicional. Cameron Hunt, que vol tornar a aparèixer. De moment, Ricky 5 punts, Hunt 6. Hunt sol en el triple, no el llença. Hunt sol en el triple, dona interior per Morent. Mare meva, quina esmaixada. Aquest Morent, físicament, jo crec que no és conscient que és tan bèstia sí. que podria aprofitar-ho cada vegada més.
3: Això és veritat.
1: Quin físic que té. Empat a 17, últim minut d'aquest primer quart, on la penya està aguantant tot i no està fent un molt bon partit. Curux postejant, la mou a la cantonada per Forrest, li posa la mà Ricky. Ricky emprenya moltíssim, Ricky emprenya moltíssim, Forrest. No nota, rebot és d'Edwards. Edwards, falla Edwards. I la falta personal és de Morant, que es queixa. Es queixa Morant. La falta és sobre Edwards, aquest jugador de 26 anys dels Països Baixos, compatriota de Simon Birgander.
3: Has dit Països Baixos i Simon Birgander?
2: Perdó. Clar,
3: sí. No, no?
1: Sí, sí.
2: No, però... Simon...
3: És suec,
2: Birgander. No, clar, sí, crac, no?
1: Genorel, Genorel.
2: No, no,
1: ah,
2: Genorel també, clar.
3: O Yannick, és que ara jo tinc un problema, no ho entenc.
2: Bueno, rossos alts.
1: El problema he dit jo que els he comparat ara, Heng i Simon, com si fossin el mateix. Ostres.
3: A veure, tornem al...
1: Els trobo similituds, eh?
2: Bueno, són el mateix perfil de jugador i de persona, fins i tot.
1: Sí, sí. Joan Morant... 18 a 17, la penya perd un. Ricky, fa aquella jugada de donar-se el vot amb ell mateix. Se li escapa tota la falta de sobre Morant. I ara Ricky, que s'enfada perquè considera que li havia patinat la pilota. I el Francesc, que pot posar per davant la penya. Tornarà Guillem Vives, jo crec que entrarà per Ricky Rubio. És curiós, o no, Daniel Carola? Bueno, no és curiós, però és exagerat el canvi que té la penya quan Ricky hi és i quan no hi és, eh?
2: Sí, perquè com que és un bon base, a més de notar i saber fer moltes coses, l'equip juga millor. Llavors, clar, no és només el que ell produeixi, sinó el que l'equip produeix quan ell hi és.
1: 28 segons. Morant anota el primer. Empat a 18. Si la penya guanya avui, decidirà divendres a l'Olímpic, o pot decidir divendres a l'Olímpic, però queda més de mitja hora de patiment aquí al Fernando Buesarena. Sí. Falla el rebot. És per Radjevicius, perdó. Joan Forres. Radjevicius buscant el bloqueig directe. Segueix a Forres davant de Guillem Vives. Hi ha un decalatge de 5 segons entre el temps de quart i el temps de possessió. Forres recupera crack. Ha intentat donar una passada llarga. Ha tocat a la xarxa. Ha tocat a la xarxa i ha recuperat la pilota. Ataca el Joventut amb 4 segons, 3,6 per un últim atac per posar-se per davant. 3 segons, 6 dècimes per acabar el primer quart entre Ricky una altra vegada, entre Hackenson una altra vegada per Guillem Vives i per Yannick Crack. Ricky, Han, Hackenson, Parker, Morant. A la banqueta Crack i Vives. Ara Vives no entès el canvi. Diu, ah, jo? Però sí, cau de...
2: Però parlo d'un triple.
1: Morena, Ricky se la juga des de 8 metres. No nota. I Morant, jo crec que no s'havia donat compte que quedaven 3 segons perquè ha anat lentet a donar la pilota. Acaba el primer quart. Aquí el Fernando Buesarena. Joventut 18. Baskonia 18.
2: Doncs repassem breument l'estadística, perquè el primer quart clarament ha sigut de Cameron Hunt, que és el més valorat del partit. Porta 6 punts, una assistència, una pilota recuperada i hi ha 10 de valoració. Atenció, a poc, però ha anat fent. També ha fet uns bons minuts Ric Rubio, que en 6 minuts porta ja 5 punts amb un triple inclòs. L'únic per part de la penya, una pilota perduda, un parell d'assistències i 6 de valoració. Hanga també porta 2 punts, un rebot en 4 minuts. Rússic també ha sumat 2 puntets i un tap per 2 de valoració. I Moran, que de moment porta 3 punts amb un tir lliure. La penya que porta 7 de 10 en llançaments de 2, 1 de 3 en triples només i també només 1 de 2 en tirs lliures.
9: La penya en joc.
1: Doncs de moment, Carola, la penya que no està fent el seu millor joc, però està emparant.
3: Sí, i està jugant, crec, diferent dels dos partits dels que jo feia referència, tant el partit del Tenerife com el partit del Madrid, on la penya li va costar més ficar-se dins del partit. Ha fet un primer quart seriós. És veritat que al principi tenia més control del partit i llavors poc a poc el Baskonia ha anat trobant-se més bé i aquest trobar-se al Baskonia ha coincidit amb allò del canvi d'unitat que hi ha que estava en pista. Hunt l'estem veient molt bé. Hem de veure una mica més de Jabari Parker, que l'hem vist poquet, l'hem vist gris en aquest primer quart. I hem de veure també una mica més de Rússic.
1: Doncs de moment la penya empatant a 18. Ens estan escoltant també des de Kirkcaldy, a prop d'Edimburg, el Pere Companyó i companyia. Carola, déu-n'hi-do el viatget, eh?
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quina enveja. Quina enveja.
1: Déu-n'hi-do. Bon viatge per escoltar la penya. Estàs allà més fresquet que aquí, segur, eh? Perquè déu-n'hi-do. Començar el segon quart per part de la penya amb Michael Rússic, Cameron Hunt, Hackanson, Crack i Parker. Atenció, perquè jo crec que hi ha un dubte. Hi ha 4 jugadors de la penya. Qui del cinquè no ho saben? Doncs sí, és Parker, eh? Parker estava a la banqueta, estava parlant allà amb el tècnic ajudant i no entenien què estava fent i era com si s'aixugués a la cara. Els estava fent alguna cosa. Comença el segon quart aquí a Vitòria.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Carrer Francesc Macià 6,
11: al costat de Pompeu Fabra.
1: Ataca Forest buscant a Simons a cantonada, Recevicius triple. Arriba tard la defensa a puntejar. Recordem que Dani Miret va explicar la prèvia que el Baskonia és el tercer millor en atac de la Lliga i que la penya és el segon, la segona millor defensa. Per tant, avui xoc d'estils. Anota Jabari Parker. Crec que és el primer bàsquet del nord-americà. Primer bàsquet, eh?
2: Sí. És que, de fet, ara ho deia la Carola, que ha d'aparèixer més. El primer quart ha jugat gairebé 8 minuts, vull dir, l'ha jugat pràcticament tot. I és que no és que hagi estat desencertat, és que no l'hem ni vist.
1: És que Daniel és un jugador precisament així, eh? Que a vegades hi és, a vegades no. Quines mitjanes té aquest curs?
2: Ja ara t'ho dic.
1: Triple de Forest, Hackanson, molt lluny, aixequen els braços des de la banqueta, l'estaf tècnic de la joventut per la defensa no existent de Hackanson. I ara l'Eix Durant parlant amb Simon Virgande per alguna situació defensiva que s'ha de fer. Joan Cameron Hunt, que no pot ni aixecar-se perquè té enganxat a Simons, juga al davant, un equip molt físic. Han agafant la pilota amb una mà, Han, finta, llença molt, però molt forçat. No anota, rebot des de Morugi. I la falta, tàctiques de Rússic perquè no surti el contracop. Aquest jugador Morugi ens el vam mirar en aquesta posició de 4 abans de fitxar Drell.
2: Home,
1: un
2: doncs.
1: Un jugador, Daniel, que jo crec que estava... em surt a Aràbia Saudí o no sé per...
2: Sí, era, ara t'ho dic, perquè vaig mirar un cop on jugava, mira, Morugi... venia justament de la segona lliga nord-americana, vaja. De la segona lliga nord-americana, vaja.
1: Sí, no, però després va jugar amb un equip d'Àsia, diria. Ara ho mirarem. Hackanson falla el llançament amb la Baskonia. Hackanson se la juga a 3, també falla. I el contracop és de... Sé de què esquís. Omorugi, bàsquet. Serà temps mort de Dani Miret, perquè Baskonia agafa 6 punts de renda, 26-20. Temps per anar a Badagrés. T'explico, Daniel. Penya perd de 6. el Monugi, recordo la vegada que va jugar a la penya contra el Baskonia, el director esportiu, el Xavi Pujol, ens va dir que no havien hagut de pagar buyout perquè no jugava a la Lliga, a la G-League, perquè se n'havia anat ja abans a un país d'aquests, eh?
2: Ostres, doncs jo estic buscant i veig Pro Bowlers, és una web que va molt bé i no diu que jugués més enllà, la veritat, però ara t'ho miro.
1: Doncs potser estic mal fixat, eh? Però m'informa l'enciclopèdia Ribó que va estar al Nassar de Dubai.
3: Home, si ho diu l'enciclopèdia Ribó, ja no tenim res a pelar.
2: Per cert, Jabari Parker, que abans ho preguntaves, té una mitja de 12 punts, 4 rebots i 12 de valoració a la Lliga, en 24 minuts. No sé si la gent esperava més o menys, però 12 punts, 12 de valoració.
1: El de les estadístiques, sí que és... L'altre dia parlava amb el Víctor Labanyini de si Ricky havia estat... Era l'MVP o no. Jo, quan van dir, escolta, m'escull, per mi és el millor, però de la Lliga, ostres, jo vaig pensar que Montero... Ho havia fet molt bé. No?
2: Home, o és on ja havent quedat al Madrid primer molt tranquil·lament, també podria ser-ho perfectament, eh?
1: Ricky fa millors... És el millor fent millor...
2: Ah, això per descomptat.
1: Això per descomptat. I és el millor nostre, segur. Joan Ricky, la penya perdent de 6. Veurem com gestiona ara aquesta situació. Primer avantatge important del conjunt del Baskonia. Continuem amb l'entrada de Morugi. I atenció, perquè Ricky Rubio acaba fent l'Iup a Parker increïble. Jabari perquè guanya línia a fons, jugada assajada, Ricky l'ha vist amb una mirada. S'entenen els dos NBA, número 2, número 5 del draft de l'NBA, de diferents anys. I l'esmaixada de Jabari Parker, 26-22, ningú ha dubtat mai del talent que té Jabari Parker. Hem dubtat més de l'actitud d'aquest jugador, Simons. Simons, davant de Rusic, la treu per Forest, se la juga de 3, i no val el triple. Primera perquè són passes. La gent discutia si era fora de temps o no. Tornarà a l'Ubabuc a Barro. 26-22, Joan Ricky. Ricky per Parker. En el moment en què Han es pugui aixecar des del triple amb mig centímetre d'avantatge, clavarà el triple, però de moment no arriba. Se'n va a la banqueta. Una altra vegada. Edwards. Torna. I aquí té. I entra també Spagnolo. 7 minuts, 10 segons per acabar aquest primer temps. La penya aguantant. Però crec que sí que ha coincidit una miqueta amb la rotació, la baixada de la penya.
3: A mi, per exemple, el que he trobat que no acabava d'estar en el to ha sigut Hackanson.
1: Sí.
3: I és el que, quan no hi ha Ricky, ha de dirigir l'equip. I he trobat que en atac l'equip no acabava d'estar on tocava.
1: Diakité, pedra. Reunió la pedra Diakité. Demana perdó Diakité. Aquest jugador que va estar també a la NBA. Crac. Falla crac. S'està precipitant la penya. Rebot de l'Ubabu, Cabarró. 27-22. Forest. Ai, perdó, Simons per l'Ubabu, Cabarró. No nota el triple. Sembla que Víctor Labanyini va votar a Ricky després de l'Ubabu, Cabarró. Ricky Cistellot. Sisplau, deixeu-me canviar la votació perquè Ricky és el millor. Ha penetrat, han anat dos jugadors com a bojos a fer-li el tap, i quan semblava que sí, que realment s'enduria el tap, no sé com ho ha fet per treure la pilota, llançament a taula i bàsquet, 26-24, la penya només perd de 2. Lovabu, defensat per Yannick Crac, el dels Països Baixos, aquest sí. Lovabu, li fa Ricky l'ajuda, molt bé Ricky. Spagnolo, obrint la cantonada, està sol, Simon, sí... Triple de Simons des de la cantonada. Havia fet una bona defensa d'ajudes. Tornarà a Hanga. I Diakité està fent una cosa molt lletja, que és empènyer a Rusic quan no té la pilota. I això li pot fer molt de mal. Rusic, Ricky, treu la falta d'Espanyolo. Quina facilitat, Daniel, per treure aquestes faltes, Ricky?
2: Sí, home, és un dels jugadors que rep més faltes per partit. El tercer que tira més tirs lliures. I llavors és molt mal. Els rivals es queixen perquè desquicia, però normalment és falta.
1: Reformes, canvis, a Badagrés ho tenim tot, mobles de cuina, sanitaris, per què dir les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o trucarà al 93 3950311. Badagrés!
9: Badagrés.
12: Badagrés.
9: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Ricky ha de jugar al play-off al màxim minuts possibles, però també és veritat que ara ha fallat el primer estil lliure, s'ha anotat el segon. També és veritat que crec que hem de saber dosificar, perquè a la resta de jugadors de perímetre han de donar un pas quan entren per intentar allargar més els descansos de Ricky.
3: Sí, en aquest
1: sentit. La sensació que he tingut és que quan ha anat a la banqueta tenia Carola, ha anat i ha tornat.
3: Sí, sí. En els partits anteriors el Guillem ha estat molt bé en aquesta tasca, ha mantingut, jo crec, bastant la línia. Jo crec que el que ha de fer el pas una mica més, perquè l'hem vist fer-ho millor, és Hackenson.
1: Ricky se la juga de 3, no nota el triple, rebot és de Hanga, segon rebot, consegut, Diakité. El que acaba de fer ara Diakité és antiesportiva. Diakité, que ja hem dit abans, ja estàvem avisant que estava empenyent a tothom, sobretot a Rússic, sense pilota, que podia fer-li mal, ara ha agafat a Hanga, l'ha empès, per mi, és antiesportiva. Ara els àrbitres haurien de parlar entre ells i anar a mirar la revisió. Primer fa falta i després l'empeny. Per mi, claríssima l'antiesportiva.
2: Sí, s'ha enfadat molt Hanga quan és un jugador que no s'acostuma a enfadar i ja l'edat que té no ho busca brega perquè sí. Vull dir que, evidentment...
3: I he vist a Virgander, també.
2: Sí,
1: però quan Virgander ha intentat posar-se al mig,
2: no,
1: li ha donat un cop al braç.
2: És que primer li fumo un cop, que déu-n'hi-do, però és que a més com ho allarga molt, no sé, segueix agafant-lo, l'empeny al final, vull dir, sembla que realment li tingués alguna cosa pendent.
1: Van a fer la revisió, hi ha falta personal, però revisen. Vosaltres creieu que és antiesportiu o no?
2: Jo crec que la poden assenyalar. No és claríssima, però la poden assenyalar i jo l'assenyalaria.
3: Jo crec que no l'assenyalaran.
1: No l'assenyalaran, però tenint en compte el que estàvem dient, que aquest tio ja porta una estona estant més enllà del límit, que és la legalitat. Escolta'm.
2: Sí, a veure, no és claríssima, però a la vegada és evident que no és una falta com qualsevol altra.
1: No és una falta natural.
2: Sí,
3: exactament.
1: I no sé allò de dir, ai, fer la falta, i fins i tot ha estat una falta agressiva. No, després l'empeny.
2: Sí, sí.
1: I després, a més a més, empenya'l, va a Simon i li pica el braç. Vull dir que allò de no em toquis, saps?
2: Sí.
1: No em toquis. Quantes vegades hem vist això?
3: No em toquis.
1: 5 minuts, 11 segons, per acabar el primer temps, 29-25, la penya pretén de 4... Aquí a Vitòria la gent s'anirà a dormir avui passada a la mitjanit. M'explicaven aquí fent broma. Es veu que van fer un concert aquí i el que cantava, que no recordo el nom que m'han dit, va arribar molt tard, va començar a tocar i van passar les 12 de la nit. I van dir, escolta'm, a mitja actuació va dir, cobraré doble, perquè he treballat avui i
3: demà.
2: I demà, mira.
1: No hi haurà falta antiesportiva, falta normal, falta 5 minuts i 11 segons per acabar el primer temps. Baskonia 29, Joventut 25.
12: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Tornarà de fons a Ricky Rubio. Ricky buscant a Yannick Crack. Yannick Crack avui, com ho tenim, la notació?
2: Doncs de moment poca cosa, perquè porta 0 punts en 10 minuts. Ha llançat un parell de cops a cistella, però falla tots els cops.
1: Hauria de valdre el bàsquet o no?
3: Anem una mica per darrere teu, ara.
1: Ha deixat la pilota cap avall, li ha picat. I Ricky demana a Miret
2: que estava pujant la bola.
3: A mi la sensació és que pujava.
1: Sí? En tot cas, tenia Carola. Que fàcil que treu superioritat, Ricky, d'una jugada que teòricament semblava que estava encallada al Joventut.
3: Sí, totalment.
1: Un canvi de ritme, se'n va cap a dintre, treu la falta...
2: Sí, aquests són els jugadors més divertits, els que sembla que sigui fàcil jugar, saps? Perquè tu veus a Antetokounmpo, per exemple, i veus que és perquè és molt gros, que és molt fort, has de ser com ell, però hi ha jugadors que dius, hosti, és que no sé com ho fan i fan el bàsquet fàcil. Doncs aquests són els més divertits i Ricky és un d'ells.
1: Perquè és molt bo, té molt de talent i per això, no sé si m'he explicat al començament, que a mi em sabria greu que la penya no passés aquesta eliminatòria, perquè crec que la penya de Ricky no es pot quedar sense premi.
3: Sí, jo estic bastant d'acord amb aquest plantejament.
1: Ara en Hanger roba la pilota, la penya pot empatar el partit 29-27, però perd la pilota en primera línia, error infantil, i la falta de Nick Crack és molt clara. Serà pilota de banda al Joventut, que fa la seva segona falta personal a 4:46 per acabar el segon quart. 29-27, desaprofitant la penya algunes accions per posar pressió. Dani Miret no para de caminar, s'aixecarà l'Eix Durant, parlant amb Dani Miret, Joan Espanolo per Diakité, bàsquet. Diakité atacant a Simón Mirgander. Simón Mirgander, no et diré que es doblega, però no aguanta prou fort, eh? Hem d'anar més durs.
3: Sí.
1: No estem en bonus, hem d'anar més, més forts.
3: Ricky, no.
1: Per Virgander, li pispa la pilota Virgander, jo trauria Morant. Contracord, Diakité, no anota, bon tap de Hanga, bon tap de Hanga. I la falta de Cameron sobre Cameron Hang és de Dubabuca Barro. La falta sobre Diakité, aquest paio avui no té ganes de jugar. Es anava a penjar i li toca la pilota Han. Ha sigut Han que l'ha tocat, no... No ha estat Hanga. Uh-huh. I torna a haver-hi descans per Ricky Rubio amb la penya perdent de 4-31-27. Se'n va Ricky, entra Guillem Vives. La penya Joan, per tant, amb Vives, Han, Hanga, Crack i Virgander. Estic preocupat perquè no entenc el teu Morant. No, li deu estar costant, deia Dani Miret l'altre dia, que li costava més del que esperaven, no?
3: Sí, crec que és el tema.
1: Perquè, home, físicament, ostres, ara podria anar molt bé en aquest equip, eh? Mm. En aquest tipus de partit. Serà pilota de fons per la penya, perquè ha tocat la pilota quan intentava donar l'assistència Hanga. En queden només 10 segons. Hanga per Virgander, llançament, bàsquet. Ara molt bé Hanga per Virgander. El que sí que té la penya, Daniel, parlaves abans de Ricky, que és molt divertit de veure'l. Té jugadors que saben molt de bàsquet. Una altra cosa és bàsquet d'Espanolo triple. Vives ha passat per darrere, bloqueig. I el castiga Espanolo, que ha llançat amb molt d'espai, amb molt de temps. I anota el triple 34-29. Dic, té jugadors com Virgander, com Hanga, com Vives, que saben molt de bàsquet.
3: Sí, sí, sí, sí, és evident que tenen recursos.
1: Jo l'estic trobant a faltar de la penya aquell instint, aquell punt més.
2: Saps? Sí, falta un puntet. Sí.
1: Com vols el bistec? Punto más.
2: Exactament. Ben, més, doncs. Molt ben dit.
1: Li falta això a la penya. Vull dir, sí, el bistec el tenim, però no en tenim prou, eh? Aquest, posa'm una mica més.
2: I jo crec que els aficionats de Baskonia pensen el mateix del Baskonia, eh? Vull dir, no està sent, de moment, una gran primera part.
3: No estem veient un equip donant tot. Mm-hmm. Cap dels dos.
1: Tercera de Yannick Crack. Ai, tercera de la penya, segona de Crack, 3 en Portadrel, que és l'home més carregat, se'n va Yannick Crack a la banqueta i entra i Xavari Parker. La penya jugant amb Vives Hackanson, de 3 Hanga, Parker i Virgander. Diakité buscant Spanolo, una altra vegada, Spanolo, ara sí que passa per davant el bloqueig, Omerugi li roba la pilota a Vives, la recupera, llença dos, no, rebotes de Virgander. I ataca la penya molt bé ara el conjunt verd i negre en aquesta acció defensiva. Torna a perdre la pilota el Joventut. Contra cop, Lubabut torna a recuperar la pilota Hanga, però la torna a recuperar Espanyolo. Moltes errades del conjunt verd i negre, no forçades. Interior torna a recuperar la pilota, recupera una altra vegada Forest, la dona per Lubabut, que Barroc guanya línia a fons, davant de Virgante, llença, no nota, ell mateix agafa rebot, pilota per la penya, mare meva, no podem desaprofitar aquest partit. Honesta l'experiència, Club Pilates Badalona. Fem classes de pilates reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, al costat de l'estació. No us ho perdeu! Forçadíssim el llançament de Hanga, un peu caient. S'esgotava la possessió, Espanolo per Amaruix i de Cana Parker. Es fa un espai boníssim. I Parker, molt malament, perquè la penya no està en bonus. Molt malament, Parker, perquè Amaruix, si el treu de sobre, va tirant enrere, va reculant, fins al final, llencés de sota. Esteu d'acord o no?
2: Sí, defensa inexistent, molt tubeta, arribant tard. Sí.
3: Sense cap mena d'atenció.
1: Quina passivitat, per favor. I falla el triple Parker, i atenció perquè tornem a reclamar el comodí del públic, eh? Triple increïble, Espanyolo. No val el bàsquet. Ha anat al contacte Espanyolo. amb Hackenson, ha llançat com ha pogut. És Panolo que amb un xurro l'acaba de clavar de 3 per tauler. L'àrbitre anul·la perquè hi havia falta anterior. I ara revisaran si és dins o fora del temps. Revisaran si és dins o fora del temps, però a cistella és un cistellot. D'aquells que només per el que he fet l'haurien de donar per bo.
3: És que...
1: Com estem perdonant,
3: a veure...
2: Sí, a veure, clarament no tenia la intenció de tirar, però just quan li fa la falta està com agafant la bola i aprofita i tira i anota, vull dir, que podrien donar-lo o no donar-lo, jo
3: sí,
2: crec.
3: Sí.
1: És que tal com ha llançat, s'ha tret tant de sobre que realment
2: sí.
1: És bastant... Sí, el podrien donar, el podrien donar. I amb la falta, quan ell té la falta, està votant, com si diguéssim. Quan rep la falta, està votant. I després, quan rep el contacte, s'aixeca per llançar.
2: Sí. Sí, però la recull ràpid. Jo crec que no l'haurien de donar, però... Però com Diakité, com la d'abans de Diakité...
1: No el donen. I una vegada han fet la revisió, la gent no ho entén, però com han fet la revisió, està clar que ho han vist, que no. Se'n va la banqueta Vives, torna Ricky. Per què? Perquè la penya perd de 5.
2: Sí, cal Ricky, fora. Perquè...
1: Escolteu. Uh-huh. Fuera. No és en basc, això, eh? En basc, no sé com seria fuera. En basc.
3: Vaig quedar
1: on guieta. El llançament que acaba de fer ara el conjunt victorià. Recupera la pilota, un minut i mig per acabar el partit. La penya està aconseguint que Baskonia no faci punts. A falta d'un minut i mig porta 36 punts, perquè la penya només en porta 31. Virgander davant de Kuruks, moviment, pedra de Virgander, torna a fallar i anota. A falta d'un minut i 10 segons per acabar la primera part, Baskonia 36, Joventut 33.
13: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
14: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: El bàsquet d'Espanolo, i segons ens diu el Jordi Abril, Campo, amb K, i amb N és fuera, amb basc. Però no cridaven això. Cridaven en castellà, en espanyol, 38-33. Hackenson, la dona per Ricky. Ricky intenta la penetració, fa un moviment cistellot. Cabo, que és Ricard Rubio, porta 12 punts, però sobretot són 12 punts d'un talent increïble. És impossible que retiri aquest tio. És que és boníssim. S'ho està passant teta. És com si jugués amb els amics. Només falta aquí l'Eric Balaguer per costat.
3: Per acabar-ho de
1: dubar, sí. I en Guinart posant-lo en forma. El Meroge se la juga a 3. No. Rebot de Parker. Queden 8 segons per acabar. 8 segons, Ricky. Ricky, queden 5. Ricky per Hackenson està sol en el triple. No hi va. Rebot de Virgander. Amb una mà, sí! Rebot amb una mà de Simon Virgander. Quina sort que no ens ha fet cas. Dani Miret, perquè Moran està a la banqueta i ha mantingut a Simon Virgander, que en aquest tram final ho ha fet molt bé. Atenció, perquè queden 2 dècimes i demanen temps mort. Galbiati, 38-37, la penya que perdia. Daniel Carola, no vull ser pesat, i tothom pot dir, sí, però si ja ho sabem. Coincideix que una altra vegada, quan la penya està enfonsada, torna Ricky i la penya torna a enganxar-se al partit.
3: Perquè ell és el que marca la diferència.
2: Sí.
3: És l'home que té el talent.
2: I l'apartat estadístic que parla d'això mateix és el més menys, i és qui té el millor més menys de l'equip. Té més 6 i és el millor de l'equip. Per tant, no és casualitat, doncs, i per això ho diem.
1: Doncs de moment, tens mort de Calviati, tens per anar a Badalés. Doncs el temps mort. I ara estaven enfocant per la videomarcador a un noi, amb una noia al costat, i li diu, es queda allò com fred, es queda mirant la nòvia i diu, mira amunt. I ho veu, diu, ostres, en plan, nos han pillado. Que em va serà... Aupa!
3: Els meus pares no sabien que anava al camp avui.
2: Exacte.
3: Se suposava que estava estudiant.
1: I els pares també no sabien que estava amb aquest noi.
3: Bueno, però això ja... Això
1: és igual, no? 38-37. Sí, 2 dècimes, traurà de banda Forest. Molt en compte amb Diakité, eh? Que és qui donarà el cop de dits. O qui intentarà el cop de dits. Aviam. Forest, lo babu, fora de temps. Acaba la primera part, Joventut 37, Kosnia Baskonia 38. Anem a repassar l'estadística. 20 primers minuts, Daniel.
2: Doncs vinga, perquè el millor jugador de la penya és, evidentment, Ricard Rubio, que en 11 minuts ha anotat ja 12 punts amb un triple inclòs, ha agafat 4 rebots i ha repartit 2 assistències, porta 14 de valoració, que són els mateixos que Virgander, que també està jugant bé. Hem vist aquest palmeig al final del segon quart, en 10 minuts porta 8 punts i 6 rebots ja. Cameron Hunt, que porta 10 de valoració, els mateixos que portava al primer quart, també ha notat 6 punts, i la resta una miqueta pitjor, amb Hanga, que porta en 10 minuts 2 punts, 3 rebots i 7 de valoració. Parker, que encara està discret, ha jugat 15 minuts, però només ha notat 4 punts i ha fet 3 de valoració. Moran, en 2 minuts només a pista, ha notat 3 punts. Rusic ha jugat 8 minuts i ha notat 2 punts, i la resta de jugadors de l'equip no han anotat ni Crack, ni Vives, ni Drell, ni Hackenson. La penya, que porta només 1 de 9 en triples, si no millora en aquest apartat ho tindrà complicat per guanyar, i un 65% en llançaments de 2.
1: Carola, hem parlat de jugadors que no han sumat cap punt. És que avui necessitem a tothom.
3: De fet, Dani, mirat en les últimes intervencions que l'hem vist als mitjans, parla de... han de sumar 10, no? Parla d'aquests 10, com dient, necessito que no sumi un molt i la resta no estigui, sinó que al final les victòries surten quan el treball és coral, i això és el que li falta a la penya. Hi ha alguns jugadors que jo crec que a la segona part els veurem més.
1: Doncs a falta de 13 minuts per començar la segona part, fem una petita pausa, us deixem el més important que ha donat de si a la nostra ciutat amb el nostre amic Martí Villegas i tornem.

0: T'esperem a Drivin.
1: Notícies Badalona.
2: Bona nit. Aprofitem la mitja part del partit de la penya per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. El sindicat dels Mossos d'Esquadra FEPOL-SICPOL alerta que l'augment de la presència d'armes de foc als carrers està generant situacions de gran perillositat arreu de Catalunya. Des del sindicat de comandaments de les policies locals expliquen que des que diverses bandes procedents de l'Europa de l'Est han convertit Catalunya en un punt de producció de marihuana, la presència d'armes de foc s'ha disparat. Alerten fins i tot de l'aparició d'armes de guerra, com ara fusells AK-47. Segons denuncien, aquesta situació ha contribuït a l'augment dels tirotejos, com el que es va produir fa uns dies a Badalona. Des de començament d'any ja se n'han registrat més d'una trentena. Ho explica Toni Castejón, portaveu de FEPOL-SICPOL.
3: Una vegada passa més com l'altre dia a Badalona. Amb un tiroteig, a qualsevol hora que pot passar, sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i la... que la gent sigui conscient a nivell social que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer com ha passat en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
2: El sindicat assegura que el problema no es limita a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que afecta diferents punts del territori català. Els tirotejos, expliquen, poden produir-se tant per enfrontaments entre bandes criminals com durant intervencions policials. En aquest sentit, valoren positivament l'increment d'efectius dels Mossos d'Esquadra, però consideren que encara són insuficients i reclamen més recursos.
3: No, casos aïllats no són. Per sort estem tenint promocions molt grans i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més. Han de vindre més perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, investigacions...
2: Des del sindicat reclamen un enduriment de les penes per les persones detingudes per tràfic de drogues. Asseguren que a l'estat espanyol són molt permissives i això, sumat al bon temps i a la situació estratègica de Catalunya, converteix el territori en un entorn atractiu per a les organitzacions criminals dedicades a la producció de marihuana. Condemnada la banda dedicada a sacrificis d'animals vinculats a rituals de santeria, desarticulada el 2020 al barri de Canyador de Badalona. La sentència promoguda per l'entitat Anima Naturalis s'ha conegut aquest dimecres. El cas va ser destapat després de mesos d'investigació i recopilació de vídeos i fotos on es podien veure aus decapitades. Ara, amb sentència ferma, s'ha convertit en un precedent pioner a Espanya en l'àmbit penal i del maltractament animal. Els fets es remunten a l'octubre de 2020, quan la Guàrdia Urbana va evitar un sacrifici en un domicili particular, intervenint diversos animals que eren transportats en condicions deficients. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, 5 de les gallines intervingudes van morir a conseqüència directa de les condicions en què havien estat traslladades. De fet, la sentència acumula 2 delictes diferents, un per la mort d'aquestes 5 gallines i un altre pel maltractament d'altres animals que van sobreviure. En total, els detinguts han estat condemnats amb 16 mesos de presó i 7 anys d'inhabilitació per tenir o treballar amb animals. L'entitat ecologista Més Verd Urbà ha lliurat més d'un miler de signatures a les oficines municipals del Viver per reclamar al govern local la paralització del que consideren una tala massiva d'arbres a la ciutat. Denuncien l'eliminació dels plataners ubicats a la Rambla Sant Joan i tot l'arbrat de Francesc Layret per les obres de pacificació. Per la seva banda, el govern justifica la tala per evitar malmetre els serveis de subministrament en els treballs de millora i evitar el risc de caiguda. Des de l'entitat ecologista reiteren els beneficis que proporciona l'arbrat al veïnat. Un espai verd, diuen, que aporta benestar físic i emocional. Més Verd Urbà es mostra preocupada davant la possibilitat que l'executiu repeteixi la tala d'arbres madurs en altres vies principals del municipi. Demanen també que no es construeixin més places dures i que siguin permeables de terra i vegetació mediterrània. Ho ha explicat la portaveu de Més Verd Urbà, Serena Espedo.
4: Que la via Augusta ara que canviarà el sentit dels autobusos perquè no hi caben els carrils, veiéssim talats tots els arbres que resten. O jo que sé, que demà despertem i carrem prim perquè ja no agrada així, tallin tots els plàtans i els altres arbres que hi són, perquè necessitem refugi climàtic, necessitem una ciutat més verda, més resilient.
2: Des del govern municipal asseguren que la tala de l'arbrat actual és necessària per dur a terme les obres i evitar que les arrels aixequin les voreres del futur nou carrer o malmetin els subministraments. Ho ha assenyalat la tinent d'alcaldia de Sostenibilitat, Sònia Egea.
5: Hi ha projectes urbanístics que s'estan desenvolupant. Clar, hi ha uns inconvenients, que és que quan un obre un carrer per fer una millora, ens trobem doncs, que hi ha arrels, ens trobem que hi ha serveis com el gas, la llum, l'aigua...

0: i que això pot significar que si deixem l'arbre tal qual i tornem a tapar i procedim a fer la millora, doncs pot significar un perill de que aquest arbre pugui caure i això doncs, comportaria un risc que des de l'Ajuntament no estem disposats a assumir.
1: L'executiu recorda que a Francesc Layret es plantaran més exemplars dels que hi havia fins ara i que s'adequaran, diuen, a l'actual climatologia. L'Hospital del Mar obre un nou espai a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. Fins allà hi ha anat en Sergi Crusells.
2: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
3: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
2: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat. Tornem a escoltar Rubiralta i a la directora de Salut Mental de l'Hospital del Mar, Francina Fonseca.
3: L'equip està ubicat en aquest espai i des d'aquí acompanyen a fora a la vinculació i a les necessitats de la persona en el seu medi natural. Nosaltres, clar, sabem doncs, de les publicacions, d'altres experiències en altres països, però el que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
2: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. A més, forma part del Pla de Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya.
1: Això és tot. Connectem de nou amb Vitòria per seguir la segona part del partit de la penya, que acabeu de passar una molt bona nit.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Temperatura a Badalona
7: 20 graus.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdn.com.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
11: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
10: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
2: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
1: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
2: Entrades a penya.com.
1: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
2: Cada espurna encén la flama. Aquí, Badalona.

0: Aquest divendres el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des del Palau Olímpic, segon partit de la competició. Assisa Joventut, Cosner Bascònia.
2: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
1: La penya en joc.
3: La penya!
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: Les 9 en punt i tornem des d'aquí, des de Fernando Serena, per viure la segona meitat d'aquest Joventut a Bascònia. Un Bascònia que està guanyant només d'un, però sobretot el que ens interessa és veure que la penya, si és o no capaç, Carola Daniel, de fer un pas endavant, un pas més que seria definitiu, perquè crec que és una bona oportunitat avui.
6: Totalment. Jo crec que sent un partit, per cert, has dit les 9 i són les 10, és important tenir-ho en compte, però dic que sent, sí, sí, sent un partit tan important com el que és, no, i sense fer un gran partit, que la penya no l'està fent, està l'equip dins del partit. Per tant, són aquelles oportunitats que després lamentes si no les aprofites.
7: Sí, perquè és que realment el Bascònia no està jugant bé avui. La penya tampoc s'està trobant a pista, però jo crec que si ens diuen abans de començar el partit que de mitja part portarem només un triple en tota la primera part i que tot i així perdrem d'un, ens quedaríem tots molt sobtats. Per tant, això vol dir que el Bascònia tampoc no està jugant bé i que l'equip ho ha d'aprofitar.
5: Doncs vinga, perquè això és el moment de començar. Recordem que el València ha remuntat 13 punts a l'últim quart per guanyar el Bilbao Bàsquet, que el Barça va guanyar de 23 punts a la pista del Múrcia, que el Madrid va perdre a casa l'últim segon, a falta de 4 segons, perdó, amb un triple de Jaime Fernández. I aquí Sweet Caroline, ja per intentar, Carola, ja posar-nos a tope, eh?
6: Te la posen a tu, te la posen a tu. Jo crec que sí. Sí, sí, sí.
5: No, ens posen tubets, ens posen tubets, perquè saben que...
6: Però què es pensen? Que no donaran guerra a la segona part, la penya, o què?
5: Diu, lo mejor, parlàvem del Bascón i deia, lo mejor de la temporada és haver guanyat la Copa del Rei. No, que l'Alavés no hagi baixat a segona.
6: Ojo!
5: Jo dic, hosti.
7: Clar, és que són molt de l'Alavés i molt del Bascón, normalment, els de Vitòria, sí.
5: És el mateix propietari.
6: Bueno, clar, és el que t'anava a dir, que el va comprar, el va comprar.
5: Doncs, del que cobren de televisió, que diu que són 42 milions d'euros, 4 va directament al...
6: Deu ser l'únic cas que és contrària, no? Vull dir que en el cas del Barça i el Madrid, que són equips de futbol amb secció de bàsquet, no? És el futbol el que alimenta el bàsquet, sí. I en el cas del Bascònia és al revés, no? És el bàsquet que alimenta el...
5: No, dels 42 milions de televisió del
7: futbol.
6: Ah, vale, sí. Però llavors t'havia entès al revés. Vale. Tot igual.
5: És que a l'Alavés és la secció de futbol del Bascònia.
6: Això sí, és veritat.
5: Comença el tercer quart, aquí a Vitòria.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
5: I aviam si estem més encertats en el triple, perquè Daniel diria que només han cantat un Subaru.
7: Sí, això, 1 de 9 porta la penya en triple. S'ha notat Ricky, que porta 1 de 3.
5: No, en Ricky s'ha de jugar a 3, no hi va, molt lluny. Estava esgotant la possessió. I aquí ara m'ha sigut greu perquè hi ha hagut un aliu per Rússic, que jo pensava que l'anava a enfonsar, i ha agafat la pilota, ha caigut de peus a terra i ha començat de nou. 2-1 de Forrest sobre Ricky Rubio. Canvi de ritme, li treu la falta, 2-1. Doncs batada 40-37. La falta és claríssima i el bàsquet també. I ara estan Dani Miret revisa si la falta és anterior i per tant no és 2-1. Jo crec que és un 2-1. Jo ho crec, sincerament.
6: Sí, jo també ho crec.
5: I com ho veieu?
6: No, que és falta de bàsquet.
7: Sí, segurament sí.
5: Però tenint en compte que en el videomarcador d'aquí del Bues Arena han posat la repetició, l'estava mirant Dani Miret, i Dani Miret va demanar la revisió una vegada, l'avís. Ja, ja la falta. Per mi és 2-1, eh?
7: Sí, ho fa bé, ho fa bé, perquè Rigue l'ha intentat fer abans, però la recull molt ràpid Forest i jo crec que s'ha de continuar.
5: Serà divertit aquest estiu els moviments, eh?
7: Sí, sí. Per què ho dius?
5: Francesc Solana deixant... Bueno, Francesc Solana deixant Andorra, entre Jordi Ardèvol, que havia estat en el Barça i el Manresa, va al bàsquet 2-1, i sembla que Santàbac renovarà Andorra després de salvar l'equip. Forest! És bo aquest nano, eh? Veia ahir el Forest del Múrcia i dic, ostres, és el Forest dolent, eh?
7: Sí, mira que l'any passat no pensava que ho acabaria fent tan bé, però és que ha fet una grandíssima temporada.
5: Es queda pressionat de la pista, 2-2-1, pressió de la pista del Baskonia. Però clar, rep Ricky i passa al mig del camp fàcil. O sigui, que li fan una pressió i diu, però quants en sou? Dos només en el 2-4?
6: Només dos.
5: Només veniu dos a mi?
6: Necessito més.
5: Jabari Parker, interior, perd la pilota, la passada de Crac és tubíssima. Crac que porta, si no em dic al contrari, 0 punts.
7: Sí, sí, 0 punts i menys 1 de valoració en gairebé 13 minuts.
5: Que és bo, Ricky Rubio. A vegades crec que no som prou conscients, som conscients, eh? Però prou conscients de la sort que tenim de que aquest tio sigui de la penya. De cada sentiment diguis, t'ho vull jugar a la penya. Perquè és que ara mateix qualsevol equip l'hauria d'anar a fitxar. Per què ningú li fa ofertes? Perquè és que, clar, vol estar a la penya. És que, si tu vols estar amb la penya, li pots dir el que vulguis.
6: Però si ho va explicar el pregó, ho va explicar que anava per la Rambla i ho va veure clar. Doncs ja està. Qui més té una Rambla paral·lela al mar?
5: L'intensiu de Ricky per situar-se a un punt i zona 2-3 de la penya. Atenció a la zona del conjunt. Verdinera falla el triple. El Baskonia rebot des de Kuruks, que de moment no està fent un bon partit, i roba la pilota a Yannick Crac. Bona pressió. La penya, atenció, perquè ataca per posar-se per davant. Primera situació tàctica de Dani Miret, la situa damunt la pista. Al segon temps és la zona. Zona 2-3. Ricky Fintan, interior per Rusic. 2-1. Passada de Ricky Rubio per Rusic, postejant. I em sap greu dir-ho així, però hem hagut de veure com em podia explotar Rusic. Deixa'm dir no gràcies, però per la lesió de Tomic,
6: a causa
5: per
6: fer
5: un recital.
7: Sí.
5: Està fent un recital en aquesta posició, o sigui, increïble, eh?
7: Sí, i ell diu que se sent més còmode jugant de pivot.
5: Però clar, si tens a Tomic, què havies de fer? No
7: clar.
5: Sé. O no fitxar Simon i jugar amb Rusic i Tomic. Però si tens a Tomic, doncs ara atenció, perquè nota el tir lliure també. Rusic, la penya guanya de 2, 41-43. Parker ara, que s'enganxa amb Kuruks. I Kuruks i Parker, saps allò de l'escola? Vine un moment, Parker, vine un moment, Kuruks.
6: Vinga.
5: Sisplau, no feu això.
6: Doneu-vos la mà, va.
5: Sí, va. Vale, Kuruks ja el coneixem, que és un noi... Que és un noi que...
6: Una miqueta, eh?
7: Sí.
5: Els mobles, eh? Allò, obté... Joan Han. Ah, perdó, Forest. Forest la dona per Kuruks. Kuruks davant de Yannick Crac. Kuruks dona 3 segons. 3 segons d'Edward. Recupera la pilota de la penya. Vinga, ha d'aprofitar la penya ara aquest ambient caldejat. Està guanyant de 2. Han podria ser un bon moment perquè notés el seu primer triple del partit. Han. La dona per Ricky, talla la pilota d'Espanolo. S'ha equivocat Cameron Han, que ara ja està passant. Tercera de Ricky.
6: Tercera de Ricky.
5: Sí, molt perillosa l'ha hagut de fer per tallar contra cop. No l'anava a fer perquè ell és conscient de les fases que porta, perquè ho té tot al cap. I tenint en compte que era Rafa Villar, jo l'hagués deixat passar. No en el contacte.
6: Ja.
5: Perquè s'hauria frenat, segur.
7: Sí.
5: De totes maneres, Han, li estem veient avui una cosa que fins ara no havíem vist, que el veig una mica un pèl d'ansietat. No sé allò de dir, Han, tu ets molt important, en aquest equip.
6: Ja. Yeah.
7: Sí, ha començat molt bé, però ara no.
5: Parker. Saps allò d'esperar el seu moment? Daniel
7: sí.
5: Ho ha fet sempre.
7: Sí,
5: i avui
7: sí.
5: Sembla que tingui pressa. Tinc ganes que faci el primer triple perquè es descarregui. Guillem Vives se la juga de 3!
7: Guillem!
6: Vamos!
5: Triple! triple, triple, triple, triple, penya guanyada 5, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Guillem Vives, triple, Subaru!
10: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
11: Subaru.
5: Aliup per Jesse Edwards, que es penja 2-1. La falta ha estat de Guillem Vives, la passada Villar. I llàstima perquè, crac, i Vives han xocat a la, entre ells i han acabat fer falta, eh?
7: Sí, és que aquí, si fas aquesta zona tan alta, que jo quasi que diria que és més 2-2 que 2-3, perquè és que Rusic arriba fins i tot a defensar el triple, si cal. Has de defensar molt bé les penetracions, perquè si no, Edwards fent 2-3 allà baix, li poden fer una liup cada vegada.
5: Anota Edwards i redueix la diferència. 44-46, però en tot cas estem dins del partit, i de quina manera, eh?
7: I tant.
5: Tenim ganes de veure aparèixer Cameron Hunt, que és qui té la pilota, eh? L'aguanta amb una mà. Com li agrada això, agafar la pilota amb una mà. Hunt. Tap d'Edward sobre Hunt. El veig amb un pèl d'ansietat. De Hunt. Contracop de Simmons. Simmons es frena davant de Guillem Vives. Pot empatar el partit al conjunt de Baskonia. Kuruks, bàsquet. Empat el partit. I ha de córrer. Veurem què és el que passa, perquè va coix Hunt. Hunt va coix. Dani Miret es desespera i demana que s'aturi el partit perquè anava coix de la penetració anterior. 46-46. S'ha dilapidat aquests 5 punts massa ràpid, eh?
6: Sí, li ha costat poc al Baskonia tornar a empatar.
5: Allò de posar pressió, Daniel, era un moment important, eh?
7: Què vols dir, que era un bon moment per...
5: si no noten, doncs... Sí. Ahir el Murcia es va posar nerviós i va passar de perdre de 3 a perdre de 25.
7: Sí, a la vegada el Barça té una capacitat anotadora que jo crec que el Murcia no té, però sí, era un bon moment, però bueno, clar, és que ells també juguen.
5: La zona, veurem si l'aguanta molta estona, de moment sí, no estan entrant els triples. Joan... Hanga està sol. Se la juga de 3! Triple! Triple, triple, triple, triple, triple, triple! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! No de Hanga, sinó de Hanga! Triple! Subaru!
12: El polígon de les guixeres o a drivin.com. Subaru.
5: La falta de Hagenson sobre Kuruks. El Joventut guanyant de 3. Aquí la xaranga que torna a animar per intentar canviar la dinàmica, perquè de moment això... No funciona el Baskonia. Necessita renovar la teva llar? A Badagrés trobaràs mobles de cuina sanitària i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament, experts i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 93-395-0311. Badagrés!
13: Badagrés.
14: Badagrés.
13: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
5: Hi ha hagut una altra falta personal de Hanga i la penya ja està en bonus. Per tant, seran dos llocs per... Lleva Buca Barró. Hi ha hagut una situació molt divertida a la mitja part que no he explicat, que el que fa de les entrevistes de la Zon, que no és un dels habituals, que ha acabat la primera part i ha vist que Ricky era el més valorat, diu, bien, l'entrevisto.
7: Clar.
5: Sí. Lleva Buca Barró, anotant el primer. És internacional, Lleva Buca Barró, Daniel?
7: Sí, tant, ha jugat amb la selecció, sí.
5: És curiós, aquest jugador, perquè ja té una certa edat, estava a la selecció, i fins aquest any pràcticament no ha explotat. L'any passat
7: no,
5: ja estava aquí, eh?
7: Bé, jugava a l'NBA, i el NBA, clar, és més complicat destacar. Va estar bastants anys a l'NBA, però sí, aquest any a Europa, jo no pensava que ho faria tan bé, sincerament.
5: Jo tampoc. Perd la pilota ara Edwards, un jugador dels Països Baixos, robant una pilota, contracop i bàsquet. Com ens castiguen al contracop, eh? Empat a 49. La pèrdua de Hanga... Ha estat molt perillosa i ara el problema és que no podem treure la carta de Ricky perquè porta 3 faltes. No, important aquesta tercera falta que ha fet.
6: L'equip s'ha de sobreposar i ha de posar-hi de la seva part. O sigui, les qüestions defensives de l'equip no depenen, de Ricky Rubio. O sigui, això ho has de seguir treballant tu.
5: Sí, però de moment sí que depenen. Vives falla el triple.
6: Això sí.
5: El contracop de Baskonia, Joan Kuruks. Curri buscant Espanolo, Espanolo deixa clavat a Hackenson, penetra, de doble per Edwards, passes, que noi dels Països Baixos es prepara un jugador suec que s'assembla a un altre dels Països Baixos, però no és Heinorel, és Simon Birgander, es prepara per tornar a pista. Morant, podríem dir, Daniel, que el deixem, tenim apartat, eh?
7: Sí, completament apartat, ha jugat 2 minuts i ha anotat 3 punts, vull dir que malament no ho ha fet, però és que no s'està comptant amb ell.
5: Hanga falla el triple, rebot és d'Edwards, però dona per l'1 que agarra un moment de partit important, la penya encallada, i jo crec que si no hi ha Ricky hauria d'entrar Han, algun jugador que generi en atac.
7: Sí.
5: L'1 que agarra per Kurucs, finta davant de Parker, el deixa clavat, bàsquet. Defensivament no, eh? Parker ho sabem que no. Jo crec que hauríem de treure Han un altre cop, encara que estigui tocat. Simon Birgander i Dani Mirek, que mira Han, sí, tornarà Han. Falta d'Espanolo, perquè el problema, no sé si esteu d'acord, Carola, Daniel, és que Crack porta 0 punts, que Drell porta 0 punts, que Hackenson porta 0 punts, i aquí necessitem algú que generi, que generi, que generi.
6: Necessites més actors principals, i ens hem quedat amb els punts de Ricky, però falten els de Rusic, falten els de Hunt, falten els de Parker, falten les aportacions de Hackenson. Estan deixant tirar a Hanga i jo crec que Galbriat ho fa expressament.
5: Moren, buscant a Hackenson. Hackenson amb dubtes ara, eh? Davant de Morosi, queda un segon i se la menjarà la penya. Sí, se l'ha menjat. Possessió esgotada. No li pot donar a un jugador com Moren, que crec que és molt físic, però no llegeix el marcador. El temps, no llegeix el temps, perquè li han donat la pilota i no sabia ni quan quedava, eh?
7: I havia fet una aigua, vull dir que...
5: Sí, sí. 51-49, la penya perdent de 2. Queden 4 minuts, 17 segons per acabar el tercer quart. Per acabar aquest tercer quart, juga Simons. Baskonia, la veritat és que no m'està agradant massa, eh?
7: No, tampoc.
5: No està sent aquell equip que dius, oh, quin equipàs. I ara, 2-1 d'Omeruji davant de Mogan. Jo demanaria Tesmor, ara de Hackenson, que demana als seus companys que vagin cap a ell, però Dani Miret veu que sí, que ha de tallar el partit. A falta de 4 minuts, 0-6 per acabar el tercer quart, es posa el Fernando Buesarena dempeus, Joventut 49, així s'ha Joventut 49, Baskonia 53, Tesmor de Dani Miret, és per anar a Badagrés. Estem tovets, estem molt tovets, Daniel Carola, estem molt tovets.
6: Sí, i aquesta sensació de... Mira, està prou bé, no? O sigui, mira, minut pràcticament 30 de partit i la penya és allà
7: 3, sí.
6: I no es perden de 3 i no és la sensació que vols tenir en un partit de playoff, sí. Vols una certa tensió de partit.
7: Jo trobo falta molt a Parker i sobretot, ho sento, però crec que Crack... s'ho ha de fer mirar, vull dir, representa que és l'alet titular d'aquest equip i ha jugat 15 minuts de pista, però és que no li recordo ni una jugada en tot el partit. I no sé, jo aquesta falta de ganes a vegades que sembla que tingui de ser titular i de guanyar-se un contracte boníssim i tot, no ho entenc, arriben als play-offs i és que sembla que no estigui jugant.
5: I a part, Daniel, és que no és falta de ganes, és que és així, eh?
7: Sí, no, jo no dic que sigui un mal professional, eh? Dic que li falta un punt de sang, vull dir, jo és que avui...
5: Totalment.
7: No ho estic entenent, com una falta d'ambició.
5: Té sang d'orxata dels Països Baixos, a més a més. Vull dir, ja
7: imagina't
6: si és baix. Jo sé igualida.
5: I, òbviament, ens enfadem perquè... Sabem que poden donar més i ja n'hi crec que ha demostrat en molts partits que pot fer moltes altres coses, més enllà de portar 0 punts, que podria fer altres coses.
7: Clar,
5: com a defensar, com a tapar, com... I avui...
7: Porta un rebot.
5: Està trobant a faltar. Un rebot en tot el partit.
7: Un rebot,
5: eh?
7: També, vull dir, jugant 15 minuts.
5: 15, clar, un rebot no és un percentatge, no és una estadística massa bona. 54-49, la penya perdent de 5, guanyava de 5, ara perd de 5. Diria que anàvem 41-46, el parcial és de 13-3.
6: Sí, 41-46 segur.
5: Sí, sí. Hanga, s'esgota la possessió, s'esgota. Hanga per Moren, s'adona a jugar al límit. Déu-n'hi-do la pedra de l'amic Moren. I el problema és que haurà de sortir Ricky amb 3 faltes, quedant 13 minuts, eh? Aquest és el problema.
6: Bueno, però si nota que no se t'escapi el partit.
5: clar, és que s'escapen al partit. Espanolo buscant el Marugi sol en el triple. No, no, del triple, rebut des de Han. Camp Bertran, més de 100 anys, la veuran cada dia sobre dos croissants en Saimades Tornemis i a la millor pa de Badalona de Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, sucs naturals o la vostra beguda preferida. Camp Bertran, triple, triple, triple, triple. De seguida tornarem a Camp Bertran, però el triple estat de Hackenson. Amb la vostra beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Caronja Venerea, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Camp Bertran, carrer Cueta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
11: Tot ho fem amb el millor producte.
14: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
5: El triple estat de Hackenson, triple, triple, triple de l'Ude Hackenson, triple... Subaru!
15: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
11: Subaru.
5: Estem tenint molta sort. Estem tenint molta sort. Estem tenint molta sort. Falla Brigander Moguen. La falta és claríssima de l'Ubabu Cabarró. De francès a francès. A falta de 2.5 per acabar el tercer quart. Baskonia 54, Joventut. Ah, sí, és Joventut. 52.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: Perdíem de 5. A jugar el triple al Baskonia, que falla. Dani Miret s'anava directament a demà. Canvi per Vives. Per Andrés Riqui. Jugant-se-la amb 3 faltes. En el contracop, Hackenson anota. Falla ara el Baskonia. Una entrada sol. Que dius, com ha fallat? Doncs li ha passat per anar de costat a costat. I ara Morant, que empata el partit. És increïble, això del bàsquet.
7: Sí. I sort que ha agafat el rebot Morant, perquè...
6: I a part, això la penya ens ho fa... O sigui, asseguts aquí explicant el partit, més d'un dia, més de dos, ens acabem menjant les nostres paraules.
5: Sí, sí, sí, ho reconec. Atacant ara l'Ubabu Cabarró, hi ha falta personal i en bonus de faltes. Morant acaba de fer una falta tonta perquè estem en bonus i l'ha fet amb tres jugadors, rodejat de tres jugadors i baixa els braços. A mi, Mohan, no. No facis això. I lliures per al jugador francès. Avui 9 punts per Kurux i 9 per Spagnolo. Són els dos jugadors amb millor... aspecte ofensiu, anota el primer. Hi ha la part de darrere on ataca el Joventut, que és on hi ha els aficionats més sorollosos del Baskonia. Però la part més alta, més alta, més alta, hi ha de les 12 ales, com si diguéssim, n'hi ha 8 buides. Del tot, buides del tot. Anota el segon de lliure també, la penya perdent de 2, 56-54. La penya jugant amb Hanga de 1, Hackenson de 2, Han de 3 i amb 2-5, amb Morant i amb Virgander. Per què juguen 2-5? Carola, Daniel, per què creieu que juguen 2-5?
6: Doncs perquè jo crec que els seus quatres no estan on vol que estiguin.
7: No estan jugant bé, exactament. Jo crec que és això.
6: Drell té 3 faltes i no està jugant bé, ha de donar-li algun minut de descans a Parker perquè no està... no està fi, doncs... I en Valen no compta.
5: Dos lliures per Hanga. Ara Hanga m'ha sorprès perquè amb l'espavilat i llisquers a l'amic Diakité li ha anat a fer la falta claríssima i en lloc d'aixecar-se directe, són dos lliures perquè estan bonos la penya, però no perquè fos acció de tir. Hanga fallant el primer lliure. Falla el primer Adam Hanga. Però la penya està dins del partit, Miguel Malikaren ja podem dir que no juga ni jugarà.
6: Ja, per això dic que la situació dels quatre és la que és.
5: Clar, sí, sí. Sí, Drell, amb tres faltes fa... Com deia el Daniel, ha fet més faltes que minuts ha jugat.
7: Sí.
5: I, doncs, Parker hi és perquè ens ha dit l'estadística en Daniel, però si no dius, hi és. De 55 punts, Riqui en porta... Hosti, tu, Morant. Morant faltat quan ja havia trobat la pilota al tauler. Estem una mica...
6: A destemps, diria jo, a destemps.
5: Estem esperant, però, que arribi l'amic Cameron Hunt, que sé que arribarà, però veurem en quin moment arriba. Bàsquet ara de la penya, 58-57. Un minut i 12 segons. Uneix-te l'experiència Club Pilates Badalona fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats a Club Pilates Badalona. T'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs està sortint bé a Dani Miret aguantar Riqui perquè queda només 48 segons per acabar el tercer quart. Hackenson se la juga a 3, triple. La penya guanya de 2. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. De l'U de Hackenson, triplasso. Triplasso, Subaru!
12: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
5: Que Tubet, que ha estat ara el jugador en aquesta defensa, Espanyol treu la falta de Simon Virgander, s'han dos tirs lliures. O de Virgander o de Morant. Doncs de Virgander. 58 a 60. Hackenson té això, Daniel Carola, que ell fa el seu partit. Sí. O sigui, que pot ser que et posi dins el partit com ha passat ara, o realment que no estigui bé.
7: Sí, no dubte. Això s'ha de dir que sí, com ens queixem que crack en els moments importants a vegades ni tan sols mira cistella, ell segueix llançant els seus triples.
5: Anota el primer Spanolo, 59 a 60, 29 segons, 7 dècimes, prepara Jabari Parker. Segurament entrarà per Moren, que porta 4 faltes. 4 faltes Moren. Virgander, una. Spanolo. L'escombra molt bé, Moren. Ha escombrat la pilota, Moren. Molt bé. Per tant, la penya guanyant d'un en possessió. Hanga clarament és l'1 de l'equip. Han, el 2. Hackenson, el 3. I els dos 5, Virgander i Moren. Han, quines ganes tinc de veure el primer triple de Han. Han davant de Simmons. Han, obrim per Moren, està sol. Llançament, no hi va. Queden 3 segons encara. Contracop, Spanolo, no m'ho puc creure. Falla la penetració Spanolo.
6: Mare
5: acaba de fallar la penetració Spanolo des de sota el cèrcol. Acaba de fallar una penetració Spanolo sol. Acaba el tercer quart, la penya està guanyant a Vitoria. Kostner, Baskonia, Vitoria, Castells, 59, a 6 a Joventut, 60.
7: I repassem breument l'estadística, perquè ara el millor del partit és Simon Virgander, que en 14 minuts ha notat ja 10 punts, ha agafat 7 rebots i porta 17 de valoració, 2 crèdits més que Riqui, que això sí, està fent jugar molt bé l'equip. En 13 minuts porta 15 punts, 4 rebots i un parell d'assistències. Cameron Hunt, en 22 minuts, porta 6 punts, 0 triples anotats, però un parell d'assistències repartides i 9 de valoració. Hanga, que en 17 minuts porta 6 punts amb un triple i 4 rebots. Parker està fent un partit discret, però ha jugat molts minuts, els que ha jugat més de la penya, gairebé 21 minuts, però només 4 punts, 4 rebots i 5 de valoració. Rusic, que en 13 minuts ha notat 5 punts, però no ha agafat encara cap rebot. Hackenson, un parell de triples, com hem vist ara, l'últim molt important per la penya. I Morant, que està sumant a la seva manera, en 6 minuts, porta 5 punts, 4 rebots i 1 de valoració. Crack, que en 14 minuts porta 0 punts. I Vives, que n'ha jugat 9 i porta 3 punts des de la línia de 3.
17: La penya en joc.
5: Carola, Daniel, tenim una oportunitat. Això a vegades sí. En el playoff no ho podem dir. La penya està guanyant d'un i tenim l'oportunitat de guanyar el primer assalt a Vitoria, en el Fernando West Arena. La pressió tota és pel Baskonia.
7: Sí.
6: És evident, és evident. Si el Baskonia vol arribar a Badalona, ho ha de fer-ho. Bé, de fer la penya també, està clar. Però està clar que... I després dels resultats que es van donar ahir, encara hi ha una mica més de pressió, no? Com si el factor camp no fos tan imprescindible. De fet, en les setmanes prèvies al play-off, quan encara no se sabien els emparellaments, era una mica allò, ningú volia la penya, no? Doncs la penya té l'oportunitat de complicar-li la vida al Baskonia i no l'ha de deixar passar.
5: Sisè classificat en el Joventut contra el tercer, que és el Baskonia. I el Fernando Huesarena, que se n'adona que l'equip el necessita. Es posen dempeus tot el públic per intentar donar una empenta al seu equip. Començarà l'últim quart amb Riqui Rubio, ja a pista. Per part de la penya, Riqui Han, Hanga, Parker i Virgander. Comença el darrer quart.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
5: I és una liup per dir a qui té. Llavors, Carola, Daniel, jo que no hi entenc, si acaba de començar l'últim quart, no portes cap falta, no pots fer un tap a dir a qui té, perquè està molt amunt. Bàsquet de Parker per posar la penya per davant. Posa't en el camí, fes-li una falta claríssima d'aquelles que dius... No, no, és que no me faràs les
6: massades. El clàssic body check, no? Sí, sí, posa't al mig.
5: I aquí té, se la juga a 3, no? I va, rebotes de Simon Birgander. Ataca Hanga, Hanga per Parker. Parker que està ara on fire. Hanga se la juga a 3, no? I va, rebotes de... I aquí té, eh? Perdonem aquí una acció...
6: Perquè no és Hanga qui ha de tirar aquest tir.
5: No, és que Parker es queda allà com a... Allò de dir, ai, que estic cansat. Falta de Hanga sobre Amorugi. 61-62, el joventut que estan a un marcador baix per intentar competir-li al Baskonia. No l'està deixant córrer, no l'està deixant fer accions ràpides. I la penya que està guanyant a Vitoria. L'Udabur Cabarrot, sol. Aigua. Aigua. Aigua, el triple de l'Udabur. I falla. Ricky falla Birgander. Acaben de fallar des de sota el cèrcol. Birgander, moviment. Falla des de sota el cèrcol una altra vegada. Birgander, torna a fallar Birgander. Rebot de Ricky. Han fallat 4 vegades des de sota el cèrcol. Parker se la juga a 3. Falla el triple. Rebot és per aquí, per Simmons. Quina mala sort. És per Forres, perdó. Daniel Carola, hem fallat 4 coses increïbles des de sota, eh?
6: No ens ho mereixem, eh? No ens ho mereixem gaire jugant així.
5: Ostres, Simon ha fallat. Es posa les mans a la cara perquè Simon ha fallat 3 accions des de sota el cèrcol, sí. Un tio de 2-8 amb l'envergadura que té. Vinga, Simon, vinga. Cert que ha estat amb una lesió important i que fa poc que juga sense dolor, però no pot ser això. Spanolo davant de Ricky, que té 3 faltes. 6-1, 6-2. Queden 8 minuts i mig. I aquí té. Ara la falta és boníssima de Hanga, ai, de Han, fent això que dèiem, la falta de aquí té. Segona, tercera de la penya ja en aquest període. Cap emporta el Baskonia. Se'n va Hanga a la banqueta, entra Crac. Daniel, li donem un vot de confiança a Yannick Crac?
7: Sí, jo ja estic enfadat, sincerament.
6: Sou de l'equip optimista.
7: Perquè portem 32 minuts de partit.
6: Jo ja fa estona que he decidit que no.
7: Sí, però mira, a veure.
5: Va bucar el rol i clava Crac. Sortint de bloqueig, traient de fons, i això és el que li està dient ara des de la banqueta. Li diuen, li aixequen els braços i li diuen, però escolta, que acabes de sortir. Que acabes de sortir. Com pot ser que et llenci el triple sol? Ricky, perd la pelota, recupera Han. Queden 7 segons de posació, en queden 6. Han, es fa espai, llença 2, no hi va. El rebot és per Ricky, s'ha de llençar. Se la juga a 3, no hi va, la pedra. El rebot és per Crac. I la falta és de l'Udabu Cabarró.
6: Acabem de treure petroli en aquesta acció.
5: I tant. 64-62. 64-62, falta personal, pilota per la penya.
6: És que els dos últims atacs, dels errors de Birgander i aquest, és que, de veritat...
5: El de Crac, Carola, és que no estem en bonus.
6: No, és que és això. Són 3 jugades.
5: No surts concentrat.
6: Exacte, són 3 jugades, les dels rebots de Birgander, el tir de Cabarró i ara l'última acció.
5: Volem veure Parker, sisplau, també, que aparegui en moments importants. Jabari, cistella, molt bé, Jabari.
6: T'està escoltant.
5: 6-4, 6-4. Però clar, és que a Parker el vam fitxar per guanyar la FIBA. No ho hem fet, doncs com a mínim perquè ara rendeixi. Penetra cistellot ara de Forest davant de Parker. Com ataquen a Parker, cada vegada.
6: Clar.
5: És descaradíssim, eh?
6: Clar.
5: Baskonia és el crit del públic ara. Han encara no ha notat cap triple. Estem esperant. Cameron, la dona per Forest... per Parker. Parker, Ricky. Guanyant línia a fons, perd la pilota. L'ha donat a Diakité, l'ha enganxat. Omarugi, bàsquet, un altre cop atacant a Parker. Demà no tens mort. Dani Miret, tens per anar a Balagrés. I ara Ricky Rubio es lamentava perquè quan ha creuat la línia a fons per doblar-la, l'havia donat un bon bot. Ho ha intentat donar mà a mà
6: o s'havia d'haver aixecat.
5: I aquí té, sí. Ja tens mort de Dani Miret, tens per anar a Balagrés. Queden 7 minuts per acabar, 68-64. La penya perdent de 4, però anem a repassar l'estadística de Cameron Hunt, perquè no sé si és que no es pot aixecar, si és que estan tapant molt, i si és així, ha d'aprofitar 4, perquè vol dir que estan molt pendents de Hunt.
7: Sí, ha llançat poc, porta en 25 minuts 3 de 6 de llançaments de 2 i 0 de 1 en triples, porta 6 punts. Ho hem dit que el primer quart ja portava 10 de valoració, havia començat molt bé, i ara porta 8. Per tant, més enllà del primer quart, després 23 minuts de partit, molt fluixets.
5: Carola, hem de... Això, que hi hagi més jugadors, perquè si no estem focalitzant en els mateixos tota l'estona.
6: És el que diem. No obtens una victòria d'un únic jugador. Necessites més coses.
5: Posa en peus ara el Fernando Bossarena. La veritat és que quan està ple, apreta, eh?
7: Home, mira, abans ho dèiem, el Bossarena són 15.500... seients, els que té, i el Roig ara en té 15.600, vull dir que en té només 100 més.
5: Quants?
7: El Roig Arena 15.600 i el camp de Bascònia 15.500 i escaig.
5: Ah, val. Sí, sí, aviam, ara anem aquí 9.000, 8.000 o 9.000.
7: Déu-n'hi-do.
5: Joan Riqui, la penya perdent de 4, 68-64. Riqui. Han, el segon jugador que més minuts juga en tota la Lliga CB. Sembla que són 28 minuts de mitjana.
7: Sí, sí, exactament.
5: El primer qui era?
7: El primer és Bosic.
5: Bosic.
7: De Granada.
5: Perd la pilota Han. Yannick Crac li dona mama, però molt tubet. I acaba perdent la pilota. 68-64. 6 minuts i mig. Molt en compte amb la porta per dir a qui té. Molt en compte, molt en compte, molt en compte. Spanolo. Forest. Forest, li fan el 2 contra 1. Es queda emparellat ara amb Han. Forest, Forest, atacant, atacant. Serà pilota pel conjunt vitorià amb 2 segons, 8 dècimes, perquè li ha tocat Han a baix. Riqui, Han, Rusic, que està molts minuts de la banqueta perquè Virgander ha jugat bé. Estem d'acord, no?, que el canvi era bo o no?
7: Sí. Mm. Sí, sí, Virgander ha jugat molt bé, porta 10 rebots ja.
5: Falla ara la defensa de Ricky Rubio. Spanolo rep a sota i anota per la penya de 6. El Joventut que veu com agafa un nou màxim... No, que iguala el màxim avantatge de 6 punts. Ricky, Ricky, treu la pilota. Han, Han, Han aguanta el triple. Han aguanta, no llença. Han forçadíssim. I el bàsquet. És un cistellot, eh? Diakité ha saltat només per anar-li a fer el tap. I aquí te salta molt. Tap increïble, increïble, increïble. Tinc un periodista aquí al costat que trencarà l'ordinador. Li fumo uns viatges cada vegada. Spanolo, Spanolo. No nota, rebot de Diakité, la treu per Forest, Forest, davant de Ricky. Forest, Forest. No nota el triple. Increïble. Omerugi. Omerugi, que és el 4 del Baskonia, apareix per darrere, agafa el rebot amb una mà i fa la jugada del partit. Una esmaixada increïble. Daniel, és el 4 del Baskonia. Sí, hi havia un jugador que és el 4 de la penya que se'l mirava. Falla ara Rusic, la penya perdent de 6-72-76 i ara moment delicat. Tornarà Hanga. Veurem aquí substitueix Hanga perquè la sensació és que el Joventut ara està grogui, falta personal i bàsquet. El Baskonia que nota el bàsquet i treu la falta personal. És màxim avantatge del Baskonia. Dani Miret, que de moment no demana temps mort. I entra Adam Hanga, substituint, veurem aquí. Perquè està ara parlant Dani Miret i escolteu la festa que és ara mateix Vitoria. Se'n va la banqueta Morugi, quina esmaixada que ha fet a una mà. L'estan posant en el videomarcador ara repetida i la gent es posa les mans al cap perquè ha estat una esmaixada increïble, eh?
7: Sí, s'ha sentit la gent com cridava. Perquè ha sigut espectacular.
5: però qui no s'ha sentit és un jugador que s'acaba d'anar a la banqueta, que ha estat substituït per Hanga. Per tant, la penya jugarà sense 4. Se n'ha anat Parker entre Hanga, la penya perd de 9, màxim desavantatge, i haurem de menjar bé per recuperar-nos. Camp Bertran, més de 100 anys, ja l'hauran cada dia el seurador, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu dir al bar amb un supercafé i fusions subnaturals de la teva beguda preferida. Falla Yannick Crac. No t'equivoquis, carrer del Caronja, Granera, carrer del Carme, o que és el mateix, carrer Encueta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
11: Tot ho fem amb el millor producte.
14: A la cantonada del carrer d'Encueta amb el carrer del Carme.
5: Partit trencat. El Joventut perdrà el primer assalt perquè queden 4 minuts i 13 segons. Guanya la línia a fons el Baskonia. La doble Lubabuc-Gavarro, que anava sol, i anota el bàsquet. De penya perd 11. Demana temps mort. Dani Miret, temps per anar a Badagrés. Com s'està desinflant la penya, Daniel Carola?
6: La veritat és que hi ha jugadors que ja han de prendre responsabilitat, crec que ha començat a... que ha sortit ara fa pocs minuts, està passejant literalment per la pista.
7: Sí, no,
6: no t'ho pots, no t'ho pots permetre. No t'ho pots permetre.
7: Sí, la penya que empatava el partit 64-64, quan quedaven 7 minuts i mig, i ara que en queden una mica més de 4, perdons, el parcial és de 13-2 en poc més de 3 minuts.
5: Doncs el Joventut, que està perdent 11. Demanaríem al Jordi Abril que ens repetís el resultat a falta de 4 minuts i 13 segons per acabar el partit. Cosner Baskonia 77, Assisa Joventut 66.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: S'ha quedat sense capacitat de reacció, no, la penya?
6: Jo crec que sí. Jo crec que necessitaria un canvi bastant important, bastant substancial, i no sé qui l'hauria de liderar. Bueno, sí que ho sé, l'hauria de liderar Ricky Rubio, però no acabo de veure els jugadors que m'agradaria veure a mi posant-se allò, l'equip a l'esquena i tirant-ho endavant.
5: Falla de Parker, ha hagut de tornar a pista. El rebot és per al conjunt verd-negre, ataca Kamenohan. Han, un contra un, davant de l'Ubabu, que va arrollar, llença dos, treu la falta i no anota el bàsquet, seran tits lliures. Han ho intenta, això sí, també és veritat que sempre ho intenta.
7: Sí, té bona actitud, és un gran professional i té caràcter, però avui no està apareixent com ens agradaria.
5: 77-66. Quina llàstima, la desinflada absoluta, eh?
7: Sí, però una mica és el que es mereixia la penya, em sap greu, però jo crec que en l'únic moment en què Baskonia ha jugat bé de veritat, com un equip d'Euroliga és capaç, ha fet un parcial de 13-2.
5: Sí, però el problema, Daniel, és que no dubtava que el Baskonia pogués fer això. Jo esperava que la penya pogués fer... en donés un plus. Que no,
7: sí, però no ho ha demostrat avui en cap moment, jo crec.
5: Clar, va, per això t'ho dic.
7: Sí, sí.
5: Estic molt d'acord amb tu. És que estic molt d'acord amb tu que aquí... No, ens hem quedat encallats. 3 minuts 40, 77-67. Es posa aquesta zona 1-3-1 o 2-3. Es va acoplant. Talla la veu de Han, Cistellot. Que bo que és Han, perquè Kuroks, que és una bèstia, anava allà a tapar-lo. Li fa una empanteta amb el cos. I la penya situa 8, 77-69. Trencarà el teclat. El periodista tancarà el teclat. Com es posa? Hi ha gent que es posa molt nerviosa, eh? Diakité. No, nota, el rebot és de mateix Diakité. La dona per Espanolo està sol, eh? Espanolo. Torna a fallar. Cop de dits de Kuroks. I anota. Estem en zona i no estem tancant el rebot, eh?
7: És el perill de la zona, també, per això. Perquè, clar, sí, no pots tancar el teu home.
5: Però si tanques, tots tanquen el rebot, sí que la pots agafar, però és que aquí veig que tothom va molt de gorcoll, eh? Va molt de gorcoll tothom. Han, aplaudeixen a Espanolo perquè està ofegant a Han. Llença dos Han, no nota. Increïble com està jugant aquest home. Necessita renovar la teva llar, a vegades t'obràs mobles de cuina, cerà i ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessoraments experts i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 93-395-0311. Badagrés!
18: Badagrés.
19: Badagrés.
18: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
5: Hi ha hagut falta personal del Baskonia. Birgander, que tornarà a 2 minuts i 10 segons, la penya perdent de 10. Un Birgander que torna a estar en forma perquè va Club Pilates Badalona. Un extra experiència, Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells. Tota la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades i també instructors certificats a Club Pilates Badalona. T'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Passeu, passeu per allà, perquè realment val la pena. Proveu i us enganxareu. Club Pilates Badalona, i ara, qui no s'està enganxant al partit és la penya, Hanga fallant un dels dos tiros de falta antiesportiva que han xiulat al Baskonia. Falla també el segon, Hanga. Ara, Hanga, jugador del Baskonia, fallant els dos tirs lliures. Daniel, Carola, bàsquet ficció, eh? Hanga té oferta de renovació. Creieu que seguirà o no?
7: Jo crec que sí, i avui no m'està encantant, però m'agradaria que seguís.
6: Jo crec que no.
5: Han falla el triple. Jo ho veig complicat, eh? Però la penya perdent de nou, falla triple Han, atacant l'1 de Buca Barró, trenca Parker. Mare meva, el que acaba de fer-li a Parker. Sisplau, Daniel Carola. Revisem aquesta acció. L'1 de Buca Barró rep, ataca Parker, li fa un revers i anota la cara. La penya perdent de 12, treu la bandera blanca. Conjunt verdinera falla el triple ara. Adam Hanga. I el primer assalt serà per al conjunt de Vitòria. Com és la cançó aquesta, Daniel, tu ets fiestero?
7: Sí, diu... Por la mañana café, por la tarde ron, Pablo Galbiati, hazme campeón, que és el que cantaven a la Copa del Rei, i els hi va anar bé.
5: Doncs estan cantant a falta d'un minut i 12 segons, Joventut 69, Cosner Baskonia 81.
20: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
21: Imprimeix a Gràfiques Venus.
5: Falla llançant Enrique, contracop i la falta personal. Simons i Parker que van sobre la taula. I la penya que perdrà el primer partit d'aquests quarts de final. El millor de tres partits. I escolteu, això és el Fernando Buesarena. Entren els quatre titulars. S'asseuen a la banqueta. Entra Guillem Vives, Hackenson, Crack, Rússic i Birgander. La penya que torna demà al migdia. Al migdia faran vídeo al matí a Bilbao. En dormen avui aquesta nit. I sense temps per descansar, sessió d'entrenament el dilluns, el divendres, al matí, i ja està.
6: Bé, és el play-off, és tal com està organitzat, i al final tots els equips s'adapten al mateix. Imagino que també Baskonia viatjarà demà, i més o menys la situació serà similar.
5: Viatja demà a la tarda, sí, sí. Anota les tridures, i ara la diferència s'està... està disparant, però podríem dir que ja no compta, no?
7: Sí, ara ja és igual. Com que és igual si perds de 5 o de 20, el que s'ha de fer ara és guanyar el segon partit.
5: Ataca Guillem Vives. Vives per Hackenson. Interior per Brigander, que comença a votar, i la falta personal és d'Espanolo. Mateo Espanolo. No ens en sortim avui, eh?
6: No, i és una llàstima, perquè la sensació que l'equip havia donat era de poder donar la sorpresa. Hi ha hagut com un enfonsament, no?, del vaixell.
7: Sí, però 69 punts, la penya, eh? És que no guanyaràs el Baskonia fent 69 punts.
6: No, però obtenies...
7: ni en 3 vides. Vull dir, era de mèrit del Baskonia, jo crec, que la penya estigués en partit.
6: Sí, però havies portat la penya... havies portat el Baskonia a un tanteig baix. I això t'era favorable, tu. Mm-hmm.
7: Això sí, sí.
5: Anota el bàsquet ara la penya, 83-71, 21 segons, veurem si acaba llançant o no, però hauran d'acabar de llançant perquè no se li esgoti la possessió. Queden 8 segons, 14 per acabar. Edwards, la falta, i li regalen dos tirs lliures a l'amic Edwards. Dos tirs lliures per Edwards. Queden 9 segons, 5 dècimes. 83-31. 10 minuts per les 11 de la vespre. Evidentment que nosaltres continuarem aquí per parlar amb Dani Miret i amb algun dels jugadors de la penya per intentar treure'n conclusions positives de que la penya pot forçar el tercer. Ha de forçar el tercer. No entendria uns quarts perdent a casa, eh? Tancar la temporada perdent a casa.
7: Sí, estaria malament.
5: Seria un mal final.
7: Sí.
5: Tot i que el Baskonia sigui el favorit. No?
7: Sí, sí, completament. Home, jo crec que la penya es mereix. Com a mínim guanyar a casa, després hi ha victòria, fas el que sigui, però la temporada no es mereix acabar perdent a casa als quarts.
5: 85-71, final del partit. La penya...

0: jugadors de joventut al mig de la pista, també els del Baskonia, que faran servir aquest bombo per anar fent tota la celebració. I els jugadors de la penya que se'n van a Javari perquè s'acaba de treure la goma, portava una cueta i acaba de tenir el cabell ara mateix afro. Ricky Rubio té temps per anar a uns aficionats a peu de pista per fer-se la fotografia amb els nens, perquè això no falla. Quin tio,
1: Ricky Rubio. És sagrat, això és sagrat.
0: Quina sort que tenim, quina sort que tenim. Escolteu la celebració de Baskonia. Avui és el Moruix i qui toca el bombo, ho celebra, a punt de trencar el bombo. Daniel Carola, com veieu aquesta situació del partit?
1: Doncs la penya que s'ha carregat el partit a l'últim quart, quan dic se l'ha carregat, vull dir que sense fer un partit especialment espectacular havia aconseguit anar a un tanteig baix i que el Baskonia no estés còmode, però en el rush final el Baskonia ha estat molt més expeditiu, molt més directe a cistella, la penya ha estat malament als tirs de 3, ha estat malament als tirs lliures i per mi ha estat malament en defensa a l'últim quart.
2: Sí, jo crec que ha passat el que havia de passar, que era que la penya no guanyés, perquè el Baskonia crec que no estava fent molts mèrits tampoc per endur-se el partit, però que la penya, més enllà de Ricky, que estava general i estava aportant des de tot arreu, i Birgander, que estava fent un partit seriós a ajudar l'equip, no ha d'organitzar ell res, però estava ajudant l'equip, més enllà dels dos, la resta de l'equip a mi m'està deixant molt fred, i com he dit, a la que el Baskonia s'hi ha posat una miqueta, ha fet un parcial a l'últim quart de 26-11, i la penya ni tan sols ha competit. Jo espero una millor versió divendres a Badalona.
0: Doncs de moment, el joventut, que ho estem explicant, no ha estat capaç de guanyar, 85-71. Nosaltres fem una petita pausa. Tornem de seguida des de zona de vestidors per parlar amb el tècnic de la penya i amb els jugadors de la penya. Tornem de seguida. Fins ara.
3: Tota l'emoció del joventut de Badalona.
4: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
3: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
4: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
3: Entrades a penya.com.
4: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
3: Cada espurna encén la flama.
5: Aquest divendres el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
5: A les 9 del vespre i des del Palau Olímpic, segon partit de la competició.
7: A 6 a Joventut, Kosner Baskonia.
8: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.

0: falten 5 minuts i escaig perquè siguin les 11 i no pot ser, la penya no ha aconseguit guanyar el Baskonia en aquest primer partit del play-off de l'eliminatòria de quarts de final a la Lliga ACB, i amb aquest 85-71 tanca aquest primer round de primers partits. Anem per ordre. Primer, repassem estadístiques del partit. Daniel.
1: Doncs Birgander avui ha sigut el millor partit, el millor jugador de la penya, perdó. Crec que és significatiu que sigui Birgander i que ho sigui amb 18 de valoració, que tampoc no és un partit estratosfèric. Ha jugat 19 minuts, ha acabat amb 10 punts, 11 rebots, 3 assistències, i això amb 18 de valoració. Després Ricky Rubio, que no ha fet tants crèdits, però també ha jugat bé, 22 minuts, ha acabat amb 15 punts, 1 de 5 en triples només, però com sempre ha fet de tot, ha agafat 4 rebots, ha repartit 4 assistències... i ha fet un bon partit, segurament el millor de la penya. Cameron Hunt, que ha començat molt bé el partit, però després s'ha diluït una miqueta, en 31 minuts ha acabat amb 11 punts, 0 de 2 en triples i 11 de valoració. Hanga, avui ha jugat 23 minuts, ha acabat amb 6 punts, 1 de 4 en triples, 1 de 4 en tirs lliures, també ha de millorar aquí Adam Hanga, 6 rebots i 7 de valoració. Parker,

0: Avui també ho hem anat dient, que semblava una miqueta que no hi fos, en defensa i en atac també. En 29 minuts acabat amb 8 punts, 0 de 3 en triples, 5 rebots i 6 de valoració. Hackenson, en 15 minuts, ha anotat 8 punts, no ha agafat cap rebot, no ha repartit cap assistència i ha acabat amb 4 de valoració. Rusić ha sigut una miqueta intermitent, no l'hem vist, però tampoc ha fet un partidàs. En 19 minuts, 5 punts, 0 rebots, un tap i 3 de valoració. Moran ha jugat molt poquet, ha sumat, però jo crec que tampoc ens convenç a tots de moment. En 6 minuts ha acabat amb 5 punts i 4 rebots, però 4 faltes personals i 1 de valoració. Crac, avui, si ara no parlés, seria el mateix, perquè en 19 minuts ha acabat amb 0 punts, 2 rebots i menys 1 de valoració. I Guillem Vives, avui, que en 10 minuts ha acabat amb 3 punts, 1 de 2 en triples i menys 1 de valoració. La penya, que ha fet un 23 de 47 a llançaments de 2, un 49%. En triples, un pobre 5 de 21, només un 24. I en tirs lliures, també, un altre pobre, 10 de 16, un 63%.
1: Tot plegat, que quan no tenim uns números especialment espectaculars del Baskonia, però sí que han estat millor en els tirs de 2, que han arribat pràcticament al 60%, un 26 en els tirs de 3. Jo crec que Calviati tampoc estarà gaire, d'acord amb aquests números, però ells sí que se n'han sortit i han guanyat. Dèiem que el Baskonia Penya és el que ha tancat aquest round de primers, de primer partit de ronda de quarts. Hi ha hagut un altre partit aquesta tarda, Daniel.
0: Sí, aquesta tarda jugaven al València, segon classificat, contra el Bilbao, el Roig Arena, i ha guanyat el València 83 a 80. Ho hem dit al principi del partit, per si algú no ho ha escoltat, que el Bilbao anava guanyant al començar l'últim quart, quan quedaven 5 minuts guanyava de 6 o 7 punts, però ha acabat desfent-se, i al final el València, que s'emporta el primer partit de la sèrie, 83 a 80.
1: Per tant, aquesta tarda hem tingut que els guanyadors han estat els equips locals, el València i el Baskonia, enfront del Bilbao i el Joventut, i en la jornada d'ahir van ser els equips visitants els que es van imposar.
0: Sí, va ser el Barça, el primer que va guanyar 68 a 91 al camp del Múrcia, sense complicar-se gaire, i el Tenerife, que va guanyar 98 a 97 a Madrid, amb una remuntada final bastant estratosfèrica i un triple èpic també de Jaime Fernández a l'últim segon.
1: Doncs repassats els números, i mentre esperem que Xavi Ballesteros arribi, perquè el pavelló del Baskonia és un pavelló molt gran, però la posició de la premsa és a dalt de tot i ha de fer tota una excursió per arribar a la zona de vestidors, així que de seguida que estigui a zona de vestidors podrem parlar amb ell i podrem saber les valoracions que fan tant Dani Miret com els protagonistes del partit. Doncs ara toca fer feina, no? Toca divendres, cadascú tindrà la seva, no? D'entrada la penya ha d'aconseguir guanyar el partit, perquè això sí que és caixa o faixa, és acomiadar-se o seguir.
0: Sí, divendres has de fer un bon partit. Mira, està mirant la penya. Normalment té un promig de 94 de valoració per partit, avui ha fet 63. Vull dir que ja demostra que les dades són molt pobres. I jo crec que tenia una oportunitat per guanyar un partit que el Baskonia no estava sabent aprofitar. No estava jugant bé tampoc, però després no ha fet un bon últim quart, i el bo és això, que divendres encara tens un partit a casa per intentar remuntar. Divendres, recordem, a les 9, que no pot faltar ningú.
1: Exacte, és el que t'anava a dir, tothom té el seu paper, el de l'equip és més que evident. A nivell de les àrees de comunicació i màrqueting estan treballant perquè hi hagi el camp ple, i després el paper de l'afició, que també sempre és superimportant. Xavi, tenim per aquí?
2: Sí, estem justament a la zona de vestidors, just davant la porta del vestidor de la penya. Ara la cap de premsa del Baskonia ens ha demanat si pot fer Dani Miret en ràpid, per així poder-lo tenir nosaltres amb tranquil·litat. Per tant, nosaltres accedirem a poder parlar amb algun jugador de la penya quan ara surti del vestidor. I si deixeu-li dic a la noia de premsa que ja pot demanar al Miret, per on són.
1: Mentre Xavi segueix fent totes aquestes coses que s'han de fer de producció, perquè al final és el que està fent, no? Està produint tot plegat. Quan tingui un jugador tornarem a parlar-hi. Jo parlava del sisè home, Daniel, tinc entès que es preparen rues, no?, per anar a l'Olímpic, crec.
0: Sí. Crec que han quedat a quarts de vuit, t'ho confirmo, a quarts de vuit a Pompeu Fabra per anar cap a l'Olímpic. Un segon, deixa'm-ho mirar.
1: És ben bé, és la idea aquesta, eh? Olímpic ple, i que una mica... De fet, parlàvem amb Birgander just a l'acabar el partit de Girona, i ell comentava que ell esperava un Olímpic igual que el dia de la ECA. Diu, jo no vaig poder jugar, diu, però jo tenia la pell de gallina. Diu, espero... Diu, dels aficionats de la penya, diu, espero això, perquè d'alguna manera són els que ens acaben empenyent.
0: Sí,
1: cap endavant.
0: Sí, jo crec que l'Olímpic estarà més encès que el camp del Baskonia. Avui no m'ha semblat que fos cap infern. Com deia en Xavi, potser havia 8.000, 9.000 persones quan té una capacitat de 15.000. Jo crec que l'Olímpic estarà molt més ple i, com deies, la rua que organitzen el grup d'aficionats de la penya, la cantonada i els Dimonis Verdinegres comença a quarts de vuit a Pompeu Fabra i anirà fins a l'Olímpic per entrar en una miqueta de temps. És importantíssim perquè la penya nota molt quan juga a casa. Jo crec que el Baskonia, com que està acostumat la seva gent a jugar a Eurolliga, jugar uns quarts de final de l'ACB, no ho valora tantíssim. En canvi, la gent a Badalona, jugar a play-off, sí que ho valorarà i que omplirà. A més, és això, com dèiem abans, un bon horari, divendres a les 9 és
1: divertit. Bon horari, és un molt bon partit, és un gran rival. I després hi ha una miqueta, no?, aquell moment ràbia d'espina clavada, no?, perquè avui el partit, en definitiva, sí, la penya l'ha tingut a tocar fins a, jo et diria, què, minut 33?
0: Sí.
1: 34? Doncs, si la penya vol seguir viva en aquesta competició, necessita arribar en aquests 40 minuts i sumar perquè diumenge les coses continuïn.
0: Sí, jo crec que ara Miret té feina, perquè avui la penya no ha jugat bé i no s'ha trobat en cap moment. Ha fet aquesta variant defensiva, que en Xavi deia que era 2-3, jo ho he comentat abans. M'ha semblat que era més 2-2, perquè Rusić, que era l'home que estava al mig, estava molt avançat, ha aguantat uns minuts, però tampoc ha acabat d'anar bé. El Baskonia té jugadors pivots molt alt. Jo crec que el rebot ofensiu pot fer molt de mal. Els aliups, que també n'hem vist més d'un, li han fet mal. No sé si ho veurem divendres, però la penya, alguna variant defensiva segurament buscarà.
1: Buscarà, imagino, alguna variant defensiva, però també és preocupant veure el número de pilotes perdudes en situacions d'allò de pràcticament sense estrès de la defensa i després les jugades aquestes que la penya arriba a tirar 4 vegades i no anota.
0: Sí.
1: La penya ha de ser una mica més solvent.
0: Sí, em sap greu també aquí en aquest cas criticar una mica a Virgander, perquè ha sigut el millor de l'equip, com a mínim en valoració, i es notava que s'hi esforçava, però ho hem comentat, hi ha ocasions en què Virgander concretament i altres jugadors com Crack, com fins i tot avui Parker, han d'anar més forts a Cistella. Hem vist que Virgander tenia una acció que tenia com 4 llançaments seguits a prop de Cistella, que no ha notat. Digues.
2: Dani Miret és a punt d'acabar ja la roda de premsa d'aquí a Vitoria. La veritat és que a Vitoria, a diferència d'altres camps, normalment hi ha 5 o 6 mitjans de comunicació, els habituals de Radio Vitoria i de Correo, però cada vegada s'han anat sumant més mitjans. Per tant, doncs, aquí a Vitoria, que no només és un club de bàsquet, com en dèiem, no?, sinó que sobretot té molta continuïtat tota la gent, el coneixement i la fidelitat dels mitjans. El jugador, com comentàvem, s'estan dutxant ràpid perquè la penya se'n va ara directament fins a Bilbao, on faran nit i tornen demà des de la ciutat de Basca. Per tant, doncs, els jugadors sortiran de cop, però nosaltres estem pendent de poder parlar amb un dels jugadors verdinegres i també amb Dani Miret, que de seguida acabarà el partit a les 9, com comentau. La penya arribarà demà a les 4 de la tarda a l'aeroport, s'anirà cap a Badalona, tindrà festa demà, i el divendres entrenaran al matí. El Baskonia ens acaben de confirmar que entrenen demà al matí aquí, que viatgen a la tarda, per tant, amb l'últim vol de la tarda, i que s'entrenaran al matí de divendres a l'escenari del maig. Jo estic molt d'acord que jo crec que el Joventut, el club, ha fet una aposta per crear aquest ambient de play-off. Crec que en aquest cas hem d'aplaudir que s'han mogut, han sortit del carrer, ho comentava també el Ferran Lavigne, el CEO, i crec que és molt bo, Daniel, que comentaves tu, el fet de que hi hagi, doncs, rua, que hi hagi moviment, que hi hagi aquest ambient per crear ambient de verdinera de play-off. Per tant, esperarem que vagin sortint els jugadors de la penya i de seguida parlarem amb Dani Miret. Li agraïm aquí també el responsable de comunicació del Baskonia i de l'Alavés, de tot el grup, que ens ha facilitat tota la feina per poder estar aquí. Doncs de seguida demano pas.
1: Molt bé, doncs això que comentàvem, no?, d'aquesta campanya, que és veritat que ara m'hi ha fet pensar, la penya de fet va començar a preparar aquest partit de divendres amb les dues accions que va fer al llarg del cap de setmana, la primera a la Gàbia,
0: sí,
1: que amb presència de, si ho dic bé, eren Cameron Hunt, Yannick Crack i me'n deixo
0: un... Sí, jo me'n recordo personalment.
1: Morant. I diumenge sí que va haver-hi, crec que es va parlar d'unes 600 persones que havien passat per Pompeu Fabra, amb Ricky, amb Jabari Parker, amb Hackanson,
0: sí,
1: i amb Drell. Són coses que fan que hi hagi més aquesta comunitat, no? Que és una cosa que a diferència d'altres clubs d'arreu de l'estat, la penya ha de cuidar molt, perquè és aquesta sintonia, no? És aquesta sensació de que quan tu portes algú que no és de Badalona i va per la Rambla i troba un jugador de la penya, se sorprèn. I, en canvi, per la gent de Badalona, trobar-te'ls no és una cosa tan rara.
2: L'altre dia ens vam sorprendre, ens vam trobar a Feijó, per la Rambla.
1: Sí, sí, sí, això sí que va sorprendre una mica més.
2: No, el que em va sorprendre va ser que dic, ostres, hi havia Feijó, diuen, qui juga? No és cap jugador. Aquí, just al hi ha el vestidor de la penya, hi ha un cartell gegant que és Caràcter Baskònia, sí. Això que tots estan agafant com era allò a València és...
1: És la cultura de l'esforzo.
2: Cultura de l'esforzo, sí. Som el planter, som nosaltres.
1: Som el Bressol.
2: Buscar lemes a vegades, ostres...
1: Bueno, això deu estar molt estudiat en el màrqueting per tenir sensació de pertinença, segur.
2: Sí, no?
1: Està estudiadíssim. Sí.
2: I estan just els vestidors estan a tocar del Baskònia i del Joventut, i per tant estem veient aquí doncs, a tots els responsables també del Baskònia d'unir altre equip. De seguida parlarem amb Simon Birgander en el moment que surti el millor jugador del partit. Veiem que alguns encara estan reflexionant. Ara s'acaba d'obrir la porta del vestidor perquè ha entrat el delegat perquè superant pel camí. O sigui, anirà superant a l'autocar. I he entrat i he vist que alguns encara estaven com reflexionant. Parlo una miqueta baix perquè hi ha la porta oberta i sembla a vegades que estiguis amb la intimitat del vestidor. Però en tot cas, crec que és bo que també hi hagin converses paral·leles per veure doncs, què es pot millorar, no?, de cara a aquest segon partit.
1: Sí, sí, està clar. De tota manera, estem parlant d'un vestidor molt sènior, d'un vestidor que n'ha vist de molts tipus, que cada jugador en el seu periple personal esportiu, i que és evident que Dani Mira t'haurà d'ajustar algunes coses de com ho vol, no? De si ho vol més d'una manera o d'una altra, però no crec que cap d'ells surti al vestidor pensant jo no tinc res a... No, segur
2: mira,
1: que...
2: La part positiva, jo crec que la part positiva és que a més de la meitat del vestidor no els has d'explicar el que és un plaer.
1: És el que t'anava a dir, el tema, l'autocrítica se la fan sols, no sé com dir-t'ho.
2: Vull dir, hem passat pàgina de dir, bueno, sí, què hem fet malament
1: això, malament.
2: Per això hi haurà el vídeo demà,
1: però
2: no serveix de res.
1: Exacte, ja està, i no estarem aquí no, lamentant-nos fins divendres, perquè ara el que hem de fer és esborrar, s'ha acabat i encarar el següent partit. Que és una final, per cert.
0: Sí. I em sap greu, però ara a mi em queda una miqueta el dubte de... ja Moran, per què l'hem fitxat exactament? Perquè si incorpores un jugador, a mi em sembla molt bé l'actitud, de voler fitxar un jugador per demostrar que competiràs al playoff, però si després és el tercer 5 de l'equip, perquè per davant té Rússic i Birgander, juga 6 minuts i jo crec que perquè hi és i perquè l'has fitxat i l'has de fer jugar, que si no jugaria, em sorprèn una miqueta.
1: Sí, no sé si això... Jo crec que s'esperava una altra cosa, més aviat.
2: M'ha passat una cosa ara que la vull explicar, perquè també a vegades hem de trencar la mà a favor dels entrenadors. Galbiati, explico una anècdota molt ràpida, que és que el conec d'abans, no? De l'època anterior, que fos entrenador a Baskònia, a través de l'Albert Robledillo.
0: Que estrany.
2: I venia cap allà, diu, vaig a parlar. I quan anava a parlar, diu, la de premsa. Diu, no, que no has fet ni la de premsa. Vull dir, que no pots fer-ho. Diu, bueno, pues, després, i tal. Bueno, ens hem fet una paradinha per intentar, doncs, parar. Tenim ja Simon Birgander i amb nosaltres, abans de parlar amb Dani Miret. Simon, llàstima perquè ha faltat un punt més. He aguantat 34 minuts, però no n'hi ha prou.
3: Ya, al final no hemos entrado a los tiros, hemos bajado la cabeza todos un poco y no hemos defendido como queremos, y cuando no entra a los tiros es muy difícil el último cuarto.
2: Sí, bueno, que está claro, y sabéis aquí que podeu guanyar aquesta eliminatoria.
3: Claro, ahora volvemos a casa, vamos aquí y luego volvemos aquí y a ver qué pasa.
2: A casa será muy importante y yo creo que la gente es consciente de que no fallará.
3: No, es muy muy importante, necesitamos a todos, tiene que ser como contra Ike, cuando era una fiesta en la afición era una fiesta y necesitamos lo mismo ahora contra Baskonia.
2: Simón, ¿qué crees que os ha faltado hoy, aquest punt de més?
3: Un poco de triples, creo que hemos estado muy bien en el rebote, pero claro, hemos fallado mucho y por eso hemos también cogido muchos rebotes de ataque, a veces en defensa también hemos estado un poco dormidos, lo que sea. Pero sí, lo digo esto más, meter un poco más de triples y en defensa.
2: Sí, bueno, i que tothom sumi més, un pas més. No n'hi ha prou amb 3 o 4 jugadors per guanyar un playoff.
3: Sí, necesitamos a todos. Da igual si metes 0 o metes 30 puntos, necesitamos a todos. Todos hacen su trabajo, rebotes, faltas, tapones, lo que sea. Y necesitamos a todos y es muy importante que todos estén bien.
2: Simón, gracias.
3: Gracias a ti.
2: Les paraules de Simón Birgader, que evidentment... convençut que tornarem diumenge aquí per viure el tercer partit. Veurem si també ho està de convençut Dani Miret sobre aquesta situació que s'ha viscut avui, perquè Dani s'ha vist avui que la penya li pot competir a un equip d'Euroliga com a Baskonia a casa seva, i què ha faltat?
4: El que s'ha vist és que hem pogut competir 30 minuts. Ens ha faltat en l'últim quart la marxa aquesta que ells han pujat al partit i nosaltres doncs hem jugat en una primera part on estàvem anotant perquè el nostre percentatge de dos era molt alt, tenim un 65% a la primera part, tenim la fluidesa mental, les cames per fer-ho, i hi ha un moment doncs, que a la segona part hem fet 8 de 24 en tirs de dos en un partit que tampoc moltes situacions de tir de tres no estàs fent cistelles de mèrit. No et dic que fallem sols quan tirem de tres, però et dic que hem de fer més cistelles de mèrit, i sobretot doncs, a l'últim quart mentalment ens hem, i físicament ens hem desfondat, ells han posat una marxa més, i el que he dit ara, hi ha una imatge molt clara, no? Que és que estem allà que ens quedem una mica a mitges i apareix el Morulli, que sembla que no hagi tingut cap tipus de desgast, i fa un rebot d'atac i un mate que ha sigut una jugada d'un nivell físic per sobre de lo que nosaltres en l'últim quart doncs, hem tingut la capacitat competitiva de fer avui.
2: Dani, evidentment, si estéssim parlant del cinquè partit, de cada dos partits podríem justificar doncs, que falta aquest punt d'energia, però hem de fer un pas més en aquest nivell, no, físic?
4: Sí.
2: I de desig, potser, no?
4: De desig, penso que el desig l'hem demostrat 30 minuts i penso que hem demostrat que podem competir 30 minuts, i ja no és un tema de desig, és un tema de clarividència. Ells també ens han parat en una zona al final que tenim clar com fer-los mal, però hi ha hagut una sèrie de situacions on quan hem volgut ser agressius i tocar la pintura, doncs no ho hem fet amb la qualitat que s'ha de fer en aquest nivell, no? Al final està jugant contra un equip que avui ens ha defensat molt bé, que tenen jugadors que hem defensat molt bé com el Luba avui, i fins i tot doncs, els deixes amb dos punts a la primera part i acaba amb 12, però acaba amb 12, i tu per fer 12 punts has de fer moltes coses i no les hem fet en l'últim quart. Ara recuperar-nos, perquè el divendres serà un partit amb molts ajustaments totalment diferents, amb protagonistes diferents, i crec que a casa doncs, aquest últim quart per un tema d'energia la tindrem, i arribarem a un final igualat i arribarem a opcions de guanyar, que estem tots convençuts de que podem guanyar-los.
2: I l'energia que falti la donar al públic, perquè estem convençuts de que no. Perdona, parlaves d'aquesta situació defensiva del Baskonia en aquesta zona. Què heu buscat vosaltres quan heu fet aquesta situació en el segon temps?
4: Doncs no aturar-nos, que és una mica el que ells busquen, és una mica el que ens estan fet en els últims partits. Nosaltres hem de moure més la bola, hem de tocar la pintura, hem d'acabar anant al rebot d'atac. Quan nosaltres fem zona i entrenem zona, la responsabilitat individual aquesta d'haver de tancar el rebot d'atac ens costa, no? Avui directament no hem trobat bons tirs, no hem fet bones lectures, no ens hem col·locat bé i no hem anat al rebot, no? Vull dir, l'eficiència nostra ha sigut baixa, però sobretot el que ens ha passat és que mentalment i físicament ja no estàvem al nivell de la resta de 30 minuts. No crec que la zona hagi estat el condicional. Crec que el tema nostre és que hem anat controlant el ritme del partit gràcies a diferents coses, i que el nostre atac no ha tingut l'equilibri i el ritme per poder doncs, anotar cistelles que habitualment doncs, som capaços d'anotar.
2: Dues últimes preguntes, Dani. Deies a la prèvia, necessitem que sumin 10 jugadors com a mínim, i avui han faltat alguns perquè sí, per faltes, per situacions de partit, però molt important, no?, en una sèrie com aquesta.
4: Sí, sobretot perquè no ens recuperarem com ells, perquè no tenim els físics aquests per recuperar-nos, i necessitem més jugadors. Està clar que hem d'entrar alguns millor al partit. Ja hem provat coses per protegir una mica el Jabari, per exemple, que és un dels jugadors que ens dona, no?, aquesta qualitat, i que ells constantment des del principi el volen desgastar. Llavors, bueno, ja s'ha vist que hem intentat ajustar coses perquè tenir-lo més fresc en atac. quan tens menys focus en els que centrar-te, doncs és més difícil guanyar. Per això dic que avui hem fet un gran partit defensant el Lobabo, no ens podem relaxar, i avui, per exemple, d'ell doncs, ha aparegut l'Espanyolo, o ha aparegut a l'Omorulli, no? Que normalment doncs, bueno, aquests actors secundaris en el bàsquet d'avui a dia marquen la diferència, perquè tothom es coneix molt, dones uns espais a uns altres, i nosaltres hem de ser en alguns jugadors més valents, més agressius, i jugar doncs, amb confiança per poder penalitzar aquest foco que té el Ricky, que té el Jabari i que té el Cameron, i que com a equip doncs, ens està en algun moment faltant fer aquesta passa més.
2: Dani, no t'ho volia ensenyar, però t'ho ensenyo. Mira, això són els bitllets per diumenge. Jo ja els tinc comprats per venir aquí a Vitòria en el tercer partit, perquè estic convençut que a Badalona no fallareu. No ha fallat el públic i no fallareu vosaltres, però sobretot l'afició que fa aquest pas endavant. Ho ha fet tota la temporada, ho va demostrar també quan ho feia falta contra l'AEK. És que és un partit diferent, no? L'afició realment és un sisè jugador.
4: L'afició pel divendres, si entenem la dificultat del partit i la necessitat de que ens transmetin aquesta energia i aconseguim un 80% del dia de l'AEK, de donar un missatge de entre tots, aquest partit avui no serà possible que ens guanyin, guanyarem el partit i portarem unes semis a Badalona. Però necessitem moltíssim aquesta energia, aquesta motivació, aquest pressionar també als àrbitres, com ha passat avui, que amb un arbitratge molt bo, però hi ha un moment que ells han fet 7 faltes menys que nosaltres, i sembla que tots aquests factors, que a Badalona ho sabem molt bé, s'han de jugar i els hem de... Els hem de, com hem demostrat, no? Durant tot l'any, hem perdut molts pocs partits a casa, perquè quan som una comunitat que anem tots a una, quan som tots un equip, el nostre nivell puja, aquests jugadors que volem que sumin, sumen. Serà clau que entenguem la situació i que tinguem ganes i que tots veiem que aquesta temporada la volem acabar el més lluny possible, i el més lluny possible és guanyar aquest partit i portar unes semifinals a Badalona.
2: Dani, ens veiem divendres.
4: Fins divendres.
2: Les paraules de Dani Miret. Convençut també que tornarem aquí a Vitòria al tercer partit. Han sortit ja tots els jugadors de la penya, per tant li agraïm al Dani Miret que hagi aguantat aquí, perquè l'estaven reclamant que se n'havia d'anar a tocar, que se n'han d'anar fins a Bilbao, i que de moment no han sortit. Ens esperarem un moment, si us sembla, mentre comentem el que ha dit el Dani Miret, per veure si Galbiati surt o no, perquè al mínim poder parlar amb ell un moment.
1: Doncs... una mica el que comentava Dani Miret, no? Que el problema ha estat a partir del minut 34, no? Que físicament l'equip no ha pogut posar aquesta marxa més que ell comentava, i que això, un equip que porta tota la temporada jugant competició europea, en Eurolliga, vull dir, ho ha pogut fer i ha aconseguit marxar del partit. Ell explicava per mi una cosa important, que deia la defensa sobre l'Obabu Cabarró, perquè ha fet 12 punts a total, i és un home que supera aquestes marques amb certa facilitat.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, té un promig de més de 18 punts per partit. A la CB és el màxim motor de la Lliga, i jo crec que avui se l'ha defensat. Bé, han estat altres dels problemes. Ho ha dit el mateix Miret, que claríssimament ha dit que hi ha altres jugadors que han de portar. Jo crec que també repartint una miqueta les responsabilitats, diu que la gent també divendres ha d'apretar, perquè fins i tot així els jugadors que han de fer una passa endavant estaran més motivats per fer-la, i jo crec que ell fa bé de dir-ho, jo crec que serà així, però també crec que ha de tenir una conversa amb algun jugador, perquè és que si no guanyaràs divendres, perquè el Baskonia és un equip d'Eurolliga, i si no hi ha més jugadors més enllà de Ricky i Parker i Han, no es guanyarà. Però a mi em sembla molt bé aquesta motivació i aquesta mentalitat de Miret de dir que volem portar unes semifinals a Badalona amb la boca sí, ben grossa ben valent.
1: Sí. Totalment, sí, perquè podries conformar-te, no, en un discurs més d'entrenador conservador, de dir de divendres, anar al partit, al partit de divendres, i quedar-te aquí. T'està dient que el repte és molt més gran, no? És evidentment que tot passa per guanyar divendres, això és una obvietat per la gent del bàsquet, això és una obvietat, però és aquest repte més gran de dir, doncs, que la penya torni a unes semifinals de la Lliga CB.
2: Doncs deixa'm dir que Galbiati no podrem tenir perquè des del Departament de Comunicació diuen que no dona entrevistes en dia de partit individuals.
1: Oh, però nosaltres només volíem saludar-lo, quina llàstima.
2: Sí, no, la veritat és que ens ha saludat, però també ja, que s'ha trobat en aquella situació. Saps allò que l'entrenador es queda mirant amb ell? No, però claro, és que si no, nosaltres, vale, no passa nada. Però bueno, en tot cas, aquelles coses que moltes vegades diem de potenciar el bàsquet, de... clar, aquestes coses jo crec que són un detall, no dic per mi ara, no dic per la Ràdio Ciutat de Badalona, sinó perquè, home, arribem més enllà del que és el joventut. També arribem al Baskonia i l'efecte Galbiati, que crec que és molt important en la Lliga CB d'enguany. Des d'aquí res més, no sé si volíeu afegir alguna cosa més.
1: Que ens veiem divendres.
2: Doncs divendres, no falleu, estarem aquí a Badalona i estarem també diumenge, estem convençuts en el tercer partit i definitiu de la sèrie. Des de Fernando Bossarena, res més, la penya perduda el primer assalt, queden encara dos més per intentar passar semifinals. Des de Vitoria, res més, agrair el Jordi Abril a les vides so, també el Daniel Muñoz i la Grava Barriga. Tornem divendres des de Badalona, serà una festa, serà el segon partit de playoff. Bona nit.
5: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit. El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
6: Aquest divendres el playoff de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
6: A les 9 del vespre i des del Palau Olímpic, segon partit de la competició.
7: Assisa Joventut, Cosner Baskonia.
8: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
9: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
8: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
9: Entrades a penya.com.
8: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
9: Cada espurna encén la flama. Aquí Badalona.

Radio, non-stop music.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Fins a principis de juny s'han registrat 30 tirotejos a Catalunya, més d'un a la setmana de mitjana. Els Mossos d'Esquadra tenen constància de 93 tirotejos ocorreguts l'any 2025, gairebé un 35% més que els 69 que es van registrar durant el 2024. Aquest cap de setmana passat, a banda del tiroteig al barri de Sant Roc, n'hi va haver dos més, un a l'Hospitalet i un altre a Tordera, tres en un cap de setmana. La policia catalana ha reforçat els controls per detectar armes de foc que vinculen principalment amb el narcotràfic de marihuana. Narcos que volen marcar territori i que es blinden amb armes de foc. En parlem amb el portaveu del sindicat dels Mossos, fa Pol Sicpol, Toni Castejón. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia, què tal?
4: Deia, Toni, 30 tirotejos ocorreguts en el que portem d'any a Catalunya. Això encara es considera com a casos aïllats?
5: No, casos aïllats no són. Això sobretot ve vinculat a que Catalunya ara mateix és productora de droga, de marihuana sobretot. Això ha portat màfies de l'est, màfies d'Albània, màfies de tot arreu, on a Catalunya s'han instal·lat i han portat moltes armes de foc, moltes armes llargues, i això ho estem notant els darrers anys. És un tema que ja havia vist amb Mossos, amb un informe, i que s'està veient ara mateix amb un increment d'armes blanques també, però sobretot d'armes de foc i armes de guerra, molt preocupant.
4: I, Toni, per què Catalunya s'ha convertit en aquest paradís del cultiu de la marihuana d'Europa?
5: Bueno, hi ha diferents factors. Un, que és un joc estratègic molt bo per fer el que és el tràfic cap a la resta d'Europa, pel l'eix mediterrani, el bon clima també, les lleis són molt laxes comparat a altres països quan t'enganxen amb el tema d'estar produint marihuana, és a dir, es donen tots els factors a favor i això al seu moment doncs ho van començar a aprofitar, s'han instal·lat aquí, el tema de l'ocupació també, aquí moltes de les plantacions s'estan fent amb cases, amb naus o pisos ocupats, i al final això és un còctel que ha afavorit molt que s'hagi produït aquesta situació.
4: Clar, tu deies, no? Les lleis són molt laxes. Jo t'anava a preguntar si les lleis estan a l'alçada de la situació que estem vivint actualment. Creus que s'haurien d'endurir les penes?
5: S'haurien d'endurir perquè primer quan cada vegada que veiem per xarxes, no?, que Mossos agafa una plantació i tal, això suposa una investigació de molt de temps, que ningú es pensi, a no ser que sigui flagrant, no?, que per un tema, pel que sigui, que estàs patrullant, et dones compte, o estan traient marihuana en aquell moment, però el normal són investigacions que són llargues, i això que un cop es pot desmantellar, i cada vegada hi ha més, no donem a l'abast, això ho va dir el propi cos de Mossos,
4: sí.
5: Doncs fins que arriba el judici passa molt de temps, i les condemnes pot ser d'un a tres anys. Llavors, si surt molt a compte, seguir amb aquest tema. Es tindria que endurir bastant més.
4: De plantacions de marihuana n'hi ha per tot el territori, n'hi ha per tot Catalunya, però els tirotejos s'estan donant principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Estaríem davant d'un problema metropolità?
5: Per una banda, sí, perquè és veritat que s'han donat, i no només estem parlant del tema marihuana, però també ha hagut ajustos o execucions directes, com per exemple a Barcelona han tingut diferents casos a plena llum del dia amb armes de foc. El tema és que aquestes armes han vingut amb la marihuana, està metropolitanament, sí que és veritat que hi ha més, però això t'ho trobes a tot arreu de Catalunya. És a dir, i el principal problema és que entre ells es fan el que serien els huelcos, és a dir, anar a robar a una altra, d'una banda a una altra, o ajustos de cuentes, que es diu els ajustaments de cuentes, per dir-ho d'una manera, Llavors això fa que en aquests llocs estiguin les armes, sobretot, o quan fan trasllats de marihuana. Quin problema tenim els policies, per exemple? Que moltes vegades, quan anem a fer una entrada per detindre'ls, ens prenen per narcoassalts, i llavors ens hem trobat encanonaments als policies o alguna vegada algun tret, i fins i tot trampes. Llavors, és un tema que, referent a la prova... A la pregunta que m'estaves fent, l'àrea metropolitana, és veritat que s'han donat més casos, però ho estem trobant a tota Catalunya. Cada vegada que fem una entrada amb una nau, amb un pis, amb una casa, trobem armes. És més que habitual trobar armes de foc.
4: Uh-huh. Esteu dotats d'elements de protecció, els Mossos, per encarar aquesta situació?
5: Estem dotats per fer aquest tipus d'entrada, i estem, cada vegada ens estem formant millor. Sempre es pot millorar, evidentment. El problema és quan això t'ho trobes, i cada vegada passa més, com l'altre dia a Badalona, amb un tiroteig a qualsevol hora que pot passar, perquè s'estan, entre ells s'estan atacant, o perquè hi ha un trasllat i pensen que estan, hi ha un seguiment d'un policia, el que sigui. No? És a dir, aquestes armes de foc poden aparèixer en qualsevol moment, i sí que estem dotats en quant a armes i tal, però a nivell de formació, per exemple, i la... que la gent sigui conscient a nivell social, que hem fet un salt qualitatiu en pla negatiu en aquest sentit, molt alt, i això pot suposar, doncs, que en diferents moments el tema de l'arma de foc pot aparèixer, com ha passat, en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
4: La consellera Núria Parlon anunciava l'altre dia, arran d'aquest cas a Sant Roc, del tiroteig a Sant Roc, més efectius en el barri. Això ja es nota?
5: Bé, la veritat és que els darrers temps sí que s'estan incrementant el nivell d'efectius, a Badalona també. Per sort estem tenint promocions molt grans, i això fa que puguis recolzar els jocs conflictius de Catalunya, però han de vindre més, perquè la situació delinqüencial és complicada. S'està fent molta feina per part de la Guàrdia Urbana de Badalona, per part de Mossos d'Esquadra, investigacions, però al final la situació és la que és, i per molt que vagi millorant una mica, doncs bé, qualsevol efectiu que vingui de més sempre és benvingut.
4: Tu parlaves de les armes blanques, no? Perquè vosaltres, deia al començament jo, que heu reforçat els controls per detectar armes de foc, també armes blanques, ho dic perquè vam començar fa uns anys amb l'augment dels carrers, no?, d'armes blanques, recordo operacions policials per fer-hi front, i ara ja hem passat a les armes de foc. Quina mena de controls es fan? Per on passen aquests controls, Toni?
5: Bueno, no seria el mateix tema. O sigui, el tema de l'arma blanca els darrers anys ha sigut brutal, l'increment. És a dir, ja ho veieu, a nivell de notícies, cada dia apunyalament aquí, apunyalament allà. És a dir, s'ha normalitzat. De fet, la pròpia consellera d'Interior va dir un missatge no fa gaire textual, que va ser molt dur i contundent. Cal recordar a la població que no es pot portar armes blanques pel carrer. És una frase que a mi em va cridar molt l'atenció, perquè en quin punt estem, no? I és veritat, s'estan fent dispositius importants amb les unitats d'ordre públic, brigada mòbil, ARRO, buscant en llocs concrets on sabem que apareixen molt armes blanques, però el nivell de l'increment que ha hagut els darrers anys ha sigut autènticament bestial. Sí, sí.
4: No fa massa dies, el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, el comissari Ramon Chacón, alertava que darrere dels tirotejos hi ha una certa banalització i socialització, això que deies, de l'ús de les armes de foc a Catalunya. Hi estàs d'acord?
5: Hi havia una, perdona?
4: Una banalització i socialització de l'ús de les armes de foc a Catalunya.
5: Bueno, li va treure una mica d'importància, en el sentit de que no estan... O sigui, no és que igual que l'arma blanca te la trobes a qualsevol lloc, l'arma de foc no la porta la gent a sobre. Tant. O sigui, sí que ens ho estem trobant, però no és com l'arma blanca, que pot aparèixer en una discussió, amb un robatori amb violència al carrer. No és tan habitual, per sort. En aquest sentit, sí que és veritat que l'arma de foc és... Ho trobem més amb el tema que parlàvem al principi, de temes de marihuana i tal. Uh-huh. Però, Però sí que és veritat que és preocupant. És a dir, jo, per exemple, porto el cos de Mossos 30 anys i quan els primers 10 o 15 anys trobar una arma de foc, sabies que existien, però és que no les veies. Com a molt armes de caça, amb algun robatori, alguna història. Però avui en dia és que veiem absolutament de tot. Pistoles, sobretot, molt preocupant, armes de guerra, K-47, tot això va portar la marihuana, llavors, bueno, pot haver banalització, però és preocupant.
4: Estaríem parlant, doncs, que és un problema exclusivament relacionat directament amb el narcotràfic? O a què més es podria atribuir aquest augment d'armes de foc als carrers? Ho dic perquè això també ho apuntava l'alcalde, Xavier García Albiol, i el president de l'Associació de Veïns de Sant Roc l'altre dia.
5: Sí, tema armes de foc, sobretot, ha sigut el tema de la marihuana, ho ha portat. Les màfies que han vingut de l'est, sobretot principalment tema de marihuana, també de haxis, però això ha fet que la presència s'hagi multiplicat exponencialment. És aquest tema, sobretot, sí.
4: La majoria dels tirotejos, Toni, són intimidatoris? Com el que sembla que va ser diumenge a Sant Roc?
5: Sí, poden ser intimidatoris, són entre ells, són sobretot quan es fan els narcoassalts, però a partir d'aquí t'ho pots trobar en qualsevol moment. És a dir, sí que han hagut moments que ha hagut intercanvi de trets o que Mossos han hagut de disparar, no? És a dir, és un tema que de moment tu venies passejant pel carrer, és molt difícil que vegis l'arma de foc, així com és molt més fàcil que vegis l'arma blanca. Però bé, el salt ha sigut molt gran i esperem que no pugui aturar-ho.
4: Toni, per anar acabant, si parlem de drogues, quin tipus de drogues estan causant més problemes? A nivell de salut pública i de seguretat, també.
5: Bueno, hi ha la cocaïna. A nivell de consum de drogues, estem en un moment molt, molt alt, molt alt. A nivell de tràfic, també. L'aparició de la marihuana ha sigut molt negatiu, molt negatiu. Hem passat de ser un Catalunya, però ara hi ha Espanya també, però Catalunya sobretot, de ser consumidor a ser productor, i llavors això ha fet que, clar, la marihuana es trobi molt més fàcil, que ha portat molta violència, i a nivell de consum, doncs, les drogues que no fallen mai són la cocaïna, l'èxtasis i sobretot la marihuana, el consum és massa gran.
4: El preu de la cocaïna ha baixat a nivells mai vistos. Espanya, Catalunya, també és un punt de distribució de cocaïna?
5: Sí, de distribució, sí. Sí, sí. Bueno, sí, aquí tenim màfies. Hi ha llocs, potser, a Espanya més actius, però el nivell de cocaïna és per diferents punts, el port de Barcelona. Però, bueno, per tot arreu, la veritat, el consum de cocaïna s'ha disparat bastant. És veritat que ens arriba que ha baixat el preu, quan sempre ha sigut estable, però és preocupant perquè a nivell de llocs on sabem que es ven droga, doncs no donem a l'abast, francament.
4: Us calen més efectius?
5: Sempre. I tal com està la situació ara mateix, la veritat que sí. Ens vindria molt bé. Però bueno, tal com he dit abans, tenim sort que estan sortint promocions.
4: Abans d'acomiadar-te, Toni, tenim o tindrem amb la remodelació del barri de la Mina una nova mina a Sant Roc? Això es podria traslladar, el problema es podria traslladar aquí?
5: La mina ja té els seus propis problemes. És a dir, és un lloc que sempre ha sigut complicat, que últimament, sobretot, aquí sí que ha aparegut i molt també el tema de la marihuana, que ja hi era, els diferents clans i tal, però s'han agafat això. I això ha fet que allà sí que els tirotejos, persones ferides per arma de foc, etc., els últims anys ha sigut molt greu. I bé, qualsevol increment que es pugui fer a la mina, qualsevol dispositiu que es faci, que ja s'estan fent per part de tothom, doncs sempre serà benvingut i és positiu, però el problema és complicat.
4: Toni Castejón, portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra, FAPOL, SICPOL, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa i
5: a vostè.
4: Molt bona feina.
5: Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
4: Bon dia. A vostè, adéu.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
0: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare, els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre... Doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible, amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també, diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques, que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots, mica en mica, doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019, vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard, i en un inici eren programes de sensibilització, sobretot a escoles, també a empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de conscienciar, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes, més de caire esportiu a nivell local, i va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional. i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat...
0: Molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs s'hi volca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem. Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt. When you

0: I per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt, vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut, molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I amb en Miquel Creixell avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, tingueu.
1: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
2: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitralls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitralls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
1: Això al carrer mossèn Anton,
2: exactament,
1: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
2: Exacte, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
1: Vinga.
2: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà. Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
1: Ara ens ho explicaràs tu.
2: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertany amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII, de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització, i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar permès. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps, va esdevenir amb l'avinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
1: La de la plaça Pep Ventura.
2: Prop de la plaça Pep Ventura.
1: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
2: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
1: La façana, no?
2: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus, paral·leles, evidentment, novament torna a ser l'arquitecte, el senyor Amigó, i se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secessió. La secessió era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secessió, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
1: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
2: Exactament, exactament.
1: I anem cap al carrer Ventosmir.
2: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt poc moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924. Un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyadó, que avui està tancat, sí. Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
1: Ah, sí.
2: I una diu, niños.
1: I l'altra
2: diu, niñas.
1: Sí, senyor.
2: De què va això?
1: Doncs aquella època entraven per separat.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la Capella del Santíssim, i la cripta. La cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep és el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
1: industrial.
2: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
1: L'església o de persones, sí, sí.
2: Els de dalt i els de baix.
1: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
2: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifer, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbres.
1: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
2: Quina vols dir? La Plana?
1: La Plana.
2: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
1: A veure.
2: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la Plana, la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb. Però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia parets en el que avui és el carrer de la Creu.
1: Sí.
2: Hi havia parets pels dos costats, en les dues rieres, a la Riera de Canyet i a la Riera de Sant Joan, i hi havia parets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar, fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
1: sí,
2: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaé,
1: sí,
2: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. Uh-huh. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
1: Va ser una mica la brava, no? Però...
2: Totalment a la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li han dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
1: sí,
2: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
1: Oh, per això ho deia, aquesta...
2: La Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos, als seus caídos.
1: Quan s'enderroca aquest monument?
2: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però... 1976-77, uh-huh, algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la de Roc. Va ser de seguida, eh? Uh-huh.
1: Parlem del monument a Claver, també?
2: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
1: sí,
2: i anem cap a muntanya, i ens trobem el monument en Josep Anselm Claver. Hem dit més d'una vegada que Claver, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Claver.
1: Uh-huh.
2: I aquí tenim, doncs, en Claver molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí,
1: ah,
2: sí, venia bastant a Badalona...
1: Va venir per amor.
2: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Claver, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Claver. Per què es van formar els cors de Claver? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Claver va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, mm-hmm, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Claver van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
1: I anem cap a Can Pepus, bé, com se'l coneix, Can Pepus.
2: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
1: sí,
2: en aquest moment.
1: Sí.
2: I allà trobem una casa encisadora, eh? La casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I és clar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre.
1: Ara
2: entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigó.
1: El senyor Amigó.
2: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria. molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc, perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
1: On és això?
2: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
1: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda allà mig.
2: Exacte, i la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
1: Sí.
2: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
1: Sí.
2: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
1: Ara hi ha un restaurant.
2: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis. Mm. No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament va funcionar com a col·legi mixt. Estàvem a l'any 40-41, fins que l'inspector va arribar.
1: I es va
2: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
1: Uh-huh. Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada, per aquesta zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, O sigui que la propera, doncs, en volem més.
2: D'acord.
1: Gràcies.
2: Més, doncs. Adéu.
1: Adéu, Miquel.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: Arrenquem tertúlia avui amb la Núria Santos, la Cristina Agustí, en Marc Alomà i l'Horacio Puccio. Bon dia a tots.
6: Bon dia.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant de coses serioses, Marc.
6: Ah,
5: ho dic perquè no, ho dic perquè és el que ha contestat Alberto Núñez Feijó a Jordi Turull, que el va instar, no?, que si volia parlar amb algú, doncs que anés a Waterloo amb el president Puigdemont. I ahir en Feijó, que estava a Barcelona, al Cercle d'Economia, per on estan passant últimament tots els polítics, doncs deia això, els passadissos a la premsa, deia: parlem de coses serioses.
6: Bé, jo crec que realment el president del PP, si vol fer una moció de censura, normalment les mocions de censura ni es discuteixen ni es parlen als mitjans de comunicació, sinó que es treballen abans, i el que s'ha de tenir és un respecte en els suposats companys de viatge en aquesta proposta per tirar-la endavant, perquè el PP sol no ho pot fer. Per tant, l'únic que va fer el secretari general és dir-li: escolti, miri, el que és seriós i és una anomalia democràtica amb una llei d'amnistia és que el president Puigdemont encara estigui a Waterloo. Per tant, doncs el president del partit està allà, que jo crec que és prou conegut, ho sap tothom, i per tant, si el president del PP vol parlar amb Junts, doncs el president de Junts està allà, i si vostè vol anar-hi a parlar, doncs haurà d'anar allà. Bàsicament, que tampoc no és un caprici del president Puigdemont, sinó que ell no pot venir aquí a parlar amb el senyor Feijó. Per tant,

0: Jo crec que és una mica de teatre per part del PP, o si són tan valents que presenti la moció de censura, aviam qui s'hi apunta, no? O quina proposta, o quin tipus de moció de censura. S'ha parlat d'una moció de censura instrumental, que en si potser ni a la Constitució ni no està previst així, però no ho sé. Bé, quan un vol presentar-se com a alternativa, no? Que la moció de censura és això, és una alternativa al govern que hi ha ara, doncs haurà de fer unes propostes. O sigui, aquí no va de fent fora el senyor Pedro Sánchez com a president del govern perquè m'hi vull posar jo. Jo crec que algú, quan vol fer una proposta seriosa, doncs fa doncs, uns plantejaments, uns punts en comú, un futur pel país i una sèrie de coses, eh? I diu, escolti, miri, aquest senyor, jo sóc molt millor com a president del govern per liderar això i ha de fer una proposta seriosa i treballar entre bastidors i treballar al Congrés dels Diputats. Es veuen cada dos per tres els diputats de Junts que estan allà també, no? O discretament se'n va a veure el president Puigdemont i en parlen. No sé si és que això vam ser seriosament. Jo crec que és més una mica de teatre que una altra cosa, no? De veritat creure en la moció de censura. L'altra cosa és que el senyor Feijóo que voldria és que el president Sánchez plegués i ho deixés i convoqués eleccions, però això és potestat del president del govern d'Espanya.
1: No sé la resta de la taula què n'opina. En Jordi Turull deia que l'opció més ràpida i més fàcil és que Sánchez convoqués eleccions.
2: Bueno, sí, també, totalment, però és que no vol. És que al final, no, si estem on estem ara és perquè estem en un camí de no retorn, no? Sánchez no vol convocar eleccions. Jo crec que tothom sap que està esgotadíssim el seu mandat per tot el que està passant. I, bueno, al final, doncs, el senyor Feijóo, doncs, el que ha fet és proposar, bueno, escolta, jo lidero, com el Rufián li vol liderar també una esquerra, o sigui, cadascú aquí proposa fa la seva proposta, no? I llavors el senyor Feijóo proposa, doncs, fer una censura, una moció de censura, per, el que deia el Marc, totalment instrumental, és veritat, o sigui, no per governar, no, simplement per dir, bueno, com el senyor Sánchez no convoca eleccions, doncs forcem a que es convoquin eleccions d'una altra manera, a través d'una moció de censura i ja està. No sé, a partir d'aquí, és que jo crec que les cartes estan sobre la taula i estan clares.
3: Jo també tinc els meus dubtes que realment el PP i Feijóo volien una moció de censura, com deia aquí el company, no? Si això es fa en una reunió i no es fa en els mitjans de comunicació. I després, això de que, no, de que la candidatura està esgotadíssima i es compara molt, no, amb el 2018, l'última moció de censura que se li va fer a Rajoy, jo penso que és completament diferent. O sigui, en el moment, el 2018, hi havia una condemna clara i aquí, de moment, on queda la presumpció d'innocència, no? O sigui, no hi ha cap, no s'ha demostrat cap financiació irregular del partit, que sí que és el que va passar amb el Partit Popular. Per tant, no ho sé, s'ha de veure, la veritat, i això d'una moció de censura instrumental, que m'ho expliquin, perquè jo no ho acabo d'entendre.
4: La cosa que a mí me sorprende un poco es la idea de que Feijóo ya no fue presidente porque no quiso y ahora parece que sigue no queriendo ser presidente o algo parecido. Yo creo que es evidente que por un lado Feijóo tiene un problema claro, o sea, no puede plantear una moción de censura porque no puede contar con los apoyos del PNV y Junts y a la vez con el apoyo de Vox, porque lo que está pactando y lo que ha pactado en cada comunidad autónoma hasta ahora, o sea, en Extremadura, en Aragón, en Valencia, que está pactando en los gobiernos, que está pactando ahora en Andalucía, y donde hay ahora esta famosa prioridad nacional, choca frontalmente con el discurso que pueda pactar eventualmente con Junts o eventualmente con la derecha nacionalista. Y claro, esta es la situación que tenemos. Por un lado, aquí se sigue hablando de que en los medios y en la calle que la legislatura está agotada, cuando este gobierno sigue sacando propuestas de ley. Tiene una dificultad evidente en sacar los presupuestos, pero se han sacado bastante iniciativa legislativa a lo largo de esta legislatura. Y ahora el punto clave es entender cómo es posible volver a pactar con los actores con los que hasta ahora este gobierno ha pactado para seguir mejorando la vida de la gente. Porque esta legislatura se han hecho avances, se ha subido el salario mínimo como nunca, se han pactado toda una serie de mejoras a la vida de la gente que se sigue pudiendo pactar. Y creo que es evidente que en lugar de estar pidiendo elecciones, volvamos a sentarnos con todos los partidos que han integrado esta mayoría y volvamos a ponernos de acuerdo sobre cómo podemos de aquí al siguiente año mejorar la vida de la gente. porque parece que la prioridad de este país son las elecciones, mientras que la prioridad de este país creo que son otras. Es reducir la jornada laboral, es mejorar los servicios públicos, mejorar la calidad democrática a través de una serie de reformas que siguen pendientes y que no se hacen. Y creo que queda legislatura y queda posibilidad de volver a hacer acuerdos con todos los partidos con los cuales este gobierno lo ha hecho, y ya veremos qué pasa con las siguientes elecciones. Uh-huh. Porque repito, aquí es complicado que el PP se ponga de acuerdo con la derecha nacionalista y a la vez con Vox. Y es una realidad. I ja veurem què passarà.
0: Però Horacio, en el fons, no és molt diferent que en el moment de la investidura.
4: Claro.
0: És a dir, l'escenari, i des de Junts sí que s'ha dit, i és evident que no, Junts no estem contents del que ha passat aquests anys des de la perspectiva de Junts d'aconseguir coses, algunes pactades, altres acordades. Tot és complexa, és evident. La política espanyola és molt complexa, moltes vegades del pim-pam-pum. Però ja ho ha dit la portaveu de Junts a Madrid moltes vegades, i ja es va dir que Junts no és un soci i que trencar amb les relacions, però en tot cas l'única alternativa que planteja el PP és la mateixa que no va poder lligar el dia a la investidura. Per tant, no ha canviat. Vull dir que i a part, a vegades el PP fa com si no hagués governat mai a Espanya, no tingués una trajectòria, no haguéssim bombardejat per terra, mar i aire totes les propostes de la identitat catalana i mil vegades el català a Europa, etcètera, etcètera, etcètera, com si no fossin un actor polític que acaba d'arribar. Escolti, miri, jo sóc foc nou, sóc sang nova, vinc aquí a no sé què. Han governat el país, ho han fet, encerts i jo crec que amb moltes errades, i des del punt de vista de Catalunya ha estat un drama els governs de PP de Catalunya. Per tant, doncs, jo és que... Jo crec que si tu vols plantejar... Has de presentar una proposta, però clar, com fas una proposta que s'ha d'anar de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de que contenti el Vox, que es vol carregar l'estat de les autonomies? Perquè aquí hi ha... Jo diria que hi ha una incògnita que esperem que no passi si mai arriben a tenir dues terceres parts de l'hemicicle PP i Vox, perquè són capaços de modificar la Constitució i carregar-se l'estat de les autonomies, si Vox ho posa com a condició, no? Jo no he vist mai el PP que digui i que marqui línies amb Vox d'una sèrie de línies, no ho he vist. I per tant, doncs bé, suposo que ells tenen demoscòpicament que potser, probablement, suposo que unes eleccions d'aquí poc els anirien bé, o creuen ells que els anirien bé, i forcen el president del govern a que convoqui eleccions. Bueno, doncs és potestat del president del govern.
4: Però tu creus que en aquesta situació Sánchez tiene ¿qué incentivo tiene Sánchez hoy en día en convocar elecciones? Ninguno, ninguna. Objetivamente, no tiene ningún sentido convocar elecciones en este momento. Creo que, al revés, lo que se tiene que hacer es relanzar la actividad del gobierno, de la forma que se ha hecho hasta ahora. ¿Tú crees que dentro de un año, si gana Vox y el PP, y luego tienen que pactar con Junts, y Vox le pide que no haya más pinganillos en el Congreso porque no se tiene que hablar en catalán, en euskera o gallego en el Congreso, volvamos a lo de antes? Porque al final es esto, estamos hablando de esto. O sea, ahora mismo en el Congreso de los Diputados, por fin, la gente puede expresarse en uno de los cuatro idiomas cooficiales. Y lo ha hecho este gobierno, con un pacto entre todas las fuerzas políticas que han apoyado la investidura de Sánchez. Però, y se han sacado...
0: Hi ha moltíssimes coses que han suposat drets, especialment per la igualtat dels homes i les dones en aquest país, que com governi Vox... Doncs tot trontolla. Tenen un discurs que qualsevol país europeu a lo millor haurien d'estar tots els seus dirigents a la presó perquè diuen unes animalades, assalten totes les lleis pel forro, desvirtuen la situació, la brutalitat de la violència que hi ha masclista, com si fos una cosa que no té repercussió i que s'ho inventen les dones, que és una cosa aberrant. I perquè Espanya té una llei de partits polítics que la va tenir, i ja no dic que es va fer a toc per alguns, per il·legalitzar-ne alguns, però, home, en uns països europeus democràtics que han passat el que han passat amb els feixismes, Vox podria ratllar el que podria ser un partit que fos il·legal. Però bé, no ho és, i es presenta unes eleccions i hi ha molta gent que el vota. Però, clar, pactar amb aquest partit o tenir conversa amb aquest partit... O sigui, el que ha fet el PP és molt fort, és banalitzar Vox, com si fos un partit... No és un partit com uns altres.
4: Lo sigue haciendo.
0: Sí, ho fa cada dia.
4: Lo hace cada dia.
0: No ha marcat... Si el PP diu, miri, escolti, sap que ja farem una moció, però ja els hi dic que jo no pactaré mai amb Vox. no? I, miri, fem un pacte. El que quedi primer, doncs, que diu, el que pugui sumar majoria sense comptar Vox. Doncs això tampoc ho ha dit, no? Perquè això potser algú s'hi apuntaria. Ah, bueno, doncs mira, deixem a Vox de banda i aviam qui treu millors resultats. Però no és així. És, voteu-me a mi a la moció censura perquè som més guapos, som més llers i he arribat aquí. I això és poc seriós.
4: Sí, totalment d'acord.
1: Anem al Parlament un moment, perquè el president Salvador Illa està responent les preguntes avui en sessió ordinària de la resta de grups sobre els casos que esquitxen els socialistes. A veure si podem escoltar.
5: Molt bé. Ara se sent millor?
6: Sí.
5: Sí, molt bé. Gràcies. Apaguem aquest.
1: Ja està.
5: Molt bé. Amb algunes dificultats tècniques, però farem la pregunta.
1: Ja li han fet preguntes al portaveu de la CUP, també Sílvia Orriols com a presidenta del grup mixt en aquest cas, i ara és el president del grup de parlamentari del PSC, Ferran Pedret, que bé, no sé què li preguntarà, perquè en aquest cas és el mateix partit. Escoltem.
5: De llarga durada en molts casos, que genera una enorme inestabilitat econòmica, a més agreujat per lideratges en països molt poderosos que tenen aquesta tendència a generar el caos amb cada decisió que prenen, i malgrat això l'economia catalana, l'economia del conjunt d'Espanya avança fermament, sòlidament, amb la creació de noves oportunitats, nous llocs de treball, i certament és un context en el que es requereix un punt de rigor amb l'anàlisi, de seriositat. Avui hem après en aquesta sessió de control que ser seriós i angular la veu no és exactament el mateix, i requereix, per tant, del govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de decisions, com s'està fent en molts àmbits que són estratègics pel país, en el futur més immediat i també en el mig i al llarg termini. Des d'aquest punt de vista, els acords i...
1: Tornarem a connectar quan hi hagin preguntes sobre els casos que deia que esquitxaven el PSOE. Deies, encara hi ha la presumpció d'innocència, encara està per veure. Bé, avui hem sabut, no?, que sí que reconeix el Partit Socialista que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit, sí que fa 10 anys. Però bé, hi són.
3: Sí, sí, no, els casos de corrupció en aquest país, no, hi ha partits com el Partit Socialista o anteriorment ja han ocorregut, i sobretot el Partit Popular, jo és una, penso que és una cosa que no s'ha, vull dir, que no s'ha de banalitzar, evidentment, i que i la presumpció d'innocència existeix i s'ha d'investigar. Però també jo crec que hem de reconèixer que potser el lawfare també existeix, i que mentre tothom sap qui és ZP, ningú sap qui és M. Rajoy. Llavors potser això també ens ho hem de fer mirar, la veritat.
2: Bueno, a veure, jo és que jo considero que la gent del carrer, o sigui, és que està farta de cas polítics, pues, és això, no?, que surtin aquests casos a la premsa. Al final, per desgràcia, la gent els culpabilitza ja. O sigui, és a dir, no esperen el que surti un judici, que es declarin innocents, no innocents, o que no se sàpiga ben bé al final qui ha sigut què. Uh-huh. Perquè la gent al final el que veu és que són polítics que han de ser exemplars, que és on hem depositat la confiança nostra per gestionar un país, i estan perdent el temps, doncs això, amb investigacions, amb contínuament surten casos, llavors això desgasta, o sigui, estiguin, no, ja dic, jutjats o no jutjats, és igual, ja els estan investigant. Això és tirar d'un fil i anirà sortint més coses, o sigui, i algunes coses segurament han prescrit de sempre, però al final la gent del carrer el que vol és solucions, i estem perdent el temps, doncs això, amb que ara hem de fer un gesto així, ara hem de pactar amb no sé qui, ara hem de pactar amb no sé quantos, per seguir aguantant no sé quant de temps més amb un govern que la gent, sincerament, jo crec que vol que hi hagin respostes contundents, perquè, home, oi que nosaltres hem de pagar els impostos cada mes i no ens perdonen ni una? Pues clar, la gent exigeix que els polítics siguin exemplars, crec jo, no ho
0: sí,
2: sé. Eh?
0: Sí, però també hem d'anar molt en compte, perquè jo recordo, per exemple, una campanya del Xavier Trias, que li van aparèixer uns diners que no han aparegut mai, amb un compte fals, allà amb una portada d'un diari, enmig d'unes eleccions. I després, d'acord que els advocats això en fem bandera i ens omplim la boca de la presumpció d'innocència, però... el senyor Jonathan Andic deu tenir la presumpció d'innocència, no? Pues igual que l'heu tenir el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, o el senyor qui vulguis, o la Leire no sé què, i l'altre. Per tant, és un principi bàsic de que les regles del joc són aquestes. L'altra cosa és, i em sap greu dir-ho, jo crec que dins de la judicatura, doncs, quan els jutges s'han dedicat a fer política, doncs ha estat un drama. Hi ha jutges de primera instància, d'instrucció, d'una sèrie de llocs, que fan bé la seva feina amb els recursos que tenen i van tirant, però a partir d'uns estatus X s'ha volgut fer política amb la justícia i s'ha instrumentalitzat això. I hi ha el cas del fiscal general de l'Estat. Hi ha 40 coses que demostren que en els grans estatus, digues Tribunal Suprem, ja no dic, evidentment, el Tribunal Constitucional, que als anys 80 era una cosa i ara és una altra. Ara, pràcticament, depèn de les majories de qui ha nomenat els magistrats, els del TC, saps què sortirà en el tema de les lleis que passin per allà. No, aprofitem ara, i a més es diu així, tranquil·lament, no, aprofitem ara que hi ha una majoria progressista. No, ara no, millor que no sé què. Per tant, jo el que vull dir és que en aquest... Jo n'estic convençut de que aquest discurs que va començar l'Aznar del que puede hacer que haga i totes aquestes coses que també imbueix a la societat, doncs fa que jo tinc la sensació, i em sap greu dir-ho, de que no es tracta igual a segons quins polítics i a segons quins altres. Ja no parlem dels independentistes, que sembla que ser independentista és un delicte per se, ja, no? Però aquest lawfare que alguns havíem denunciat de fa molt, quan el veus de lluny, dius, ah, no ho sé, potser sí o no, però quan el veus de prop, i després, pensa que és el germà, no?, el germà del president del govern, la senyora, l'esposa del president del govern, el seu entorn, el president Zapatero. O sigui, és una cosa que tu pots pensar, home, doncs i d'altres partits polítics tot això no passa, podem pensar que els altres ho fan impecablement bé, però quan se'ls ha jutjat, tampoc moltes vegades han sortit que... hi ha tema kitchen, hi ha moltes coses que surten allà, que fan veure que tenen una, bueno, tenen una amnèsia brutal, que allà ningú sap res i no passa res. I a mi em sap greu, perquè la independència dels poders és la base d'un estat democràtic i a vegades tens dubtes d'això. No pot ser que el Tribunal Suprem es passi pel forro una llei com la llei d'amnistia. És que no t'agradarà la llei d'amnistia. Jo ja sé que els jutges tenen la seva ideologia i pues, tu pots tenir la que tinguis, però és com dir, miri, sap què? És que jo no divorcio a ningú perquè jo estic en contra del divorci. Que això seria impensable que un jutge digués, mira, jo no dicto la sentència de divorci perquè aquesta llei a mi no m'agrada. Pues no, això no funciona així. Hi ha un legislatiu que fa les lleis i vostè se les menja amb patates i si li agrada bé, i si no també, i si no dediquis a la política, presentis de diputat, intenti canviar les coses. I això sap molt de greu. I amb segons quins estatus judicials d'alt, del Suprem i així, podríem posar en dubte o qüestionar com s'escullen els jutges també, però... això ho veus el dia a dia i un dia més un dia més un dia acabes dient que no deu ser casualitat, no? Que ui, només fan coses que no toquen i investiguen els de segons quins partits polítics, els altres no.
4: Sí, pero también lo que estaba comentando tú también antes, Nuria, la gente de la calle no quiere esto. También porque ahora en el sistema se amplifica todo, porque hay como ciertos canales de información o de desinformación que lo que hacen es fabricar bulos y estar constantemente alentando fake news, y la gente al final no tiene las mismas herramientas que tenía antes, donde tú te informabas con la radio, con el periódico, con una televisión, donde había cierto periodismo riguroso, donde había la gente y los periodistas explicaban, investigaban y se hacían razonamientos más complejos. Ahora realmente la gente está consumiendo vídeos que se viralizan sobre bulos y sobre infrahistorias que no tienen ningún tipo de verdad. Y no digo que la gente sea tonta ahora y no lo era antes. Digo que ahora mismo vivimos en una realidad donde es complicado distinguir entre lo que es real y lo que es una fake news. Y todo esto, al final, muchos de estos casos nacen a través de acusaciones populares, de asociaciones, pseudo asociaciones como sindicatos que no existen, o Has de Oír, o este estilo, que luego también había que pensar un día cómo es posible que las acusaciones populares en este país hayan tenido y sigan teniendo tanto peso, y luego que se fabriquen a través de investigaciones un poco dudosas por parte de ciertos cuerpos y seguridad del Estado, informes que parece que si hay un informe de la UDEF o si hay un informe de la UCO, esto ya es una sentencia de muerte. No funciona así. Eso es un informe de parte, es un informe de investigación que tiene que pasar por un juez de instrucción, después tiene que pasar por un juez de primera instancia, después hay una segunda instancia, después hay un tribunal supremo. O sea, que el problema es que todo esto no se explica, y todo esto parece que ahora, porque ha habido un informe de la UCO, un informe de la UDEF, o lo que sea, hay que convocar elecciones. No funciona así. Y es importante explicarlo esto a la gente. es importante explicarlo y es importante, o sea, donde realmente consigo entender que haya cierta incertidumbre a la hora de qué pasa ahora es que el gobierno efectivamente no ha sacado presupuestos en los últimos 3 años, y es evidente que esto es un problema. Es evidente que, y no me escondo, porque yo al final aquí vengo a decir lo que pienso, o sea, es evidente que aquí está el problema, o sea, entender si es posible tirar adelante y sacar propuestas de leyes para mejorar la vida de la gente. Y creo que estamos en esto. Y si esto no es posible, entonces pues tendrán sentido convocar elecciones. Pero yo creo que hay posibilidad en el año que queda de seguir poniéndose de acuerdo las personas y los partidos políticos y los agentes que han sacado hace 3 años esta investidura y muchas otras propuestas de ley para que se haga algo para mejorar la vida de la gente en lo que queda de legislatura. Si esto no es posible, estoy de acuerdo en convocar elecciones, pero yo creo que hay margen para hacer esto.
1: Bé, en tot cas, Pedro Sánchez, que haurà de donar explicacions la setmana de Sant Joan. Previsiblement diuen que el dia de Sant Joan donarà explicacions al Congrés. Avui estarà a Barcelona en aquestes jornades del Cercle d'Economia i, com dèiem ahir, el que hi era Feijó, que també estava a Badalona. No sé si us el vau trobar.
0: No.
1: Al carrer de Mar? No.
0: No.
1: Doncs estava Feijó pel carrer de Mar. De fet, va entrar als comerços, el veia força somrient amb l'alcalde, també amb Juan Fernández, que, bé, el dia 27 de juny hi ha Congrés del Partit Popular Català, es vol consolidar el lideratge d'Alejandro Fernández i sona molt el nom de l'exregidor badaloní i actual portaveu del Partit Popular a Catalunya al Parlament, Juan Fernández, com a segon, com a secretari general. I ell hi era, també.
0: Bé,
1: no fer pensar que potser venien una mica això.
0: Bé, no ho sé, aviam.
1: Ensenyar-li les obres de Francesc Layret, potser no.
2: No, igual sí.
0: De fet, a Catalunya, Badalona té un alcalde del PP i és dels pocs municipis que té un alcalde del PP, per tant, és un bastió pel PP català, Badalona, i és normal que el líder del partit doncs vagi, potser, jo diria, que més enllà del president del partit, el secretari general del partit de Catalunya i tot això, la persona més coneguda del PP a Catalunya diria que és el Xavier García Albiol, no? Sí, sí. Que té una repercussió no només a Catalunya sinó a nivell de tot l'Estat. Doncs aprofiten aquesta visita i vas a veure l'alcalde de la teva ciutat més important de Catalunya que governa el PP. I ho trobo el més normal del món, que s'aprofiti l'ocasió per fer aquest tour pel carrer del Mar. I bé, normal que es faci això. No hi trobo cap... No em consta per això que el líder del PP hagi fet algunes manifestacions ni hagi explicat
1: no, no n'ha parlat, no.
0: Quin projecte té per Badalona, què pensa que ha de fer Badalona o com ajudarà Badalona, tot això no ho he pogut veure, no em consta, i més és una mica de passejar-se, suposo, i normal aprofitar-ho, que ho trobo més normal del món.
3: A mi dóna la impressió més que van venir a dinar a la Donzella o al Xiringuito
1: això
3: de Tor.
1: Això diuen, que van estar a la Donzella.
3: Que no pas a venir a interessar-se per la situació greu que viu, que estem vivint a Badalona, no? amb 340 milions d'euros sense executar el pressupost, amb un pagament de factures a 126 dies i amb un alcalde que va prometent i no acaba resolent totes les promeses que va fer. Vull dir que a mi m'interessaria més que fes això, no? Que vinguin del PP de Madrid a picar la crosta, que no pas a dinar a una paella.
2: Bueno, jo crec que Badalona, que està tot en obres, jo crec que això, jo crec que sí que l'alcalde li ha explicat, no? que Badalona està patint una gran transformació de ciutat, perquè és només, no?, baixar-se a la plaça de Vila i veure Francesc Layret, no?, i Alfons XIII, molts carrers de Badalona. O sigui, jo crec que això no crec que el senyor Feijó vingui a picar-li el crostó quan estem gastant els diners. Que sí, que...
3: 340 us queden per gastar,
2: sí, però bueno, però tot això està compromès amb molts projectes, és a dir, jo crec que això, sí, home, sí, ja ho veureu, per sort, ho veureu, i això jo crec que sigui una bona notícia per tothom. Sí, jo el que deies de Juan Fernández, crec que Juan Fernández sempre ha sigut un regidor que tothom l'ha respectat moltíssim en les diferents legislatures que ha estat, a oposició o governant, i crec que estigui, doncs, això de braç dret o que estigui a la primera línia de la política a Catalunya és bo per Badalona, per suposat. Ell és de Badalona, viu a Badalona i, a més, defensa Badalona, per tant, tot el que sigui suma per Badalona, jo crec que ha de ser benvingut per tothom, vaja.
0: Doncs jo, bueno, només un apunt, Núria, jo, per mi és una molt mala notícia.
2: Vaja.
0: Sí, jo dic que em sap greu, perquè jo havia no conegut, però coincidit amb el Juan Fernández en aquesta tertúlia i altres llocs, i em semblava que es podia parlar amb ell, una persona reprovada així. Els discursos i el que ha dit el Parlament de Catalunya, megafatxes, de tio més megafatxa del planeta, m'han sorprès, marcant una línia duríssima del PP a Catalunya amb unes coses que a mi, de veritat, m'han sorprès, amb una visió que jo pensava que era... No ho sé, jo el PP... Escolta, que jo no he de donar lliçons, i menys aquí a Badalona, que tenen majoria absoluta, però si tu vols proposar mocions de censura, parlar... O sigui, potser el teu discurs ha de ser més conciliador en moltes coses, no? I fa uns atacs a vegades que a mi em sorprenen d'una persona que jo la tenia, una persona raonable, que si podia parlar... Doncs ja li va passar una mica al Xavier García Albiol en el Parlament de Catalunya. No sé si entrar pel Parlament de Catalunya, primer, que ja no saps parlar català, el desaprens,
2: bueno,
0: de cop.
2: Bueno, jo crec que és una altra...
0: És una altra cosa, sí. Però és tot. Fins l'arribada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ni el Partit Andalucista parlava gairebé en castellà al Parlament de Catalunya. Però arribes allà, suposo que has de parlar castellà, jo crec que està fet més en clau, en altres claus, que no la clau del Parlament de Catalunya o de Catalunya, i m'ha sorprès en negatiu. Però bé, veig que dins del PP això es deu valorar i que potser doncs, ell tindrà un càrrec de responsabilitat en l'organigrama del PP Catalunya, però jo, molt decebut, de veritat, d'una oportunitat de que jo sempre em miro, a més, els diputats que són de Badalona, diuen, aviam, què tal? I a mi m'ha sorprès en negatiu.
4: No, i quasi me has quedado las palabras de la boca, porque estaba sencillamente pensando justamente en esto, o sea... Sí, el tipo de PP que queremos es el PP que estamos escuchando en el Parlament de Catalunya o el PP que a veces escuchamos aquí en Badalona, del hipérbole, de este PP que se parece más a Vox que a un PP cabal, de centro, un PP con el que tú puedas dialogar, como puede ser, por ejemplo, el PP de Juanma Moreno, o sea, un PP centrista, y no un PP escorado mucho a la derecha, como es el PP aquí en Badalona. De hecho, aquí en Badalona no tenemos representación de Vox, porque todo este espacio está ocupado por Xavier García Albiol, y o un PP diferente. Creo que el PP aquí en Cataluña va hacia otro tipo de PP, va hacia aquel PP ayusista, el PP del enfado, el PP de la crispación, y que piensa cosechar aquí más voto en este espacio en lugar de otros espacios que no están ocupados. Entonces, me explico por qué Juan aquí tenía un perfil, cuando entró en el Parlamento de Cataluña tenía otro perfil, y lo mismo pasa con Albiol, y lo mismo pasa con muchos de los representantes del PP que también conozco y aquí en estas tertulias, que tienen un perfil mucho más moderado y mucho más de diálogo, y parece que se podía tener sobre muchos aspectos la misma visión de tutela de los servicios públicos o cosas que luego al final no se sustancian en las mismas políticas que luego se ejecutan, tanto a nivel nacional cuando gobierna el PP, como a nivel de comunidades autónomas cuando gobierna, como a nivel luego de los ayuntamientos, como al final nos toca aquí, porque al final aquí hemos hablado de presupuestos por ejecutar, pero también hay un tema de seguridad evidente, porque los datos de seguridad, como se ha explicado en el último pleno, son verdaderamente malos, y esto no se dice, y se echan balones para afuera, no se publican los datos que son francamente malos, porque no compensa económicamente, políticamente decirlo. Es un seguimos con ciertos problemas. No tenemos un albergue. Bueno, ahora es verano y parece que no hay el problema, pero si uno se pasea por la ciudad, ve que hay muchísima gente que está durmiendo en la calle. En todos los barrios hay gente que está durmiendo en la calle, y esto es porque se ha decidido no darle una alternativa habitacional a esta gente, porque no compensa electoralmente. Y todo esto lo está haciendo este ayuntamiento, lo está haciendo este ayuntamiento de mayoría absoluta de 18 regidores sin tomar ningún tipo de decisión al respecto.
2: ¿Pero tú crees que la ideología que comentas tú, tan radical como la que comentas, tiene algo que ver con asfaltar calles, con cambiar la contrata de limpieza que hacía 16 años que estaba agotada? Es decir, yo creo que que la política local es muy diferente de la política ya de a nivell de comunitat o del Parlament de Catalunya. Sí, perquè aquí el que estàs tocant és el carrer, i el carrer i els ciutadans, pues jo crec que sí, aquí no hi ha tanta ideologia, crec jo.
3: No hi ha més ideologia que la política local, no pesa tant,
2: perquè al final tu tens uns serveis bàsics que has de prestar, ara i no t'agrada, i el que deies tu, Marc. Si tu tanques Can Bofibell
0: i fas un arbre de Nadal espectacular, doncs està per... No, no és igual.
2: Però, escolta...
0: És un tema de prioritats. O sigui, el sensellarisme...
2: Però el sensellarisme està tot a Catalunya, Marc. És que, a veure, hi ha
3: la taxa de mortalitat de les persones sense llar comparada a l'àrea metropolitana, comparada amb Badalona, és per espantar qualsevol.
2: Jo crec que a tothom, a tot arreu, per desgràcia, hi ha sensellarisme.
0: Afortunadament, hi ha un projecte de llei per definir el sensellarisme i que està al Parlament de Catalunya, i jo crec que està bastant avançat, per poder atacar això que són drets de les persones. Mm-hmm. El tema està que no podem banalitzar. I després hi ha una altra cosa. Tenim un estigmatisme de què vol dir les persones sense llar. I les persones sense llar poden ser de tot tipus, sí, de mil
2: totalment,
0: circumstàncies.
2: Totalment, sí.
0: Ja, però, amb perdó, aquest alcalde s'ha dedicat a estigmatitzar aquesta gent. I això sí que és política. I això sí que és tenir zero sensibilitat social. I això és molt greu. I a mi el meu alcalde, un alcalde que fa això, doncs no em representa gens, la veritat. I això és veritat. Bueno, sí, mira,
2: però
0: sí,
2: molta gent està a seguiment de serveis socials, Marc, i hi ha gent que se li ha ofert coses i no ha volgut.
0: Perquè el sensellarisme s'ha d'atacar diferent.
3: Les 41 persones que vivien a Bofibell i que se les va fer fora d'un dia per l'altre, els hi heu preguntat si elles voldrien, perquè...
2: Hi ha hagut serveis socials
0: que tu saps el sensellarisme, quants aspectes de la vida a nivell emocional, a nivell de seguiment psicològic mèdic, de que no es poden perdre la medicació. És que és un conjunt de pack de coses que si els hi posem una diana a aquesta gent com si fossin delinqüents, doncs no afrontem el problema des de l'inici.
2: Però tu creus que els serveis socials... No estan treballant en ello?
0: Jo que vull dir que si tu li preguntes a la gent del carrer, que tu deies quines són les prioritats del govern de García Albiol, segur que treure els sense llar del carrer no és una de les prioritats del... I a mi em preocuparia com a alcalde que tingui gent dormint al carrer, però en tot cas, política és tot.
2: Que sí,
0: fer política és tot, perquè si no es falta un carrer pot fer una IA que organitzi això i es falta un carrer, però la política està al dia a dia i tu tens uns diners i te'ls gastes en una cosa o te'ls gastes en una altra, fas un pla d'ocupació de no sé què o no ho fas, o et dediques a fer tardeos o coses d'aquestes, que estarà molt bé.
2: Però és que plans d'ocupació també es fan... És a dir, sempre traieu lo de l'arbre de Nadal. Allò de l'arbre de Nadal, al final em fa gràcia, perquè dic, sembla que l'únic que es fa en aquesta ciutat és un arbre de Nadal.
0: No.
2: I per desgràcia, l'arbre de Nadal, també la gent vol disfrutar del Nadal. Per tant, que es faci un arbre de Nadal és anecdòtic, perquè realment la gent el que vol és...
0: És que tu pots fer un arbre de Nadal o 23, ja sempre i quan hagis dedicat la política a altres coses,
2: clar,
0: que també són prioritàries per la ciutat.
2: Ja està, però s'estan arreglant escoles, s'està fent asfaltats de carrer, s'estan arreglant carrers. És que jo també dic, ostres, és que no estem fent res. O sigui, estem fent noves licitacions que estaven esgotadíssimes. Llavors, és que, clar, dius, bueno, llavors els altres governs també que han fet.
4: Sí, però està bé,
2: no sé, jo crec que s'està posant moltes coses sobre la taula que no depenen tant de la ideologia. Jo crec, sincerament, ho dic ja, però... a veure, el fet de treure una contracta nova no depèn de si governa el PP o governa un altre. S'ha de treure perquè hi ha uns serveis que estaven totalment degradats, estava esgotadíssima una contracta de neteja i això tocava fer-ho.
0: Sí.
2: I això s'han posat molts esforços a nivell tècnic per fer-ho, i una prioritat política ara s'ha de fer ja d'una vegada.
0: Sí,
2: ja està, llavors, no sé aquí on està en joc el tema de, ostres, no, és que, clar, com és del PP i és d'extrema dreta, com dieu,
4: También un tema que esta benevolencia hacia la dificultad de administrar desde una mayoría absolutísima de 18 regidores, yo me parece, y espero que la tengáis, también cuando gobiernen los demás, porque si uno lee las declaraciones que Xavier García Albiol hacía cuando estaba en la oposición sobre las dificultades que tenían los anteriores alcaldes para sacar propuestas e iniciativas, y cómo era de tajante y de agresivo a la hora de denunciar cierta lentitud de la administración, ahora parece que hay que ser más benevolente hacia las dificultades que ha tenido esta administración
2: no,
4: a la hora... No, es fácil...
2: Tothom fa el paper d'oposició, igual li toca fer d'oposició.
4: Claro, me gustaría que hiciésemos unas políticas para, sí, como decía Alberto Núñez Feijóo, que él había venido aquí para hacer políticas para mayores, y que fuéramos siempre benevolentes y siempre objetivos y siempre estando en la oposición como al gobierno. Ojalá esto algún día lo consiga.
2: Bueno, això tot, jo crec que tots els partits polítics, perquè quan entren a l'oposició tots s'obliden
0: de la quantitat d'oportunitats que ha perdut Badalona a nivell de subvencions de l'àrea metropolitana, de la Diputació, de mil coses, perquè l'estructura de l'Ajuntament, malgrat les promeses de l'alcalde, no ha canviat. No treballa. Bueno, pues, no sé, el 2045.
3: 120 dies trigant per pagar factures a petits autònoms i petites empreses.
0: No serà que no tingui un rodet polític de 18 regidors i per transformar l'Ajuntament... que és més fàcil anar-se fent fotografies i anar fent TikToks pel món, si jo ja ho entenc. L'altre sí que és treballar amb coses que no es veuen i que potser no donen fruits en dos dies. Perquè pretendre que transformes l'Ajuntament en 10 minuts, això, una persona que des dels 18 anys és regidor del PP, i en té, crec que 58, més o menys, o 59, no sé quants anys té, més o menys, 40 anys, doncs jo crec que en 40 anys ja deu saber una mica com funciona l'estructura municipal. I jo crec, i esperava, i m'ha decebut, un alcalde amb majoria absoluta que no transformi de dalt a baix l'estructura municipal. I jo crec que en això, inclús en això, podria trobar el suport de molts altres grups municipals que li donien suport. I no ho he vist. He vist Asfaltar Carrer, però Asfaltar Carrer ja està inventat, i que casualment Francesc Layret s'acabarà a 3 setmanes de les eleccions. No podré inaugurar, perquè hi ha aquests acords que durant, quan hi ha període electoral, no pots inaugurar. Però casualment acabaran les obres aquestes que jo a mi em sembla que està bé, Asfaltar Francesc Layret i altres coses que s'han fet, però tot
3: però
0: es
3: no
0: fa...
3: No només això, no? És un tema de prioritats. Llavors, amb una majoria tan còmode que té el PP, el Partit Popular, amb 18 regidors i 18 assessors com a mínim, doncs la veritat és que podria estar fent molt més del que fa. Està asfaltant, sí, però bueno, estem veient que hi ha una fallida...
2: Que fa molts anys que no s'obre, o sigui, a veure, no,
3: però
2: és,
3: al final és un tema de prioritats. Les vostres prioritats us han sortit molt bé, tu dius l'arbre de Nadal, dius els tardeos, dius Asfaltar Carrers, però quan s'ha hagut de tancar, quan s'ha tancat Can Bufí Vell, quan es va tancar el Consorci Badalona Sud a Sant Roc, totes aquestes coses, al final el que esteu fent és finançant alguns barris i els altres els esteu deixant abandonats, com és el cas de Sant Roc o com és el cas d'altres barris de la ciutat, on les persones tenen menys oportunitats de futur perquè tenen uns recursos habitacionals. L'habitatge està en males condicions, però hi ha barris que encara estan pitjor, que els serveis públics estan caient a trossos. Hi ha escoles d'aquesta ciutat a les quals tampoc s'està invertint. I aquí tenim tota la capacitat per fer-ho.
1: Núria, Cristina, Marc, Horacio, gràcies per haver-nos acompanyat. Se'ns ha acabat el temps. Avui, no sé si ho sabeu, arrenca el Primavera Sound. No sé si
2: vaig.
1: Ah, mira, amb avui una jornada només gratuïta, eh? Avui és gratis, s'ha d'aprofitar amb artistes com Wet Leg, l'hem escoltat abans, Guitarrica de la Fuente, ho fèiem ahir, Llartac també, i demà, ja de pagament, hi podrem veure Blood Orange, la Bad Gyal o la Doja Cat. Us deixem amb la Doja Cat, perquè de la Bad Gyal m'ha estat impossible trobar un videoclip que es pogués passar a la televisió pública. Us deixem amb Doja Cat i tornem fins ara.

Ens agrada fer llistes. Els famosos de l'any, els discos més escoltats, els millors futbolistes de la història, els nostres personatges favorits del Senyor dels Anells. Sigui com sigui, sigui quin sigui el tema, classifiquem i jerarquitzem. La tradició medieval no era aliena a aquesta dèria nostra. Al llarg del segle XIV sorgirà una llista ben curiosa, la dels nous cavallers més dignes i famosos de la història. I això, en una època on ens trobem en el moment de màxima esplendor de la cavalleria europea, és molt dir. Aquesta setmana repassem aquesta llista de cavallers famosos i en veurem els seus detalls i influència. Benvinguts als nou de la fama. Benvinguts a les portes de Troia.